0: que els músics que ens escolteu potser ja l'heu reconegut, perquè el pas doble és Pepita Greus i el municipi és Alginet. I este pas doble va ser compost per Pasqual Pérez Chobí, compositor que precisament va néixer a Carlet per les voltes que dona la vida, però que va acabar dirigint la banda d'Alginet. El va compondre el 1926 per al Certamen Internacional de Bandes de València, que precisament els va donar la victòria, este pas doble. La història de com es va compondre, de per què, de on exactament, és ben curiosa, però abans, el nom del pas doble. Qui era la Pepita Greus, que li dona nom? Realment, Pepita Greus és Àngela Josefa Greus. Ah. Pepita, que és una poeta nascuda a mitjans del segle XIX, que va desenvolupar la seva trajectòria a principis del segle XX i que és molt, molt reconeguda al poble d'Alginet, però millor que ens ho explica Rafa.
1: Vinga, ella era una dona terratinent que va quedar òrfena en 3 anys i se'n va anar a viure en sa tia i en un cosí germà, que és el magistrà Greus. Quan ella ja va ser... Ella se va traure el títol de mestra, però mai va exercir, perquè una dona de la seva classe no s'esperava que treballara. I llavors ella entra en el món de la Renaixença, perquè el cosí també se dedicava a fer poesia, els jocs florals de la Barcelona de finals del XIX, de principis del XX, i ella estava en tot aquest ambient. Així, en sa casa pues, venia Teodor Llorente, venia Félix Pizcueta...
2: Ah, era de bona família,
0: sí.
2: I amb inquietuds intel·lectuals i d'escriure, que també estava molt bé, perquè hi ha gent de bona família, o dones i homes de bona família, que no tenien aquesta inquietud per llegir i sobretot per escriure.
0: Exacte. També tenia un ambient propici, no? El seu cosí també escrivia, per exemple, i anava, d'alguna forma, anava seguint-lo allà on desenvolupava la seva trajectòria, ella anava seguint-lo, per exemple, a Barcelona, també va estar a Còrdoba, a Xàtiva...
2: Eren vivències que la van enriquir. Clar. Per a poder després...
0: Una vida enriquida et dona més oportunitats per a escriure, va tindre una bona vida i, a més, això que comentava Rafa, amb lligams, amb gent de la intel·lectualitat, de la cultura... És. Torna al Ginet a principis del segle XX i allà composa poemes en València relacionats amb el seu poble, amb la terra i també la religió, era molt religiosa, Pepita Greus. De fet, va guanyar un premi de l'Honrat Penat al 1910 pel seu poema El miracle de Sant Vicent Ferrer. Uh-huh. I en aquest context, en els anys 20, doncs, promou una sèrie de tertúlies literàries on se concentrava, doncs, l'elit del Ginet, diguem-ne.
1: I clar, quan ella ve al poble, el que ella crea així és com una xicota de tertúlies on s'ajunta, diguem, doncs, en les forces vives del poble, la gent un poc més inquieta, i és on Pérez Chobí, que és el compositor del pas doble, doncs és quan, diguem, ell presenta peces que està fent, i ahí se crea, doncs, el món de la cultura del Ginet, de l'època.
0: I este context de rebombori cultural, sí, diguem-ne, no? d'efervescència, és important per explicar per què el pas doble es diu Pepita Greus, perquè, atenció, sí, Pérez Chobí no el va compondre pensant en la poeta. Ui. O sigui, no es deia així, originalment. És més, el pas doble, segons la dita popular, va néixer quasi per accident el mateix dia que se celebrava el Certamen Internacional de Bandes, aquell que van guanyar el 1926. Ui. Concretament, va néixer en el camí d'anada a la competició i encara sort que va ser així. Escoltem de nou Rafa Bosch.
1: Ningú se recorda que tenen que fer un passo doble per quan entren a la plaça de Bous. I entonces, m'imagino que Pérez Chobí ja tindria alguna tonaeta i entonces, en el viatge de tren des del Ginet a València i després en un despatx de correus que li deixava un amic, ahir ell va compondre el pas doble. Entren a la plaça de Bous i al final guanyen. I un periodista de l'època li pregunta, i quin nom té? Entonces ell, com no tenia nom, diu, li vaig a posar del Ginet a València. I això era el nom original.
2: Una obra quasi pensat i fet.
0: Per accident, un poc.
2: I a més té èxit.
0: Això és la llegenda popular. De fet, el que siga després la realitat, bé, ens encanta, no? Afegir-li una miqueta de literatura.
2: Perquè segurament sí tindríem una base pensada i un treball ja avançat. Però bé, del Ginet a València era el títol original, primer.
0: Exacte, no? Era el TikTok primer i va ser un èxit al poble, clar, tornen, una multitud rep a la banda, ja estaven tots encantats i clar, doncs en eixe afany

0: diguérem, de patriotisme local, no? Sí. Doncs recitem precisament un poema de la mateixa Pepita Greus, que es diu El meu poble, no? Justament en el moment com de celebració de la victòria.
1: O sigui que s'ajunta el so del pas doble que acabaven de guanyar amb els versos del meu poble de Pepita Greus.
0: Exacte. Però la cosa va més enllà i la cosa té a veure també doncs, amb el patrocini d'alguna forma, perquè el pas doble havia marcat per sempre la història de la banda, del municipi, i el compositor com que necessitava un cert mecenatge i prestigi perquè la composició sonara allà on pogués ser, més enllà de les fronteres d'Alginet. És aleshores quan decideix posar-li el nom de Pepita Greus, qui podia ser la mecenes perfecta, perquè recordem que venia de tertúlies literàries i de bona família, i també podia atorgar-li al pas doble i a la banda doncs, el reconeixement cultural que mereixia. I Pepita Greus estava encantada amb l'assumpte, la veritat.
1: Tot bé, tots d'acord?
0: Tots d'acord, tots contents. I fixeu-vos si ha sigut així que li va donar prestigi, no? El nom que des d'aleshores fins ara, doncs el Paso Doble ha sigut tocat en moltíssimes ocasions,
1: sí.
0: Efectivament en totes les festes, però també la tocava la coneguda com la xaranga El Empastre, que per això es pensava que era un Pas Doble Bower, quan realment no ho era, però sempre la tocava esta xaranga. Però és que fins i tot este Pas Doble l'ha tocat una banda de Japó, la banda de Kanagawa, en un certamen que va ser celebrat al Té, a casa nostra, mira.
1: Són músics japonesos,
0: són músics japonesos tocant al Tea un pas doble d'Alginet. Yeah, és que la vida fa cercles.
1: La gràcia al món.
0: Sí. Però no hi ha concert de la banda d'Alginet on no soni este pas doble, ni hi ha festa que se li resistisca, i menys en les falles, on tenim constància que sonarà bona cosa estos dies. I per això en volem parlar amb Ainhoa González, que és regidora de cultura d'allà d'Alginet i música en la Societat Artística Musical d'Alginet. Bona vesprada, Ainhoa.
2: Hola, bona vesprada a tots.
0: A veure, entenem que sonarà bona cosa el pas doble, no, estos dies?
2: Pues sí, bona cosa estos dies i lo que queda de any. Però de totes formes, en el Xinet, la banda de la Societat Artística procura tocar-lo sempre al final de tots els concerts perquè per a nosaltres el Paso Doble és un himne.
1: És un emblema més important, sí.
0: És molt important. Clar, de cara ja al més pròxim que teniu, que són aquestes falles, com es presenten amb aquest protagonisme musical? Perquè ahir al migdia ja vau celebrar la crida.
2: Sí, ahir farem la crida. Ha sigut un cap de setmana molt mogudet, molt mogudet. El divendres farem el concert de la Setmana de la Dona, el dissabte farem una presentació d'un llibre d'homenatge a homes i dones del Xinet, ahir farem la crida, la setmana que ve la cabalgata del Ninot, després ja vindrà Pasqua, totes les provessons que tenim, ahir sí que no tocar Pepita Greus, ahir sí que ja no...
1: No, en Setmana
0: no,
1: Santa
0: toca una altra cosa.
1: Això després, per Pasqua.
2: En aquesta setmana no toca... Però sí que després de Pasqua ja comencem en actes ja dedicats íntegrament a Pepita Greus. Tindrem un encontre de bandes, tindrem exposicions, tindrem xerrades, tindrem més concerts. Tenim programat fer un concert en estiu monogràfic a Pérez Xoví, perquè, clar, enguany és el centenari de la creació del Pas Doble, però, clar, és el que diguem sempre... No podem separar a Pérez Xoví de Pepita Greus ni a Pepita Greus de Pérez Xoví en el que és el Pas Doble, encara que l'any és el centenari de la creació, de la composició del Pas Doble.
1: Sí, s'entén.
0: I clar, deies que significa que per a vosaltres és un himne, no, Pepita Greus. Què significa?
1: Sí, és un sentiment.
0: Clar,
1: sí.
0: Com vos sentiu la gent d'Alginet quan escolteu el Pas Doble? Ja pràcticament és l'himne oficial del poble, diguem.
1: És casa, és casa, sentir-les casa.
2: Sí, vamos, a veure, sí que el Xinet té el seu propi pas doble, que el va escriure el mestre Melando Bosch, però Pepita Greus sempre l'han considerat com un himne. Ja no els músics en si, ni les institucions, sinó la pròpia gent és la que ens demana que toquem el pas doble. De fet, si en algun concert de la banda el pas doble no es toca... No ve la primera dona i Xina Yamachor que va cara a la directora de la banda i li renega perquè no han tocat el Pepita Greus. És com si els faltara alguna cosa.
1: No pot... sí.
0: I això vol dir, perquè parlaves, per exemple, de la cavalcada del Ninot, això vol dir que també sonarà en cada acte faller o ja és passar-se'n? Ja és superar la cosa?
2: No, en els actes fallers ja ens dediquem més a lo que són pas dobles fallers, sí, perquè... si ja tenim tot el que és l'any dedicat a lo que és el centenari, si damunt el clamem en falles, si Pepita Greus mos agrada molt.

0: I sonarà, però amb moderació.
1: Exacte,
0: també.
1: Exacte. Com se sol dir, lo poco gusta, però lo mucho cansa. Entonces, para que no mos aburrisguen, perquè
2: se repartiran.
1: Exacte, exacte. Vale, vale, vale.
0: I també suposa que és un any per a conèixer qui va ser, perquè molt, inclús gent del Tinet imagina que no coneixen la importància que va tindre la poeta com a tal Pepita Greus, que imagina que també és un any com per a recordar-la.
1: Efectivament, la gent pensa que Pepita Greus és... Bueno, la gent, molta gent, sobretot la gent més jove, pensa que Pepita Greus és simplement el nom d'un pas doble. I sí, moltíssima gent sap que ha sigut una poetessa molt important del nostre poble, però no saben realment quin és l'origen, com bé vos ha explicat el meu company Rafa Bosch, quin és l'origen del nom del Pas Doble. Mm-hmm. I mira que en el Xinet Pepita Greus està per tot arreu, té un carrer, té una escola, n'hi ha un edifici, que per cert és ambició, que es diu Edifici Pepita Greus, o sigui, és el colmo del músic. Ser del Xinet i viure en l'edifici Pepita Greus. O sigui, entonces, clar, molta gent sí que sap qui era Pepita Greus, però no sap la importància de Pepita Greus en el poble.
2: I no, que no parem de fer pedagogia també, que més menuts i menudes la coneguen a ella, coneguen al compositor i a la peça musical. Moltes gràcies, Ainhoa.
1: A vosaltres.
2: Per contar-nos bones falles.
0: Bones falles.
1: Igualment, passeu el seu d'allò més bé.
2: Estarem pendents de tots els actes i activitats que feu per donar-los a conèixer. Forta abraçada.
1: Igualment.
2: Seguim sense perdre el ritme després de moure'ns. Això, el ritme de Pepita Greus, es mou ara a un altre ritme, sense música, però molt enriquidor. I és que la primera setmana de març vam aprendre coses sobre els cereals de la mà de la nostra nutricionista de confiança, Clara Llorenç. La importància d'incloure'ls en la nostra dieta i deixar de demonitzar-los, això sí. Sabem de quina manera és més saludable prendre'ls? Preneu nota que paga la pena.

0: Comamos cereales. Comamos cereales.
1: Pero sin glutamato. Encara que se diguen glutamato, han de ser cereales. Sin glutamato, integrales. Podríamos añadir después del que hemos après desde que la conocem, sí o qué?
0: Tal cual.
1: Venga, porque avui els protagonistes de la nostra secció de nutrició són aquestes llavors fonamentals per a la nostra alimentació i a les que tenim molt que agrair. També per la humanitat s'ha desenvolupat gràcies a elles, entre altres coses. I és per això que li dediquem un dia al calendari internacional, que és internacional, no?
2: Exacte, mundial.
1: És el 7 de març. I serveix per recordar el paper fonamental que ha tingut en la història de la humanitat, el Dia Internacional del Cereal.
0: Digue-li! Comamos cereales, en efecte, i els mengem, mengem al llarg i ample del planeta. I al llarg i ample del rellotge de la història. Són tan importants, aquestes xicotetes llavors, sense cereals no existiríem les grans civilitzacions, com per exemple la valenciana. Què seria de la civilització valenciana sense l'arròs? Sense el pa per almorzar.
1: No ningú.
0: No s'haguera pogut desenrotllar el model d'agricultura. No hi hauria vida en el planeta pràcticament sense cereals. Que importants són els cereals. De manera que nosaltres volem dedicar-li un sincer homenatge i un capítol sencer de la nostra secció de nutrició per a saber tot el que tu volies saber sobre els cereals. I mai t'atrevies a preguntar. Li preguntem a Clara Llorenç, la nostra nutricionista. Què tal?
2: Què tal? Els cereals poden estar superorgullosos de vosaltres dos. Què intro!
1: I els hem fet una intro superxula.
2: Mare meva!
1: Tot i que no han tingut sempre bona premsa, o no tenen en ocasions bona premsa. Això per
2: què? No, i més últimament, jo crec que més de... A finals, des de fa un anyet, així, al final...
1: Des de que s'ha posat de moda la Duncan i la
2: cetogènica
1: i la Hatzenhonda.
2: El problema d'aquestes dietes és que demonitzen massa certs aliments, com en este cas, per exemple, els pobres carbohidrats, ¿vale? els cereals, i al final el problema no és el blat, no és l'arròs, no és l'avena, no és la cibada. El problema és este model alimentari que tenim actualment. ¿Cuál es el problema? El problema es este refinamiento excesivo que tenemos en casi todos los cereales que mengem al llarg del día, es estos ultraprocesados que tenemos a base de cereales que tenemos también diariamente en la nuestra alimentación, y es esa desconexión con lo que es el cereal como tal, como es el alimento ideal, ¿vale? Aleshores, no hem de preguntar-nos o no hem de demonitzar si el cereal és bo o dolent, sinó al final hem de preguntar-nos un poquet en quina forma el mengem, en quina quantitat i sobretot en quin context, ¿vale? Que realment és la importància.
0: Quan parles de context, parles de la paella del diumenge.
2: Correcte,
0: Clara,
2: correcte.
0: És que això és un context que s'ha de respectar
2: perquè,
0: tota la vida.
2: Totalment. I això és molt important, ¿vale? I també és... Com veu dit en la intro, ¿vale? Estos cereals ja no són nutrients, que ara després direm què nutrients ens aporten, sinó és que són cereals que són superarregats a la nostra tradició. Sí. Bé siga si la paella, bé siga en Latinoamèrica el blat, les coques, o bé siga el cuscús en Àfrica. Mm-hmm. Aleshores, llevar això és desconnectar-te totalment de la teua...
1: És identitat,
2: totalment, també. És identitat gastronòmica, a banda de nutricional. O sigui, això per una part.
0: Vale, molt bé.
1: Comencem a por al principi.
2: Vale.
1: Professora, què és un cereal?
2: Punto,
1: és
2: zero.
1: Un cereal?
2: Vale.
1: Doctora, que te dibujo aquí. Doctora, ¿qué es un cereal?
2: El cereal, ¿vale? es un aliment que té diferents parts. I així ve el problema. Si tu te menges el cereal sencer, és un cereal que té fibra, que té unes vitamines, ¿vale? Per què? Perquè conserva el segó, conserva el germe i conserva l'endosperme. Però és que molt poques voltes mengem el cereal integral, el cereal sencer. En quasi totes les voltes mengem o bé siga l'arròs blanc o bé siga cereals des de juny, mengem un cereal que ha sigut refinat, que li han llevat el segó i el germe, ¿vale? I el problema d'això és que tota la fibra i totes les vitamines i tots els minerals que t'aporten el cereal es troben en aquestes parts que tu lleves. Aleshores només te quedes amb el midó i la glucosa.
1: Però que clar, la part pitjor,
0: diguem, és que també el pitjor, no? Diguem, del cereal.
2: Sí, sí.
0: I la part bona...
2: I la part bona, sí. Vale. Sí.
0: Per pues... tant, diguem, en lo que seria el cereal bo,
2: vale,
0: sencer, què té de bo?
2: què té de bo? Vale. Si parlem de cereal tal qual, vale? De cereal sencer, al que no li han llevat res, ens va portar energia de qualitat. Energia de qualitat, què vol dir? Una energia mantenida en el temps. Lo bo de que un cereal siga integral és que al tindre la fibra fa que la glucosa que té, vale? Que la glucosa és la font d'energia per al nostre cervell, s'allibere lentament. Vale? Un arròs blanc ens dona energia momentàniament, un arròs integral ens va donar una energia més curta però més mantinguda en el temps, algo més positiu, perquè a banda va a produir un menor pic de glucosa en sang, també positiu, vale? També ens va donar més fibra. Bueno, és que si no són integrals no ens dona res de fibra. Esta fibra, pues, òbviament, va alimentar la nostra microbiota, va millorar el nostre trànsit intestinal i sobretot va augmentar la sacietat. A banda de que som una població que tenim una de les grans dèficits que tenim en la nostra alimentació, o sea, en la nostra població, és fibra, vale? Ja farem un programa, hauríem d'arribar als 30 grams i s'ha vist que es quedem en 10-15 grams i molts de les moltes patologies que tenim és per culpa d'este dèficit.
0: Ah, però m'ha dit Carles, un capítol sencer a la fibra també.
2: Sí, sí, no, no, no, és per donar-li importància.
0: És molt important.
1: Sí, se queda molt curt en fibra, sí, senyor.
0: I el tema del colesterol també es tira una maneta? El cereal integral?
2: Totalment, vale? Al final, pensa que la fibra, els cereals integrals, val? Perquè n'hi ha moltes voltes que dius, ostres, és que tinc colesterol, tinc que llevar-me el pa, tinc que llevar-me... No, no, no has de llevar-te, que ahí és l'error. Lo que passa que has de millorar la qualitat de cereals que estàs clavant. Yeah. Aleshores, no és llevar-te, però és menjar arròs integral, és menjar avena en comptes de copos de dacsa, és menjar pa integral. Per què? Perquè la fibra que tenen els cereals integrals arrastra el colesterol dolent i fa que l'elimines.
0: I el tema dels cereals refinats l'associem en el gluten? No necessàriament?
2: No,
0: és
2: necessàriament.
0: Una paranoia meva.
2: No necessàriament.
1: Vale. No, però la gent que diu és que el gluten també se lleve tot, el pa, el pime, el pum, no ser que sigui un plan especial.
2: Això és una altra batalla, sí. Senyor. Perquè al final... El gluten s'associa a inflamació. Jo crec que la paraula gluten té molt mala fama, vale? I al final el gluten és una proteïna que se troba en el cereal. No tots els cereals, l'arròs no té gluten. Dona igual que siga integral que no integral, vale? Perquè la pasta, encara que siga integral, continua tenint gluten. O sigui, el gluten no se lleva per elegir una versió integral, en este cas. I per què, de repent, arriba... Rita o Paco, que s'ha llevat el gluten i t'ho conta mentre està prenent-se un cafè.
1: És que me trobo molt millor.
0: És que va millor, això.
1: Deu ser que soc intolerant perquè me trobo millor.
2: Ha sigut llevar-me el gluten i me trobo superbé. Pues ahí el problema, perdona que te diga, no és que t'hagis llevat el gluten del pa o el gluten de la pasta, és que associat a llevar-te el gluten ja no prens les galetes que prenies per a desdejunar, cereals integrals te l'has llevat, quan t'has llevat el gluten t'has llevat tota la merda que te menjaves,
1: que
2: duia gluten.
1: Entonces,
2: aquestes persones que se volen llevar gluten, al final lo que fan és que se van a una alimentació molt antiinflamatòria perquè lleven tots els ultraprocessats pràcticament, perquè avui en dia el gluten se troba en moltes coses que no toca. O sigui, que el problema no és el gluten, el problema és aquests processats en els que mengem gluten. Eixa és la inflamació.
0: Vale. I a nivell de salut, en què patologies ens poden ajudar, diguem, els cereals integrals?
2: En hipercolesterolèmia, vale? En diabetes tipus 2, en patologies de cor, vale? Al final sobretot pel contingut en fibra que hem comentat, i en salut digestiva, vale? Qualsevol persona que vulgui cuidar-se, o sobretot persones amb restrenyiment, o sigui que en pràcticament tots els casos, persones amb diverticulosis, vale? Al final realment són uns cereals que, llevat de moments que tingues sibo, que n'hi ha que llevar-los, o alguna patologia concreta, o que estigues de diarrea i tingues que menjar més blanet, és un tipus d'aliments que hauríem d'elegir pràcticament en la nostra setmana, llevat de la paella del diumenge, com bé ha dit Ximo.
1: Ximo, això és intocable.
2: És que fer una paella d'arròs integral...
1: No, això no ho negocio. Ara sí que vull preguntar-te. Com hem de saber que un producte és un cereal, és integral, bo, i no ens han confós.
0: Guai, perquè el pa és negre.
1: Perquè el pa és negre.
0: És claro. Fosc, així, no?
2: Claro, perquè ahí està la confusió. Hi ha moltes voltes que compres, o sea, per que no. Exemple... No, no, correcte, no, vale. No és el mateix. Vale, no és el mateix. I així tornem a quan vam parlar de llegir l'etiqueta, de lo important que és donar-li la volta al paquet i de no deixar-se llevar, vale, per aquesta primera imatge que tu veus. Uns cereals, si són integrals, dona-li la volta, mira el percentatge integral que té, mira la quantitat de sucre que té i tu ja decidisques. Però no perquè siga més marró va ser més integral. Lo mateix, en el pa integral jo crec que és on més tenim ahí un poquet de...
0: Ens la embolic, peguen, embolic ens total. La peguen, sí, Clara... Sí. Com aquells, sí. No volia dir-ho, però tal qual.
2: Perquè tu ara mateixa veus un pa marró, vale, que al final un pa marró al final és que a lo millor li han afegit un poquet de melassa o un poquet de fibra, però realment que siga marró no indica que siga integral, integral. Uh-huh. Entonces, per llei, des de fa un any ja estan obligats a ficar el percentatge de
0: harina 100%?
2: Integral. Antes no, antes en ficar harina que era de... integral... Farina, de lo que siga, de centeno, de blat, de... Ah. ¿Sabes? Sempre té que ficar el percentatge i sempre hem de buscar, òbviament, que siga un 100%, ¿vale? Pas de qualitat, 4 ingredients màxim. Si en la llista d'ingredients n'hi ha més de 4 ingredients, no és un pa bo, ¿vale? Okay. Té que dur la farina, té que dur el llevat o la massa mare i té que dur la sal. Fin. Vale. Llevat i massa mare, i així és un asterisc que per a mi és important. Si parlem de pa de qualitat, anem a intentar sempre buscar pans que duguen la parauleta massa mare o fermentació larga. Per què? Perquè aquestes dues cosetes van a fer que el pa siga nutricionalment més valuós, ¿vale? I sobretot van a millorar moltíssim, moltíssim, moltíssim la digestió d'aquest pa.
0: Mm. Però només massa mare... En farina refinada, no bien.
2: O sea...
0: Millor que farina refinada industrial.
2: No, no.
0: O sea, massa mare, només massa mare, no. Massa mare i integral, vas dir. Les dues
2: claro,
0: coses.
2: A veure, si tenim que ficar l'ordre, ¿vale? L'ordre d'estàndard número uno seria fermentació llarga, massa mare, farina integral. El top. Les
0: tres. Això seria ja les tres coses juntes.
2: Seria la...
1: I en els forns vale. Que no tenim els ingredients que li han posat al pa...
2: Claro,
0: así
1: ahí es la confianza en el nuestro forner.
2: Los forners ho saben sempre, ¿vale? A més, ells te diuen, este es de 12 hores de fermentació, este es de 24 i està fet en massa mare.
1: A vegades si ho posen, és massa mare.
2: Sí, si no, dues, perquè no, perquè ahí es compensa. Després, el segon pas seria sense fermentació llarga, ¿vale? Només en massa mare i farina integral. I ja si no ens agrada la farina integral, almenys intentar que siga un pa blanc, però que siga de massa mare, perquè va fer que digestivament siga moltíssim millor. Vale. I perquè rebaixa un poquet el gluten també.
0: I estos pans integrals o de farina

0: integral que jo veig en les prestatgeries del lloc que siga i que són blanius. Això què està dient-nos?
1: Els que...
0: Mira els ingredients. O pot haver... O, clar, mira els ingredients.

0: S'estava baixant molt
1: lluny. Sí. Aleshores, el pa este, n'hi ha pas, per exemple, que són negres, que pesen una barbaritat, i que és una farina blanca a la que se li ha afegit el segó. Ah. Això no és integral 100%. Per això buscar sempre el percentatge. Però, per exemple, si no és de fermentació llarga i no de massa mare, sí que serà un pa més dens i més pesat.
0: Més dens i més pesat.
1: Però busca estos que duen ahí un poquet de fermentació i que siguen un poquet més agradables. I l'espelta és meravellosa.
0: És
1: també és un altre cereal molt bé. El centeno també és molt bé, l'avena, o sigui, els cereals n'hi ha un muntó.
2: Sí. El pa d'espelta, el de... El de
1: lo millor al final, vale, no, perquè n'hi ha un pa millor que altre, variar. Intentar no menjar, claro, intentar no menjar sempre el mateix. Pues ara me vaig agarrar uno de blat, després uno de farina integral, després uno d'espelta i uno de centeno, perquè al final cada cereal és més ric en algo cosa. I te va i te va donar molta més varietat nutricional.
3: I per al des de juny, jo tots els dies anar a comprar, pues chico, pues agarres el tros, te'l talles i el poses al congelador.
2: Jo faig això també. Sí. Pues, a
1: més, ja ho vam veure en un programa que, a més, és millor resistent una volta que tu congeles el pa i després el... O sigui, que
2: però
1: és millor.
2: Però hi va fer els entrepans de l'esmorzar de la meva xiqueta, ho faig així, no?
1: Claro.
2: En lloc de comprar poca... Compré la vieneta, faig...
0: A la planxa.
1: I ho congeles i ho guai.
2: Ho congeles i... Que ho tragues en un parell d'horetes abans o la nit abans, l'endemà tens el pa perfecte per a fer l'entrepà.
1: Sí, sí, sí, per això, que ja no és...
3: Ens vas a canviar la vida en l'arròs integral. Ens vas a donar el truc per a utilitzar sempre arròs integral, excepte el diumenge amb ella.
1: Vas a provar-lo,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Anem a donar 5 truquets, d'acord? Vale? El primer de tot, vas a ficar lo chimo la nit d'abans en aulla.
3: Ai, memòria al camp, és que... Bueno, sí, me posaré una vale? nota en el rellotge o
2: ara teu tot ho ets.
1: Va...
3: Arremulla com els cigrons.
2: Arremulla
1: com els cigrons. Va a millorar moltíssim, vale? Va a disminuir el temps de cocció i va a millorar la digestibilitat de l'arròs, vale? Aleshores, 8 horetes, que 8 horetes bàsicament és, pues, o pel matí si vas a fer-lo al migdia, o si vas a fer-lo només al sete per dur-te-lo al treball, ficar-lo per la nit.
3: Ahí fallava. Després.
1: Proporció correcta d'aulla, que jo crec que això sí que ho faràs.
3: Sí,
1: bé,
3: doble.
1: No?
3: Doble pose.
1: Un poquet més. L'arròs integral més, 2,5.
2: Però
1: vale?
2: Això,
1: com
2: veu,
1: el bomba.
2: És,
1: heu gastat l'arròs bomba alguna volta per a fer paella?
3: Sí, sí.
1: El bomba és 2,5.
3: Vale.
1: Pues l'arròs integral és el mateix, un poquet més. Important que quan estàs cuinant-lo, que no siga a foc molt fort, que siga a foc suau.
3: Ai, però si tinc pressa, doctora.
1: I tapaet.
2: Tinc paciència.
3: I tapat. Ah, mira, no tapava.
1: Necessita...
3: Això anar mirant tot el rato no...
1: No, si va, i no vale. Destapar, vale? Necessita més vapor. I... Quan acabe de fer-se, que dius, ja han passat els 20 minuts, vale? Que tampoc necessita més.
3: Buah, serà el teu.
1: No, si fas això, no necessita
3: 40
1: més.
3: 40 minuts, no?
1: Que exagera vale. Tires. Vas a fer-te
3: un Instagram d'això, ja veuràs.
1: Anem a fer un reel cada uno fent en casa l'arròs integral. I després, quan acabe, el dices, apaga't en la olla 10 minutets, per a que acaba d'absorbir la humitat dins del gra i acabe
3: no
1: de fer-se per dins.
3: Després. Ah, mira, este tros de la fulla
1: que
2: s'ha guardat, un poc de la cartera.
1: Què li recomano jo a Chimo i a les persones que es passa com Chimo? Que no facis l'arròs integral diàriament.
3: Ai.
1: Que saps que si te costa, perquè t'implica lo millor aquestes cosetes i te costa diàriament, fes-lo un diumenge per la vespre, fes-te un tàper per a 3 dies i el gastes el dilluns, el gastes el dimecres i el gastes el dijous.
3: És que és sabuda.
1: És que és
3: sabuda.
1: No, és previsió.
2: És que, i és la seva matèria laboral i la seva experiència.
3: I claro. Què fem? Que se'ns acaba el temps, Clara.
1: Anem a fer una recepta.
2: Ens encanta perquè després les provem. No totes ens deixen bé, també
1: vaig
2: a dir.
1: Va. A qui no li agrada el socarrà de la paella?
2: A mi m'agrada.
1: Vale. Anem a fer un socarrà saludable. Vale? Anem a donar-li ahí una volta.
3: Sí. En l'arròs integral, clar.
1: Claro. Anem a fer un socarrat amb una salseta d'albergina, que segur que jo soc marisalses. Entonces, anem primer a coure l'arròs integral, com hem explicat ara mateixa, i una volta que hem deixat els 10 minuts de repòs, anem a escampar-lo en una safata de forn. ¿Vale? Anem a escampar-lo bé, anem a ficar un poquet de sal, de herbetes al gust i d'oli en spray. I anem a fornejar-lo a 200 graus, o sigui, el deixem com si fos una sabaneta. Sí. ¿Vale? I anem a fornejar-lo a 200 graus 20-25 minutets. I quedarà... O sigui, la idea és que el xafeu bé i queda supercompacte, tipo un cracker d'arròs integral, queda, sí? queda increïble. Ah, increïble. Que per bo. Damunt anem a fer una salsa. I el que anem a fer és, mentre està l'arròs, anem a ficar unes albergines també al forn, anem a aprofitar, ¿vale? Cuina d'aprofitament, i anem a fer unes albergines al forn que després anem a triturar amb...

0: una culleradeta de tajina, ja que no li agrada la tajina, o pot substituir per iogurt natural grec perfectament, un ai menudet, suc de llima i un xorre d'oli. I això ho triturem tot. I queda una crema, si ho fem amb tajina, amb un toc fumaet, molt, molt guai. Aleshores, ja tenim l'arròs, que el podem trencar a trossets, anem a ficar per damunt la salseta d'esta de berenjena, de tajina o de iogurt, i per damunt anem a ficar o un ouet a la planxa, o un ouet poché, o un ouet dur ratllat. I la combinació de tosta és... Jo l'he provat.
1: Ens ha convençut.
0: Jo l'he provat i està molt bo.
2: Corre pel cols, eh?
1: Que bo. Ai, que bo.
2: Però des de jornada,
0: això. I hem fet una costra en arròs integral... Molt guai.
2: Molt bé, Clara. Ai, tu vas a fer-la també?
1: Jo, és que segur, vull dir, m'ha encantat.
0: I la salseta és molt guai, eh?
2: De categoria. I fàcil. Gràcies, Clara.
0: A vosaltres. Adéu.
3: Escoltes els millors moments de la vesprada de Punt.
4: Els cereals han de formar part de la nostra dieta i ja sabem com i de quina manera. I ara sabeu què? Que ens agrada molt quan els nostres amics ens donen a conèixer reptes nous. En este cas, al mes de març, Josep Lozano i Lluís Nadal vingueren a parlar-nos del seu llibre Com i Moda, basat en els fets reals, en experiències pròpies viscudes a la seva dilatada experiència fent, entre d'altres coses, la Setmana de la Moda de València o la Passarel·la del Carmen. Coneixent dissenyadors, models i famosos diversos en el seu camí farcit d'anècdotes impagables.
5: És un plaer rebre aquesta parella. Diu, aquesta cançó està en el playlist i anem a parlar d'un llibre, però un llibre que té molt de coneixement de moda, moltes anècdotes, un llibre molt divertit que condensa la vida al voltant del glamour de la moda valenciana i també de la trastenda, del que no coneixem de la moda i de l'art, perquè són una parella que porten molts anys junts i han fet un llibre molt xulo. Ells ens han ensenyat allò dels camins del bon gust, l'estètica, la bellesa, l'art, també, que són així molt, molt, molt artistes, també ells. I a més de xerrar en ells, jo crec que l'anecdotari, que el que van soltar per aquesta boqueta ja ens contaran alguna cosa, perquè es deixaran en ganes també de llegir el llibre. El llibre el tinc així en les meves mans, es diu Com e Moda. Aixina, pam, de repente és un poc Warhol, aixina, fom, pam, Com e Moda, una cosa aixina sorprenent. I dius, una ironia entre la poètica... S'ha de pensar que el títol té una ironia, ho heu agarrat, no? Una cosa irònica, entre la poètica de l'estilo, saps?, i la política del vestir. Jo que estic entrenant-me, a veure si ho agarre del tot, però ells, com m'ho van explicar molt bé, a veure, de què va? Despulla la moda espanyola, però despulla, que ho conten tot, hi ha ironia, hi ha memòria, hi ha sentit de l'humor, per descomptat, i biografia del vestir. Ens plantegen i ens fan pensar, la moda es menja o dona de menjar?
6: Para preocuparte por lo que te pondrás, pero lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta presentó una colección de vestidos cerúleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no?, el que presentó chaquetas militares cerúleas. Necesitamos una chaqueta.
5: Tú me dices cerúleo. Pero ellos saben todo eso. Come Moda seria un assaig que fa olor a backstage, que sona, és molt pop, i sona molt pop, no? I se llitja amb un somriure, com dic. La dedicatòria la fan als que l'han comprès, o que han comprès, això que jo, per exemple, no ho he comprès, que el vestir és una manera també d'estar i de pensar. Moda, que l'hem de menjar. Primera edició, que no serà la primera, perquè això va ser un èxit estupendo, i són Josep Lozano i Lluís Nadal, Lluís Nadal i Josep Lozano, que són companys de vida...
7: Jo sempre dic que som com els Javis, però en sènior.
5: En sènior. Bueno, ara ja ho complic 40 i tants, entonces
7: ja
5: deixo. Quants anys porteu junts i quants anys porteu en la moda?
8: Una quarantena.
5: Una quarantena d'anys junts.
8: Una quarantena bona, eh?
7: Una quarantena.
5: Bueno, Com e Moda m'encanta.
7: Una quarantena treballant. En el món de la moda, junts.
5: És que és fort, això. I en una quarantena d'anys, s'imagineu la quantitat d'anècdotes, de vivències que n'hi ha...
8: Cents i cents.
5: Que si comenceu no pareu. I a més, en una quantitat de personatges. Ara anem a donar algunes pinzellades. I ara en este moment de la carretera, queda moltíssima carretera, eh? Que fer el llibre, no, és l'homenatge, i no, això s'acaba o el que sigui, ja n'hem tenit una edat, però bueno, bé, treballem d'una altra manera, però que privilegi la vida que heu tingut, no?
7: Pues sí.
5: Josep?
7: L'altre dia fem una xicoteta... Bueno, la presentació oficial es farà a finals de març, el dia 1 d'abril, més o menys. Ja convocarem...
5: Para l'Àgape també...
7: Ací a València. I serà, i serà com cal, com el llibre. Serà com el llibre, no? Multitudinària, en boato i tot.
5: Molt bé.
7: Però l'altre dia...
5: És un museu, hauràs de fer això. És un museu. Tu ets molt de museus.
7: Ai, ostres, has pegat-ho ahir. Bueno, mos han dit que no contem encara res.
5: No,
7: però bueno,
5: no quin museu és.
7: No, no, encara no, encara no. Però bueno, ja ho contarem. I mos enterarem avui dia amb les xarxes socials i tot això s'enterem. Però l'altre dia que fèiem una xicoteta presentació en el nostre poble, perquè és on va néixer el llibre, i era algo que pensàvem que li ho devíem al poble, perquè en el poble pues, anem pel carrer i som del xinet, com tot el món sap, i jo vaig, vaig a comprar el consum i al Mercadona i a tot això, les dones me pregunten i tal, pues se me va costar precisament un xaval, quasi, se queda quadrat endavant i me fa la mateixa reflexió. Me diu, jo no he sigut mai del poble. Jo, com a molt, he anat allà a València, a alguna discoteca i tal. Diu, però quina vida que haureu dut vosaltres, quina vida és...
5: De l'amor.
7: És brutal.
5: És brutal.
7: La veritat és que te pares a pensar-ho, no? I te pares a pensar-ho i penses un poquet enrere i jo penso que no m'ha plegat a ser conscients del tot del fet d'haver viscut esta vida. Jo me vaig sentir molt reflexat l'altre dia, estava veient una pel·lícula, i una pel·lícula fantàstica i mitològica, i era una història on Ulisses se'n va en Troia a la plaça i sent a Homero dir un poema sobre les batalles d'Ulisses. O sigui, la Iliada. Està contant-la i està fent-la i tal, i ell no se percibís que és ell, l'héroe, l'heroi de la pel·lícula. I tot això ho va fer jo.
5: Això?
7: Pues això me passa a mi quan acabarem el llibre.
5: Que mires la teua vida en perspectiva i dius...
8: Sí, sí, mentre estàs ahí a cavall de la teua vida no te dones compte
5: del que
8: passa.
5: És que ho estàs en el moment també, sí. En el roveller de l'ou, sí, també sí. El privilegi d'estar en aquest moment en el que esclafia tot, perquè clar, estem parlant de... 70, fins a 70, 80... 80
7: finals del 80. Realment apareguem en Madrid en el 83, 84...
8: No, més,
7: 85.
8: Més jovens, home.
7: 85. Sí, bueno, per ahir més o menys.
5: Són uns moments brutals en general per a la cultura, home, no jo, per a la moda especialment.
7: Jo
5: no?
7: Sempre conte que, i hi ha aquest moment... Crec que el contem d'una forma també molt divertida en el llibre, perquè després te diré la intenció de per què contem aquestes coses, que és el més important. Però en aquest moment... tot el que passava a Madrid i a València, perquè en València entràvem en la ruta i així hem de la movida madrilenya i nosaltres estàvem ahí al mig de tot, al mig fent portades de discos per Chimovall o per Presuntos Implicados, per Revolver, i al mateix temps estàvem en Archi, que era la cuna on cada dia obries la porta i que entra David Bowie en Imán, que se queda a sopar Cher, que ve Michael Jackson. I això era cada nit, cada dia, que en la pista s'ha desmaiat, no sé, el Jota, aquell dia que...
5: Com es tindrà ahí a David Bowie?
7: Bueno.
5: De poder estar un rato en la persona.
7: Imagina't. Pues, imagina't, era l'època més elegant d'ell, jo el recordo elegantíssim. S'havia acabat de casar en Imán i venien...
5: Era l'època de Les Dance, pot ser?
7: Les Dance o posterior, inclusive, posterior? Perquè era en final dels 90, no?
8: 90 i algo.
7: 90 i algo.
8: 90 i algo.
7: I ja s'havia casat en Imán, era una mega top model i, claro, i arribaven a Madrid, tenien que estar allí amb nosaltres. O sigui, era, tot el món passava per allí.
5: Archi era el lloc el que s'havia d'anar en aquell moment.
7: Era l'estudi 54 de...
5: Però i en Archi què feia?
7: La direcció artística, de tot.
8: De tot, perquè...
5: Els events que se feien, totes les idees...
8: La nostra carrera no s'estudia a cap lloc, val? Aleshores, nosaltres hem anat aprenent sobre la vida. La vida ens ha obert una porta i hem fet una altra i tal. I ahir hem anat construint tot un bagatge que, per dir-te, per fer un símil, començarem en l'agulla de cosir, de la costureria, en l'artesania, seguirem el pret-a-porter, naixement de pret-a-porter, i ara estem en digital, en un altre món totalment distint. O
5: sigui, però les idees i la creativitat, clar, sempre tu... estarà, i per molta intel·ligència artificial que n'hi haja. Jo recordo, d'este home, un dia, clar, levant, estàvem fent un programa i no sé per què, fèiem un recorregut de les coses que havia fet Josep i comença a enviar-me fotos i n'hi ha una. Ell, que veig que siga Garfunkel, en una monyassa i Xina Rulla, ah, sí. al costat de Cindy Crawford.
7: Sí.
5: Però... com de Cindy Crawford? Ha... no pot ser, això no és un muntatge, ho has viscut, això?
7: Sí, en ella dos vegades. Tres vegades hem treballat junts, dos he estat més d'un dia en ella. Però el tema més important és que Come Moda no és un llibre de biogràfic i no és un llibre de
5: no conta
7: de
5: la vostra
7: xismes.
5: Vida.
7: No conta la nostra vida ni és cronològic. Admitis el zapi, tu pots llegir per on te dones la gana i quan tu vulguis.
5: Una patineta així, una tallada, una foto...
7: Allà i tal. Come Moda, en realitat, és un viatge al voltant de... És un viatge, podríem dir, iniciàtic sí. per a que deprengues tot allò del món de la moda que sempre has somiat o que sempre has cregut que s'ha viscut a través d'anècdotes que sí que les han viscut. Comença en una anècdota surrealista que mos passa sonant precisament el Vogue de Madonna i acaba en un plantejament filosòfic sobre la sostenibilitat perquè estem davant de la segona indústria més contaminant del planeta i nosaltres també volíem evolucionar durant el llibre. Però el llibre és un viatge iniciàtic al voltant del món de la moda però viscut des de la pròpia...
5: Des I a través de l'anècdota...
7: I a través de l'anècdota.
5: Com en la... Però són ensenyances... Estàs parlant des d'Homero. Són les ensenyances clàssiques, a través de la metàfora, a través de la paràbola, a través de l'anècdota, hi havia l'ensenyança.
8: Sí.
5: Ja sé que són moltes i són molts anys. No sé, una ensenyança de vida...
7: Sí.
5: Lluís, què t'has quedat de tota aquesta experiència, de totes les experiències que has tingut?
8: Difícil, no recorde, no te podria precisar, però sí que la nostra tasca ha estat aplicar la moda allà on hem estat. És a dir...
5: Però què significa això? Sí, perquè la moda, per exemple, què és?
8: Sí,
5: què significa aplicar la moda
8: en el dia a dia? Es comences fent unes fotos per a un dissenyador.
5: Ja.
8: I aquestes fotos tenen un recorregut.
7: A Lluís li agrada molt la fotografia, sempre.
8: No,
7: acaba en una sessió de foto.
8: La foto te du al teatre. I després te du a la televisió. I a vegades te du al cine.
5: Bueno, i parlant de televisió i de direcció artística. Aquesta imatge que tenim d'aquell Àngel Garó, que ningú coneixia, que apareix en un dels tres, allí de negre, un humorista... Això és cosa vostra, entre moltes altres coses.
7: Entre moltes altres. Perquè quan aplegava una companyia discogràfica o una televisió i ens demanava tot el treball fet a Hugo Stuben, que tu fores inclús...
5: Ahí
7: hem fet barbaritats. Quan aplegava una productora o arribava una companyia discogràfica com la Warner, que era la companyia per a la que treballàvem en aquell moment, no te plantejava... vas a vestir, vas a ser un estilista, com ara ho entenem, perquè en aquell moment no se sabia ni quina era la paraula estilista.
8: Sinó
7: el que se plantejava...
8: Dona-li un estil.
7: Dona-li un estil.
8: Perquè la gent no ho tenia. Claro. O sea, Alejandro Sanz...
7: O fes que s'entenga la seva música a través de la manera de...
8: Presuntos.
7: A través de la manera de vestir.
5: Construïu la moda, una imatge de l'artista en funció de lo que contava la música.
7: I més d'una rinya hem tingut en molts managers. Jo recorde una anècdota molt concreta que crec que... no sé si la contem ahir o no, que estic parlant amb la manager d'Alejandro, en Rosa, i Rosa me diu, és que aquesta no és la imatge d'Alejandro. Jo dic, no, és la imatge d'ell, és la imatge que les seues fans volen veure d'ell. Alejandro mos deixa treballar i va eixir el primer disc, després del famós d'Alejandro Magno, aquell horrorós.
5: Ui,
7: va eixir el primer disc, era el
5: tinc
7: de...
5: Tinc un amic que encara conserva aquell maxi d'Alejandro Magno. D'Alejandro Magno
7: terrible, que venien d'ahir, terrible. I va fer el següent, i en el següent ja fou una explosió absoluta, i acabaren, jo recordo aquells Nadals que van ser brutals. En el cas d'Àngel Garó, exactament igual. En el cas d'Àngel, el seu representant mos dia, com preteneu tindre un club de fans al voltant d'un humorista que pràcticament té que anar ridícul i té que... Perquè era el que hi havia.
8: Té que fer riure.
7: I diem, d'això res, té que pareixer Sartre. O sigui, quan disga, solament mirant-li la seva imatge, el tenen que confundir en un gran intel·lectual que en vez d'escriure tot un... tramat filosòfic, el que fa és un xiste.
8: En Àngel Garó, se negarem a fer entrevistes.
7: Sí.
8: Estiguem vora un any, la gent...
7: Perquè també se cuidava.
8: Al darrere.
7: Claro. La moda, en realitat, és...
8: Això és imatge.
7: Moda, manera, costum, forma de vestir. No significa ni bo, ni mal, ni regular, ni pa allà, ni pa aquí, no. Sol és forma, manera Els canvis que fa la moda són les tendències de les que diguem, estàs a la moda o no estàs a la moda. En realitat estem parlant de lo que se du, lo que no se du, que són els canvis que per mitjans sociopolítics i culturals

0: en el món de la moda, perquè necessitem vendre. Necessitem vendre, perquè, per això, com a moda, perquè la moda...
1: Com a moda, consumir, també hi ha de menjar.
0: I, a més, és un llenguatge. Però el llenguatge de la moda, que no solament és la manera de vestir o l'estil, també és la manera de no vestir o d'amagar-se. Nosaltres hem fet moda en gent totalment despullada, és a dir, cantants o artistes que en un moment determinat el manager diu, com el vestiríem? I veure què és, tal, i dir, no, el que anem a fer és vestir-lo, a deixar-lo en un element determinat i a donar-li consistència en els complements o en el tal, i pegar en el clau del moviment fan.
1: I allò d'estar moment just i lloc adequat. Sí, 1985, exacte. Les ventes Francis és un moment històric per a vosaltres.
0: Per exemple,
1: no?
0: És un moment històric.
2: Però després nosaltres la moda la dimensionarem a partir de l'any 2000. Quan diguem la sort de que unes ments privilegiades ens demanaren consell de què fer en València i tal, per a que se menitxara el cotarro i tal.
1: La passada i la del Carmen.
2: I fèrem la passada del Carmen, que va esdevindre València Fashion Week. Allò fou moments impressionants, on hi ha cada edició... Fem uns 27, 30 i pico desfiles en 5 dies.
0: Era una fashion week, de
2: veres. Un curro.
0: Arribarem a posicionar-la en el segon lloc estatal i a posicionar els dissenyadors valencians junt en els grans de tot el món. Tu llegies en el rànquing de desfiles internacionals quan t'entraves en les webs per veure l'horari d'Armani i a continuació d'Armani estava Àlex Vidal. O sigui que, i així en igual. Eixos anys que nosaltres estarem fent València Fashion Week, sobretot, que acaba en el 2014, eixos anys posicionarem hasta 9 dissenyadors en el concurs més famós de disseny que n'hi ha, que és el que fa la revista Vogue.
2: Who's on next?
0: A on dos voltes l'hem guanyat, una d'ells en el gran Juan Vidal, que és que fou un xiquet que nasgué en nosaltres. En quant a la eixida de models de les nostres files, són nombroses la quantitat. O sea, no m'agradaria dir a ningú... La Cañadas ja era famosa quan arribà, però me referís
1: bueno, però havia que acollir-la.
0: Sí, sí. Bueno. No, o quan se presenta a Kylie Minogue i a vegades que amagar-la. Que també això se conta...
1: Kylie Minogue?
0: Això se conta en el llibre. Ay, conta en el llibre. No ho vaig a destripar.
1: Esta de Kylie Minogue no me la sabia. Sí, sí, anècdota, sí. També
0: pues mira, Kylie Minogue aparegué en València que va en un club gay. Ja no cuento más.
1: Bueno,
0: no
1: destripo. I lo de Bimba Bosé, en Bimba Bosé, també tingueu una relació.
0: Bimba, no, en tots els Bosés. Els Bosés l'altre dia li ho dia a Paola. Li dia a Paola, és que la família Bosé per a nosaltres ha sigut tota molt important. Directa e indirectament. El primer gran llibre de la moda valenciana, el llibre blanc de la moda valenciana, la portada d'aquest llibre és la seva germana Lucía Bosé. I com no, i en Paola, des que érem menuts, jo dia, ni contes de quan se coneguem, perquè érem menuts. Jo te dic que tinc fotos en Paola, vamos, ella tenia 10 anys o aixina,
1: es que
0: i jo poques
1: el
0: més.
1: El rato que fora que quedem en esta parella, sempre se'ns farà curt.
0: Sí,
1: la enemistat...
0: Enemistat.
1: Bueno, podríem dir enemistat.
2: Filial.
1: I els jocs... L'esgrima verbal que sí. Manteníeu Carlos García Calvo i tu en Tela Marinera del nostre Sima Ferran Estelles, això ens heu tenit que contar. I moltes anècdotes del backstage que han quedat...
0: N'hi ha fotos també en el llibre, n'hi ha una playlist en la que podeu sentir en totes les cançons en les que hem treballat i com n'hi ha moltes imatges a les quals vull agrair especialment aquelles imatges que ens ha portat Zaibi, que han segut el gran fotògraf
1: Zaibi. No hem parlat de Zaibi, és que, claro,
0: que han segut els nostres ulls.
2: Ja que estem, Ximo, el dia del padre està ahí.
1: Gràcies per acompanyar-nos avui. Hem de fer un rato per a xerrar més i continuar xafardejant algunes coses que han quedat molt en la superfície.
0: Gràcies, Ximo.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Sí, igualment.
1: Estupendo. Com de moda. Gràcies.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
1: De tu a tu.
0: Els millors moments de la vesprada de Punt.
2: Amics i amigues de la ràdio autonòmica, estem en el programa que recull millors moments de la vesprada de Punt a principis de març, que és com vam tindre una visita molt bonica. Va vindre a actuar en directe i a xerrar amb nosaltres el cantautor Isma Romero. Va ser generós, profund i un artista.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada

0: Isma Romero.
1: Tira ja floja.
0: Compadre.
1: Quina xerraita més bona.
0: Que bones cançons i que bon rato hem passat.
2: Muchas gracias
1: por vuestra directe, que no te podem agrair més que una abraçada forta, que no te pegaré. Una bellesa.
0: La vida, gràcies per cantar-la i per contar-nos d'alguna manera també la vida a tots nosaltres. Tira ja floja, no s'ho perdau, Isma Romero. Gràcies, amic.

0: La bellesa de persona i unes preciositats de cançons les que compon Isma Romero, a que sí? Doncs ara seguim recordant i fent recull de les nostres debilitats. Bons amics, val? Bona música, sí, i bon menjar, per descomptat. Així que la següent parada recuperem l'entrevista que Vicent Gil, el nostre gastroturista, li va fer a Àlex Vidal, que va vindre des de Carcaixent per parlar-nos de la seva proposta de cuina al restaurant Origen.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
0: Mar Hernández, m'acompanya, i ara és moment de xuclar-se els dits.
2: És moment de xuclar-se els dits, d'obrir boca i sobretot anar-nos a Carcaixent amb Vicent Gil, el nostre gastroturista.
0: I ens portes cap allà, no?
3: Em pensava que aneu a dir, no, anem a xuclar-se els dits pel xocolata de la vila.
2: Ai,
0: ella,
2: que sempre que parles de la vila,
3: molt èxit,
0: La mare és gran baixadora del xocolata de la vila, saps que sí?
2: Sí, sí, sí.

No, però avui no anem a la Marina, avui se n'anem a la Ribera, a la Ribera Alta, me n'anem a Carcaixent i me n'anem al restaurant...

0: perquè, bueno, he estat molts anys fora de casa.
1: Has rodat, sí. Per a on has rodat?
0: Singapur, Anglaterra, Àustria, Mèxic, País Basc, Catalunya, Madrid, buscant-me la vida, i arriba un moment en què ja comences a pentinar canes, i dius, hòstia, tinc que tornar a casa.
1: Tornar a casa.
0: Sí.
2: Però va ser un... Jo crec que la cosa definitiva va ser quan estigué treballant en cabanyes de la Sagra, en
1: Toledo. Cabanyes de la Sagra?
2: Sí.
0: Sí.
2: Sí, estigué treballant allí i va dir,
1: si així... Cabanyes de la Sagra...
2: N'hi ha un...
1: Diu, si me'n vaig anar a Sebastopol,
2: no, cabanyes de la Sagra, sí.
1: Però això té pinta de poble xicotet.
2: Molt xicotet.
0: Sí.
2: 2.000 habitants, en Toledo. I el tio va dir, si així jo puc triomfar en un restaurant i així tenen un gastronòmic en cabanyes de la Sagra, per què no tindre-lo en Carcaixent?
0: Pues, tota raó, teniu tota raó, perquè es va demostrar que en un poble xicotet es podien fer coses molt ben fetes. Allí era una passada, teníem el nostre propi hort, fèiem hasta el compost per a la verdura, sí. I érem un restaurant gastronòmic de quilòmetre zero, absolutament.
2: Cuina manchega.
0: Cuina manchega, que jo no tenia ni idea.
2: De qualité, de qualité, però Mare, manchega.
1: El que s'ha après, Àlex, però...
0: Sí, allò va ser un màster, damunt era aixint de la pandèmia ja, i en cosa de 2 setmanes vaig tindre que canviar tota la carta, equip nou, i va ser una experiència brutal. I, bueno, tant el meu soci David com a mi, va ser el moment de dir, podem fer un Carcaixent, que és un poble més gran, València té més ciutats properes, sí, per al tema de clientela, i...
1: A l'hora de poder captar gent, exacte, Carcaixent, en este cas, és més, era un punt...
3: És un bon punt, sí.
1: Més bon.
0: Més senzill, sí, perquè allí, d'un poble a un altre... Igual eren 10 minuts en cotxe. Uh-huh. I ja t'he dit que era un poble que no tenia ni col·legi. I teníem un restaurant gastronòmic, estàvem la guia Michelin, teníem un sol.
2: I la gent anava a posta.
0: I la gent venia, sobretot de Madrid, moltíssim. I superguai. Vull dir, ahir vaig aprendre molt
2: jo. Jo tinc que fer-vos una confessió. O sea, jo encara no he anat a tastar el Mitjar Origen.
1: Sí. Home, potser estem fent un comboi ara
2: no,
1: mateix.
2: Clar, no, però
1: ara mateix, sí, en data.
3: Ens anem directe,
1: en
3: dia,
1: per
2: sí que Àlex i jo ens han creuat moltes voltes en gastrònoma, en el tastarròs, que ell està tots els anys. Entonces, bueno, jo he tastat per cosetes. A mi m'apeteix tastar, i jo dic, pues, antes del programa, reservo un dia i vaig. I ho intento, per anar esta setmana passada, i no hi havia manera, i a través de la web, i al final li crida, li guia, Àlex, que estic intentant reservar i no me deixa, diu que és que, claro, que ho tinc ple.
0: Per sort.
1: Gran senyal, clar, és sí. Bon senyal.
2: O sigui que... No,
1: està difícil de trobar,
2: per
1: no?
2: Per això te dic jo que... jo no la conec en tota la seva amplitud. Conec pincellades, però a mi m'agradaria anar a provar-ho. Qui sí que ho coneix, i a més, jo crec que ell mos ho pot dir, perquè... a més, és d'Escarcaixentí, i la setmana passada el tinguem a ser el programa.
1: Sí.
2: Ivan, com cuina Àlex Vidal?
4: Ai. Bona vesprada a tots.
1: Ivan Talents.
0: Ai, Ivan.
4: Què tal, Àlex?
0: Com estàs?
4: Com estàs, crac? Bueno, pues què vols tinc que dir jo d'Àlex? Cuina com el Sánchez, la veritat que té una delicadesa i un gust, vamos, i si això li sumem el producte que tenim així, pues, meravilles. Estàs tardant ja en l'origen, eh?
0: Ja té reserva.
2: No, ja està la reserva feta. Escolta, que me dia antes que diu que allí en el poble encara n'hi ha que li diu, tu vas a tancar.
4: Ah, sí, bueno, però sabeu que ese tipo de comentaris són... Però
2: perquè...
4: habituals,
2: claro, és que la gent en Carcaixent, que està acostumat a menús de 14 o 15 euros a lo millor, que allí aparega Ivan el menú més senzillet que té és el de 68, i llavors diuen, buh, este que s'ha pensat, este d'ací 4 dies tanca el restaurant, però la veritat...
1: Bueno, bé, si t'està avui viu l'experiència...
4: Clar, jo crec que a voltes menos, és al principi, a lo millor pues, sí. Poc a obrir, pues, la gent tampoc està tan ficada a veure un gastronòmic...
2: No, la setmana passada li ho digueren en el mercat, no sí, te creguis que és al principi, eh?
0: Però sí que té...
2: Els de poble som especials.
0: Sí que té raó, Ivan, que al principi era molt més. I teníem preus molt més assequibles, realment. Teníem un menú a 24 euros o a 40. Però, per sort, està canviant, I cada volta vam gent del poble, que jo ho agraeixo molt, també. I estem molt contents. És una passada.
2: Ivan, tu què destacaries de la cuina d'Àlex?
4: Ostres, jo penso que... és molt completa, o sea, una molta tècnica. Àlex és molt elegant cuinant i o sea, la tècnica és que es veu tot. Mira, jo fa temps que no vaig, per cert, que tinc castigat de les orelles.
1: Ivan.

0: Que anem a muntar un combo. Ja t'ho direm i t'apuntes.
1: Ai, pues jo enseguida. El tenim ahí per
0: en temps, perquè com està difícil d'aconseguir taula, li ho direm en temps.
2: No és broma, eh?
1: Digues,
2: Ivan,
1: digues. No, digues.
2: No, que m'ha fet gràcia perquè he vist un post que ha penjat en Instagram, ara l'últim o el penúltim, que deia abiertas las reservas para el mes de mayo, és? Jo dic, això sí. És que març i abril...
0: Ja ho té
2: quasi.
3: Això és un símptoma magnífic.
4: Sí, de fet, crec que esta setmana mos queda una taula de dos en tota la setmana. I cap de setmana, ja t'he dit, que hasta finals de maig estem a tope.
0: Quin gust, això.
4: Realment, això és el gran reconeixement, és això, tindre treball en estos temps i supercontents.
2: Ivan, i l'Àlex de beguda i de còctels, i això com va?
0: Posa'm-li nota.
1: Home, doncs també. Àlex, o sigui, jo penso que com a tot bon hosteler o amant de la gastronomia, és agradar menjar bé.
4: Sí,
1: i veure bé, no? I Àlex li agraden moltes vins, també li agraden, pues, bueno, pues, tot el que pugues veure que siga... Escolta, que siga de qualitat, no?
2: Ja s'ha anat
1: és molt defensor de les begudes també tradicionals valencianes.
2: Pues no? Ja t'ho dia, perquè ja estàs tardant tu també en anar a presentar-li el Momento Paquito.
4: Sí.
1: La tinc ahí preparada. Lo que passa, fija tu, que vivim molt proper.
0: Està pensat.
2: Que mira que a mi ja que eren... Home, ja a Soles ja te vas dir abans del començar que a Soles estava fantàstic. Però eixe, el ginger ale i el cafè espresso en el Momento Paquito, això és una locura.
1: T'agradaran tots, no?
2: És una locura. No, me vaig tindre que reprimir a montó, perquè, claro, jo després tenia que agarrar el cotxe i fer 30 quilòmetres. Vaig dir, vaig a parar una miqueta.
0: No podia ser.
2: No.
0: En ese moment.
2: No, això no pot ser. Hi ha que moderar-se. Bueno, pues ja ho saps, eh? I volem agrair-te molt que hagis entrat per telèfon, que quan ho vas dir la setmana passada sí que me digueres que sí, que lo que fera falta...
4: Moltes gràcies, Ivan Morico.
2: Un altre carcaixentí que triomfa pel món, per tot arreu.
4: És que Ivan,
0: gràcies, Ivan.
4: Ivan, a part de ser un crac en lo seu,
0: sí?
4: és un referent que jo he tingut de quan era més jove. Vull dir, ell fa que molta gent vulgui dedicar-nos a aquestes coses. Ara està peleant-se contra tot perquè l'Emparin, que és un plat tradicional de Carcaixent, que nosaltres també fem, agarra el lloc que
2: li correspon. És això de l'Emparin?
4: L'Emparin és un guiso de sèpia que es feia en Carcaixent fa més de 70 anys. Es feia en el bar Carlos i va néixer d'un error. Pues tu imagina que estàs fent un guiso de sèpia, se t'enceba, se t'oblida, comença a caramelitzar-se la ceba i se fa un sabor molt més intens. I és una etapa que ha sigut durant dècades que estaven tots els bars del poble i ara, per desgràcia, està perdent-se. Algun el fa, sé que un parell el fan de Carcaixent, i nosaltres és l'únic plat que sempre ha estat en el menú d'ostació des de que obrirem. Nosaltres després li fiquem cacau de collaret, una espuma de aiporro, de genovès... Vull dir, fem altres coses.
0: Es sofistiqueu una miqueta en producte de cim.
4: Però el guiso és el guiso tal qual. De...
3: La base és la base.
4: Sí. De sèpia del mercat, sí.
0: I tu com treballes? Vull dir, quan busques el canvi de la creació d'un plat... Com comença la cosa? Una carxofa, en una sèpia, en una codorniu, no sé què dius, a partir d'ahí...
4: Pues busquem...
0: Mira, com si se viatge? Que ho puguem entendre...
4: Ara estem molt obsessionats en tornar a l'origen i fer cada volta una cuina més valenciana. Hi ha un xic, un home en Ontinyent, que es diu Casimir, que, bueno, ell era profe i ha escrit històries de cuina valenciana, parlant de les abueles, antes, en la edat medieval, es feia la búrnia, que era una beguda de figues i roses, i nosaltres l'hem fet allà també. Entonces, el que fem és inspirar-nos o llegir molt sobre tot això, i després el que n'hi ha, vull dir, de repente...
0: Però amb això, tu després vosaltres li poseu el vostre...
4: Sí.
2: Sí, personal. El toque vital.
0: La tradició és una inspiració.
4: Ens agrada molt utilitzar productes en desús, els gixons, les camarrotxes, la garrofa, els esbarcers. Això no es veu per ahir.
3: I això serà complicat, també.
4: Sí, no. De fet, es cabreixen amb mi de vegades parlen en Asier de Arat o Javi del Mercat de Carcaixent i dic... Vull gixons o vull agrets i té que anar a posta al camp, tallar-los i total, això quasi que m'ho regala perquè això no ho vol no vol ningú.
2: Ah, que són brosses, que estan allà en els marges del, dels camps.
3: Que però sí que no es cullen.
2: Abans es gastaven molt, però ara ja...
4: Clar, però mola molt, perquè quan veig gent de més de 60 anys al restaurant a menjar... Diu,
0: reconeix el sabor.
4: Clar, okay. Diu, sí. Pues ma abuela feia pastissers en Dixons, o abans fem un plat de caldo de putxero.
0: Uf, a mi això m'emociona.
4: En pilota, com fan en la Safor, que fiquen un poc de llima. I són sabors tradicionals que realment no n'hi ha tants jocs on se poden menjar de cuina valenciana.
2: Quin gran paper tenen les abueles.
4: Sí, és una altra cosa que a mi em fa por que s'està perdent també.
2: Ja... L'altre dia estava parlant en Carles López de El Grano i ell me deia que la seva inspiració van ser les seues dos iaies.
4: Sí. N'hi ha molta cuina, tota la cuina casolana i tradicional valenciana ve d'ahir, realment.
0: L'altre dia vam entrevistar uns crios que estaven aprenent a fer coques de dacsa. I li di a la periodista, qui te fa les millors coques de Daxa? És que tots van dir m'abuela.
2: M'abuela, sí. Claro.
0: Tots. Per això que m'ha vingut al cap ara quan has dit això.
2: Tu, fixa que a mi me va dir una cosa que me va emborronar. Ell diu, jo, el ajorriero i tal, diu, no deixa que el fas a ningú en la gent que tinc en cuina. El tinc que fer jo. Per això, perquè jo, en aquests moments, m'aïsle i me'n recorde de la meva iaia. I per ell era un moment místic i aquest plat... no, el faig jo perquè així el tinc que fer jo, o sigui que...
4: Sí, n'hi ha plats que a nosaltres ha passat gent que ha plorat allí perquè li recordava això a la iaia o a sa
2: mare...
4: Bueno,
2: quan plora algú allí...
4: Això és bàrbaro, eh?
2: Això, vamos...
4: Bueno, ens han fet plorar a nosaltres també, diguem-nos coses molt, molt, molt boniques que no esperem en la vida que ens passaren.
2: Sí, I n'hi ha una cosa omnipresent en la cuina d'Àlex, que són els cítrics.
4: Sí, clar.
2: Que això és lògic, perquè a veure, estem parlant de Carcaixent, que sempre s'ha dit que és el bressol de la taronja.
0: Sí.
2: En recordeu-se de la frase eixa de Carcaixent i dolces.
0: Sí, senyor. Sí.
2: Claro, els puestos dels mercats quan venien la fruta i tal, i venien les taronges fent de Carcaixent i dolces.
4: Pues és una altra pelea que tenim. De fet, en Ivan tenim algun projecte de fer algun refresc de cítrics del poble.
2: Bueno, tu ja en fas un.
4: Sí. Bueno, nosaltres no tenim refrescos comercials des del principi, i abans utilitzant la malferida de Yalo i ara des de fa 2 anys o per ahí ens fem els nostres propis refrescos, fem una de llima o de taronja cadenera també, que és la taronja local,
2: la taronja cadenera
4: o de hibiscus, coses molt, molt senzilles que pareixen com unes webs més o menys, i després cítrics, tot el menú de cítrics, vull dir, tenim ara n'hi ha sanguines, és encurtits que fem, ara tenim penca encurtida també en cítrics, castellima, lima, mà de Buda, vull dir, més de 30 cítrics en el menú segur.
2: Escolta, quin és l'ingredient al que Àlex no renunciarà mai a la seva cuina?
4: La seva. Nosaltres, jo no sé si gasta la millor... Nosaltres donem una mitja de 120 clients a la setmana. Pues igual gastem, no sé, 30 quilos de ceba o així, no? Vull dir, de fet, fins fa un mes teníem un snack que era tot ceba. Fem una natilla de ceba, un jugo de ceba, en les peix de la ceba fem una tèmpora, i és... De fet, a voltes m'he criat gent dient, és que sóc al·lèrgica a la ceba, i dic, no pots vindre, perquè tot, és que tots els caldos, per mi és el meu ingredient.
2: Bueno, és que, exacte, en qualsevol sofregit,
4: la ceba
0: és imprescindible.
4: Sí. Damunt està la ceba que mos fa l'Olan Xenovés, que està molt, molt bona també, una ceba dolça. Oh. Tenim la sort, Carcaixent i en general la Ribera, és una sort, perquè tenim a 20 quilòmetres riu, muntanya, horta, tot, vull dir, tenim tot.
0: I estos proveedors te'ls has buscat tu? Els has, com has
4: sí.
0: petat?
4: Bueno, de repente descobrisses... Ara farà 4 mesos descobrir...
2: Bueno, ara hi haurà alguns que aniran a oferir-se.
4: Sí, que
0: abans... Clar.
4: Que al principi no volien vindre.
0: Al principi
4: també,
0: no te coneixien.
4: Sí, ara han descobert un xic que ha agafat una farina mil·lenària en Gata de Gorgos i l'està recuperant. I llavors fem el pa en ixa farina. No sé, anem trobant... Vaig conèixer a Luis d'Octobris en la canya d'Alacant a l'obrir i tinc el seu oli des del principi perquè han fet ahí una simbiosi molt xula i anem descobrint aixina coses. Cada volta hi ha més gent que està fent producte ecològic de proximitat per ací.
2: És una de les senyes d'identitat de la seva cuina. I n'hi ha un altre producte que no m'has dit però que també és... Santo i Senya, parlant de Santo, sí. El meu amic Santos sempre compta en tu per al tastarròs, o sigui que que els arrossos d'Àlex tenen reputació.
4: Sempre tenim arròs, sempre, també. Sí, de fet, és que és superimportant, també, que defensem la Deo València. Jo utilitzo albufera, però podria utilitzar qualsevol altra varietat. De fet, en el centre de llavors de Carcaixent estan experimentant, que és un projecte xulo, estan plantant arrossos nous per a fer-los ecològics i de més, i estem també ahí a veure què podem fer. I sempre tenim arròs. Ara mateix tenim uno de tuétano, caldo de rabo de toro, mostassa encurtida en citris que fem nosaltres, sí. I després agarrem boniato i el fem com si fos arrop, en cal. I està espectacular, també.
2: Però hem fet de tot. Que ella, al començar però, a dir-ho...
3: És que em regali me viva,
0: per l'amor de Déu.
2: Sí, sí, sí. I ho farà de veritat, eh?
0: És que per... Sí, ho faré de veritat. Ja t'ho dic. Ja t'ho dic.
2: Però...
0: Ho admiré tant, això.
2: Tu dona compte la marxa que porta el pollo i lo més curiós és que fa mes i mig va ser pare, així n'ha d'un esclafit dos.
4: Sí, sí.
0: Sí, va ser greveçona.
2: Dos xiques. Sí, sí. Dos xiques, diu.
3: Quina alegria.
2: Diu, esta nit ha dormit una hora.
4: Esta nit una hora en el sofà. Però sí,
0: home, com se diuen, com has dit?
4: Júlia i Anna.
0: Júlia i Anna, sí. Que noms més bonics.
4: A més, ens ha costat molt arribar i supercontents, sí, sí, sí.
0: Home, és dur, però és l'aventura més apassionant. Sí, bueno, tu ja has viscut moltes aventures apassionants, sí. Però bueno. Esta...
4: No, esta, de fet, no, encara no fan res, però ja compensa.
3: Temps al temps.
0: Ja t'ompli el cor, eh?
2: És que és curiós, perquè aquest estiu me'l trobi. Jo l'anava a portar a la dona allà a Torrent a treballar allà a l'oficina i tal,
4: sí?
2: I jo me quedava allí en un baret, en la terrassa, allí en el mòbil, allí fent coses i tal, sí. I me'l veig un dia vindre la dona i dic, però... que vosaltres ho de Torrent? Diu, no, però venim així al ginecòleg. I dic, ah,
4: sí,
0: quina
4: sí,
0: casualitat, per favor.
2: Sí, sí, sí. Ara de tu, fica, d'una escopeta a dos, que això
4: ja estan així.
2: Dóna sí, molta sí, sí. Feina.
0: Dóna molta feina.
2: Dóna però molta
0: feina. Ja, sí, ja que estàs...
2: Però ne cries dos d'una espenta.
4: Sí, i et canvia també molt la visió del teu treball, de també volem ser molt més sostenibles en aquest...
0: I vaig a dir-te que el teu treball és molt sacrificat per al mateix temps criar fills, però ho tens clar.
4: Sí, a veure,
0: en la mà se criaran, les xiquetes se criaran allí.
4: Tenim diverses coses bones. Una que visc enfront del restaurant. Tenim
0: oi,
4: la casa
0: això és molt boníssim. Sí.
3: Això està molt
4: ben
2: pensat. Ell ara se suposa que està de descanso paterno.
4: Sí, se suposa.
2: Però que si li peguen un xiulit i li diuen, ja, les que no sé què, diu, espera, que
0: pam,
2: no vaig.
0: Baixa,
2: cruça el carrer.
4: És el millor.
0: Perd-te una altra cosa important de la vostra feina, que jo diria que estàs sacrificat, és tindre un bon equip o un equip de total confiança.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Ara necessites tirar-me d'ell.
4: Un equip espectacular i estan ahí al pie del cañón superbé, molt bé, molt bé.
2: Ell recalca molt lo de l'equip, perquè quan li han donat els premis i tal, ell sempre ha agraït molt el treball de l'equip, que per cert, això no ho han dit, però és un restaurant molt jove,
4: sí.
2: Acaba de complir 3 anys, en un any va aconseguir un sol Repsol, en any i mig va aconseguir l'estrella Michelin, ara ha revalidat el sol. O sigui,
0: molt flipant i tot.
2: Va embalat.
4: Bueno, jo crec que ja hem arribat ja ara cara baix, perquè ja no ho hem fer més, però sí, home, totalment inesperat. Jo no pensava, vamos, res del que ens ha passat. Jo lo que parlava en Ramon, que és el nostre jefe de sala i sommelier i que està des del principi amb nosaltres, al principi era, nosaltres hem de ser els millors al nostre preu. Si el menú val 30 euros, que diuen, pues per 30 euros...
0: Que bé dinat, o que bé sopat, o quina experiència.
4: Però mai, de veritat, hem pensat... vamos, jo sempre diria... Ni quan mos convidaran a la gala de Michelin, jo diria, això serà, jo què sé, pues anem allí...
0: A veure què passa. Pa voreu, pa convollar-ho.
2: A veure què passa.
4: Això és tipus Oscar, això és una locura. Però no ho esperàvem, però res del que ens ha passat, de veritat.
2: Me va fer gràcia perquè la meva amiga Almudena Ortuño te va entrevistar en les províncies i el titular, no, l'entradilla dia, lo primer que he hecho al conseguir l'estrella Michelin és comprar servilletes. Això, a veure, explica'm-vos això perquè jo no ho vaig
4: acabar. És que els titulars són un poc...
2: No sé si és que no tenia servilletes...
0: És que els periodistes som el del titular.
4: No va ser tan així, però sí que és cert que... L'estrella, una de les coses que porta és que te dona o t'assegura molt de treball, almenys una bona temporada. Entonces, pots invertir més en millores en el restaurant.
3: Clar.
4: Nosaltres obrirem en 4 parets de pla dur i...
2: Pintaetes i prou.
4: I no teníem ni càmera de vi. Vull dir, teníem el vi en les neveres de la cuina. I en 2 persones en sala, 2 en cuina, i ara són 6 i 3. Vull dir que és una barbaritat.
2: O sigui, de 4 heu passat a 9, més del doble.
0: I en temps rècord, quasi contra el rellotge.
4: Sí, sí, no tenim taquilles per a tots.
2: Totalment rècord,
4: Vull dir, no tenim taquilles per a tots. Jo vaig comprar 6 taquilles, que dic, 6 persones...
3: Em vas a ser a prou.
4: Això ja n'he sobrat. I mira, per sort, i ojalà sigui medicina, perquè és que te dona molta... tranquil·litat saber que n'hi ha treball.
0: I per poder continuar, la personalitat és important i la teniu. Recordem que estem parlant amb Àlex, que ell pues, té el restaurant

0: La Carcaixent, origen, origen.
1: Origen, i abans de que te'n vagis, que estem ja apurant el temps.
2: Ràpid.
1: Els sols i les estrelles tenen una visibilitat tremenda. Mm. Hi ha guiris que s'acosten allí a Carcaixent?
2: Sí, molts, moltíssims. També és cert que hi ha molta gent estrangera que viu en Simat o en Alcúdia.
3: Per la zona, sí.
2: Però sí que, si antes venien un 5%, ara igual estem en un 20%.
1: Sí, i jo no van a collir taronja, i jo es van a posta dinar, eh?
2: La posta,
0: sí. Ells es van a provar ixa roseta en tuita, no, que és més santíssima. Pues quin gust conèixer-te, Àlex.
2: Igualment, moltes gràcies.
0: Ara, mentre vosaltres escolteu les notícies, que no sapiguem a les nostres companys desinformatius, no vos escoltarem perquè anem a quedar amb tu, perquè anem a dinar un dia allí. Però ara escoltem les notícies i l'actualitat i ara tornem.
2: Gràcies.
0: Quines ganetes d'anar a Carcaixent a tastar els bons plats que cuina Àlex a Origen. I arredonint aquests minuts dels millors moments, ara mateix ho fem amb la cançó que ens va interpretar Carme Juan en la seva secció. Aquella setmana ens explicava que alguns temes famosos de música clàssica havien pogut transformar-se en cançons pop. Un exemple que la va interpretar en clau valenciana va ser este Conspiració, amb el que acomiadem estos minuts que hem compartit.

0: Conspiració, conspiració, el xoc que excita la imaginació.
1: Molt bé, Gemma, i fent falset i tot també, eh?
2: Home, jo...

0: voret. Faig a la meua batxa per tu. Conspiració!
1: Conspiració!
2: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb tota l'actualitat esportiva valenciana i els partits de pretemporada, els Kaiser Chiefs i Castelló Sabadell. Este dissabte, des de les 12 del migdia, esport en directe al Punt a Punt.
4: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
5: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
6: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En Apunt Ràdio, de tu a tu.

0: Terra de Bous. Germà Estela. Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb tota l'actualitat esportiva valenciana i els partits de pretemporada, els Kaiser Chiefs i Castelló Sabadell. Este dissabte, des de les 12 del migdia, esport en directe al Punt a Punt.
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Hola, soy Rafaelillo y quiero enviar un saludo muy fuerte a todos los oyentes del programa Tierra de Bous, en la radio A Punt. Un fuerte abrazo.
4: No es casual, no es casual la salutació de Rafaelillo, otro dels toreros que estan orillats i que ja no estan en les files, però això pot canviar sempre, sempre. Que arriba una cançó, no? Sí, arriba Maná. Una miqueta de música, abans de que comenci aquesta correguda, anirem ràpidament a la plaça de Bous, però també escoltarem d'ací a no res al director general d'Interior, a Vicente Huet, que ens conta moltes coses del que ha de vindre.

0: El món del bou. A Punt Ràdio.
1: Més protagonistes en este divendres, immersos ja en la Fira de Juliol. Ha tingut un moment de... Bueno, pues de ens ha fet un hueco, un favor, don Vicente Huet, director general d'Interior de la Generalitat Valenciana, per a parlar d'un aconteixement que precisament s'estrena i que comença demà, que és l'inici de la primera, el primer festeig de la tercera edició del Circuit Valencià de Jonegades. Vicente Huet, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Germán.
1: Ha coincidit quasi la Fira de Juliol en el començament de del circuit, no? Circumstàncies que a vegades ocorrixen, no? I ha passat en esta ocasió.
2: Sí, no comença demà, comença el diumenge, i sí, pues les circumstàncies han fet que coincidisca la Fira de Juliol, la final d'Espanya.
1: També,
2: una
1: també.
2: Notícia grata, però han coincidit les tres coses, però bueno, al final... La primera eliminatòria se farà en Vinaròs i n'hi ha prou gent allí que no baixa a València, esperem que n'hi hagi afluència la que li pertoco.
1: Bueno, és un circuit en la tercera edició que jo suposo que ha servit tres edicions ja per a corregir les coses que no havien funcionat, encara que jo crec que aquestes dues primeres edicions, Vicente, tot així molt bé, la veritat.
2: Sí, jo, dit la veritat, que corregir, com a corregir errors, no hem corregit. Al final, cada... any, cada fase se fa d'una manera i un context diferent, i en aquest moment en què se fa és el que mana, i jo crec que les circumstàncies, algunes polèmiques sempre se desperten, perquè les qüestions, quan uno entra i un altre no entra, pues se queixa.
1: Això sempre.
2: El mateix que no va entrar l'any passat, entra en guany i se queixa, sí, el de l'any passat.
1: Claro. Però això passa en les figures, en les fires i en les joneguers també, en els circuits. Això és inevitable. Bueno, per a començar, en aquesta primera... ese primer festeig en Vinaròs, el diumenge, amb Alberto Donaire, Juan Alberto Torrijos, que va ser finalista l'any passat, i el alacantí Javier Cuartero. Això és un cartell i una terna molt atractiva.
2: Sí, la veritat que sí, perquè tenim a Alberto Donaire i Javier Cuartero, que no van participar, que Alberto Donaire va

0: tindre un percant l'any passat, se va quedar fora, però tenim també Alberto Torrijos, que va passar a la final l'any passat.
1: Sí, senyor.
0: I el mèrit per introduir-lo dins d'este circuit ha sigut per ser finalista, igual que Simon Andreu, i la veritat que l'any passat va ser finalista, però perfectament haver pogut ser un guanyador.
1: Sí.
0: I ese dia ho va fer millor Mario Vilau, però si Alberto Torrijos haverà mort millor o haverà torejat un poc millor, doncs igual haurà sigut el campió.
1: En cada circuit, ja són tres, sempre n'hi ha una... No vaig a dir una anècdota, no? Però sí una peculiaritat que li fa únic, no? El primer va ser, per exemple, el circuit, jo me'n recorde, en eixa final de Villena també, un circuit en una participació molt important dels joneguers alacantins, que si no m'enganye, això va ser la segona. I el primer, però va guanyar un alacantí, no?
0: El primer... va guanyar un alicantí,
1: però Borja Escudero.
0: És Borja Escudero, però més participació va haver, va ser l'any passat d'alicantins, però les circumstàncies van manar que hi haguera una sobrerepresentació de la província d'Alacant. Per a mi no va ser un problema,
1: no.
0: Però com t'he dit abans, pues, cada algú se queixa de lo que li toco. De...
1: Bueno, en guany, per exemple, no n'hi ha tanta representació a la cantina.
0: No.
1: Són coses que són variants que corrigen, no? Fíjate, una gran representació a la cantina i va guanyar un català. La segona edició.
0: Exacto.
1: Curiositat. I en esta tercera tot està per decidir. La final sí que sabem que serà de nou a Villena.
0: A Villena, exacto. És una plaça singular. Com bé has dit, se va fer la primera final, el primer circuit, que va estar molt bé, però tinc que dir-te que l'any passat va estar molt més que bé, perquè va ser... La final va estar a l'altura de grans vesprees de bous a la Comunitat Valenciana. Jo crec que va ser una final molt redona, en el que se va tancar el cercle entre els millors novilleros en aquest moment, que els tres es va eixir la vesprà, que els bous de Daniel Ramos, el novillos en aquest cas, van eixir a la perfecció i crec que va guanyar el millor, però no significa que els altres dos foren pitjor, eren també millors, però va destacar un poc més Mario Vilau i jo crec que va ser una vesprà per al record.
1: I els dos finalistes, junta a Mario Vilau, la veritat és que aquesta final de Villena serà recordada per molts anys per una de les vesprades de bous de joneguers més espectaculars de les que se recorden. No? Va ser una vesprada quasi d'infart perquè la rivalitat va ser tal i la sensació des que estàvem allí era de que el que arribava després encara volia més i el que li seguia més. O sigui, van pujar a un nivell que alguns comentaven, Vicent, diem, això on acabarà?
0: Dies abans vam anar junt a Pilar Tebar, que organitzava l'any passat el circuit, i els joneguers i representant de la Fundació. I recorde que aquell dia abans vaig veure Victorino Martín i li vaig preguntar, què creus que va ganar avui? I me dirà, és molt fàcil, quan termine te lo digo, perquè el abanico estava tan obert, hi ha tantes possibilitats, que al final la pregunta, de dir, el que contesta de forma subjectiva, no objectiva, de dir, que si pregunten qui va guanyar, Espanya o Argentina, sí, pues, no se sap.
1: Està clar.
0: Volen que guanyi Espanya.
1: Espanya, però... jo crec que Espanya, no volia deixar, Vicente, la teua presència sense parlar de, jo crec que una molt, molt bona notícia per al col·lectiu Taurí de la Comunitat Valenciana, per a totes les associacions, col·lectius diferents, penyes i molt més, perquè per fi tenim en xifres i en dades també aquest conjunt d'ajudes, de subvencions que la Generalitat donarà a la gent del bou.
0: Sí, la veritat és que en dos anys hem passat de 0 euros en inversió directa al món del bou i sobretot gran part al bou del carrer a enguany que anem a invertir més d'un milió d'euros en inversió directa.
1: Anem a repetir-lo?
0: Un milió d'euros.
1: Tremendo.
0: Tremendo.
1: La xifra és tremenda.
0: Sí, la veritat que sí. Que dit.
1: I l'esforç també.
0: T'he dit que el precedent és zero. El precedent de fa dos anys és zero. L'any passat...
1: Però de zero a un milió?
0: No, l'any passat 150.000 i enguany 1.030.000. És a dir, hem pujat un animalà. Això és la generositat del president de la Generalitat, que ha tingut a bé, i del meu conseller, de Juan Carlos Valderrama, que han tingut a bé atendre les peticions i s'ha pogut fer un catàleg de subvencions que jo crec que són adequades per al món del bou, per a poder ajudar, perquè sempre parlem que tots els sectors necessiten carinyo, però tots els sectors necessiten carinyo i els donem diners. Donem diners a tots, als mossos cristians, a les falles, a tots els sectors culturals, sectors festius, turístics, però el bou, que és un dels emblemes, dels grans emblemes de la Comunitat Valenciana... I, i

0: generadors.
1: Exacte. I és generador d'economia i de marca turística, perquè al final el bou al carrer no només genera economia, genera turisme i genera que la societat se mereixi, perquè se mereixi per tots els pobles, i això el que fa que és molts pobles els bous és una marca turística, perquè és el gran atractiu de les festes d'aquest poble, d'aquest municipi.
0: I és el gran aparador també dels que venen de fora, no?
1: Exacte. Tenim l'exemple de Segorbe, pues les festes de Segorbe són les festes com un altre poble que la majoria no aniríem. I el gran atractiu, al final, és l'entrada de bous i cavalls de Segorbe.
0: Sí, senyor. Clar, això s'ha de posar pues a l'abast de tots i, sobretot, que tota la gent pugui conèixer aquestes xifres, no? Parlem d'una quantia total d'1.126.000 euros, que és moltíssim diners, repartit en quants diners per a cada associació, de quina manera, no? S'ha arreglat tot això.
1: Mira, el primer... que res és que hem assumit des de la Conselleria d'Emergència Interior, la Direcció General d'Interior, l'organització del circuit de Novillades, doncs, evidentment 300.000 euros veran per al circuit de Novillades. Després hem volgut ficar diners per a tots aquells mitjos, revistes que se dediquen a promocionar i divulgar programes com este, doncs, que també tinguin una poqueta ajuda per a fer alguns programes especials o específics sobre bous al carrer, sobre eventos extraordinaris dins de...
0: Tot el que siga promoció i difusió.
1: I difusió, dins del món del bou. Perquè a vegades no sols costa de fer les coses, també n'hi ha que promocionar-les.
0: I contar-les.
1: I contar-les.
0: Ahí 50.000 euros.
1: Ahí 50.000 euros. Després hem ficat 60.000 euros per ajuda de municipis de menys de 2.000 habitants. Els festejos, cada vegada, pues, com tot en esta vida, se van carint per l'IPC i per tot el seguro, les barreres, el ganau. I els municipis de menys de 2.000 habitants, n'hi ha municipis, te ho dic de primera mà, que fan un esforç titànic en el pressupost per a poder continuar organitzant els mateixos festejos de bous al carrer. Doncs hem ficat 60.000 euros per a que aquests municipis se puguen acollir i anem a facilitar i ajudar-los a pagar, pues, temes de seguretat, com pot ser l'ambulància, com pot ser el seguro i com pot ser, pues, les barreres
0: i els permisos. Sí, sí, sí, molt bé.
1: Després hem ficat 120.000 euros per a continuar ajudant a les federacions i entitats que engloben a les penyes de la Comunitat Valenciana, però també continuem treballant, ajudant a les penyes i tirant-los una maneta. I després n'hi ha dos noves de creació. N'hi ha una en 100.000 euros que anem a ajudar al manteniment i reforma de les places de tercera en la Comunitat Valenciana.
0: Perfecte.
1: Perquè són places que no tenen la gran ajuda com poden tindre les places, evidentment, com València i Alacant i Castelló. I les places de tercera, pues, sempre es costa un poc més, que els empresaris se volquen allí i que l'Ajuntament, pues, també n'hi ha vegades que tampoc dedica l'esforç econòmic que té que dedicar. Entonces, anem a solventar que això no siga una excusa, anem a ficar 100.000 euros a la disposició d'aquells municipis que vulguin reformar i mantenir les places.
0: Saps què passa? Que en moltes ocasions els empresaris no volen tirar cap endavant en una plaça perquè precisament la plaça no està cuidada.
1: I és dir,
0: que si jo me fico així a donar bous, primer he d'arreglar la plaça.
1: Sí, no vaig a dir noms concrets de municipis, però n'hi ha alguna plaça que a lo millor la grada no està en les condicions que té que estar i n'hi ha qüestions internes com dins de les grades, on els corrals i aquestes coses que dificulten un poquet pel deterioro que se pugui organitzar allí un festeig. Entonces, si l'Ajuntament o la propietat de la plaça no ajuda, pues, anem a deixar que no siga una excusa. La Generalitat va ficar diners per a que se puguen acollir i puguen anar reformant a poc les places.
0: Vicente Huet, director general d'Interior, a mi m'agrada molt que vinguis en bones notícies com estes. La veritat és que és una meravella i bueno, començar aixina també l'estiu ja ficats en la fira de juliol i a la meitat del mes és una meravella de cara a la temporada que ve, no? De cara a les coses que han de vindre la temporada pròxima. Així que enhorabona per aquest esforç, perquè ha sigut un esforç, jo sé, de lluita per a donar a la gent del bou el que mereix, el que mereix. I nada, i estem en contacte per a continuar endavant.
1: Moltes gràcies a tu una vegada més per donar-me l'oportunitat i l'altaveu de poder explicar aquestes coses.
0: Moltes gràcies, Vicent. Bueno, pues se'n va corregint a la plaça de Bous de València, que comença el festeig d'ací a no res, i nosaltres continuem endavant en Terra de Bous.
2: Terra de Bous, en A. Ràdio. L'actualitat taurina amb Germà Estela.
0: I és que n'hi ha divendres com el d'avui, que ve tot apurat i que l'actualitat ara passa per la plaça de Bous de València. Anem en directe al Coso de Montleón. Ahir saludem el nostre company de l'agència EFE, el periodista Andrés Verdeguer. Andrés, molt bona vesprada.
2: Molt bona vesprada. Des del carrer Xàtiva de València, la plaça està que presenta un aspecte immillorable perquè està sobrepassant els dos terços, de, pràcticament els dos quarts, els tres quarts de plaça. I expectació màxima per veure Manzanares, Talavante i Roca Rey davant la correguda de Juan Pedro Domecq.
0: Tots els voltants de la plaça de Bous de València suposa que estaven també plens de gent, molt de trànsit, molt d'expectació per la vesprada que està a punt de començar, no?
2: El trànsit de la ciutat de València per les obres en la Gran Via. Arribar a la plaça de Bous és tota una odissea. Recomanable vindre en metro, però ja dic, expectació pels núvols, la gent d'aventatge en allò que pilla, palmitos, sombreros, gorres, els programes de mà, des de les Nalles, la plaça de Bous, pues en un aspecte immillorable i patirem calor, però també suposa, imagina, i així no vull creure, veurem una fantàstica correguda de Bous.
0: Com va ser la d'ahir en la reivindicació de dos toros valencians? Ràpidament, compta'm.
2: Ahir jo crec que el somriure de Román i de Nec d'alguna manera subratllar la vesprada i va ser el que és donar sentit i donar sentit a una correguda que no el tenia, aquesta correguda mixta. Quallaren el seu lot de Bous de Valdefresno.
0: Tallem.
2: Valia, era un examen important.
0: Se n'anem, Verdeguer, se n'anem.
3: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
4: Les llengüetes d'apunts de llengua.
5: A Punt Ràdio.
6: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
7: Sí.
8: No!
6: No diem bons dies en plural com fan en castellà.
8: No.
6: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia.
9: Això és de veres.
10: És de veres.
9: Sí?
10: És de veres.
6: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
7: Que lío.
6: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
7: Tira-li, enxufa-li.
6: Tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
11: Això és una equivocació.
6: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
12: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
6: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
13: Molt millor.
6: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
13: Efectivament.
6: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. I amb dos enes.
14: Queda clar?
15: Senyor, sí, senyor!
6: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
16: Vale o no vale?
17: Ah, vale.
6: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, ho estem dient tot malament.
18: Està tot molt mal.
6: En llengua estàndard seria hola, som una parella de cactus que tenim molts llapis i un paraigua i venim en rodalia.
19: Quin comboi!
6: Fins a la pròxima llengüeta!
4: A Punt Ràdio.
3: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu. Sounds good. Might sound good.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Sonem, el programa de música d'A Punt Ràdio.

90 minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt

Les 11 de la nit i quasi 4 minuts. Continuem parlant d'esport. Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts. Continua el temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, un general puente al control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en número. TikTok, 90 Minuts Ràdio, i si 90 també en xifra, també en número. I per a Instagram, 90 Minuts Ràdio, sense xifres ni números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu enviar és un WhatsApp, un àudio, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que estigui en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: entre lateral de tir a porteria, què hauria de prioritzar el València a l'hora de reforçar-se? I això és la pregunta que vos fem. Evidentment, ha de fitxar en els dos llocs, però prioritzar, si hauria de prioritzar en un dels dos, entre la porteria i el lateral dret. Vos contarem coses de lateral dret, tranquils, que avui jo deia que volia tindre molt de Mundial, i anem a tindre molt de Mundial. Ve una final, i bueno, és la segona final en la història de la selecció espanyola. Com deia, anem a tindre molt de Mundial, però també anem a tindre coses del València Club de Futbol. Espanya juga el diumenge, la seva segona final del Mundial. Per a els que tenim una certa edat, bueno, pues, per exemple, jo vaig néixer en el 70, que va ser el Mundial de Mèxic, el primer Mundial de Mèxic. Al 70 a Espanya n'hi anà. Al 74, que és el d'Alemanya, tampoc anà. Al 78, que era el d'Argentina, anà, però quasi com si no haguera anat. Derrota 2-1 contra Àustria, empat a 0 contra Brasil i una victòria mínima contra Suècia, que va fer que la selecció que conduïa Kubala se tornara cap a casa. En Espanya 82 va ser una tossola tremenda, bestial. En el Mundial que jugaves en casa, passades de miracle la primera fase, i en segona no tingueres pràcticament opció. En Mèxic 86 te quedares en la mena dels llavis, de que possiblement aquest equip podia haver merescut alguna cosa més, però no se dona. Jean-Marie Paf va decidir que Espanya se quedara en quarts de final. D'Itàlia 90 tampoc hi ha un bon record. Te tira Iugoslàvia en els vuitens de final. Del 94, que és el Mundial dels Estats Units, també te quedes amb la mel als llavis en aquell partit terrible contra Itàlia, la colzada de Tassotti, la errada de Salinas davant de Gianluca Pagliuca. Després, en el 98, Espanya anà, però quasi com si no haguera anat, en el declive ja de Javier Clemente com a seleccionador. En el 2002, al Gandur i Corea i Japó. En el 2006, primer atisbe del que podia fer Luis Aragonés, que encara no s'havia atrevit a fer la neteja que tenia que fer en la selecció, i després vegérem l'alt preu que li va tocar pagar al seleccionador espanyol. I en 2010 arriba la màgia de Sud-àfrica. A partir d'ahí, en 2014, muigueres d'èxit, no saber fer una transició que era necessària. En 2018, bueno, pues tot el jaleo dels dies previs a mixe anunci de que Lopetegui havia fitxat per el Real Madrid quan encara estava en la selecció espanyola, va ser destituït, i lo de Hierro va ser una broma de mal gust. En 2022, en Qatar, jo crec que Luis Enrique, que és un grandíssim entrenador, se va enrocar massa en ixa pelea, en ixa emboscada que li havien posat els mitjans de comunicació de Madrid, i ara arriba aquesta situació. Faig tot aquest recorregut per a que la gent més jove sàpiga el que costa arribar a una final. No és habitual, és més, si a la gent

si a un servidor, quan començava en això del periodisme o quan feia la carrera del periodisme, l'haguera dit que anava a poder veure Espanya en dos finals del campionat del món, pràcticament no m'ho haguera cregut. Espanya, sobretot, Luis de la Fuente mereix una credibilitat que s'ha guanyat, perquè molts, i jo el Serama, no m'amague, després de l'empat contra Cabo Verde pensàvem que una volta més Espanya havia inflat les expectatives en arribar a un Mundial, i que Luis de la Fuente havia arriscat massa en la llista de convocats. De moment, la realitat és que quasi tots els debats que li han anat posat o que li hem anat posat als periodistes, no podem amagar-nos, damunt de la taula s'ha resolt i s'ha resolt molt bé, i és una molt bona notícia. Afortunadament, aquesta és una història que van a dirimir diumenge en el terreny de joc els futbolistes i la pilota. I vinc a dir-ho perquè estic prou cansat de els vídeos de determinats streamers o youtubers o influencers d'ací i d'allà, no estic apuntant cap allà, d'ací i d'allà. És molt cansino veure com se retorcen les coses, com s'intenta menysprear el rival, com uns diuen dels altres que estan assustats. Miren, si un futbolista està assustat per jugar una final de la Copa del Món, que es quede en casa. Estaran conscienciats, estaran concentrats, estaran amb ganes, però jo ja vos dic que ni Argentina ni Espanya tenen por d'una final, perquè a més han demostrat ser els dos millors equips i, per tant, tenen molt merescuda la seva presència en esta finalíssima del campionat del món. Falta per saber què és el que veurem en lo futbolístic i més enllà de lo futbolístic. Ho dic perquè, per exemple, jo tenia moltíssima expectació en veure què anava a passar en el entreacte, en el descans, a mi se xoc que en principi deien que anava a durar mitja hora. Ara diuen que no, que se'n va fins als 17 minuts, però en la quantitat d'artistes que n'hi han anunciats, jo no sé si en 17 minuts van a caber tots. Anem a veure, perquè la final serà començar, pausa, continuar, descans, que ja veurem de quant és, tornar a començar, tornar a parar per una pausa, no sé, és una miqueta complicat, i anem a veure com acaba incidint això en una final que jo espere que siga una final on se dirimisca o que la decidisca la part futbolística, que a hores d'ara és de la que menys s'està parlant i crec que és de la que més hauríem de parlar, perquè, torno a dir, no tots els anys s'arriba a una final del Mundial. Les 11 de la nit i 12 minuts, grans i menys benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

Anem amb les fotos del dia i comencem, com sempre, per la foto del València. Es busca lateral dret i un partit amistós. El València continua immers en la búsqueda d'un lateral dret després de la negativa del belga Tomàs Meunier. A més, els de Mestalla també busquen un últim partit amistós tenint en compte que el dia 8 d'agost es disputa el Trofeu Taronja i que la primera jornada de Lliga front al Betis s'ha ajornat i l'equip no començarà a competir fins el dia 22. Derrota al primer assaig. El Villarreal ha perdut 2-0 davant el Benfica a l'Algarve en el primer partit de l'era Íñigo Pérez. Els groguets han disposat de dos equips de prou circumstàncies amb molts futbolistes del planter i marcats també per l'absència de mundialistes. Després d'una primera part amb més domini dels benfiquistes, el segon temps ha vingut marcat per una villorra del Villarreal, però amb un encert total dels portuguesos que els ha valgut per a endur-se el partit. Dani Requena a punt. El migcampista procedent de la cantera del Villarreal ha passat este matí per les oficines de Llevant Unió Esportiva per a formalitzar la seva arribada al conjunt granota. D'altra banda, els de Luis Castro han perdut este matí 2-1 en un amistós front al Sheffield United, on, tot i la derrota, han deixat una bona impressió. Baixa en la porteria. Mir Abdesadeh no continuarà en el Club Esportiu Castelló. El porter iranià deixa el club després de dos temporades en les que ha disputat 10 partits. A més, l'Eldense, també en segona divisió, i el Bayern de Múnich han arribat a un acord de cessió perquè el futbolista

0: al final tengo una lista y aquí tengo alguno que ya lo han traspasado ya, por 40 o 50 millones. Digo, ya no son desconocidos.
1: Only 58. Pausa, comencem la tertúlia i la obliguem des de ese 11 que ha preparat Miqui, que ja veureu com és, si hi ha dícions de pot treure diners, veureu d'això uns anys. Vinga.
2: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
2: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para siete. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
2: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Les 12 de la nit i un minut, continuem així en el 90 minuts, en temps de tertúlia. Estem dedicant-li temps al Mundial. Vos vas dir ahir que avui era dia per a dedicar-li temps al Mundial. No sempre se juga una final i hi ha que aprofitar-la i hi ha que disfrutar-la. Estem amb Miqui, que ens ha preparat una catedral especial, jo crec que espectacular, sobre el Mundial, i encara té que rematar-la a missa 11 que ens ha preparat. I afegim a la tertúlia el company del diari Superdeporte, Pau Pardo. Hola, Pau, què tal?
1: Hola, bona nit.
0: Bueno, tu també estàs, imagina, a tope per a diumenge, no?
1: Sí, al final és una oportunitat històrica en la que Espanya arriba com a selecció favorita, a pesar de la dificultat d'Argentina per molts condicionants que van més allà de lo futbolístic, el motivacional, al final també l'experiència de saber jugar este tipus de partits, però crec que va ser un grandíssim partit en el que jo crec que Espanya, com dic, partís com a favorita.
0: Molt bé. Jo li preguntava, i te pregunta tu, abans li preguntava ja a Miqui, per les característiques d'Espanya, haguera sigut millor Anglaterra en la final o Argentina?
1: Mira, jo crec que Espanya, contra els dos equips, haguera pogut imposar el seu estil de xoc. Crec que l'equip protagonista, l'equip que anava a manar en qualsevol dels dos casos, era Espanya, però jo crec que el rival més fàcil haguera sigut Anglaterra. I ho crec perquè crec que Argentina té un xen competitiu molt més important que la selecció anglesa actual, ja no solament perquè són els vigents campions de la Copa del Món, sinó també per aquestes eliminatòries sud-americanes molt dures que des de que està Scaloni, pues són un equip protagonista, un equip guanyador, un equip que està acostumat a tocar títols, i crec que en una final això juga molt a favor d'una selecció, el haver-se vist en aquest lloc comú, conèixer les diferents escenaris i situacions que es poden viure a lo llarg d'una final.

0: los tres gratis, casi. Pagan por venir y jugar en Europa. Bueno, después me ha gustado mucho Lira, de México.
1: Buen futbolista, buen mid-centre.
0: Y el pequeño, y su hijo adoptivo, que es Gilberto Mora.
1: Correcto.
0: Jovencito, pero me ha gustado mucho los ratos que ha. Y en la otra banda me ha gustado Berg, el noruego. Me parece un escándalo.
1: Te lo compro también. Correcto.
0: Que a mí he dejado fuera, pero me gusta mucho, sin ser un super. Chatka, el suizo.
1: Ah, Xhaka.
0: Xhaka, me gusta mucho, me parece.
1: Es un clásico de Mundial, sí, de Suiza.
0: Pero como lleva ya tantos años, digo, lo voy a poner solo que me gusta.
1: Granit Xhaka, sí, sí, sí.
0: Que nunca ha llegado a jugar en un grande, grande, grande, y a mí me ha parecido un jugador muy competitivo. Y delante, para los dos puestos, he borrado a Luis Díaz.
1: Al Colombia.
0: Porque ya sí. Lo conocemos más. Vale, pero te he puesto. Me ha gustado mucho Hassan. El del Oviedo, de Egipto. Mucho me gustó. Francamente, un buen jugador. Que entonces digo, ¿y no le han sacado ese partido en Oviedo? Claro, te preguntas cosas de decir, ¿y este jugador está en el mercado ahora?
1: Correcto.
0: Vale. Saibari, pero que también ya ha explotado. Ya lo quiere todo el mundo y ya tal.
2: La ficha del Bayern, de efecto.
0: Y me ha gustado nuestro querido conflictivo Balagún, que ha sido más famoso por la perdonada de tarjeta que por...
1: Acaba de declarar...
0: Sí, sí, que no estaba de acuerdo con
1: él. No, que pensaba que era una broma. Claro. Que cuando le dijeron Trump tallaba la expulsión, ¿dónde está la cámara oculta?
0: ¿Me entiendes o no? Ese me ha gustado. Y me ha gustado mucho Julián Quiñones, de México.
1: Sí, señor. Te compre ese 11.
0: Son un poco desconocidos, pero es que desconocidos, en cuanto juegan dos partidos bien, ya los conoce todo el mundo. Y me ha gustado mucho un jugador que ahora no me acuerdo el nombre, me lo tenéis que decir.
1: A ver.
0: Del Bodo Gilmer.
1: Bodo Glimt.
0: El centrocampista pequeñito.
1: Me Bob,
0: pareció
1: Bob.
0: Un escándalo, sí. Tú. Me pareció ya cuando lo vi con el Bodo, me pareció, y ahora en la selección lo he vuelto a ver tal. Y que esté jugando en su país.
1: Son esas cosas en efecto que, dius, ahora el secretario está en sentences hay un momento que tienen que hablar. Pau, estas cosas sí, te sí. Dan ganas de decir, bueno, el secretario está en general, no son ya es del Valencia, que ahora entraremos. En general, ¿vos te podés explicarme por qué se gasten una fotraca de diners? Y este señor, que le están vostés viendo en el Bodo Glimt, no hay ningún que aposte.
0: Te voy a decir más. Que lo he dejado en asterisco, en postdata. ¿Y el extremo del Castellón?
1: Cipenga.
0: ¿Qué? Bon, ¿gratis?
1: Molt bon jugador.
2: No, i signar un contracte abans del Mundial també me pareix una animala, sincerament.
1: Sí, en este cas del seu representant.
2: Sí, la veritat.
0: Però que... ¿m'entiendes o no? Sí, sí, sí. O sea, y lo tienes, no puedes decir, no, es que no he tenido tiempo de ir a verlo, oye, que está a 60 kilómetros, sí. Que está a una horita de ir a verlo.
1: Està clar.
2: Sí, perquè al final el secretari tècnic de la classe mitja, jo crec que al Mundial ja no arriba, perquè si esclata en el Mundial ja no arriba a poder signar-lo. Però el secretari tècnic de la classe mitja ha d'estar un any abans que aquests futbolistes arriben al Mundial, que per altra banda, ara també és una espècie de trampa per al secretari tècnic de l'equip gran, perquè hi ha molts jugadors que rendixen en la cita mundialista
1: i després fora del Mundial no rendixen.
2: M'ho confirmen.
0: Això estan los buenos...
2: Perquè Hassan, que és un futbolista que jo, des que vas veure en el Villarreal contra el Mestalla, me pareix un grandíssim futbolista, però crec que part de culpa hi ha en l'Oviedo de no treure-li aquest rendiment, però també és un futbolista molt inconsistent, que en una gran cita ha volgut aprofitar per el seu gran escaparat i part de la culpa de no rendir sempre a aquest nivell és del propi futbolista.
0: Però tu ara, contéstame, contestarme, ja que tu haces les preguntes sempre a los dos, contestarme. Tu hubieras ido a por Danjuma o por Hassan?
1: Jo tinc clar que a per Danjuma no haguera anat.
2: Home, això està claríssim.
0: Pues ahí está la respuesta.
1: Després ja cadascú que tal, però jo tinc clar que a per Danjuma no haguera anat. 12 i 14 del Mundial, vol dir alguna cosa més? O ens clavem... Anem a...
2: Tira el València, va.
1: Anem a embrutar-nos. Tema lateral dret. El València sabeu que se va trobar a principi de setmana en que Tomàs Meunier va deixar penjat al València, és la realitat, amb tot acordat va decidir que no volia vendre al València. va dir una frase o va dir una, o va fer unes declaracions que, per ser un impresentable, no deixa de tindre raó. I és allò de no me veig en un equip que no lluite per coses. La realitat és que el projecte del València a hores d'ara és inexistent i és zero atractiu per a un futbolista que tinga, diguem-ne, certa, com diria,
2: ambició.
1: Ambició en la seva carrera. El València no sense raó s'ha queixat de com actua Tomàs Meunier. Ara bé, quin tipus de negociació ha intentat esta setmana el València amb Andrés García, jugador que va acabar jugant en el Getafe? Perquè el València, segons la informació que jo tinc, li ha faltat, vamos, oferir-li un palau en Singapur a Andrés García per a que deixara penjat al Getafe i se n'anara al València. El València ha intentat que Andrés García li fera al Getafe el que Meunier li ha fet al València. Que té raó en queixar-se de lo que li ha fet Meunier? Té raó. Ara bé, no pots plenar-te la boca dient que és que mos hagués a penjar, que quina poca seriositat, etcètera, etcètera, i després intentar que Andrés García, que per cert podia haver arribat l'hivern passat i se va negar Corberán, li fera el mateix al Getafe. Així que, a hores d'ara, el València té un problema prou seriós en lateral dret perquè, com hem dit moltes voltes, el València treballa només una opció. I fora d'aquesta opció sembla que no hi ha més opcions. I el València ara està en aquest problema. I a hores d'ara estem a 18 ja de juliol i el lateral dret, que era una de les peticions de Corberán, tenint en compte que ha apostat, com és normal, perquè no renovarà Thierry Rendall i perquè tots sabem que el genoll de Fulquier està com està, una de les situacions que era la de lateral dret, de moment, la té per cobrir.
2: És que aquesta situació té molts punts de vista, moltes aristes. La primera, la de Meunier. Cada any que passa des que el València deixa de ser un club competitiu i que juga a competició europea, menys pes té l'escut per a convèncer a un futbolista de signar per
1: total
2: tu.
1: Total i absolutament.
2: I no per altre. Crec que un any després, dos anys després de perdre la condició d'equip europeu, un equip en una reputació, en un escut, és capaç de llevar-li un futbolista a altre equip de menor entitat, però que aquesta temporada, per circumstàncies, va a Europa, com és el cas del Sunderland i és el cas del València. És el cas del València. El València d'avui ja està molt lluny de que el seu escut representa en la balança un pes suficient com per a llevar-li un futbolista al Sunderland. Això és el primer. El segon, el lateral dret del València necessitava de dos fitxatges. Crec que Andrés García no l'han respectat mai. Ni en el mercat d'hivern passat, ni en tota aquesta negociació en la que se li ha fet molt patent que no es fiaven d'ell per la seva experiència, per la seva joventut, i que fins no tindre signat un futbolista molt més veterà, no abordarien la possibilitat de que ell fora eixe lateral suplent de rotació o no. En el moment en què se li cau l'opció i és molt insistent a l'hora de fitxar Andrés García, jo crec que és molt difícil que ell comença, a pesar de que el xic volia jugar en el València, des del primer moment del mercat, la seva família volia que jugara en València des del primer moment, òbviament és molt més difícil convèncer un futbolista al que jo crec que no s'ha respectat a lo llarg del mercat d'hivern i del mercat d'estiu. I el València, que com bé dius, té aquest problema en el lateral dret, podia haver-lo tingut molt avançat ixa solució si haguera signat primer Andrés García i després a lo millor haver fitxat un futbolista més veterà, més versàtil. Ja no te dic Meunier, a lo millor un perfil com Unai Núñez o haver pentinat el mercat en busca d'un altre lateral dret. El València es va tancar a eixa primera opció de Meunier, me pareix inclús respectable tindre eixa opció en l'horitzó, però ara el València, tota la paciència que pareix tindre sempre en la primera opció, se transforma en preses molt grans i molt desaconsellables quan és el moment d'atacar la segona opció, que si no és capaç de treballar d'una forma

0: molt més pausada, molt més coherent, en molta més amplària de mires, el que li va fer és arribar o a una opció que no li agrada o a sobrepagar per una que a lo millor no li agradava tant com la primera.
1: Miqui.
2: Bueno, yo es que lo que menos me gusta son las mentiras. O sea, es una cosa que la detesto. Menier cuenta una mentira, que a mí me parece fenomenal que quiera ir porque uno juega a Europa, porque tal. Es que eso es mentira. Porque la edad tiene que ver con las decisiones que toma un jugador. A los 35 años, el que no juegues en Europa, que solo juegues una competición, te va bien, no te va mal. Chaval, a ver si te enteras ya, con 35 años, si aquí en el Mundial al segundo partido te han tenido que cambiar porque ya no podías jugar. O sea, no digas que es porque juega en Europa, porque tú no tenías capacidad para jugar entre semana y fin de semana, entre semana y fin de semana. A ti te venía fenomenal con 35 años el Valencia. Entonces di, he querido irme al Sunderland. Y punto.
1: Probablement perquè li donava els dos anys que el València
2: vale,
1: li donava un mes.
2: Por lo que sea, pero no porque juegan Europa. Porque encima en Inglaterra juegan tres competiciones de Copa. Juegan entre semana sí, todos sí. los esos. O sea, con tu edad, tú no puedes resistir eso, macho. No me cuentes mentiras. Vale. Y Andrés García. Yo es que lo que habéis dicho estoy totalmente de acuerdo. Pero por la edad, volvemos al mismo baremo de la edad marca tus aspiraciones. Menier, sus aspiraciones, yo creía que tenía que ser el dinero y competir dos años más, pero Andrés García, su prioridad es, cuando se va a Aston Villa, él quiere salir de Aston Villa porque si quiere de verdad competir en Europa, tal, está en un equipo que está ganando en Europa. Entonces, no se iría, porque con la edad que tiene, prioriza el jugar. Si a ti el Valencia, que es el equipo de tu vida, que te hubiera gustado venir aquí, el año pasado te dice que no. Este año te dice que no, no lo quieres ni de segunda opción porque no es sub-23. Después tal, y después cuando te fallan todos, y tú tienes un equipo que seguro que Bordalás le habrá dicho, oye, vas a ser el lateral titular, no tengo allí nada, tú eres especial para mí, tú eres tal, tal, tal, y llega al Valencia y le dice, no, vente a Valencia. Y él dice, ¿cómo? Pero si yo no le gusto a Corberán, si yo lo que quiero es jugar. O sea, el dinero ya no le influye porque él va a cobrar la ficha que tengan en el Aston Villa. Entonces lo que le influye es, en este quieren tener un lateral, que soy yo, y en el otro no me querían ni de segundo lateral. Entonces, ¿cómo me voy a ir? Ahora, yo te voy a decir otro lateral. Boñar.
1: También del Mundial.
2: No. Ah. Boñar, lateral derecho del Atlético Madrid B.
1: Ah, bueno, sí.
2: Es mejor... Para mí, hay muchos que dicen lo contrario, que Julio el que ha fichado el Levante, que es muy bueno también, pero son dos laterales de primera división.
1: Ahí el problema es el matiz. Tendré la valentía de donarle cancha.
2: Sí, pero que estamos viendo.
0: Cosa que habría otra ausencia.
2: Pero que estamos
0: pasada.
2: Viendo que el Valencia vive una cosa, que todos los traspasos y el hacer ingresos los ha hecho con jugadores jóvenes que ha sacado.
1: Ah, sí, ¿no? De jugadores.
2: Baraja.
1: Generar una plusvalía.
2: Baraja.
1: Esta es una que es va a donar en el seu día Pau sí, Pardo, sí. Así en la tertulia que, de un reportaje.
2: Baraja.
1: ¿Qué va a hacer en el Superdeporte? El señor Miguel Ángel García Pérez Roldán no ha generado ni una sola plusvalía en 6 años. En els fitxatges que va fer amb el València.
0: Ni en els lliures. O sigui, el València no ha tret més diners de lo que s'ha gastat ni en els lliures.
1: Ni en els lliures.
0: Tots els lliures han eixit mal. Tots, absolutament. De fet, els lliures t'han costat diners perquè normalment s'han acabat rescindint els seus contractes.
2: O has tenido que dar algo o no han llegado lo que te tocaba o tal. Pero por eso te digo que no entiendo yo... Bueno, sí que lo entiendo. Hay una cosa que los entrenadores tienen que diferenciar de lo que es el club o el director deportivo. Al entrenador se la sopla el club. Quiere que el año que viene...
1: El y al director deportivo que ya había en el Valencia también le la bufaba al Valencia.
2: Pero, ¿sabes lo que te dice? Un director deportivo bueno dice, alto, alto, alto, que yo quiero también jóvenes.
1: A la fi, en esta historia que el club está deixant caure de no arribem, porque ahora resulta que, misteriosamente, resulta que se han fixat en Dajiro Chirino, el jugador del Almería, segona divisió, que curiosamente... té passaport de Curaçao, com Lisandro Issei. Sembla que ara només n'hi ha holandesos i de Curaçao. Ara sembla que no hi ha més. Este futbolista ara s'han fixat en ell i diu, no, és que no arribem els diners, estem parlant en Singapur, a veure si autoritza. I després ix el senyor Ron Garley, d'Invisible Man, perquè és l'home invisible ja, i quan se prenen els cafès amb el periodista que no li qüestionen, diu, l'objectiu és Europa. L'objectiu és Europa, però si el perfil és seguint el mateix, lo de estem intentant, no ens arriba el diners, estem intentant a veure si Singapur autoritza que gastem... És lo de tots els anys? És lo de tots els estius? És que ja que té la cara molt dura, però ara vendre Europa... Bueno, venen Europa, ja fa anys que venen a Europa. Quan no n'hi ha un canvi. No n'hi ha un canvi... Hi havia un altre dia que me deia en Twitter, pues sí, l'any passat hi ha un canvi de tendència. No hi ha un canvi de tendència, que ningú s'enganye. Un canvi de tendència és posar-los. Continuar optant per futbolistes de cost molt barato o a cost zero és el mateix de tots els anys que t'ha dut on t'ha dut. A lluitar per la permanència. Punt i final.
0: Sí, al final el que canvia en el València és els mercats on el responsable de fitxar mira, però crec que més allà d'això, el que és una, al final un club per a canviar necessita un canvi estructural i un canvi d'ambició, de mires, de, bueno, al fin y al cabo de perspectives. I jo crec que el València canvia les figures, intenta vendre el relat cada temporada d'una forma
1: distinta. I aquí
0: distinta. És veritat que fan que parega que sone distint el fet de que el que fitxa és altre en altre mercat, però bueno, al final si el València no fa una aposta més forta en, a nivell econòmic en millorar la seva plantilla, seguirà un poc arriscant a que eixes apostes lisquen bé. Jo estic completament a favor de que el València, òbviament, tinga que pentinar a tres mercats, com el japonès, el holandès, etc. Però crec que ahí també falta una aposta forta per dos tres futbolistes de 11 titular, de qualitat contrastada, clara. Jo veig bé que València, com dic, faig el fitxatge de Sato, que a lo millor que vaig a la Lliga Portuguesa a fitxar a De Haas, però crec que a València que li ha faltat qualitat clarament en el seu 11 titular. Jo estic tirant molt en falta que València hagi fet una inversió econòmica important per el seu 11 titular.
1: És que resulta que tu t'estàs anant d'un futbolista que, per a bé o per a mal, ha jugat el Mundial amb Bèlgica, per a lateral dret, a un futbolista de segona divisió. És que no hi ha per on agarrar-ho.
0: Te s'ha dit a Beltrán. Això va ser el major exemple de el club de la improvisació.
1: El club de la improvisació, correcte.
2: Jo és que creo que el València, i sé que mi opinió no és compartida, una cosa és lo que se gasta en una contratación, o sea, un traspaso, un tal, y otra cosa es que el nivel de lo que paga el València en fichas son, quitando los 5 o 6 mejores equipos de España, en España son las máximas fichas. La prueba la tienes en que cada vez que quieres sacar a uno, no hay ningún equipo que ni gratis quiera a ese jugador pagando lo mismo. Le tienes que aportar tú porque él no llega a lo que el Valencia paga. O sea, el Valencia es un club que las fichas no están mal. Lo que pasa es que después hay que ver lo que tú has dicho, Pau. Yo hago 4 fichas más baratas de más jóvenes y me las gasto más en un tío que me marque la diferencia de verdad. ¿Me entiendes? En eso sí que estoy de acuerdo. Gástate lo mismo, pero bien es, repartido.
1: ¿Això quantes voltes ho has plantejat tu en la càtedra? ¿Qué volem? 5 o 6, ¿qué tal? ¿O 3 bons?
2: ¿Queremos mejorar el banquillo o mejorar el equipo? Esa és la pregunta important.
0: Un equip que juga només dos competicions i la Copa del Rei, que és molt còmode de jugar, jo he de fer una aposta molt més forta per l'11 titular que per el fons d'armari, i més quan té una cantera com la que té.
1: Senyors, anem a deixar-ho així perquè se'ns esgota el temps. Vicky, moltíssimes gràcies.
2: Bona nit.
1: T'atreveixes a fer una porra en el resultat d'Espanya?
2: De corazón o de ilusión.
1: Mira, millor no s'ha fet
2: mèrit. No, mejor no digo.
1: Millor no s'ha fet mèrit. Pau, gràcies.
0: 2-1 per a Espanya, gràcies.
1: Senyores i senyors de la Mordíssima, amb les cançons de la nostra vida, a les 5 i mitja de la matina de la remissió del programa, si estàs al Sant, bon dia. Demà des de les 12 i mitja, més esports en esta sintonia amb el Punt a Punt. De seguida tindreu el podcast del programa a les nostres xarxes socials i el web de la casa. Recordeu fer-vos subscriptors, que és la manera més còmoda d'escoltar-nos. Nosaltres tornem demà dissabte a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
2: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes un cap de setmana més a Fem Banda. El 18 de juliol és una data que coincideix amb diverses commemoracions d'àmbit internacional i amb efemèrides de gran importància històrica. A escala internacional se celebra el Dia Internacional de Nelson Mandela, instaurat per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2009 per a retre homenatge al líder sud-africà en el dia del seu naixement. Aquesta jornada pretén fomentar els valors de la pau, la justícia, els drets humans i el compromís amb la comunitat. També es commemora el Dia Internacional de la Vaqueta Marina, una iniciativa destinada a conscienciar sobre la necessitat de protegir aquest cetaci, considerat el més amenaçat del món a causa del risc imminent d'extinció. A Espanya, el 18 de juliol té un significat històric molt de

destacar, ja que el 18 de juliol de 1936 es va iniciar l'alçament militar contra la Segona República, fet que va donar pas a la Guerra Civil Espanyola. Durant la dictadura franquista, esta data es commemorava oficialment amb el nom d'Alçament Nacional i constituïa una festivitat del règim. Amb l'arribada de la democràcia, esta celebració va deixar de formar part del calendari oficial a partir de l'any 1977. D'altra banda, a l'Uruguai, el 18 de juliol és una de les festivitats nacionals més importants. En aquesta data es commemora l'aniversari de la Jura de la Constitució de 1830, un esdeveniment fonamental en el país, en la història del país, de l'Uruguai, ja que simbolitza el naixement constitucional de l'estat uruguaià i és motiu de celebracions de caràcter cívic arreu del territori. Per tant, el 18 de juliol és una jornada que reuneix commemoracions molt diverses, des de la promoció dels drets humans i la conservació del medi ambient fins al record d'esdeveniments històrics que han marcat profundament la trajectòria de diferents països. Bé, fet una vegada este repàs de les efemèrides del dia, encetem el programa amb un breu sumari dels continguts que vos hem preparat per avui. Com sempre, començarem escoltant el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. Després, continuarem amb la secció Avui amb qui parlem i tindrem el gust d'entrevistar al director i professor José Alcácer, que ha escrit un llibre sobre la direcció d'orquestra que du per nom No solo sirve mover los brazos. A continuació, estrenarem una nova secció, Temps de festes, un espai dedicat a descobrir algunes de les festes més destacades que se celebren cada estiu a la Comunitat Valenciana. Ja després de les notícies de les 9, seguirem amb la secció El rebost de la banda i parlarem un ratet amb membres de la Unió Musical Santa Maria del Puig. I acabarem amb l'agenda musical. Així que ara sí, comencem fent banda amb la música Mai para. En el concert d'avui anem a escoltar quatre obres interpretades o dirigides pels protagonistes del programa d'avui. Començarem escoltant un pas doble del mestre Roque Baños, molt interpretat per les bandes, titulat A mi madre. A mi madre és un pas doble de concert compost l'any 1994 per una de les figures més destacades de la música espanyola actual i reconegut internacionalment per les seues bandes sonores cinematogràfiques, guardonades amb diversos premis Goya. L'obra va ser estrenada aquell mateix any al Teatre Vico de Jumilla durant el concert de Santa Cecília. Tal com indica el seu títol, el pas doble està dedicat a la mare del compositor. Es tracta d'un pas doble de gran força expressiva que combina l'elegància del pas doble de concert amb un marcat virtuosisme instrumental. Després d'una introducció solemne, apareix un tema principal enèrgic que dona pas a diferents desenvolupaments melòdics, fins a arribar a un trio d'estil marcadament murcià, en què els clarinets imiten el so de les castanyoles. La composició culmina amb un final brillant i emotiu que ha convertit esta peça en una de les més interpretades per les bandes de música. Anem a escoltar ja el pas doble A mi madre, interpretat per la Unió Musical Santa Maria del Puig, dirigit pel mestre Manuel Járrega.

Gran Pas Doble. La qualitat musical de A Mi Madre ha fet que siga interpretat en nombrosos certàmens i concerts de bandes, entre ells el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, on ha format part del repertori de diverses societats musicals al llarg dels anys. I seguim ara escoltant una obra titulada El regalo de Gea, del compositor José Suñer. El regalo de Gea és un poema sinfònic per a banda compost l'any 2020. L'obra té una duració aproximada de 12 minuts i constitueix una adaptació més accessible de dos de les seues grans composicions inspirades en la mitologia grega, el Jardín de les Hespèrides i el Jardín d'Hera. El títol fa referència a Gea, la deessa grega de la Terra. Segons la mitologia, Gea va regalar a Hera, a motiu del seu casament amb Zeus, un arbre meravellós que produïa pomes d'or, símbol de la joventut eterna. Este arbre va ser plantat al llegendari Jardí de les Hespèrides

i custodiat tant per les nimfes com pel temible drac Lado. Este relat mitològic serveix d'inspiració per a una música plena de contrastos, colors orquestrals i una gran força narrativa. Musicalment, l'obra combina moments de gran intensitat i heroïsme amb passatges més lírics i evocadors. La riquesa tímbrica, el protagonisme de les diferents famílies instrumentals i l'escriptura brillant fan del Regalo de Gea una composició molt apreciada tant pels músics com per el públic. Doncs anem a escoltar-la per l'Orquestra Municipal de Sopros de Lenços Paulistas Maestro Agustino Duarte, dirigit pel mestre José Alcácer.

Esta obra és una de les més interpretades del repertori musical del mestre José Sunyer. Acabem d'escoltar El regalo de Gea. I ara seguim en una obra del compositor Gautier de Purtis, titulada Scatospeil Metaphorical Winds on Planet Earth. És a dir, visions Stratoscape, visions metafòriques del planeta Terra. Doncs Stratoscape Metaphorical Winds on Planet Earth és una obra per a banda sinfònica publicada l'any 2023, amb una duració aproximada de 13 minuts i mig. Aquesta composició convida el públic a emprendre un viatge musical fins a l'estratosfera per contemplar la Terra des d'una perspectiva completament nova. L'obra està estructurada en 5 seccions. Igneo, que representa l'enlairament. Bromnes and the Big Blue, dedicada a la immensitat dels paisatges terrestres i dels oceans. Star Singing from Down to Above, una evocació de la bellesa del planeta il·luminat durant la nit. Destructive Force, que reflecteix l'impacte de l'activitat humana sobre el medi ambient. I finalment, One and Only Home, un moviment que transmet un missatge d'esperança i recorda que la Terra és l'única llar que compartim. Musicalment, Stratoscape destaca per la seva gran riquesa tímbrica, els intensos contrastos dinàmics i una escriptura molt descriptiva, capaç de transportar l'oient des de la majestuositat de l'espai fins a la fragilitat del nostre planeta. Aleshores, anem a escoltar ja

esta peça Stratoscape Metaphorical Winds on Planet Earth per la banda sinfònica del Conservatori Professional de Música Ciutat de Montcada, dirigits pel mestre José Alcácer.

En esta obra que acabem d'escoltar, la banda del Conservatori de Montcada va guanyar el segon premi en la primera categoria del certamen italià Flicorno d'Or. Enhorabona a tots. I acabem el concert escoltant una altra obra del mestre José Sunyer, interpretada per la seva banda, la Unió Musical Santa Maria del Puig. L'obra que anem a escoltar és Jardín d'Era. El Jardí d'Era és un poema sinfònic per a banda compost l'any 2015. L'obra naix com una versió més breu i accessible al Jardí de les Hespèrides, escrita aquell mateix any per encàrrec de la Societat Instructiva Musical Santa Cecília de Cullera. Tot i reduït la seva duració i la plantilla instrumental, conserva tota la força narrativa i la riquesa musical de l'obra original. L'obra s'estructura en quatre seccions, sense interrupció: la recerca, que descriu el viatge d'Heracles; l'adó, dedicada al combat amb el drac dels cent caps; les nimfes, un passatge més líric que expressa el dolor i la traïció; i fugida i retorn, un final brillant que recupera els principals temes de l'obra i culmina amb una coda de gran espectacularitat. Per la seva qualitat artística i la seva exigència tècnica, el Jardí d'Era s'ha convertit en una obra de referència del repertori bandístic contemporani i ha estat interpretada en nombrosos certàmens i concerts. Doncs, anem a escoltar-la ja, el Jardí d'Era.

0: Gran obra del mestre Sunyer i molt ben interpretada per la Unió Musical Santa Cecília del Puig. Acabem d'escoltar El Jardín d'Hera. I fins així el concert d'avui. Espero que vos hagi agradat. I ara, com sempre, farem una breu pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
3: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials, com jo?
4: A base de bé.
5: A base de bé.
3: Bé, també és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
6: Home, pues clar.
3: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
7: Molt ben pensat, doctor.
3: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
8: Very, very beautiful.
3: I de memes pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
9: Està tot molt mal.
10: El dolcet pel cafè i el després dos whiskies.
11: Molt senzill.
12: Jo no sé el que li posen, però tots els anys és bona.
13: Està de categoria.
9: Molt mal està tot.
3: Estos memes són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
14: I què li sembla?
15: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
3: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
9: Correcte.
3: Un altre terme ben com...
16: Ah, ara ho entès.
3: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
17: Senyor, sí, senyor!
3: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
18: Això és de veres, senyor. Sí?
19: Sí, ho fas molt bé.
20: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
3: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
20: Queda clar, sí.
21: Te dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria. Me vaig prendre la pastilleta.
3: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El Wi-Fi, la Wi-Fi. Oh. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
22: Molt millor.
3: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, Ferrer, Ferrera, Forner, Fornera, però sense cobrar.
23: Per l'amistat i per la salut.
3: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
24: De tu a tu.
25: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb tota l'actualitat esportiva valenciana i els partits de pretemporada, els Kaiser Chiefs i Castelló Sabadell. Este dissabte, des de les 12 del migdia, esport en directe al Punt a Punt.
26: Fronta una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents. Temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: I tornem a estar així. Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda. Com he dit abans, avui és 18 de juliol, una data que coincideix amb diverses commemoracions d'àmbit internacional i amb efemèrides de gran importància històrica. A escala internacional, Avui se celebra el Dia Internacional de Nelson Mandela, instaurat per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2009 per a retre homenatge al líder sud-africà en el dia del seu naixement. Esta jornada pretén fomentar els valors de la pau, la justícia, els drets humans i el compromís amb la comunitat. També es commemora el Dia Internacional de la Vaqueta Marina, una iniciativa destinada a conscienciar sobre la necessitat de protegir aquest cetaci, considerat el més amenaçat del món a causa del risc imminent d'extinció. A Espanya, el 18 de juliol té un significat històric molt destacat, ja que el 18 de juliol de 1936 es va iniciar l'alçament militar contra la Segona República, fet que va donar pas a la Guerra Civil Espanyola. Durant la dictadura franquista, esta data es commemorava oficialment amb el nom d'Alçament Nacional i constituïa una festivitat del règim. Però, amb l'arribada de la democràcia, esta celebració va deixar de formar part del calendari oficial a partir de l'any 1977. D'una altra banda, l'Uruguai, el 18 de juliol,

és una de les festivitats nacionals més importants. En esta data es commemora l'aniversari de la Jura de la Constitució de 1830, un esdeveniment fonamental en la història del país, ja que simbolitza el naixement constitucional de l'estat uruguaià. Bé, fetes aquestes cites commemoratives, o, si no són commemoratives, almenys recordades, ¿vale?, comencem fent banda. I com sabeu, acabem d'escoltar el concert d'avui. I ara seguim en la secció Avui en qui parlem. I ja tinc ací el director i professor José Alcácer, que ha escrit un llibre sobre la direcció d'orquestra que du per nom No solo sirve mover los brazos. Després estrenarem una nova secció, Temps de festes, un espai dedicat a descobrir algunes de les festes més destacades que se celebren cada estiu a la Comunitat Valenciana. Ja després de les notícies de les 9, seguirem en la secció El rebost de la banda i parlarem un ratet amb membres de la Unió Musical Santa Maria del Puig. I acabarem amb l'agenda musical. Així que seguim així en Fent Banda, el teu programa de música.

0: És un honor donar la benvinguda a José Alcácer Durà, músic, director d'orquestra i de banda, pedagog i investigador, amb una sòlida trajectòria artística i docent tant en l'àmbit nacional com internacional. Natural de Riba-roja del Túria. José Alcácer és titular superior en clarinet, màster en investigació musical i ha completat la seva formació amb alguns dels directors i pedagogs més prestigiosos del panorama internacional. Al llarg de la seva carrera ha dirigit nombroses bandes i orquestres a Espanya, Itàlia, Àustria, el Brasil i els Estats Units. I ha participat com a director convidat i membre de jurats en concursos internacionals i nacionals. Actualment és director del Conservatori Professional de Música Ciutat de Montcada, on també exerceix la docència, i dirigeix la Unió Musical de l'Eliana, a més de mantenir una intensa activitat artística i pedagògica. La seva experiència li ha permès conèixer de primera mà la realitat de les bandes i orquestres, especialment en l'àmbit amateur, on el factor humà és tan determinat com el musical. Fruit d'esta reflexió naix el seu llibre No sol serveix moure els braços. La psicologia del director en formacions amateurs, una obra que convida a mirar la direcció musical des d'una perspectiva diferent, posant l'accent en el lideratge, la comunicació, la motivació i la gestió de les relacions humanes dins d'una agrupació. Jo el tinc així a la meva dreta, al meu costat. Bon dia, José.
1: Bon dia.
0: I ha vingut molt ben acompanyat de la seva filla, Neus. Bon dia, Neus.
2: Bon dia.
0: Bueno, encantat que estigueu els dos així.
1: Sí.
0: I mira, tinc el llibre, vaig a dir a tots els oients, que tinc el llibre així davant, davant de mi, i sols obris el segon, n'hi ha dos fulls, la tapa i el primer full. Fica una frase que a mi m'encanta, perquè jo això ho he dit moltes vegades, i diu: soy ante todo padre.
1: Claro. Això és la gran feina que tinc jo en esta vida. És el gran treball, no?
0: És a dir, tenim un llibre de direcció, però el que m'ha cridat l'atenció és aquesta importància que jo moltes vegades es posen a dir currículum, i en un moment de la vida el més important que té una persona és ser pare o ser mare.
1: Sí, la veritat és que moltes vegades bueno, tots els èxits o tots els concerts que pots fer o les sales on pots dirigir, bueno, no deixa de ser algo anecdòtic, Però això de ser pare, jo sempre diria que recorde, ara que la tinc així davant, he passat molts dies amb ella i passem molts dies amb ella, no? Però jo sempre diria que la meva gran feina per els matins era fer-li la cua, la coleta, a la meva filla de matí.
0: Tu tenies molta traça, perquè ara ja és majoreta, però
1: sí,
0: tenies traça, jo
1: bueno,
0: no.
1: Vaig aprendre.
0: Jo era un desastre.
1: Molts tutorials. Jo, ja que jo no podia fer-me les coletes, però les feia a ella. I la veritat és que

0: ese moment, no? És que m'ha regalat la vida ha sigut estar amb ella, no? Que també t'he de confessar que a ella no li ha agradat gens la meva professió, perquè està relacionada sempre en viatjar, en no estar en casa, no?
1: Sí.
0: Entonces ella sempre ha estat un poc enfadada, no? Sempre me diu, ui, avui tens ensayo, avui tens que viatjar, ara tinc que viatjar d'ací poquet,
1: sí.
0: I ara tens que anar altra vegada.
1: No t'has anat mai amb ton pare, Neus?
2: A veure, alguna vegada, però no sempre.
0: No, però bueno.
1: Final... Estudies música o no?
2: No.
0: No.
1: Ja coincidim en dues coses, saps?
0: Ella tengo més coneixement, que son pare.
1: Bueno, no sé, en això no, sé.
0: Bueno,
1: a mi m'ha ben agradat, dic la veritat.
0: Bueno, al final tenen que elegir ells.
1: Correcte, així és. Bé, per començar, d'on naix esta idea d'escriure un llibre?
0: Mira,
1: és a dir, era alguna experiència que tu, per exemple, concreta, que vas passar i dius...
0: És algo que me demanava molta gent, molta gent. Uh-huh. Saps? De l'any 2014 jo un poc trenqué un poc en lo que estava fent, no? De dirigir, molt de viatge. I sí que me doné compte que això de dirigir no era sols menjar els braços, sinó que tenia molta més condescendència, més rellevància, no?
1: Sí.
0: I sobretot eren les relacions humanes. La sort que tenim com a directors, com a músics, de poder-te relacionar. Aleshores, pues, comences a pues, tot partir del màster d'investigació en la universitat i comences pues, bueno, pues, a estudiar psicologia, a intentar formar-te per a ser més competent en algo tan important com són les relacions humanes.
1: Uh-huh.
0: Al final nosaltres, com bé tu saps, depenem dels que tenim davant.
1: Sí.
0: I cada uno que tenim davant necessita tindre el seu moment, ser importants, necessita moltes vegades vindre a l'assaig i trobar el seu lloc de tranquil·litat, de pau, no? Perquè possiblement han tingut un dia molt atxetreat, un dia que per a ells ha sigut un desastre,
1: sí.
0: No? I venent a l'ensayo, no? Pues buscant ixa tranquil·litat, ixa pau. I bueno, això te du bueno, pues, a començar a investigar. La sort que tinc és que viatjar molt, fer molts concerts i poder-te relacionar amb molta gent te fa experimentar. I bueno, pues, d'una petició i de bueno, de que en l'últim període he estat moltes hores a l'hospital amb ma mare, sí. Pues me fa el dir, bueno, i per què no? Tenim que escriure. Sí. I al final això és... 10 anys d'investigació, un treball de màster i molta investigació que al final ho ha plasmat en un llibre.
1: Partís d'un treball de màster.
0: Sí, sí.
1: El títol és molt suggeridor, saps?
0: I polèmic, a vegades.
1: Sí,
0: sí.
1: Bueno,
0: sí. Perquè també...
1: A veure, polèmic, si ara indaguem des d'ell, no és tan polèmic. Per a mi és un bon títol.
0: Sí.
1: Per a mi. Perquè no sols servís merejar el bracet.
0: Saps què passa? Que depèn del... Per exemple, també està tret en Itàlia. També ha sigut traduït a l'italià perquè, bueno, per sort, allí treballa moltíssim.
1: Uh-huh.
0: I ells no ho entenen tan bé, això de... No solo serve mover el braccio, no? Uh-huh. Le mani. Uh-huh. Ells paeix altra cosa. Però, bueno, dins de tot, al final, lo fundamental ha sigut això, el trobar les ferramentes o donar les ferramentes. Perquè això no és... No té altra finalitat que és la de compartir, no? La de mira, si tens, com bé ha arribat, no? Si tens el llibre... Si pots llegir-lo i pots aplicar algo de lo que hi ha ahí, pues fenomenal. Que no te serveix res, pues fenomenal. És que també no té ninguna pretensió.
1: Jo ja dic que sí que serveix, perquè jo ja he estat ahí llegint i puc dir als oients que serveix. Fiques el focus, no el fiques en la tècnica. Està també, tu n'hi ha recursos que dius, però, però no el fiques més en la tècnica, perquè la tècnica és el que comencem a fer un curs, comencem sempre quasi tota la gent experimentant en un curs d'estiu o de qualsevol moment de l'any, no? I està molt centrat a la tècnica, no? A la tècnica de com donar les entrades, de com moure els braços. Tu fiques el focus en la psicologia. I en canvi, en la psicologia, al llarg dels anys, ara ja puguem dir, però tu saps molt bé que mai, inclusive, jo no sé tu, però jo he tingut directors valents de valents, que dir-li a uno tonto o dir-li no serveixes o allà al mig de tot i els músics callats. Com hem aguantat això? Els músics callats, eh?
0: La veritat és que Un dels problemes que han tingut en el...

0: molts de les bandes ha sigut bueno, no dur. Lo primer, que la banda la tenim que durar el 2026. Això és lo primer. A nivell organitzatiu, a nivell de treball, moltes coses tu les tens que portar ja al 2026. Els jovens d'avui en dia no érem els jovens d'aquella època, no? Després tenies la figura del director com a... Per primer, en respecte. Jo penso que sempre teníem molt de respecte. No vol dir que ara no en tenen, però tenies eixa figura dictatorial...
1: El que passa és que estava mesclat i se respecte moltes vegades en por.
0: Sí, això sí. Aleshores, ja t'he dit que com bé dius tu, la tècnica és fonamental. Sense ella no podem fer res. Però sí que és de veres que... Bueno, pues molts cursos, els estudis al conservatori i demés, te fan veure que sí, que parlaven de tècnica, parlaven d'anàlisis, parlaven de versions d'esta versió, de l'altra versió. Però és que jo veia als directors, jo veia el que feien, com gestionaven, i dia, ostres, és que això no ho ensenyen, això no t'ho diuen. Que possiblement no sabien ensenyar-ho, o ells mateixa no sabien com el que estaven fent, no?
1: Sí.
0: A partir d'ahí, jo tinc... En circumstàncies de la vida conec a gent que se dedica al món del neurocoach i comença a dir-los, bueno, jo faig això. Bueno, pues això té este nom. Jo, pues mira, en vez de fer això, podria fer aquesta cosa. I comencen a despertar aquesta curiositat i poder donar nom a tot allò que fem. No deixa de que nosaltres, per sort, hem pogut experimentar. Pues jo començo en la banda jove del meu poble... que veig a veure aquells pobres xiquets el que patirien, no?
1: Tu de vegades no penses enrere, una mirada enrere, que quan acabem, siguem jovens i tinguem marcat ixe caràcter, diguem, més manaurem, no?
0: Sí.
1: I com vas veient que estaven equivocats?
0: Jo molt, molt. Tu saps el que hauran patit,
1: eh?
0: Jo crec que m'hi han patit prou. Però al final te fa la... el que tu has viscut, és que som al final som producte de lo que han viscut, i si tu veies que el director de la banda parlava així, doncs tu pensaves que era, doncs tenia que parlar així.
1: Sí.
0: Què passa? Per els anys també ho veig relacionat amb la maduresa, no? També les circumstàncies de vida, val? Avui en dia també jo crec que n'hi ha molt de jove que veu en la direcció de banda un sobresueldo o un mode de vida. I jo crec que per posar-te davant de la banda tens que primer tindre una gran formació i després un gran respecte a la banda. I jo crec que moltes vegades això no s'està tenint. I bueno, al final, pues, entre les juntes directives, entre els directors, pues, no estem ajudant a dur avant això, a fer banda, com bé
1: diu el títol
0: del programa.
1: Jo crec, José, igual estic equivocada, tots no servim per a dirigir.
0: No.
1: En canvi, és com trobar una eixida, perquè sempre comencem volent ser instrumentistes, no?
0: Sí,
1: la gran majoria, tots no, però la gran majoria volent ser instrumentistes. Tu clarinetista, jo flautista, tots. I arriba un punt que va passar en la vida i comences a descobrir altres coses, no? I t'atrauen eixes coses. Però realment tots, encara que n'hi hagi moltes societats musicals, moltes bandes, moltes orquestres així, perquè visquem en una terra rica, molt rica musicalment, però tots no servim.
0: És que per a dirigir tens que tenir una gran formació, això és el principal, però al final el director té que tindre un lideratge, té que tindre sobretot empatia.
1: Sí.
0: I això és algo que a vegades s'olvida. I l'empatia se té o no se té, no, és que este director és molt simpàtic. Molt bé, però és que no volem que sigui simpàtic. Volem que sigui empàtic. I jo crec que és un dels problemes greus que tenim. Però que, bueno, que al final ja t'he dit, són circumstàncies de vida i perquè aquell que estudia música vol viure també de la música.
1: Correcte, és així.
0: Però no, tenim que pensar molt.
1: I ara anem a ficar més el dit en la llaga. Parles de comunicació verbal i no verbal. Actualment hi ha molts directors i directores que parlen molt. Parlen molt en els assajos.
0: Massa.
1: Massa.
0: Massa, massa, massa. Jo penso que...
1: Què penses ahí? És a dir, és que parlen molt.
0: Tu, quan menys parles, millor. I és igual que...
1: El que passa que si... Jo, no sé, a vegades jo m'ha calfat el cap ahí, no? Si no parles molt, No sé si els músics s'avorreixen o volen que contem... Perquè estem parlant d'agrupacions amateurs, no?
0: Sí, però quan tu parles, tens que saber de què estàs parlant. Mm. Tens que saber què dir, no? N'hi ha moltes vegades que jo als alumnes de direcció, si ho dic, se paren i comencen... No, si te pares és perquè saps què vas a dir.
1: Clar.
0: I quina finalitat té allò que tu vas a dir. Mm. Això és el principal. El que tu no pots és parar i contar la teua vida i què bo eres i què guapo estic. No, és que al músic no li interessa la teua vida. Al músic li interessa, o el músic ve a l'ensaio a tocar, no a sentir-te parlar. Mm-hmm. Val? Aleshores, bueno, pues, també parle de programació neurolingüística, el què dir, com dir i per què dir. Són moltes circumstàncies en les quals quan tu te poses davant de la banda tens que controlar. I sobretot una cosa que mos falta als directors, que és algo que te dic, que jo he experimentat, és el ser sincer en els teus músics. Què me passa? Jo arribo a l'ensaio també, jo arribo igual que ells, moltes vegades, després d'un dia en el conservatori, que t'han vingut, que els alumnes han fet això, que els pares... Que... Tu arribes cansat, i pot ser que arribes cabrejat, i no està mai de més dir-los als músics, ja mireu, jo avui he tingut un mal dia, i compartir-ho amb ells. I no eres més roïn com a director, ni mucho menos, al contrari, formes part d'ell, formes part de la família.
1: Estem a ser parlant amb José Alcácer, que acaba de llançar un llibre titulat No sol serveix moure els braços, i són recursos per als directors de bandes i orquestes, d'agrupacions, i anem a fer una parada i a escoltar un pas doble dirigit per ell, per la Unió Música, i està interpretat per la Unió Musical Eliana, Begoña Jiménez.

0: Estem escoltant un pasdoble anomenat Begoña Jiménez, del mestre Saúl Gómez, interpretat per la Unió Musical de l'Eliana, on estàs com a director. Fa 4 o 5 anys.
1: Fa 5 anys.
0: Fa 5 anys. Estem parlant del llibre, estem parlant de la funció que té el director o la directora davant d'una agrupació musical, com és el cas de les agrupacions amateurs, que n'hi han tantes, no? N'hi ha que tindre, tractes moltes qüestions que estem parlant de comunicació, d'empatia, de motivació. En un assaig, perquè jo no sé si tot ha passat, a mi m'ha passat que tu arribes i tens l'assaig plantejat d'una manera i pam, i no saps ni per què la cosa eixe dia no funciona així.
1: Clar, perquè...
0: per el que siga, perquè tu estàs mal, perquè és músic, sí. Estàs mal. Aleshores, eixa situació que es crea, no? Així en el llibre tractes eixe tema.
1: Sí, al final, mira, tot és treball. I com preparar el treball? Jo sempre, per exemple, a ells, però en totes les agrupacions que dirigisc, ells tots els dies que tenen assaig sobre les 5 o les 6 del vespre, arriba un pla d'assaig. Mm. Ells saben a cada minut, en cada moment, el que van a treballar. Això és la primera.
0: Tu això ho passes?
1: Sí, sí. Mm. Tenen un grup de WhatsApp en el qual jo s'ho envie. Sí, sí, sí. O, per exemple, ara me'n vaig a Itàlia a dirigir i els 3 dies que jo vaig a treballar, que treballen ells, abans del concert...
0: Sí.
1: Ja tenen un planning, l'organització.
0: Superinteressant.
1: Tenen un planning en el qual, per primera, les obres estan catalogades per dificultat, quan li tinc que dedicar a esta obra, a l'altra, etc. I entonces cada moment, tenen en quina hora van a treballar. Lo primer que faig això, perquè tot partís de que a mi me'n posava mal quan dies anem a treballar esta obra. Mestre, jo no la tinc. Mestre, no sé què. Mestre, no sé menys. I lo que vols és que quan arribes ja tinguin tots les obretes ordenades.
0: I ho aconsegueixes?
1: Sí. Sí, sí. Sí, sí.
0: Inclús, si recurs és bo, eh?
1: Inclús me rinyen.
0: Sí.
1: Si jo he programat unes obres per treballar i potser pues, m'he anat de temps, escolta, tu havies dit que tenien que treballar esta també. O, per exemple, així la Liana, pues, tenim a Pau que toca el piano i potser fins a la tercera obra no té que tocar el piano. Pues apareix, eh?

0: has dit que a les 10 anava l'obra està en piano i encara no estàs. No, que al final te crees també problemes a tu. Però sí, és l'única forma de treballar i d'optimitzar el temps. Uh-huh. Jo en el llibre ho dic i en la vida ho aplique. Uh-huh. Jo, lo que no podem és anar a perdre el temps. A la banda no se va a perdre el temps.
1: Correcte.
0: I el que tenim que fer és optimitzar, perquè jo el que no puc és que el dia del concert que no mos pot passar de girar-se a la gent i dir, mireu, esta no la aneu a escoltar millor perquè és que el tuba no ha pogut vindre a ensenyar, l'altre ha tingut aquest problema i aquest dia no tenien papers. No, al públic no li interessa aquests problemes.
1: El públic va a disfrutar.
0: A gaudir de lo que va escoltar. I tu per això pues, has d'optimitzar el temps. I bueno, pues, bueno, això du molt de treball i dirigir la banda du molt de treball. Jo quan t'explico als meus alumnes tot el que faig, me diuen, home, José, però és que me paguen soles en 50 euros. Entonces es dic, pues bueno, no dirigisques. Así tens que invertir. I la inversió està en el treball.
1: Correcte.
0: I a partir d'ahí, el respecte. El respecte al músic, que és fonamental.
1: Sí.
0: I després te dic, tindràs dies bons, tindràs dies menys bons, hi haurà dies que faran pitjor cara, però al final el treball està. I ja te dic, jo tots els dies que tenim ensaio, a les 5, a les 6 de la vespre, i si te s'han fet les 7 i no s'has enviat el paperet,
1: sí,
0: com a mestre, avui que ensaiem, saps que ells mateixa ha creat aquest hàbit. Això te diu que si en músic veu que tens respecte per ell, que valorisses el que ells fan,
1: sí,
0: això te va tornar, això te ho torna. I a partir d'ahí pues, comença tot el treball dia a dia, el anar mirant a cada un, el mirar als ulls, a les persones, als músics, amb sinceritat, i sobretot perquè quan estàs dirigint és que tindré aquesta complicitat en ell, en el clarinet tercer. Mm. El primer sempre la vas a tindre, però en el tercer, en el trompeta tercera, quan tu us mires, li guinyes un ull, li fas un gest d'aprovació, ahí estem en el llenguatge no verbal.
1: Sí.
0: I aquest xiquet, quan se'n va a casa, diu, el mestre m'ha mirat, m'ha dit que ho he fet bé.
1: Sap el meu nom.
0: I sap el meu nom.
1: Tu saps quan deixa frase?
0: Una de les primeres coses...
1: Pensava que no sabies el meu nom.
0: Una de les primeres coses en la banda de la Liana que se quedaren fascinats era perquè me'n vaig a dependre el nom de tots. I, claro, és que és un director que ha vingut nou i sap el nostre nom. Mm. I dic, home, que menys? No te puc estar dient tu. Això sí, no té sentit.
1: Sí, sí, sí.
0: I aleshores, pues, bueno, entra tot dins del nostre treball i de valoritzar a que realment fan la música, que són ells.
1: Sí, sí. Estem parlant de formacions amateurs, però ixe planning que tu fas, si vas a una formació professional, també l'envies? És
0: sí.
1: A dir, trates igual una formació professional que una amateur?
0: N'hi ha coses que no pots fer, o n'hi ha coses que no pots dir. Però jo també t'ho ensenya l'haver treballat en formacions professionals i sobretot l'haver tendut algun coscorró. No, per favor, percussió, vostè pot tocar en una baqueta més dura i dir-te el percussionista davant de tot, no, perdona, dime quin so vols i jo buscaré les baquetes, no? Entonces, pues a vegades pues també la joventut, no, que tens quan vas a aquestes formacions, un poc que penses que pots dir-ho tot i ja te dic, per els anys, pues has après a què no dir i sobretot, no sé si te passarà, que quan menys dirigixes, millor sona la banda,
1: sí,
0: que a mi me passa molt.
1: Sí.
0: I bé, lo que sí que jo...
1: Vull que moltes vegades la gran part de directors i directores demostrar tot el que m'ha present tècnica i volem demostrar amb les mans i la veritat que moltes vegades tu quan assages ja estàs fent ahir, ja estàs, però després les coses funcionen.
0: No, i perquè se creguem tan importants,
1: sí,
0: que ho tenim que dirigir tot, ho tenim que controlar
1: que
0: tot, monopolitzar tot, que si el clarinet està fent un solo, tu tens que estar dirigint l'eixer, deixa el clarinet tranquil, que toque. Jo sempre ho dic, quan faig cursos i demés i me ve que algun alumne dirigint i fa, xico, tu creus que podries estar tocant un solo en un tio davant pegant braç i ja és? Xe, deixa-lo tocar. I aleshores, un poquet és això. Per què? Perquè sentim que si no dirigim no servim per a res. No, no. Que tu servixes. Que la teua feina és una altra. En el concert la teua feina va ser una altra. És la de controlar, la de gestionar i sobretot la de gaudir, tu també. Aleshores, ja t'he dit que fa falta moltes vegades ser conscients de la posició que ocupem i on estem, que n'hi ha molts directors que no saben on estan. I per partir, per a poder fer-te un treball amb la banda, tens que saber què tens davant, quina matèria prima tens. I molta gent se pensa que està dirigint Berlín, i no, està dirigint

0: en la banda del poble.
1: Correcte.
0: I a partir d'ahí, escolta, si pots fer-los millorar, doncs fantàstic.
1: És molt interessant tot el que estàs dient.

0: José, ja han passat algun anyet d'esta gravació a ara. Durant tots aquests anys, la teua manera de dirigir, d'estar davant davant de la banda, no? En el pòdio, que es diu, el podi. I este llibre suposa que t'haurà servit per a canviar la manera teua de la direcció.
1: Moltíssim.
0: I d'entendre-la, sobretot d'entendre-la.
1: Moltíssim, moltíssim. Jo, la veritat és que després també te dic que les circumstàncies personals i les vivències, no? Mm-hmm. Les vivències que tens al llarg de la vida t'ajuden a millorar com a persona i sobretot a veure els problemes d'una altra manera, no? El tindre una seguretat laboral te du a que jo, a la banda de la Liana, jo vaig perquè m'ho passe bé.
0: Sí.
1: El dia que no m'ho passe bé, no vaig. Però perquè avui en dia pots dir me puc deixar la banda.
0: Però això, aquest punt, és molt important perquè n'hi ha gent que això...
1: Entonces te toca tragar molt. Te toca tragar moltíssim. Moltíssim. I no pots dir res. O no pots... pues, no sé, regañar a aquesta persona en el moment perquè, claro, si s'enfaden no ve a la banda. Si no... se crea ahí un clima en el qual els directors joves tenen que tragar moltíssim. I això és un dels problemes també.
0: Jo, no sé, actualment ja se forma més en intel·ligència emocional i en gestions de persones, però encara falta molt més.
1: Moltíssim.
0: Perquè n'hi ha moltes vegades que el director o la directora té situacions davant d'un músic que,
1: sí, al final
0: que sol passar moltes vegades.
1: La resolució de conflictes és el que tens que... Com tractar un conflicte, quan el deus tractar, en quin moment has de callar com a director. Tens que callar, tens que deixar passar i després quan s'acaba l'ensaio...
0: Tu saps que molts músics van a pillar-te. Tu vas a fer una feina...
1: Sí, sí.
0: Tu vas a fer una feina, però n'hi ha músic que va...
1: Clar. Sí, però bueno, a veure, és part de la seva faena, no?
0: Sí, sí.
1: Pensé, al final és també és divertit, també és divertit, no? I a grans directors també s'ha passat aquestes coses, que els han pillat.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, entra dins del treball este,
0: correcte,
1: normal.
0: Correcte. En este llibre no sols serveix moure els braços, parles d'un terme que dius direcció humana.
1: Mm-hmm.
0: Què és això?
1: Pues la direcció humana, com bé el seu nom diu, no? Que estem dirigint a persones.
0: Sí.
1: I això s'olvidem. I és que tens davant no són una maquineta de fer música.
0: Sí.
1: I això tenim que tindre clar. I és, bueno, és una metodologia la qual ja ha pres cos durant molts anys i que, bueno, un poc és el meu ideari de com hauria de ser el director, com hauria de treballar un director.
0: On està editat? És a dir, jo tinc així el llibre.
1: No, això...
0: On el poden aconseguir els
1: això oients?
0: Perquè en Amazon mateix és, no solo sirve mover los brazos, psicologia del director en formacions amateurs, i així tenen molts recursos. Uh-huh. És molt interessant, és a dir, des de recursos en un assaig, quan, per exemple, un assaig no funciona en algun músic, com gestionar això perquè ha tingut un mal dia, la dinàmica de l'assaig... És algo interessant el que has dit, no? Enviar un abans de l'assaig, això anem a treballar.
1: Clar.
0: Per a que vegin. Tu saps quantes vegades antigament el anava al mestre, inclusive això ho ha viscut jo, eh?
1: Sí, jo.
0: I li treien les partitures en eixe moment i jo ara pense, però com pots...
1: O esta vez a meitat d'ensaio i li fia a l'arxiver, escolta, veges a vos si està esta obra i la traus. Això és algo impensable.
0: Mira, quan tu has dit això, la veritat és que m'he quedat així perquè tu saps els arxivers la feina que tenen tots els assajos.
1: I el paper que tiren. Que això és una de les coses que també estic implementant, que vinguen tots en tablets.
0: Correcte, correcte. Escoltem una altra peça. Esta és interpretada per la banda del conservatori.
1: Sí.
0: Vale?

0: Escoltar. Esta peça, tu te'n vas anar enguany a Itàlia?
1: Sí.
0: I te'n vas anar al Filcorno d'Or i vau quedar els segons.
1: Uh-huh.
0: Com sí. va ser això d'anar-se'n? És a dir, sona molt bé, eh?
1: A veure, esta peça la vaig conèixer en Brasil. Mm-hmm. Bé, estic allí fa uns anys, 3 o 4 anys, no recordo bé. I bueno, al final creem un projecte pedagògic en el conservatori, que era anar a un concurs.
0: Mm-hmm.
1: El concurs, la finalitat no era ni guanyar ni res, sinó que ells durant 3 mesos treballaren a un nivell, no? Pues com treballar ensaios de seccions, com, de quina forma tenien que treballar, no? I a partir d'ahí, pues bueno, montem el viatge, gràcies a l'Ajuntament de Montcada, que mos ajuda moltíssim en això, i res. I per un error meu, entre cometes, en vez d'anar a la segona secció, tingueren que anar a la primera, no? I res, pues bueno, van quedar el segon, sí que ens guanyà.
0: Això no depèn del nombre de...
1: No, això va per el nivell de les obres.
0: Ah.
1: Entonces sí que de veres que esta obra és complicada i res, bueno, pues anarem a primera secció, ens guanyà una... Bueno, queda davant, no ens guanyà
0: sí,
1: ningú.
0: Sí, sí,
1: queda
0: sí,
1: davant sí. una banda professional eslovena. I bé, però al final el regal sigui el veure ells com estaven contents, xavals de 14 a 18
0: això
1: anys.
0: Això quin mes va ser? Perquè això ha sigut ara...
1: En març, finals
0: en
1: de març.
0: En març.
1: Sí, i la veritat és que hauria sigut més fàcil pues, agarrar músics professionals o els mateixos profes del conservatori i fer-los solistes, no? Quedem segons amb xiquets de 7 anys fent solos i tocant ells. Aleshores, això era la finalitat, el fer-los passar per aquesta situació, per a que tinguin un creixement. Era sí. tot un projecte sí, pedagògic, sí, sí, sí. No tenia més.
0: Jo crec que ahí els xavals, els xics, les xiques, se'l deguen passar molt bé i,
1: sí.
0: i crea, és a dir, crea aquesta assignatura d'orquesta i banda.
1: I crea família.
0: Crea el que vulguin crear sempre en les bandes.
1: Però això és molt paregut. Antes hem escoltat al Centre Artístic de Montcada. Jo recordo al tio Vicent, que quan va veure... extreme cover esta. El home diu, m'agarra un dia i me digué, José, no, mira, jo no vaig al certamen. Ui, tio Vicent, per què? Perquè això és molt complicat, José. Dic, no, tio Vicent, perdona, és que m'he equivocat, i si no és el teu paper. Jo li havia reduït tot el paper, li havia simplificat sí. tot, i li passia el paper, no? I fa, mira, tio Vicent, jo necessite que tu toques això. Ui, claro, entonces ell canvia la cara, digué, oi? Pues això, era tot, en vez de ser mi corxés, pues tenia negres.
0: És algo que els directors, diguem, de fer sempre.
1: És que s'ha perdut.
0: S'ha perdut ixe paper,
1: el mestre de la banda.
0: Sí, s'ha perdut ixe paper d'adaptar papers.
1: El mestre de la banda. I el tio Vicent, ell anava, venia i prenia cafè, allí en el casino, allí baix. Mm. I ell quan venia, muntava el clarinet, baixava baix, agafava el cafè, i jo mentre anava, ell li canviava, i li ficava dos o tres notes més. I aixina, poquet a poc, i ell arribava i mirava i dia, ui, ja m'has canviat... I així anar dia a dia, arribar al certamen, guanyarem el certamen,
0: sí.
1: però el premi més gran sigui que quan vaig veure a la banda, el tio Vicente estava allí amb nosaltres.
0: Clar.
1: I això és el regal de les bandes, és el que te passa amb de les bandes.
0: Sí, ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Seguim escoltant. Estem escoltant la banda de Chita Di Fano.

Els nostres oients, esta peça Stratoscape, la poden escoltar en el concert que hem escoltat a les 7 del matí, però quan s'acaba el programa poden tornar a entrar a la pàgina, buscant Fent Banda, el podcast, i poden escoltar.

0: I vull que ho ficaré això, perquè tu comences estudiant en Riba-roja, després te'n vas al Conservatori Superior i comences a descobrir aquest món, no sé si va passar igual que a mi, però de la direcció, que enganxa, perquè és molta investigació la que un director o una directora ha de fer del que té davant. I això te va portar, no sé si te va portar, a Itàlia. I sí, vas estar en la zona de Trento, no? Vas estar allí dirigint... Ell diuen banda juvenil, juvenil.
1: No, un poc de juvenil tenia. Però al final tot és circumstancial. També jo dic en el llibre que jo soc un músic circumstancial. Podria haver sigut altra cosa. Però bueno, això de la música anar i va, i funciona, i bé.
0: I ara que ho has dit, que no vull que se me passe, perquè era una de les primeres preguntes que tenia. Sí. Eres circumstancial perquè ton pare no era músic.
1: No.
0: En canvi, el llibre que tenim així davant va dedicat a ell. Clar. Per què va dedicat a ell? Per què?
1: Perquè al final...
0: És ahir en memòria,
1: sí,
0: de ton pare.
1: Sí, al final ell ens va deixar fa 15 mesos, ma mare fa 2 mesos, ells eren molt jovens, tenia 75 anys quan va morir. Però ella li havia agradat que jo havia jugat al futbol, i jugava al futbol. Jo sempre recordo que me criticava molt quan jugava al futbol, però després quan parlaven els amics, deia que el seu fill era bo. I així al final, pues comencé a tindre ixa complicitat amb ell. Ell era el que me duia a l'aeroport, perquè a ell no li agradava volar. Entonces sí, jo l'obligava a dormir i me feia, home, sempre me dus. Sí, perquè se cau l'avió, culpa teua, perquè m'has dut tu. I així anaven moltes coses. I ell pues, començava a vindre als concerts. Ell sempre se ficava al final de la sala de concerts. I sempre tenies, pues, bueno, ixa complicitat en ell. Al principi no parlava molt. Després, quan deixia, pues, no, jo he escoltat algun fallet. Pues, jo no he escoltat això. Pues. I al final, bueno, pues, un poc és la circumstància, no?, que comença a escriure el llibre a partir de la seva mort.
0: Sí.
1: I bueno, ja que ell no l'ha pogut llegir, pues, per almenys que estigui dedicat a ell.
0: I és una... com tots tinguem, no?, pues una persona que marca molt,
1: sí,
0: marca molt, perquè és ton pare, i diguem que gràcies a ell estàs on estàs.
1: Sí. Sí, sí,
0: perquè
1: no,
0: és com que era, ajude, no? Els pares,
1: era
0: que
1: impensable, no? Que al final, esta societat també, o tens diners, o... Perquè, sobretot, la feina de director és molt, molt comercial, sí, i tens que tindre molts diners darrere, sobretot, sí, perquè si vols arribar a cert punt.
0: Vull que acabem escoltant la banda que està ara, la de l'Eliana, que va a interpretar una peça que es diu Morning Migration.
1: Sí.
0: Està sonant la Unió Musical de l'Eliana, és la banda, la societat musical on estàs ara al capdavant. Ens ha quedat moltes coses per parlar. Per a mi ha sigut, la veritat, que molt enriquidor parlar en tu.
1: Gràcies.
0: No en parlar de la UASBI, perquè és un tema importantíssim de parlar, però jo vaig a convidar-te un altre dia per a parlar més del món este que enganxa, el món de la direcció de banda, d'agrupacions musicals. I abans d'acabar, per a tu, com ha de ser un bon director o directora?
1: Al final, que sigues bon director o roïn, no sé al final què hauria de ser o com hauria de ser un bon director. Però jo lo principal que veig, o que me veig a mi, o el que m'ha ajudat a dirigir, és que cada dia eres millor persona. I sobretot la empatia, no?, que tens que tindre amb els teus músics. Jo, la meva Unió Musical de l'Eliana, ells són la meva família.
0: Sí.
1: Són, a més, ho dic, sou la meva família i són els que es compte en quina situació. Jo, l'últim període de la meva vida ha sigut molt traumàtic.
0: Sí.
1: I han sigut ells els que m'han ajudat a poder anar avant, a tindre aquest lloquet on tu te podies oblidar de tot el que podia passar. I al final el director, sobretot, a part de tindre una formació molt sòlida, això és fonamental, però té que tindre un lideratge,
0: sí,
1: i sobretot molta empatia, molta empatia. Jo sempre moltes vegades diria, si no vols que te ho facin a tu, no ho facis. I sobretot posar-se en les sabates des de més, en saber com se troba aquesta persona. I a partir d'ahí això se fa per mig de tindre contacte amb ells i ser sincer.
0: Paraules sàvies. les que acabes de dir, paraules sàvies. Bueno, ha sigut un plaer parlar amb tu, José.
1: Gràcies.
0: Hem parlat d'un llibre que el podem aconseguir en Amazon. No solo sirve mover los brazos, dedicat a la direcció, podem trobar moltes ferramentes, els nostres directors i directores, de bandes amateurs, inclusive de músics que no siguen o vulguin ser dedicar-se a la direcció.
1: Correcte.
0: O siguen professionals.
1: Hi ha molts músics que l'han llegit i després te diuen, és que el que tu dius en el llibre ho fas. Dic, home, que és la finalitat,
0: ahí está
1: el truco.
0: Ahí está. Doncs moltes gràcies,
1: gràcies
0: per haver vingut. Neus, moltes gràcies també per acompanyar a ton pare, sí. Ella se n'anirà amb tu de viatges cada vegada més,
1: sí,
0: segons com
1: sé. Ella vol vindre. Moltes gràcies.
0: Doncs moltes gràcies. Ja sabeu, no solo sirve mover los brazos. La frase és bonica.

0: Esteu escoltant Xàbia. Aquest estiu, fent banda, estrenem una nova secció dedicada a les nostres festes i tradicions. Un espai per descobrir, recordar i posar en valor tot allò que fa únic els nostres pobles. Les celebracions populars, els costums que passem de generació en generació i, per descomptat, la música que acompanya cada festa. Al llarg de les pròximes setmanes recorrerem diferents racons del territori valencià per conèixer les festes que omplin els nostres carrers durant l'estiu, les seues arrels, els seus protagonistes i el paper fonamental que tenen les bandes de música. Perquè les festes no s'entenen sense la música i la música tampoc s'entén sense la gent que la viu. Benvinguts a este nou espai de Fem Banda, dedicat a les festes i tradicions valencianes. Comencem esta secció Temps de Festes. I escoltant este pas doble, Xàbia, que serà la sintonia d'este nou espai, també és un homenatge musical a una de les poblacions més emblemàtiques de la Marina Alta, ja que durant esta setmana Xàbia està de festes. El pas doble el va compondre Salvador Salva Sapena i transmet des dels primers compassos l'essència mediterrània d'una vila marcada per la mar, la llum i la seva rica tradició festiva. Demà diumenge, tot això vos ho conte perquè demà diumenge faran l'entrada de bandes i es farà també la interpretació conjunta d'este pas doble que estem escoltant, Xàbia. I qui dirigirà? El director encarregat este any és David Castelló, que el tinc a l'altra part del fil telefònic. Bon dia, David.
1: Hola, Imma, bon dia.
0: Bueno, primer que res, tinc que donar-te l'enhorabona, perquè demà diumenge, tu este pas doble que estàs sonant, el dirigiràs. Jo no sé si tu, però jo va ser un des... jo crec que és el primer pas doble que vaig tocar. En el saxo, tu també eres saxo. En el saxo, crec que és el primer o dels primers que com vaig deixar a la banda vaig interpretar. Estàs nervioset?
1: De moment no.
0: Estàs ara, tranquil?
1: Conforme vaig arribant el moment, sí.
0: Quan es vas assabentar que series tu l'encarregat de dirigir este pas doble, Xàbia?
1: Pues va ser, com jo doné classes al Conservatori de Xàbia, vam acabar una audició i va vindre el pare d'un alumne i em va dir, David, podem parlar un moment? I dic, sí, clar. Va ser després de les audicions del... no sé si del primer o del segon trimestre, no recorde ara.
0: Sí.
1: Però després d'una audició va ser.
0: Correcte.
1: I em va tornar a parlar amb ell i em va dir, mira, que estic en la junta que s'encarrega d'això i volem proposar-te de dirigir Xàbia en guany. M'agradaria, dic, home, clar, em faria molta il·lusió.
0: Ja ho crec que sí. Ja ho crec que sí. I tu saps quantes bandes participen? Perquè primer... l'acte crec que comença en un desfile, en un passacarrer de totes les societats musicals, perquè durant aquesta setmana han sigut festes. No sé si Xavi és al contrari, no? Primer fem, en molts pobles, fem l'entrada de bandes i dirigir l'himne o un pas doble emblemàtic primer i després comencen les festes. Jo crec que porteu tota la setmana de festes i este acte no sé si és el final.
1: Jo és que fa molts anys que no vaig a aquest acte. Quan era xiquet, en la meva banda, sí que vam anar en els anys 2007-2008, ja fa quasi 20 anys,
0: sí,
1: anàvem a tocar a l'entrada de Xàbia, però des d'entonces que jo no he anat i la veritat que no estic molt posat a les festes de moros de Xàbia.
0: Sí.
1: Però sí que m'han comentat que primer es fa l'entrada de bandes a les 6 de la vesprada i sobre les 6 i mitja aproximadament, quan ja han arribat

0: Festival de les Bandes a una placeta, allí és on es fa la interpretació conjunta de Xàbia. I després ja es fa l'entrada de Moros i Cristians.
1: Ah, aleshores, és el mateix dia. El mateix dia comenceu en un desfile... Aleshores, jo estava equivocada. Comenceu en un desfile de l'entrada de bandes, després tu, en una plaça, no sé quina plaça, quan s'acaba tot el desfile, és quan tot el... Tu saps quantes bandes participaran?
0: No, la veritat és que no sé quantes bandes van.
1: Doncs, a totes les bandes que participen, tu dirigiràs este pas doble Xàbia, i quan finalitza, comença una entrada de moros.
0: Exacte.
1: Alguna vegada t'havies pensat per la teua ment, havia passat per la teua ment, que dirigiries un pas doble que has interpretat tantes vegades?
0: La veritat que no era una cosa que tinguera prevista, però bueno, molt content i molt agraït que hi hagi pensat en mi, i és una experiència que em fa molta il·lusió. I sí. És ara que estic treballant a Xàbia i que un any damunt fa 50 anys el pas doble Xàbia de la seva composició.
1: Quants fa? Espera que no se senti bé. 50? 50 anys. Clar. Sí. 50 anys d'este pas doble, exactament, de Xàbia. Però sempre una pregunta, però este pas doble només és enguany perquè fa 50 anys o se dirigís, és com el pas doble emblemàtic de les festes de Xàbia?
0: Clar, sí, sempre s'ha fet, bueno, no sé des de quin any, però ja sé que sempre s'ha d'interpretar-se després de l'entrada de bandes a les festes de Moros del Port, de Xàbia, sempre s'interpreta este pas doble perquè és el pas doble representatiu del poble.
1: Sí, sí, a veure, és un dels compositors que més... Clar, és un dels compositors que més passodobles puguem dir que ha fet, este Salvador Salvà, perquè té altres passodobles emblemàtics, però bueno, jo crec que el més interpretat, jo crec que Paquito el Chocolatero i després Xàbia, possiblement siguin els dos més interpretar Xàbia, crec que vaig ja darrere, no ho sé. N'hi ha molts que s'interpreten, però Xàbia jo l'agafa com a capçalera perquè és un pas doble que jo crec que tant siguin moros, com siguin falles, com siga una romeria, com siga, sempre s'interpreta Xàbia. Sempre.
0: Sí, és un pas doble que no pot faltar en una desfilada de carrera.
1: Ja ho...
0: I passa en tota Espanya, perquè tinc companys d'altres zones i sempre m'ho han dit que Xàbia és un dels habituals que sempre solen tocar.
1: Ja ho crec que sí. Bueno, pues jo només em queda que disfrutes d'eixe moment, de demà, a les 6:30, bueno, tu seràs sobre les 7 i algo de la vesprada,
0: sí.
1: 7 i algo de la vesprada, que en Xàbia dirigiràs un pas doble emblemàtic, un pas doble molt conegut, que és Xàbia del mestre Salvador Salvà. Bueno, només em queda això dir-te que enhorabona, que disfrutes i que ara l'escoltarem altra vegada el pas doble, Xàbia. Enhorabona, David.
0: Moltes gràcies, Imma, un plaer.
1: Vinga.

I escoltant este pas doble Xàbia, tan conegut, del mestre Salvador Salvà, donarem pas al butlletí informatiu de les 9 del matí. No se n'aneu, perquè encara queden més entrevistes.

0: Són les 9.
1: A punt. Notícies.
0: Molt bon dia i benvinguts a la informació en la ràdio de Apunt. Els parla Inma de la Concepción. La calor extrema no es deixa i tampoc obri pas a l'optimisme per als incendis. Unes altes temperatures que, unides a un terreny forestal molt sec i el vent, complica la lluita contra els incendis que es reproduïssen a diferents punts d'Espanya on hi ha actius desenes. Els més greus, a les 5 villes, a Saragossa, 6 localitats continuen evacuades i ja és el més gran en extensió de tot l'any. S'han cremat més de 13.000 hectàrees. Un altre foc descontrolat a Guadalajara ha provocat el desallotjament de 10 municipis i el de Lozoyuela, a Madrid, està ja estabilitzat. El declarat este divendres a Arxez, a Màlaga, també ha quedat estabilitzat passada la mitjanit, després que ha obligat a confinar el poble de Competa. I tot això quan les condicions meteorològiques predisposen a que s'agreuge la situació dels incendis. Mentrestant, a la Comunitat Valenciana, cap de setmana d'avisos nivell groc per calor i tempestes seques. Iniciem, per tant, este cap de setmana amb núvols abundants i precipitacions dèbils al nord de València i al sud de Castelló, que avancen des de l'interior a la costa. La nit ha sigut molt càlida, amb mínimes superior als 20 graus a la majoria de comarques i fins i tot superior als 25 graus a moltes poblacions del litoral. Després dels ruixats del matí, que aniran acompanyats de fang, al migdia tindrem el cel variable amb sol i calitxa. Les temperatures màximes estaran entre els 30 i els 35 graus a la costa i superarem els 36 graus a l'interior de València i d'Alacant. De nou, esta vesprada i la pròxima matinada es repetiran aquestes precipitacions dèbils acompanyades de fang, localment amb acompanyament elèctric i localment ratxes fortes. Precaució i atenció davant de qualsevol fum, telefonar ràpidament al 112. En els esports repassem els marcadors dels amistosos dels equips valencians que jugaren a nit. En el primer duel de pretemporada, el Villarreal va caure per 2-0 contra el Benfica a la localitat portuguesa de Faro. Era l'estrena del nou tècnic Íñigo Pérez en la banqueta. Pel que fa al dense, al nou Pepi Comat, el conjunt blaugrana va perdre 1-2 contra el Mingual de la segona categoria anglesa. El segon amistós dels blaugrana serà dimecres contra el València a l'Antonio Puigades. I avui arriba el primer assaig del València a terres gironines contra el Luanda, un club d'Angola amb un vell i conegut valencianista, Helder Costa. L'Elche de Martín Anselmi també debuta contra el Kaiser sud-africà. I un cap de setmana en què el Mundial de Futbol és protagonista a poc menys de 48 hores perquè comença la final a Nova York entre Espanya i l'Argentina, la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha presentat el dispositiu de seguretat per tal de garantir per tota la comunitat valenciana la normalitat en les hores prèvies i posteriors. És per això que ja ha preparat aquest desplegament d'agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil en els jocs on es preveu un alleu d'aficionats com ara en Roig Arena o la plaça de l'Ajuntament de València. Escoltem Bernabé.
2: Por eso hemos puesto en marcha a todos los efectivos de Policía Nacional en las ciudades y también a la Guardia Civil de Tráfico para garantizar la seguridad de todas las personas que vamos a ir a disfrutar de una jornada de fútbol y sobre todo, y deseamos, que de celebración. Por eso apelamos a la responsabilidad de todas y de todos y que siempre cumpláis con las normas de convivencia y de seguridad.
0: Per cert, que les aerolínies amplien places en els vols a Nova York davant la lluita d'aficionats per a la final del Mundial. Iberia i Air Europa han incorporat serveis extraordinaris permetent als viatgers desplaçar-se fins a Nova York el mateix dia. Així tanquem este butlletí en el que el control tècnic ha estat Adolfo Pascual. Tornem a les 10. Fins després.
1: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
3: De tu a tu. Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
4: Chaval, deja de mirar pantallas.
5: Amiga, de los muffins también se sale.
6: Señor, le agradecería que no me atropellara.
5: Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo.
6: Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
7: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
8: Son

0: nostre so en fem banda.
1: Clar que és el nostre so. El nostre so tan gran que tenim així a la Comunitat Valenciana. El de les bandes i les societats de música. I totes les agrupacions. I avui en tinc així una. En el rebost de la banda, la Unió Musical Santa Maria del Puig, que és una societat musical amb més trajectòria del municipi del Puig. Un referent en la promoció i la difusió de la cultura i la tradició musical. La entitat acull la banda sinfònica, la banda juvenil, la coral Julio Ribelles, entre altres agrupacions, que reuneixen músics de totes les edats i construeixen una gran comunitat unida per la passió per la música. En estreta col·laboració amb l'Escola de Música del Puig, ofereixen una formació musical de qualitat i un itinerari educatiu pensat perquè qualsevol persona, des del més menut fins al més adult, puga iniciar-se en este món de la música. Més que una societat musical, és un espai de convivència, aprenentatge i participació on la música es converteix en un vincle que uneix generacions i fomenta valors com el compromís, l'esforç i el treball en equip. I per a parlar d'esta societat Santa Maria del Puig, jo tinc ací a la seua directora, que és Sofia Zardoso. Bon dia, Sofia.
2: Bon dia, Inma.
1: I tinc a Berta del Río Alcalá, que és la presidenta. Bon dia, Berta.
3: Bon dia.
1: De vegades m'enganxe i m'hi quedo ahí pensant el poble, el Puig, el Puig.
3: Sí.
1: El Puig, i de vegades jo me penso en mi mateixa i meta el Puig. Bé, el Puig, que és una de les poblacions més boniques possiblement que tinguem. Jo no sé si ho saps, Berta, però justament el cap de setmana passada vaig estar en un músic molt reconegut del Puig.
3: Uh-huh.
1: I vaig estar en ella, en la seva dona, i jo li comentava, però és que el Puig és molt bonic.
3: És bonic, sí.
1: En Pepe Sunyer.
3: Sí, el nostre estimat Pepe.
1: Correcte, correcte. És molt bonic, ixe poble vora mar. I bé, Berta, és una societat que és més que centenària.
3: Efectivament. 120 anys, quasi, no? Des de 1917, en actiu, de forma continuada,
1: sí.
3: Malgrat tot el que ha passat en l'últim segle.
1: Sí, que han passat moltes
3: nostra,
1: coses,
3: que
1: eh?
3: No són poques coses, sí.
1: Que han passat moltes coses.
3: Sí.
1: Aleshores, va ser fundada en 1917,
3: sí.
1: No? 1917. I durant tota aquesta trajectòria,
3: uh-huh.
1: que són 109, 109? Pot ser 109, sí, 109. A l'any que ve fareu
3: 110. No?
1: 117, 117, estem en el 27, matemàtiques... Bueno, da igual.
3: Molt més que centenària.
1: Sí. Aleshores, tots aquests anys, quins moments han marcat? Han sigut importants?
3: Uh-huh. Bé, la Unió Musical Santa Maria del Puig, com bé has dit, és més que centenària, i com totes les bandes que tenen una trajectòria expandida, doncs ha tingut moments que són importants. Clar, jo recordo els que estan més propers a mi.
1: Clar,
3: no perquè els hagi viscut jo, sinó fins i tot perquè és molt més fàcil, hi ha molt més arxiu, o hi ha gent que encara recorda, no? Que són la memòria oral que ho conta, no? Aleshores, quan tu dius això, doncs jo no tinc la resposta ràpida, a lo millor de 1920, però sí que em ve al cap tots els esforços que van fer un grup de 30 famílies per ficar les seues cases com a val i comprar el solar i construir el local que a dia d'avui és nostre davant del monestir. Aleshores, per a mi, jo crec que això ha determinat totalment la història de la societat, que és que tenim un local increïble, molt voluminós, que també pagava molt d'IBI, ja no sé pagar l'IBI perquè està sent, però vull dir-te, davant del monestir en un lloc privilegiat i que van construir les famílies a finals dels anys 70 en esa valentia, no? Crec que això ha determinat un poc el tarannà nostre.
1: Jo crec que sí, no vostre, sinó és una qualitat de la major part de les societats musicals que sols passa així en esta terra d'empenyar-se, de dir com a aval la casa, però anem a fer un local de música, anem a fer el musical, no?
3: Home, clar, és que pensa que la propietat i l'ús del musical, que nosaltres li diguem el musical, és dels socis. Aleshores, sí. A hores d'ara es dona la situació de que la gran majoria de persones que som socis i estem actius en la banda o hem heretat casa o el més proper que som de propietaris és del musical.
1: Així és, així és. Bé, està en un lloc molt bonic.
3: Sí.
1: Sofia, quan vas anar per primera vegada, què vas pensar? Perquè jo te puc dir la primera vegada no al musical, sinó quan vaig anar al Puig, allí al monestir, no?
2: Jo la primera vegada que vaig acudir allí a la societat musical, clar, t'envien la ubicació i dius, ai, on és ara el Puig? Perquè jo la veritat és que el Puig, el poble del Puig no havia acudit mai per... Mira que estem propet, perquè jo visc a 20 minutets,
1: correcte.
2: Però no havia estat mai. Sí que l'havia vist des de fora i dic, ahir tindré que anar i tindré que anar a visitar sobretot el poble i veure com és el caràcter, què tal la gent. I al veure la societat musical jo dic, això? Les vistes són de veritat espectaculars, inclús des de dins del musical, si estàs a les escales o si estàs al pis de dalt, pots veure, tens vistes privilegiades, tens ahí un àtico personalitzat de vistes al monestir i al poble, i crec que és un lloc espectacular també, és un lloc que està molt prop de l'entrada i és meravellós.
1: El vau fer en idea, el vau fer el lloc en idea per a que la gent diguera han de vindre sí o sí al musical, a assajar i aprendre música.
3: Està al mig del poble. Està al mig del poble, no té veïns, és un lloc privilegiat absolutament i és una herència que ens han deixat les famílies, moltes d'aquestes famílies han continuat els fills i són la gent que està ara defensant en el seu temps la banda, no? Però és el millor regal que ens podíem fer

0: fer els que ens van presidir i tenim la responsabilitat de cuidar-lo, no?
1: Doncs com la banda, la societat musical és com una mare, nosaltres escoltem interpretar per Santa Maria del Puig, per la banda Unió Santa Maria Musical Santa Maria del Puig, el pas doble de Roque Baños, A mi madre.

0: Berta, des de quan estàs tu ahir al Camp de Bat de presidenta?
1: Ah, no, molt poquet, farà any i mig. Molt poquet.
0: Però com a músic més temps.
1: Sí, com a músic vaig ficar un peu en 5 o 6 anys. La meva família no és de músics, de fet no són valencians, i vaig veure un dia la banda per el carrer i vaig dir ahir, ahir, m'apuntaré a música.
0: Quin instrument aquest?
1: Jo vaig estudiar oboe i ara estic tocant la percussió, o sea, fent-ho mal, però...
0: Bueno, això ho té que dir Sofia, això ho té que dir Sofia. Quins directors han passat per ahir que tu recordes?
1: Jo vaig entrar en la banda en un home que li diuen José Giner.
0: Sí.
1: Després va estar... Bueno, jo recordo a Pere el Cinta la mà, perquè era el director d'escola quan jo vaig començar. No, jo no vaig entrar a la banda amb ell, però tinc molt bona relació amb ell i el recorde com a, sí, com a mestre de la banda. José Giner, Ildefonso Martos Carretero, i després Manolo Járrega,
0: sí,
1: i ja està.
0: I des de fa quan, Sofia, des de fa quan estàs ahí?
2: Estic des de l'octubre passat.
0: Des de l'octubre passat.
2: Sí.
0: Quina és la plantilla habitual que té la banda? Habitual, n'hi haurà concerts que són festes, igual va la gent, més gent de fora a assajar, o jo què sé, o el concert de Santa Cecília, perquè això sempre varia, però més o menys habitual.
2: Més o menys habitual, jo diria que estan sobre uns 50 músics, una
1: sí,
2: cosa així, 50, 50 i algo, 60, depèn de l'ocasió, ja s'assigna que...
0: Sí, que si això funciona.
2: Que més que altres, però
0: I,
2: sí, sí.
0: I quina és la qualitat que tu, quan vas arribar allí, i vas... tirar la batuta, que diguem, no? Has donat l'entrada. Què és el que més es va cridar l'atenció de la gent de la banda?
2: Sobretot a l'aplegar va ser el caràcter, perquè antes de baixar el braç i fer-hi ja Anna Cruz perquè comença a sonar la música, tens ixa relació personal en la gent.
0: Sí.
2: Això sempre ho he parlat i és el resum seria positivisme, ganes de viure i ganes de fer coses. Ja és la primera sí, impressió que tinc meua de la gent del Puig i dels músics que hi havien allí preparats pa fer música en un primer assaig.
0: Sí, sí, sí. I... actualment la banda viu un bon moment, no?
2: Un bon moment.
0: Un bon moment. Sí. Un bon moment, tant és així, que la setmana que ve, el dia 25, esteu preparant un concert, diguem que important,
2: sí,
0: perquè el feu conjuntament en
2: sí,
0: el grup de cambra més premiat, més important, no de la Comunitat Valenciana, sinó de l'Estat espanyol i part de l'estranger,
2: sí,
0: com és Spanish Brass.
2: Uh-huh. Efectivament.
0: Quan el feu, el dissabte que ve?
2: El fem el dissabte que ve, el dia 25, uh-huh, a les 10 i mitja de la nit, a l'esplana del monestir, just davant del monestir, a l'aire lliure.
0: Que bonic.
2: I convidem a tots els que puguen i vulguin acudir allí, perquè serà un concert espectacular i que pensem molt, molt profitós per als músics, molt profitós per a aquells veïns, veïnes que vulguin estar allí i sobretot amants de la música, que disfrutaran moltíssim.
0: I com va ser això de contactar en Spanish Brass i dir anem a fer un concert fresquet, que estem a l'estiu, fresquet, i en Spanish Brass?
1: Mira, jo te puc contar un poc com va aterrar Sofia a la nostra realitat i com treballem un poc des de darrere. El Juliol Musical, que és sempre la tercera setmana de juliol i que és
0: sí,
1: un festival que organitza l'Ajuntament, sempre el tanca la banda.
0: Sí.
1: I es tracta de fer propostes a l'Ajuntament tots els anys que siga un poc com espectacle, no? No només
0: sí,
1: un concert a l'ús, sinó tindre com una cosa que tinga un afegit perquè està dins d'un festival d'arts escèniques i de música i tal. I és realment molt important per a nosaltres aquesta data, perquè és, jo crec que simbòlicament Santa Cecília per als músics és el que ens mou, però el Juliol Musical és el nostre gran escenari i és la data, la fita en la que ve gent dels voltants i podem ficar perfectament 1000 i pico cadires, no? I a més l'entorn és increïble. I quan a Sofia va arribar, jo li vaig dir

0: tancarem temporada en el juliol musical, ves pensant coses si mos fas propostes. I nosaltres en la Junta tractem de treballar per comissions i vam crear una comissió artística que va ser la que va apostar pel projecte artístic de Sofia i ens vam reunir i Sofia va portar una llibreta en un munt d'activitats i de propostes, però clar, la que ella volia, no? Ella feia com així una més neones, era Spanish Brass i clar, els que som un poc més majors ens sonava, clar, sabem què és i ens va entusiasmar la idea. I la veritat és que ella té tota la llibertat artística per a poder programar i imaginar el que vulga. Ens va agradar molt la idea i va ser molt fàcil de quadrar les peces.
1: I quin és el repertori? Algun del repertori que aneu
0: sorpresa, a sorpresa,
1: sorpresa. Ah, sorpresa, és a dir, que qui vulga, que vaja.
2: Que acudisca, molt
0: però,
2: bé.
0: El
1: dissabte que ve...
0: Claro, però a lo millor toquem alguna obra d'alguna persona que hem nomenat ja en este...
1: Ah, sí?
0: A lo millor. Hauràs de vindre,
1: Imma. Igual que... I mira que hem parlat poquet encara, eh?
0: Pues ja ha eixit el nom.
1: Ja ha eixit el nom. Doncs seguim escoltant la banda en un altre pas doble molt bonic, anomenat Valencianet.

0: Tu estaves en este certamen, 2010?
1: Tocant-te-lo bé.
0: Tocant-te-lo molt. En aquest moment tocaves el
1: ara justet estava pensant, quan ho estava escoltant, els primers compassos, que difícil la emissió, tan pianet, tan bonic, com estàvem recordant d'això, no? El
0: ja ho crec que sí. Soleu anar a certaments?
1: Des de que vam, com diuen en la banda, tocar el cel.
0: Sí, perquè va guanyar primera dimensió.
1: Clar, l'any que vam tocar el cel, des d'ahir no hem tornat a anar, que jo penso que són 10 anys, no, sí. No fa tant, no? Però han passat moltes coses.
0: I Sofia, en ixe full que vas portar ahir de suggeriments i de concerts, ja te s'ha passat pel cap? No sé.
2: Anar a certament, no.
0: Anar a certament, no.
2: No. Crec que primer el meu interior me dia que ens teníem que conèixer com a músics i anar fent projectes interessants i després veuríem el tema del certamen.
0: Bé, en tota banda té que tindre una escola de música, perquè l'escola de música és el que dona el fruit, no? El que dona els músics a la banda. Tenim una escola que s'ha acabat ara el curs, ja està la matrícula oberta.
1: La matrícula oberta està sempre, perquè nosaltres volem que això sigui a la Casa de la Música i ahir pot, en els passos oberts, rebem a qui sigui en qualsevol moment. Però, efectivament, ara està més oberta que en gener.
0: I aleshores, heu acabat el curs, saps quant d'alumnat tindríeu matriculats?
1: Entre 110 i 130.
0: Bueno, està bé.
1: Sí.
0: I ara està oberta per a tota la gent. A partir de quina edat poden matricular-se?
1: A partir de 3 anys, inclús embarassades, inclús música en família.
0: Doneu música per a nadons, era a dir?
1: Per a nadons i per a gent supermajor i superexperimentada en la vida. No cal l'edat, només has de tindre l'interès de gaudir de la música.
0: Doncs ja ho sabeu, en un lloc privilegiat, en el poble del Puig, bonic com ella soles.
1: Bonic, bonic.
0: I
1: gent bona, gent.
0: I clar que sí, la seva gent és especial. Bé, en aquesta escola de música doneu totes les especialitats, suposo,
1: Sí.
0: No sé si tingueu alguna especialitat, jo que sé, que no és acorde en el que se diu per a la banda, com pot ser, jo que sé, guitarra elèctrica o piano o cant d'estil, per exemple. No sé, jo t'he dit, doneu alguna especialitat, o dolçaina.
1: Nosaltres tenim un grup de una aula de música moderna,
0: Este
1: és el segon any i està funcionant molt bé i tenim pues el baix, la guitarra, bateria i combo i tenim a una grandíssima professional que és María José Járrega, filla de Manolo Járrega, fent pianistes com xurros, perquè això l'aula de piano
0: a tope.
1: A tope. O sea, vull dir-te, ahí n'hi ha un filó que jo pensé, ja podrien tocar la percussió. Cada vegada són més pianistes.
0: Sí, que cada banda, pues igual en la percussió estàs, perquè igual en algun moment fa falta percussió.
1: Nosaltres el que tenim són trompetes, perquè tenim un músic de casa, que és Alejandro Quevedo, que és trompetista, sí. I ahí el que val toca la trompeta i el que no val, ell li ensenya a tocar la trompeta. Tenim un acord de trompetes.

0: preciosa, a més en una vinculació entre ells, és una corda que funciona molt bé.
1: Entre totes les agrupacions que estem sentint la banda sinfònica, però en totes les agrupacions tingueu també una banda juvenil.
0: Sí.
1: Qui la dirigeix?
0: Mireia Jàrrega, la filla de Manolo Jàrrega.
1: La filla.
0: L'altra. Tenim les dues.
1: És a dir,
0: la sort de tenir les
1: vaig dos. A dir-ho ben fort. Vaig a dir-ho ben fort. Sí. Ara perquè no tinc el redoble així. Justament les agrupacions les dirigeixen dones.
0: Sí, les tres.
1: Tant, sí, les tres.
0: La coral que també.
1: Si parlem de la coral, que ara l'escoltem, la coral també la dirigeix una dona. Escoltem.

0: Estem escoltant la coral Julio Ribelles de la Unió Musical del Puig de Santa Maria. O Santa Maria del Puig, que estaria millor dit. El cor també la dirigís una dona que...
1: Per primera vegada en el seu 32 anys d'història, sí.
0: És a dir, es va formar...
1: Maria Victòria.
0: Qui va ser Julio Ribelles?
1: Julio Ribelles és el músic més important del poble del Puig. Va ser compositor, director, va ser el fundador de la coral, director de la banda municipal de Mallorca, també de la de València. Un grandíssim compositor, és la persona que ens va regalar l'himne del Puig, a més d'altres composicions molt xules, i a més Teresa Ribelles, que és la filla i és un membre en actiu, super en actiu i super valuosa de la coral, li va donar tot el seu arxiu a l'Institut Valencià de Cultura. N'hi ha un arxiu increïble de don Julio Ribelles i farem este any una exposició en la Casa de la Cultura del Puig, perquè en finals de novembre, Teresa, disculpa'm, crec que és 28 o 29 anys, fa 100 anys que va néixer don Julio Ribelles.
0: I li faré un homenatge.
1: Tota Santa Cecília va ser un homenatge per a d'ell. La banda interpretarà obres d'ell, la coral també, la protagonista d'aquest any Santa Cecília serà la coral. Farem l'exposició i en el poble n'hi ha un carrer, que és el carrer Julio Ribelles, i anirem a tocar-li també.
0: Doncs com així passa molt ràpid el temps, perquè és així, i no es donarà temps a parlar de tot, ho tinc present per a tornar
1: per supost,
0: a parlar d'este homenatge, no?
1: Sí, perquè a més pense que anem a fer una cosa que és fer una combinació de convidar a la gent que la seva trajectòria i la seva professionalitat va deixar petjada en les trajectòries vitals dels seus alumnes, no? També a la gent que com a amateur també li ha canviat la vida i creuar-se en el seu camí en don Julio Ribelles i tot el que va fer, i treure un poc l'arxiu, perquè a mi m'agrada molt, no?, el recuperar les vides de les persones a través de les fotos, de les composicions, i crec que forma part de la nostra responsabilitat, la de no deixar oblidar les coses.
0: Ja ho crec que sí. És una feina, és una tasca que tinguem totes les societats musicals, perquè sempre n'hi ha una persona o dues persones que han significat molt per a la societat musical. En este cas, Julio Ribelles. I la creació d'un cor. Ara anem a escoltar què vau fer, no sé en quin any, m'ho tens que dir tu, perquè jo he trobat en l'àudio que estàveu en el Palau de la Música interpretant el Rèquiem en el cor infantil, suposo que el cor de
1: l'escola,
0: no? Que és este àudio que escoltem ara.

0: El Requiem per a versió per a...
1: Me pilles en l'any, eh? Me pilles en l'any, el de ser actual, serà...
0: Crec que era el 22 o el 23, pot
1: sí,
0: ser?
1: Sí, pot ser, i me
0: pot ser, pot ser sí. Que siga, no? Crec que el vaig buscar i era més o menys així.
1: Que actual.
0: Sí. Aleshores, estem sentint el Requiem, és una part fonamental, les agrupacions en la societat musical, tant siga el cor de Julio Rivera,

0: elles, perquè és important. De fet, teniu un primer premi en un certamen internacional coral que van actuar en Ciutat d'Oliva.
1: Això sí que és fort, perquè això estava jo, que no soc de la coral, però el director era Rubén Moreno, que sí. El director de la coral, que és amic nostre, i ens va demanar a dos amigues, una que anarà a reforçar contra alts i altra soprano, i anarem. I va ser... O sea, és que se'm fiquen
0: els
1: pèls de punta.
0: Però va ser en Oliva?
1: Va ser en Oliva i va ser una cosa absolutament sorpresiva, perquè nosaltres som una coral molt complidora, molt humil, i en la que la gran majoria de la gent no sap música, i nosaltres anàrem per fer un poc així l'excursió a Oliva, i anàrem allí, n'hi havia cors professionals de Madrid, i jo recorde la sorpresa d'haver guanyat, perquè clar, d'entrada érem molt menys, érem, a lo millor érem 30 i n'hi ha una coral que eren 70, sí. Però i de vegades n'hi ha vegades que li faig àudios a Rubén, al director, cantant-li una melodia que encara recorde, no? De la caixa de l'amor, jo que fos lo cobertor, i és, per a mi és un dels moments més especials que a mi m'ha donat la música, perquè clar, era la gent principalment major, gent gran, votant de dir com pot ser que hem guanyat això, perquè va ser una actuació molt, molt fineta, molt íntima, molt cuidada i...
0: Feta des del cor.
1: Molt, molt, molt, molt des del cor, des de una passió molt... molt fràgil, no?
0: I això
1: va ser, bueno, una sorpresa increïble, perquè el nostre plan era anar a Oliva a dinar, i va ser, bueno, pues un concert molt increïble.
0: Ja ho crec que sí. Quants components té actualment el coral, més o menys?
1: Pues prou bé, eh? S'està fetint gent, pues 35, 40 pot ser, sí.
0: I allí poden accedir, és a dir...
1: No cal fer.
0: No és com en la banda, juvenil, que tenen que entrar
1: no
0: en
1: un moment. No és com en la banda que fem un escape, per exemple, un escape room, no? Una carrera d'obstacles per arribar. No, allí només cal que vulguis anar els dilluns i dimecres a assajar, i la directora fica moltes facilitats en gravacions, en treball com molt des de la memòria i la repetició, i la veritat és que està en un molt... molt bon moment, i que a més jo crec que el fet de que siga el centenari, que els fica també un poc en el centre, no? Perquè també les societats musicals, sempre estem parlant de les bandes, moltes vegades les bandes se mengen un poc el protagonisme d'altres agrupacions, no?
0: Berta, important el que estàs dient, perquè jo intento sempre ficar totes les agrupacions, perquè formen part d'una societat, i en este cas pues, un pilar important és el cor.
1: I sobretot que és el lloc i l'espai de gent que mai estarà en la banda. Aleshores, és una cosa que és paral·lela i que l'únic que estàs fent és obrir en més espais de sociabilització.
0: Clar que sí, i això conjuntament, després, concerts en la banda juvenil. Hi ha alguna altra agrupació que formi part de la societat que jo no he nombrat?
1: No.
0: Doncs arriba el moment d'escoltar un pas doble dirigit per Sofia Zarzoso, que és este que escoltem ara, un fragment.

0: Fina Blasco, ¿no?
1: Fina Blasco, efectivament.
0: Qué bonic el contratant, el contracant este...
1: És espectacular.
0: Que tu sents el Ramonès i Bassalor, no? Mm. I això a mi em posa els pèls de punta. El concert el tens la setmana que ve, en Spanish Brass.
1: En Spanish Brass.
0: Però quin altre projecte, puguem parlar, tens en ment després, quan passa el concert?
1: Després, quan passa el concert, és el que comentàvem anteriorment, el que comentava Berta, la nostra presidenta, l'homenatge a Julio Ribelles. És el primer que tenim en ment de realitzar, perquè és al voltant de les dates de Santa Cecília. Uh-huh. I després, per a Nadal, sí que jo ara, bueno, programe en acabar un poc l'estiu i ja tota la proposta anual, que diguem, comença en Santa Cecília i acaba per a nosaltres al juliol, que és quan s'acaba l'any vinent. Segurament, encara no ho he comentat, però m'agrada mirar i m'agrada que totes les societats, que tots els grups que tinguem dins de la banda, dins de la societat musical, que puguen participar de manera conjunta. Aleshores, en Nadal segurament apareixerà alguna coseta d'estes, encara no ho he comentat a la comissió artística.
2: Primícia, eh? Però...

0: obres musicals, conèixer, repescar, moltes vegades, que això també és molt interessant, repescar obres que s'han fet fa temps i de repertori obligatori, diríem, per a tots els músics que tenim a l'actualitat. I és això, fer un mix d'una proposta que abarque diverses,
1: sí, participacions
0: de totes les...
1: Està molt bé, això està, sí, molt bé. Berta,
2: sí, digues.
1: Quins són els principals reptes que té actualment una societat musical, com per exemple Santa Maria del Puig?
3: Jo ho tinc claríssim. Els principals reptes és continuar funcionant. En un moment en el que la vida està tan complicada, tan precària, mos fa tant de mal, tot va tan ràpid, continuar actius, en il·lusió, i fer-ho sostenible en el sentit no econòmic, que també, sinó fer-ho continuar i poder regalar-li a les noves generacions el que van rebre nosaltres al mateix nivell. Crec que el principal repte és fer-ho de altres generacions i que altres generacions entenguin que això és seu i que ho han de fer seu i que s'han de fer càrrec.
1: Correcte, és un repte. Uf. És tot un repte. Uf. Ja ho crec que sí. Abans hem sentit ja algo del mestre Sunyer i esta peça, El Jardín d'Era,
3: oh,
1: la vau interpretar també en el 2017. Te'n recordes el teu paper de bo, eh? Té la,
3: sí,
1: marinera, eh? Perquè ahir n'hi ha feina.
3: I tocava el corno, eh?
1: Ahir tocaves el corno.
3: Ahir era solista jo corno.
1: Escoltem El Jardín d'Era.

0: Jardinera del certament del 2017, recordes ver-te algun concert que per a tu va ser molt especial?
1: Sí, 1812, en el Juliol Musical, en la coral, en altres corals convidades, en focs artificials des de dins del monestir,
0: sí.
1: Dirigit per Manolo Járrega, que Manolo anava a la pirotècnia d'altura a agafar la freqüència del petardí total.
0: Home, clar, perquè això té que estar molt ben sincronitzat.
1: Això, sí, sí. I si el recorde el certament, el provincial, la emoció, recorde... Mira, una de les coses que recorde ara aixina com molt emocionants és el concert de Nadal en Sofia dins de l'església este any. Me va aparèixer molt emocionant. A sí. més, van vindre molts músics que feia molts anys que no venien. La banda va sonar molt bonica i molt vibrant. I a mi, en realitat, el que més m'agrada de la banda és tocar per al carrer.
0: T'agrada eixir en passar carrers, t'agrada eixir al carrer, el que més t'ompli. I t'emociona veure la banda quan esteu dalt de l'escenari? No t'emociona aquest moment?
1: Jo un dels certaments el vaig viure des dels Estats Units, en streaming, i vaig plorar molt, sí, a mi m'emociona molt. M'emociona quasi més des de fora que des de dins.
0: I abans d'acabar, i per a tu, què significa per a tu formar part de la societat, la Unió Musical Santa Maria del Puig?
1: Jo no entenc la meva vida sense la Unió Musical Santa Maria del Puig. Ha sigut un espai en el que m'ha donat una llengua, m'ha donat una família, m'ha donat uns valors i és part de la meva vida.
0: Estàs emocionada.
1: Sí.
0: Ja, vale, estàs emocionada. I per al poble del Puig? Què significa per al poble ixa Unió Musical Santa Maria del Puig, que té grans músics? Ara entenc perquè estàvem parlant de Ribelles, no? I ara entenc perquè apareixen grans músics en una sessió de musical.
1: Clar.
0: Del Puig, en un poble que Clar. No és molt gran, molt, però entens quan apareixen grans músics. És perquè al darrere n'hi ha un gran músic, sempre.
1: N'hi ha sempre en una continuïtat. N'hi ha, d'alguna manera o d'una altra, sempre és causa-efecte.

0: Per al poble, jo crec que la banda és un referent, sobretot en quant a un element molt important que sempre està present en els moments importants de la vida social d'un poble, i crec que molta gent veu amb molt d'afecte. N'hi ha una cosa molt bonica que passa en totes les bandes, però que jo m'agrada dir-ho, que és aquesta gent que no és de la banda com a tal, però acompanya sempre la banda i te veu créixer.
1: Però s'ha de nombrar.
0: I te veu créixer, i tu saps que ni se cantó en ese edifici, sí. I si da eixa dona a saludar-te, que du fent-ho 30 anys. Aleshores, jo crec que igual que no puc entendre jo la meva vida sense la banda, pues la banda és molt important per al poble, perquè forma part de moments molt crucials dels rituals, no?, de tots els anys.
1: Sí.
0: I perquè al final és un punt en el que d'orgull, no?, d'exportar músics. Nosaltres tenim músics professionals en Galícia, en Segòvia, sí. En les Illes, i també és portar bona gent, no? Que tu t'eduques en una banda i a lo millor després eres professor d'infantil, però l'haver-te criat en una banda és diferent.
1: Jo crec que sí, tingueu molta... És una banda jove, en edat, no que té 100 i pico d'anys.
0: És molt jove.
1: És a dir, que el...
0: És molt jove.
1: El més major, per exemple, la més major...
0: Rubén Ubà, que tindrà 60...
1: És a dir, és jove.
0: Sí, no, és una banda jove, i per això també és molt... patís molt els festivals.
1: Sí.
0: El Festjoc, ahir vam patir el Festjoc.
1: Sí.
0: Aleshores, sí, això té coses molt xules, però, bueno, nosaltres no tenim molt l'època d'exàmens.
1: Clar que sí.
0: I però bueno, això també a canvi...
1: Però això està dins de...
0: A canvi és molta riquesa, també.
1: Correcte. I, Sofia, sols queda convidar a la gent que vagi el dissabte que ve, dia 25. No recordo ja l'hora.
2: A les 10:30 de la nit. Dissabte que ve, dia 25, a les 10:30 de la nit, en l'esplanat del monestir del Puig de Santa Maria.
0: Sí.
2: Un concert esplèndid entre la Societat Musical del Poble i Spanish Brass.
1: Que ens encantarà, perquè el repertori...
0: Inclou una obra de Sunyer.
1: Ah, ja ho has dit. Però vaig a dir-te una cosa, jo vaig estar parlant d'ell la setmana passada i no em va dir res.
0: Parlant d'ell. He sigut jo,
1: Pepe,
0: per favor.
1: Doncs moltes gràcies a les dues per a...
0: Gràcies a
2: tu, Inma, un plaer, sí. Com sempre.
1: I vos esperé allà pel mes de novembre... per a parlar de tot això homenatge.
0: Perfecte. Quan vulgueu, nosaltres estem encantades.
1: Tot un plaer de tindre-vos així. Moltes gràcies.
0: Gràcies,
2: Inma.

Esteu escoltant l'himne del Puig. Moltes gràcies altra vegada per vindre les dues. I ara no se'n vagin perquè va l'agenda de seguida.

I arribem a la recta final del programa d'avui en l'agenda musical. Per exemple, vaig a dir-vos alguns concerts que es fan. Arranca la tercera edició del certamen autonòmic de bandes juvenils Lorenzo Sánchez a Tavernes de la Valldigna, organitzat per la Societat Instructiva Musical de Tavernes de la Valldigna. Arranca l'edició vol dir que està oberta la inscripció, no és que serà aquest estiu, perquè celebra el 5 de desembre, però podeu escriure les bandes juvenils des de ja fins al 24 de juliol. Podeu trobar-ho en la pàgina web de la Societat Instructiva Unió Musical de Tavernes de la Valldigna. Ui, la Unió Musical d'Aldaia

0: té el plaer de convidar a tota la gent al 56è Festival de Bandes. El concert serà avui a les 11 de la nit, però abans faran un desfile on participarà la Banda Sinfònica de Música de Puerto Llano i després la Banda de la Unió Musical d'Aldaya. I a les 10 i mitja serà el passacarrer al carrer Pablo Iglesias d'Aldaya. Vos recorde que avui, dins del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València, li toca el torn a la primera secció. Participen en esta primera secció l'Associació Musical Sant Idalecio d'Almeria, també participa la Societat Musical Santa Cecília de Requena, després li toca el torn a la Unió Artístico-Musical de Montroi, continuarà ja, crec que per la vesprada, perquè comença tot a partir de les 10, però per la vesprada, la Banda Sinfònica Associació Recreativa i Musical Amigos de Branca de Portugal, seguirà la Societat Musical La Primitiva de Rafael Buñol i com a banda convidada escoltarem a la Banda Municipal de Barcelona que compleix este any 140 anys. Tot comença en res, a partir de les 10 del matí. Avui també, dins del grup de cambra d'orquestra de la Comunitat Valenciana, dins del marc de cicles Les Arts amb tu, avui a les 8 al patronat de Villar de l'Arzobispo, l'entrada és gratuïta, fins completar aforament interpretaran obres de Mozart, Dvořák i Strauss, el grup de cambra de l'orquestra de la Comunitat Valenciana. I ara sí, avui comença el 72 Certamen Internacional d'Havaneres i Polifonia a Torrevella, des d'avui fins al 25 de juliol. Esta edició comptarà amb la participació de 15 corals procedents de 13 països diferents. Uau, escolta bé, 15 corals de 13 països diferents i tindrà lloc a l'emblemàtic Teatre Municipal de la Ciutat. Però per a parlar d'este certamen, que ja complís 72 anys, tinc a l'altra part del fil telefònic al regidor de Cultura de Torrevella, Antonio Quesada. Bon dia, Antonio.
1: Buenos días.
0: Encantada de parlar amb tu i de parlar d'este certamen que complís 72 anys. És que...
1: Pues la verdad es que sí.
0: Això és que heu fet bona la feina, eh? Que heu fet molt bé la feina.
1: Sí, sí. La verdad que sí, son 72 años ya que bueno, que la ciudad de Torrevieja viene celebrando este certamen internacional que empezó siendo allá por el año 55 un certamen nacional, empezó muy tímido, muy humilde, muy sencillo, pero que poco a poco, bueno, pues hemos llegado a esta edición del 72. Que la verdad es que para nosotros es algo muy, muy importante y que, bueno, que evidentemente lo tenemos muy arraigado en nuestra ciudad.
0: És tot un referent. Jo crec que quan arriba el certamen de Havaneres i Polifonia, a la ciutat, jo crec que Sant Galanís, per a la ciutat serà un acte molt important.
1: Pues sí, para Torrevieja es nuestro evento cultural más importante. La Habanera para nosotros es nuestra bandera, ¿no? Es nuestro formato musical más arraigado en la gente de la ciudad. Y bueno, pues la verdad es que cuando llegan estas fechas, pues todo se engalana para poder celebrar esta efeméride, bueno, este evento con todo lujo de detalles, para acoger, como bien has comentado antes, pues en esta ocasión a 13 países distintos que vienen desde tres continentes distintos también y bueno, la verdad es que se van a subir al escenario pues casi unas 700 personas en esta semana.
0: Ja ho crec que sí. D'aixos 13 països, pots nombrar d'alguns països? És a dir, perquè participen 15. Dos són corals nacionals, no? D'Espanya.
1: Són tres corals nacionals.
0: Tres corals nacionals. I la resta, des de quins països van ahir a Torrevella?
1: Pues mira, viene de Letònia, concretament de Riga. És el coro que inaugura la fase competitiva el martes, el próximo martes. Luego tendremos a Turquía, tendremos también el coro de Chile, el Beijing Busi de China, que viene desde Pekín, el Chamber Choir de Phoenix, de Portland, que viene desde Estados Unidos, También tenemos un coro de México, el coro de cámara de la Universidad de las Américas, que por cierto acaba de ganar el concurso de Totana de esta semana pasada.

Estem escoltant el Pas Doble Valencianet del compositor Julio Ribelles Brunet, interpretat per la Unió Musical Santa Maria del Puig. Escoltant este Pas Doble Valencianet, posem el punt i final al programa d'avui. Avui hem compartit amb vosaltres el concert d'esta matí, hem conversat amb el director José Alcácer sobre el seu llibre, hem conegut una mica més la història i la trajectòria de la Unió Musical Santa Maria del Puig i per acabar hem parlat del 72 Certamen Internacional d'Havaneres i Polifonia Ciutat de Torrevella, que comença avui mateix. Doncs simplement em queda donar les gràcies per acompanyar-nos un dissabte més així a Fent Banda. Que passeu molt bon dissabte, gaudiu de la música de l'estiu i de tot això, de tot allò que vos faci feliços. Així que fins demà, que jo me'n vaig ara, sabeu a on? Al Palau de la Música. Moltes gràcies.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. Canvi de quinzena de vacances i el sector turístic fa el relleu amb les dades de la primera onada ja registrades. Carolina Azpeleta és directora de l'Hotel Senator de Gandia.
2: Pues la primera quincena de julio, la verdad es que está yendo muy bien. Tenemos mucho movimiento en el hotel, estamos a más de un 90% de ocupación, estimamos cerrar un 93% más o menos, un poco más que el año pasado. El año pasado cerramos un 89%, entonces se está notando que la gente está saliendo más de vacaciones, aunque los precios hayan subido un poco más, la gente está viniendo más.
0: No obstant, el lloguer d'apartaments registra una tendència a la baixa, segons Óscar Ferreiro, de l'Associació d'Agències de Lloguer d'Apartaments a Gandia.
3: Pot ser a finals, el que és la darrera setmana, hi ha hagut un increment. Tampoc són números patiarcoets, però estarem en torno a 70, 70 i poc, també en descens, però no tan roïn com la primera. També és el que estàvem acostumats un poc a que foren anys bons, perquè venien després de la pandèmia, la gent no havia pogut eixir, havia pogut ahorrar. Però això, entre això que s'ha acabat i que l'economia real, no macroeconòmica, l'economia del carrer està molt tocada.
0: Calor extrema que ens acompanya, unes altes temperatures que unides a la falta de terreny forestal molt sec i el vent complica la lluita contra els incendis que es reprodueixen a diferents punts d'Espanya, on hi ha actius centenars. A les 5 villes, a Saragossa, 6 localitats continuen evacuades i ja s'han cremat prop de 13.000 hectàrees. Un altre foc descontrolat a Guadalajara ha provocat el desallotjament de 10 municipis. Escoltem el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
4: Las vidas humanas se han puesto a salvo de que pueda pasar también, como entenderán, cualquier tipo de incidencia, ¿no? Y me gustaría mucho advertir a la gente que ahora aprovechando el fin de semana en este y en otros incendios se acercan a curiosear, que por favor se abstengan.
0: I el de Lozoyuela, Madrid, està ja estabilitzat. El declarat ahir mateix divendres a Arxez, a Màlaga, també ha quedat estabilitzat passada la mitjanit, després que ha obligat a confinar el poble de Còmpeta. I tot això quan les condicions meteorològiques predisposen a que s'agreixi la situació dels incendis. Mentrestant, a la Comunitat Valenciana, cap de setmana d'avisos nivell groc per calor i tempestes seques. Hi ha alguna precipitació dèbil? Bon dia, Joan Carles Fortea.
5: Hola, bon dia. Efectivament, iniciem el cap de setmana i ho fem amb avisos nivell groc a l'interior de València, sud d'Alacant, per temperatures altes i també avisos groc per les tempestes seques que poden registrar-se al llarg de la pròxima vesprada. De fet, al llarg del matí ja hem tingut precipitacions, encara hi havia ruixats hores d'ara circulant des de Ponent cap a Llevant. Estan passant molt ràpidament, les quantitats de pluja registrades no han superat el litre per metre quadrat. Pluja que arrossega i xapols en suspensió que tenim a l'atmosfera són pluges acompanyades de fang que hem tingut al llarg del matí, principalment a València i també al sud de Castelló. Després d'aquestes precipitacions tindrem un migdia dominat pel sol, però amb un cel variable. Continuarem amb molta nuvolositat que circularà de ponent cap a llevant, amb un ambient molt calitjós, amb una humitat molt elevada i basca, amb temperatures màximes al litoral entre els 30 i els 35 graus, humitat elevada i superant els 36 i els 37 graus a l'interior de València.

0: d'Alacant. De nou, esta vesprada poden tornar a repetir-se estos ruixats dèbils amb acompanyament elèctric, amb alguna tempesta seca i acompanyades de fang. Les ratxes de vent podrien ser localment també fortes, amb algun esclafit sec que podria arribar a formar-se. Per tant, continuem amb molta atenció i amb molta precaució i davant de qualsevol fum a la muntanya, telefonar ràpidament al 112.
1: En els esports, Paco Cerdán es resume el més important de la roda de premsa prèvia a la final del Mundial. Molt bon dia, Paco.
2: Bon dia, Emma. Esta matinada ha comparegut el seleccionador nacional, Luis de la Fuente. I de la Fuente ha dit que l'equip se sent orgullós de la seva idea de xoc, que conforma la seva identitat, que no van a canviar res de la seva essència pel fet d'enfrontar-se a Argentina, selecció que ha elogiat, i que confia que l'àrbitre no siga permissiu.
3: Jo firmaria, i se va enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate. Entonces vamos a disfrutar ese momento con nuestras armas, con nuestras virtudes, minimizando al rival, que es un grandísimo rival. Mañana va a ser un grandísimo espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos. Planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otra circunstancia.
1: Paco Cerdán, moltes gràcies per aquesta informació tan actualitzada.
2: Gràcies a tu, Ima.
1: Mundial. Això finalitza per ara. Tornem a les 11. Mentrestant, els deixem amb el programa Fora de Cobertura, en Donís Salvador i el seu equip.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
5: De tu a tu.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç, perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
9: ¡Regarde la gilipollúa!
8: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
10: La próxima semana hablaremos del gobierno.
8: Generalitat Valenciana.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
5: De tu a tu.
11: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.
12: Hola. Bon dia, amics de Punt Ràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. Avui dissabte i bon dia. Ja en els col·laboradors habituals, en l'estudi número 1 de Punt Ràdio i en Imatge Renova, una imatge, per cert, maravillosa. És que m'encanta Manuel Andrés Tarapico.
13: Sí, bon dia.
12: Molt bon dia,
13: senyor. Te queda molt bé, perquè és aixina blau, negre i blanc.
12: Me queda molt bé a mi.
13: Te queda molt bé a tu, avui que vas en el polo este color. I ese color, quin és? Jo som molt roïn per als colors.
12: Això és un... Bueno, que xuxen els oients, no? Quin color és? Que ho diguin ells, no?
13: Però com ells no podem voler... Què és, kiwi?
12: És un kiwi...
14: Mostaza.
12: Podria ser, no Rubén Mayols, podria no ser. Tu eres docte en colorimetria?
14: La veritat que no molt, no molt.
12: A veure, per mi això és un groc verd.
13: No, pues te queda bé. Queda bé, queda en el fondo però... te queda de... Vamos, estàs pa minxar-te.
12: Saps què passa?
14: Al mosquí te agradem.
12: Per pegar-nos al kiwi, no?
13: Sí, per pegar-nos al kiwi.
12: Però és que mai he sigut molt bo posant noms als colors. En ixos, sobretot aquests colors que estan entre colors. Entre colors. I això és...
13: Això...

0: té una secció, parlar dels noms dels colors. Melón. Color melón.
1: Recorde un dels millors programes...
0: Però meló d'Alger o meló de tot l'any?
1: En què vaig dir que Salva Casanova anava de color taronja i Mireia Benlliure me va dir, què taronja? Això és terracota. I, bueno, pues serà terracota. Ja te dic, és que... Per mi n'hi ha 8 colors de tota la vida.
2: N'hi ha tanta gama.
1: Claro, els entremitjos són el que és, no?
2: El que no està ficat ahí se li complica.
1: José González, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Donis. Eso es verde esperanza. Esperanza la que tenemos de ganar mañana.
1: A ver,
3: eso está clarísimo, por favor.
0: ¿Que demà qué pasa?
3: hay un partido.
0: ¿Te imaginas que algú en España le diga, bueno, mañana qué? ¿Mañana qué? Mañana domingo. Qué. Mañana, ¿ni habrá algú?
1: Ni habrá algú. Vos que te conté una anécdota. Que me va a pasar en Ana Muñoz, en la tía bisántica.
0: Ah, pues perfecte, correcte.
1: Te lo vas a contar. En aquell moment treballàvem en una ràdio eminentment deportiva. I just anàvem... El nostre programa era just abans del futbol, del programa de futbol. Vale. Estem acabant i li dic a Ana Muñoz un pronòstic, una porra per al partit d'avui. I me diu... Quichua. Bueno, pues era un València-Barça i, a més, em estava allà.
0: Ah, molt bé, perfecte.
1: Jo estàvem a breus minuts de començar el obro. Va ser
0: això és la frase esta que se diu sempre, hay gente pató.
1: Hay gente pató.
0: ¿Vale? Hay gente pató. Pues bueno, pues això.
2: A lo millor han encertat.
1: Un beso a la Muñoz. Bueno, no ho recorde. Però no ho recorde. Però bueno, que la veritat és que va ser molt, molt curiós. Amics, que sumar i comencem.
2: Ahí anem.
1: Començarem parlant en el Roig Arena. Per què? En particular en Víctor Sendra, director del Roig Arena. Per què? Perquè tenim pantalla per a la final del Mundial, que és Manuel Andrés Arapico.
0: Sí, lo que passa demà.
1: Lo que tenim entre mans, efectivament. Efectivament. Tindrem un rànquing musical en la primera hora. Parlarem de la Fira de Juliol en Mònica Gil, regidora de Festes i Tradicions de l'Ajuntament de València. Parlarem de cine i de la mitologia en l'audiovisual i d'intel·ligència artificial en Rubén Mayol. Acabarem la primera hora en el Plat Valencià del dia. I al tornar de l'informatiu parlarem amb la nostra convidada especial, Elena López, que a més ve en Apolinar López, son pare. Bueno, Elena López, influencer en un conte molt humorístic, lligat a esta promesa son pare contínuament, i la veritat és que no te desperdici, el recomana des d'ací. Parlem d'estilisme capilar en Dani Gallego i tindrem atenció pel trivial. Ranking musical, juguem al qui ho ha dit i acabem la primera hora per a donar pas a punt en tota l'actualitat deportiva de la Comunitat Valenciana i d'Espanya. Bueno, passa per el Mundial. És evident, innegable i inevitable. 10 i 11, seguim en Fora de Cobertura.
4: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: El Roig Arena, com ja s'està preparant per a viure una autèntica festa del futbol en motiu de la gran final del Mundial entre Espanya i Argentina este diumenge, demà. En acabant del tremend èxit de les semifinals, on es van congregar unes 10.000 persones per a la victòria davant França, el recinte València ha penjat el cartell del sold out. El sold out. En qüestió de minuts, jo crec que tardaran... que mos ho conte Víctor Sendra, director del Roig Arena, perquè en el moment, Víctor, penjaren les invitacions en la web, què passa? Que se esfumaren. Víctor Sendra, bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bon dia, benvingut. Pues benvingut a fora de cobertura, a Punt Ràdio, el primer.
1: Moltes gràcies. Pues bueno, pues sí, més el que has dit. Va ser penjar-ho i la resposta de la gent i del públic, l'afició en general va ser espectacular, perquè en qüestió d'hora i molt poquet, les més de 12.000 entrades que teníem van completament volar, no? Entonces, de fet, ara estem així, pues, un poc quadrant tots els números, a veure si podem aconseguir treure'n alguna més.
0: A veure, si parlem del Roig Arena, si parlem d'una fita històrica, pues viure-ho en el Roig Arena tampoc és xarreta d'olives, no? Vull dir, també és, la festa, jo crec que es dona soles.
1: Bueno, la festa no la fa el Roig Arena, la festa la fa la gent que ve, nosaltres podem el millor, nosaltres intentem crear l'ambient, sobretot per disfrutar.

0: disfrutar, i crec que és un lloc pues, que pues, per a veure, tenir una experiència de veure pues, partits com temes de Final Four, o veure partits com la final del València Bàsquet. Entonces, tot això ens dona una experiència també de fer-ho, i és cert que en este clima que tenim ara i en aquests moments i en un lloc, un recinte preparat per a aquestes coses, pues, fa molt atractiu, i un fet va ser el dia de semifinals pues, com va respondre la gent i com va ser l'experiència, i quan guanyes pues, molt millor tot.
1: Perquè la pantalla que anem a tindre és, bueno, pantalla xagant d'alta definició, de quants metres quadrats, quina superfície estem parlant?
0: Bueno, nosaltres realment no és una pantalla en si, nosaltres gastem diverses pantalles, perquè el que fem és que depèn de la posició en què estigues sentat vas a tindre un dispositiu dels altres. Tenim un video wall que diuen que és una pantalla gegant que té 70 metres de llarg i que gastem en els dos costats per a retransmitir-ho. Tenim el videomarcador habitual del on fem els partits, que sí. Cada una d'aquestes cares també té la seva pantalla pròpia, i després tenim una altra en pista que anem a muntar esta volta, que en el dia semifinal no estava, en la qual també anem a, la novetat de sobre la part de les semifinals, que en posarem també gent en pista per aconseguir més aforament i muntarem una altra pantalla. Al final són distints punts de vista o visuals que segons com estigues sentat o on tinguis el teu seient, pues, tindràs per triar. N'hi ha gent que l'altre dia estava mirant en tres pantalles diferents segons el moment, però bueno, el que volem és aprofitar la tecnologia que tenim per a posar el servici del que és l'event en si.
1: La veritat és que anar a un concert al Roig Arena és ja de per si és una experiència. A banda del concert és viure en el Roig Arena. Lo mateix va ser en la final del Mundial, evidentment, per a esta fita. Pues bueno, jo crec que n'hi ha nivells, no, senyors? Així, una cosa veureu en casa, altra cosa és te juntes en els teus amics i després, ja en acabant d'estar, vas al Roig Arena.
2: Efectivament, no? I a més que jo crec que una fita històrica com és una final del Mundial, veure acompanyat és el que volem tots, per a que ningú mos diga que no va passar, que l'experiència la van viure, i crec que lo del Roig Arena va ser espectacular, viure-la en tantes ànimes pendents d'una sola cosa: guanyar
1: i guanyar. Víctor, imagina que de tema barres, avituallament, restaurants, tot en funcionament.
0: Bueno, és un avantatge, no, la que tenim, que al estar fent totes les setmanes molts events, no un, sinó diversos durant la setmana, pensa que portem més de 120 concerts en els que portem inaugurats des del 6 de setembre fins ara. Entonces, més de 120 concerts, més de 70 partits de bàsquet, al final ja n'hi ha una dinàmica prou metoditzada, no, per dir d'alguna manera. Entonces, la idea és, evidentment, donar el millor servici que puguem, i que la gent pugui tindre no només estar sentat i en la refrigeració, que ve molt bé ara, i una bona visual, sinó intentar donar aquests servicis addicionals perquè la gent disfrute el màxim possible.
1: Des de les 10:30, que serà l'apertura de portes, fins a que acabi el partit, pròrroga, penaltis, així, si arribarà el moment, compta tot, no?
0: Bueno, molaria més dir fins que guanya Espanya, que això és el que volem.
1: Molaria dir a les 11 a casa,
2: la copa. Guanyem i a casa.
0: Exacte, a l'hora que siga, però havent guanyat i celebrar-ho tot, perquè també va ser molt bonic el després de l'altre dia en semifinal, quan va acabar la celebració que va haver, com la gent eixia, com la gent celebrava, va ser un moment molt, molt únic també.
1: Encara que demà donarem bon compte de la resta de pantalles xagants que van estar en la Comunitat Valenciana, si oient que mos estàs escoltant t'has quedat sense entrar per al Roig Arena, l'alternativa principal pues bueno, serà la pantalla en la plaça de l'Ajuntament de València, si estàs per la zona. Si no, escolta-mos demà, perquè demà te donarem a tres opcions, tant en Alacant com en Castelló com en València. Víctor Sendra, gràcies i enhorabona una volta més per el que esteu fent en el Roig Arena.
0: Vale, moltes gràcies a vosaltres, i esperem que demà vagi tot perfecte, sobretot que acabem guanyant i que siguem tots molt feliços.
1: Amunt i a per la segona estreleta.
0: Gràcies.

0: 10 i 18 minuts, rànquing en fora de cobertura. Per cert, no he saludat Adolfo Pascual, el control tècnic publicitari. Hola, Adolfo, com estàs? Diu que està bé.
1: Estàvem bé fins que s'ha embrutat el

0: La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
2: ¡Regarde la gilipollua!
1: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
3: La próxima semana hablaremos del gobierno.
1: Generalitat Valenciana.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
5: De tu a tu.
6: Fora de cobertura. Donís Salvador.
7: Seguim en fora de cobertura. Són les 10 i 29 minuts en este moment. Manuel Andrés Tarapico, parlem de cine, i no només de cine, sinó de la mitologia en l'audiovisual.
8: Sí, senyor, perquè no sé si vos haveu enterat, però s'ha estrenat una pel·lícula que està cridada a ser un dels èxits de l'any, que ho està omplint tot, que... veig a Donís un poc perdut, com Ulisses cap a Ítaca. Estàs perdut com Ulisses cap a Ítaca.
7: Digues que va ser una odissea, escapar d'esta secció.
8: Ah, això és una odissea. Sí, senyor, l'Odissea de Christopher Nolan, que és la pel·lícula que ha arribat este fi de setmana a la cartellera, que està cridada, com dic, a ser una de les pel·lícules de l'any, si no la pel·lícula de l'any, espectacle pur i dur. Hem recomanat veure la pel·lícula en IMAX, en pantalla IMAX, perquè Nolan l'ha filmat en 70 mil·límetres per a que se veja en tot el seu esplendor. Estes pel·lícules, i això és un off-topic, estes pel·lícules jo les recomano veure en el cine perquè, bueno, o en pantalles com la del Roche Arena, en pantalles grans, val? En pantalles grans perquè després estem agarrant una mala costumbre que és en els sistemes de streaming veure-les, per exemple, en el mòbil. Ahí, vale, sí, la pots veure, però no se pot apreciar tot el treball que s'ha fet per a que tu te quedes en la boca oberta, com és el cas de l'Odissea de Nolan, que la quantitat d'efectes pràctics, de moments impressionants i de planos inolvidables, jo crec que és incommensurable. Però bueno, aprofitant que Nolan ha agarrat el relat clàssic d'Homer de l'Odissea per a fer una pel·lícula nova, vull parlar de la mitologia en els mass media, no? Sobretot en l'audiovisual, en el cine i en la televisió. Què vos pareix?
7: Meravellós.
8: Bueno, pues això va ser una secció mitològica.

0: I és que la mitologia... aclaració inicial. Estem parlant de la mitologia clàssica, de la tradició grecorromana. Val? Estem parlant de la mitologia clàssica perquè si volguérem extendre-nos a unes altres mitologies, uns altres panteons de déus d'altres mitologies, com per exemple la nòrdica, se mos aniria el programa. Mos centrem en la mitologia clàssica, val? Per a parlar sobretot... Bueno, lo que està sonant, val? És la banda sonora de Jasón y los Argonautas, que és una pel·lícula de la que ara parlarem. És una de les meues pel·lícules preferides de quan era xiquet. No me mires en eixa cara, que ara t'explicaré.
1: No, estic expectant.
0: Ara te ho explicaré. Però vull començar per l'Odissea, una pel·lícula de 1911. Estem parlant de que la primera pel·lícula italiana, val, el primer llargmetratge italià va ser L'Inferno, en 1911, i després va vindre L'Odissea, del mateix equip. Estem parlant de que en l'any 1911 ja se va traslladar a la gran pantalla, en les circumstàncies cinematogràfiques d'eixe moment, la narració d'Homer. Però si tenim que retrotaure'ns a quan se va narrar d'una forma cinematogràfica completa i total la història de la pèrdua d'Odisseu, d'Ulisses, del camí a casa i el retrobament en Ítaca, la matança dels pretenents i tot això, va ser en Ulisses de l'any 1954. És una pel·lícula de Mario Camerini que està per tots reconeguda com una de les millors narracions del relat d'Homer, que estava protagonitzada per Kirk Douglas i estava Anthony Quinn i Silvana Mangano. Estem parlant d'una pel·lícula

espectacular de repartiment i molt xula, eh? Ara, jo la vaig veure fa molt poc de temps, vaig tornar a veure-la i

0: En unes fetilleres, en els ciclops, en un montón...
1: Sirenes.
0: En sirenes, en un montó de problemes que li fiquen tot molt difícil per a retornar al costat de la seua Penélope, del seu fill Telèmaco, de retornar a Ítaca, no? Bueno, pues els efectes especials, tot el que envolta, inclús la seqüència final, quan Ulisses retorna a casa, pot filar el seu arc i ja comença ahí el jaleo final, no? Faig spoiler perquè jo crec que la vigència del... Tu fija, des de que la va escriure Homer, crec que està motivat que la poden
1: crec que la història, contar-la. Crec que la història més o manco el fil conductor que se sap.
0: Que ho sabem, no? Vale, pues, Ulisses de Mario Camerini, jo la recomané per al que vulga veure cine clàssic en una història... I Kirk Douglas, que sempre és bien. Com diuen, sempre és bien. Vale, després vull comentar el Hèrcules de Steve Reeves del 58.
1: La banda sonora, ¿saben de qué es?
0: ¿La de Ulisses?
1: Sí.
0: Pues ahí más agarrat. Ahí más agarrat, no la conec.
2: Qué risa de malvado, ¿eh?
0: Pero ¿por qué borré?
3: Don Iso
0: sap. Si no tenia una idea de compositors de bandes sonores.
1: ¿Per qué? Perquè t'he pillat en una. T'he pillat en una abans d'acabar la temporada.
0: Guai, ja no em tornaràs a pillar.
2: Ja era hora, ja.
0: Ja me tornaràs a pillar.
1: No estarà la de...
0: O sí,
1: no estarà la de... Penélope, con su bolso de piel marrón.
0: Ella está muy vestida,
1: ¿eh? ¿Está en la banda sonora?
0: No, no está.
1: Vale.
0: Vale. Hércules de Steve Reeves. Y això ho fique en la llista porque va a ser la precursora del peplum. ¿Sabeu lo que es el peplum?
1: Sí, pero...
2: Pero dilo tú.
1: Pero dilo tú.
0: Cine de gladiadors.
1: Home.
0: El cine de espases, sandàlies, tíos musculosos...
1: Capes roches...
0: ¿Eh? Caperroches, el circ, el esferes, tirant-se ahí a l'atac, bueno, una cosa...
1: Quadrigues.
0: Exacte, pues Hércules va ser la precursora de...
3: ¿Cómo habías dicho que se deia?
0: Peplum. Peplum. El peplum, que és un gènere establit de cine i que té la seua major producció en el cinema italià. Igual que l'espagueti western, podríem dir d'una forma, no? Més o manco. Vale, i parlem de Jason i los Argonautas, que era lo que estàvem escoltant, de Don Chaffee. I per què parlem d'ella? Bueno, conta la història de Jason, de la Còlquida, del Vellocino de Oro, la Argonàutica de Apolonio de Rodas, traslladada a la gran pantalla. És una pel·lícula de 63, però que segur que recordareu d'haver vist en algun moment una sessió de tarda, una pel·li d'estes de migdia, de fi de setmana o de vesprada i tal, segur, perquè l'han fet moltes voltes per la televisió i sobretot perquè tenia uns efectes especials, però a l'època eren avançadíssims. Ara se mos queden juntants, però que és...
1: Claro.
0: El germe és l'essència, és la llavor de lo que és els efectes especials d'ara, que és el stop motion. És el fer el ninotet xicotet, vas movent-ho i ho fiques dins de la barretxa de la pel·lícula i queda com que, per exemple, uns esquelets que lluitaven en espasa, un gegant de bronze, Talos, que també hi sia, i això és obra d'uns dels genis dels efectes especials i al qual vull rendir un tribut perquè sense ell no haguerem tingut molt d'este cine mitològic, que és Ray Harryhausen. És un dels grandíssims arquitectes de la ciència-ficció, dels efectes especials, i va el tribut en esta pel·lícula i en la seua darrera pel·lícula, que va ser esta.

0: Fúria de Titanes. Fúria de Titanes, però no la moderna, perquè molts igual haveu vist la del 2010, una pel·lícula que és el, no el remake, sinó el retornar a trobar-se en els personatges d'esta història que adapta el mito de Perseu.
1: Nova versió.
0: La nova versió, una nova versió. Però l'antiga, la del 81, té un encant irresistible. Això era com el Vengadores reunidos de los grandes actores dels anys 70 i 80, dels grans actors i actrius. Maggie Smith, Úrsula Andress com Afrodita, Laurence Olivier com Zeus, Burgess Meredith, que era l'entrenador de Rocky, vos en recordareu d'este home. I Harry Hamlin, que després el van veure en La Ley de los Ángeles, que no sé si vos recordareu, una de les grans sèries dels anys 80 i 90 de la televisió, que feia de Perseo. També estava Ray Harryhausen als comandaments dels efectes especials, inolvidable. Després Louis Leterrier en l'any 2010 va fer la seva versió en Sam Worthington com Perseo i també va fer un Avengers Assemble, va ser un Vengadores reunit.

0: niños de actors en Liam Neeson de Zeus y Ralph Fiennes, de Hades, Mads Mikkelsen ahí sí a Tolomón. Sí, a Tolomón. De fet, va funcionar molt bé en taquilla.
1: Sí, a Tolomón.
0: I tia Tolomón.
1: Una manifestació.
0: I va funcionar tan bé en taquilla que en l'any 12 va tindre una seqüela que se va dir Ira de Titanes. No li van pegar ni una volta, Fúria de Titanes. Bueno, la fúria ja la tenim, pues anem en la ira.
1: No sé què el farem molt.
0: Agarrarem a la ira i tal. I com he parlat de Liam Neeson, vull parlar de l'última... Bueno, passant per Troia, que jo crec que mos en recordarem tots, aunque ahí era el relat de la Ilíada de Homer en Brad Pitt, en Orlando Bloom, vale. Però vull parlar ja, per a tancar lo que és cine, en una que se va estrenar fa molt poc, que seria El Regreso, que era una pel·lícula que només tractava quan retornava Odisseu, Ulisses, a Ítaca, i tota la tragèdia de l'absència, la guerra... Era una vessant més real de lo que podia ser el relat i que tenia a Ray Fiennes fent d'un Odisseu molt major, però escolta, estava fort com el vinagre de cooperativa. Una cosa, dic, Ray Fiennes, clar, agarrava l'arc i feia raca, el doblava però de seguida, i ficava la corda i una cosa tremenda. Diu, i esta
1: diuen,
0: molt,
1: que, diuen, que, tren, diuen que, ten, que trenca 23 arcs en la pel·lícula,
2: sí,
1: doblant-los.
0: O 24.
1: O 24.
0: Si te fiques aixina.
1: Perquè l'últim ja no valia.
0: Exacte. Això era en cine, però tinc que dir que la mitologia també va fer ja de fa temps el seu viatge a Ítaca fins a la televisió. I sona i cine.

0: ¿Reconegueu la música?
1: Xena.
0: Xena, la princesa guerrera.
1: Sí, señor.
0: ¿La habéis visto? ¿Habéis visto?
1: Sí, sí,
0: Xena,
1: sí,
0: la princesa guerrera. Y Hércules, los viajes legendarios.
1: También, también.
0: Este serie es de estiu. Total, ¿eh?
2: Ni a que hay un crossover ahí, ¿no?
0: No, a veure, primer va ser Hércules, primer se van fer... Estem parlant de Hércules, los viajes legendarios, una producció de Sam Raimi. La música és de Joseph Loduca, per cert.
1: Gràcies per la monologia.
2: Ahí no te pillen, ¿eh?
0: No, ahí no, ahí no me pillen. Bueno, se va fer a mitat dels anys 90 uns telefilms sobre Hércules en camp, un poc aixina per anar per casa, no?, de Sam Raimi, que és un magnífic cineasta. D'ahí va sorgir una sèrie de televisió de Hércules, Hércules, los viajes legendarios, que se va dir en Espanya, i de Hércules se va fer el spin-off igualment exitós com Hércules, de Xena, la princesa guerrera, que va ser Lucy Lawless, que era una de les, un dels personatges que així era com una amazona, que lluitava en Hércules, però després era coleguita, però bueno, després, jo que sé,
1: Pegava unes bofetades com, vamos, com una pataca de poble.
0: Sí, sí, no, dice, te pega un guantazo, te viste torero. ¿Vale? pues aixa, vamos, i tenia com una espècie de boomerang rodonet que llançava i que... va tindre un spin-off més, Hércules, que era Young Hércules, que era Hércules de jove. No li van pegar una volta al títol, eh? Young Hércules, Hércules de jove.
1: Me'n recorde d'això.
0: I saps qui era l'actor protagonista que feia de Hércules?
1: De tant no me'n recorde.
0: El Hércules major era Kevin Sorbo, ¿vale? Però el Hércules jovenet era un xic que després ha tingut, bueno, pues una carrera acceptable en el cine, que és Ryan Gosling.
1: Bueno.
0: Ryan Gosling era el jovenet Hércules d'esta sèrie spin-off.
1: Me'n recordo de la sèrie, però no recordava tant com per... O sigui, sí. Vale, me recordo d'haver-la vist.
0: Ja. Va ser una prequela, va tindre... No sé si va tindre 2 o 3 temporades, 50 episodis, una cosa així.
1: Un Smallville, no?
0: Smallville va ser molt llarga, eh?
1: Sí, no, me referís a prequela.
0: Una prequela, sí. Una prequela perquè era jove. No vos he dit de què anava perquè crec que Hércules, dius Hércules, i ja està tot explicat. Hércules.
1: De què anava?
0: Pues mira, d'Hércules. Anava d'Hércules, el fill de Zeus.
2: N'hi ha de Disney també, Hércules.
0: No t'avances, Mante. No t'avances, que anem a retrobar-nos ahí. Anem a retrobar-nos ahí. Sí, sí, sí. Però per terminar de sèries de televisió i parlar de dibuixos animats, parlarem de Percy Jackson i los dioses de l'Olimpo, que ho està petant en Disney+. Va tindre

una adaptació cinematogràfica, van ser dos pel·lícules, però ara la col·lecció de novel·les de Rick Riordan, que està molt xula, val, de Percy Jackson i Los dioses de l'Olimpo, la tenim en sèrie de Disney, està molt xula, molt xula, jo la recomane per a totes les edats, eh? No cal tindre perjuïns i per a totes les edats passes un ratet molt agradable vent la de Percy Jackson. I ara sí, Go the Distance.

0: Sí. Y esta no fa falta.
1: Este mazo.
0: Esta en la orquesta qué.
1: No, me sorprende, pero en la orquesta. ¿En la orquesta estén parlante, en la orquesta en el poble o estén parlante en la orquesta sinfónica?
0: No, estén parlante en tu cantant.
1: En la, go en la, the distance. En la Tokio, ¿no? En la
0: Marvel. Per exemple.
2: Te pega.
1: En la orquesta no la veig.
0: ¿No?
1: La ves més en un festival, en una banda de música, tal, y si el escenario en cantant, pero en todo el mundo sentat, no de festa.
0: No, exacte. Pero la has cantat,
2: esta. El registre te pega.
1: No la he cantat, pero es un tema que m'agrada molt.
0: Pues te pega, ¿eh?
1: Sí.
0: Te pega moltíssim. Estem escoltant a Ricky Martin cantant la versió de Go the Distance.
1: Ah, de Ricky Martin.
0: Clar, Ricky Martin cantant Go the Distance. És el tema principal de la pel·lícula Hèrcules, de l'any 97, de Disney. El seu moment d'eclosió dels clàssics havien tornat. Estava el Rei León, Aladdin, Pocahontas, i van tindre la meravellosa idea de portar esta pel·lícula que és magnífica. Jo me divertís una barbaritat cada volta que la veig. És de Ron Clements i John Musker, que són dos dels grans noms de l'animació de Disney.
1: Te conté una cosa d'esta...
0: Conta'm.
1: M'han recordat ara. No l'ha cantat, però vaig dir fa 250 anys en el playback de La Falla.
0: Ah, amigo.
1: I jo era Zeus.
0: Tu veus. Tu veus, com ja ho sabíem ahir que n'hi havia una cosa.
1: No me recordava.
0: Per a la notació, l'anècdota, és el llargmetratge clàssic número 35 de Disney. O sea, es el número 35 dins de lo que ells tenen com a clàssics, no? La vitola de clàssics, el Rei León, Torne, Aladdin, La Bella i la Bèstia, dins de tot això, és la número 35, la música de Alan Menken. Inolvidable. I dos sèries per a concloure. Una que igual vos en recordeu d'ella, no sé, com diu el tren, no? Vosotros sois muy jóvenes, però no os acordaréis de Ulises 31.
1: No me recordé. No.
0: Una sèrie dels anys 80. Una sèrie dels anys 80 que contava la història d'Ulisses, però era galàctica. Era l'Odissea en l'any 31. Estava Ulisses, Telèmaco, Nono, Pequeño Robot.
1: Com que no me recordes? Clar que me recordes.
0: Ulisses.
1: ¿Eh? És que, és que... Clar que me recordes. El robot que era Rochet...
0: No, Pequeño Robot.
1: Sí.
0: Que se dia la canció... No, Pequeño Robot, que anava en Telèmaco el seu fill, que eren els déus de l'Olimp, que la nau era com... Ja no me'n recordo com diu. Que era el cíclope.
1: Sí,
0: era el cíclope...
1: Que tira un raig roig.
0: Exacte.
1: I, a més, és que me recorde que Nono, el robot, que era molt xicotet, tenia dalt com si li anés a donar corda.
0: Sí, correcte.
1: Una té en el cap.
0: Pues era Ulisses 31. Ah, i per a concloure esta secció... Xiquets, que vareu ser xiquets en el 90, açò.
3: Los guardianes del universo.
1: Així t'has coronat, eh?
0: Home, no,
1: així t'has coronat.
0: Sabia jo que...
1: Sí.
0: El bombó l'ha deixat per final. El
1: sí,
0: bombó.
1: Sí, això
0: què és?
1: Mira. Caballeros de Zodiaco.
0: Te'n recordes? Mira.
3: Caballeros de Zodiaco, cuando lanzan su ataque.
1: També diria contra les forces demoníacas.
0: Sí. No, però los acentos, els accents sí. En la cançó no estaven
1: claro,
0: molt...
1: Claro, perquè diria contra les forces demoníacas.
0: Exacte, perquè sonara bé. Però bueno, és una de les pel·lis que va arribar...
1: La mètrica del poeta està medita a pams.
0: Exacte. Pam i mig, cada cosa. Això va ser un dels primers animes que van arribar en la inauguració de les televisions privades. Si no m'enganyo, era en Telecinco, en el seu començament. Los Caballeros Zodíaco, sèrie de dibuixos animats. Estem parlant de l'adaptació del manga, és un anime, és l'adaptació del manga de Masami Kurumada, publicada en el 85. I quin és la història? Dame tu fuerza, Pegaso! ¿Vos en recordeu? Dame tu fuerza, Pegaso. I totes les combinacions de colps i tal, igual, eren los santos de bronce, eren guerrers que tenien com unes armadures de les constel·lacions que tenien que salvar la reencarnació d'Atenea. Ojo ahí, Caballeros del Zodíaco, una de les sèries de la nostra infància per a tancar esta secció.

0: Vos passava que estàveu esperant que era el vostre?
1: Ei.
0: Jo esperava que era Tauro. Claro.
1: Totalment. I després resulta que el del zodiaco dels signes del zodiaco, quasi tots, eren uns...
0: Bueno.
1: Roinots. De MSMG.
0: Sí, sí, sí. Però bueno, gran sèrie, eh?
1: Gran sèrie i mitològica.
0: Mitològica.
1: Mítica.
0: Gràcies, Manuel Andrés Arapico.
1: De res.
2: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: Parlem d'intel·ligència artificial, Rubén Mallols?
3: Pues sí, aixina és, perquè Mitològic és la que ens ha passat així en el programa. Tot una odissea. Tenim ara mateixa les reds bollint. El nostre Instagram, arroba, fora de cobertura magazine. La gent ens està preguntant, Gena, no, dis-nos quin número va ser el de la loteria. Va funcionar el meu matrimoni? Me vaig a quedar calvo? Jo, esperat. Calvo que ho diga Dani, que... Dani. Bueno, ens ho pregunto perquè hem encertat quins anaven a ser els finalistes d'este Mundial en la nostra predicció que van fer en la intel·ligència artificial.
0: Bueno.
3: Així és, en la nostra... Bueno, el nostre prompt, Magic, que això és secret de la casa, no podem comentar molt, però va acertar quins són els finalistes i al final de la sessió recordarem quin és el resultat que mos va donar...
0: Quin és el resultat que mos va donar?
3: Ara ho direm al final de la sessió.
0: Bueno, jo crec que recordar que digueres que guanyava Espanya, no?
3: Així és, però n'hi ha...
0: Enjundia, no?
3: Sí, ahí ya hemos enficat a predir en quin minut són els gols i tot. Bueno, ara tenen cotaré.
1: Trauré ja pisera pa...
3: No sé si serà spoiler, jo crec que això ja és molt difícil que se complisca, però ojalà. Anem a parlar del món de la intel·ligència artificial i és que l'empresa, l'estudi laboratori d'intel·ligència artificial Moonshot ha tret un nou model de nom Kimi, com el de Compañeros.
1: Sí. ¿Te recuerdas de Kimi? Kimi Valle. Pues Kimi Valle.
3: Este Kimi K3, se diu el model, és un model que està plantant cara...
0: Antonio Honoras, és així.
3: Als models més punters dels Estats Units. I tot això en un cost molt més inferior, ja que també és un model que es diu de codi obert i de pesos oberts. Què vol dir això? Pues que és públic, diguem, lo que és el model, se pot auditar de manera... individual, està obert, no és que el puguis correr en casa, perquè per a correr un model tan gran té 2.800 milions de paràmetres, imagina't. En casa, pues, a lo millor la màquina que tens pues, costa, hem fet càlculs i la màquina per correr això costa alrededor de 900.000 euros.
1: A mi no me cabe en casa.
3: Va tindre-ho en casa malament. Però
1: tantos
3: bueno,
1: paràmetres no me caben.
3: Que és una cosa que està, com he dit, en perfecta competència en els models dels Estats Units i ha sigut una gran sorpresa en el món de la intel·ligència artificial perquè en un moment en el que el govern dels Estats Units està, diguem, limitant l'accés a aquests models tan potents, ha arribat una empresa xina i els ha ficat a l'alcance de qualsevol.
1: Això t'anava a preguntar, Rubén, perquè, per exemple, ha passat fa molt poquet en el Fable, en el nou model d'Anthropic.
3: Correcte.
1: Que Estats Units va dir no, Estats però Units Europa no.
3: Va veure-ho com a una amenaça perillosa si caia en mans, diguem, de gent que tinga ganes de fer coses poc ètiques, sobretot en temes de ciberseguretat, que al final és a lo que se vol limitar.
0: Vale, però sí,
3: este model.
0: Clar, és que està, això és...
3: I ha arribat un altre i ho ha fet algo similar.
0: Algo similar...
3: Algo similar que...
0: Capat en determinades...
3: En algunes àrees, inclús, ho supera. Però són àrees que no són molt, diguem, crítiques. Per exemple, en el disseny de pàgines web, lo que és el frontend, que se diu, que és lo que nosaltres veiem quan estem en el navegador, a això se li dona millor que a tots els models actuals.
1: Uau.
0: És un... A veure, per una banda dius, bueno, contra un que t'està evitant tindre certa tecnologia, que a nivell d'usuari no la vas arribar a utilitzar mai.
3: Mm. Correcte.
0: Però bueno,
3: bueno, si a algú li fa falta, ja ho pot trobar ahí sense limitacions, almenys tècniques. Ja, no saps on van a parar el que li preguntes.
0: I en quant a fiabilitat, ahí és on anava.
3: D'acord. Però això sempre dona confiança també que siga de codi obert. Com hem dit, se pot auditar d'una manera més precisa i bo, se diu que també gran part del benefici d'esta empresa és que les empreses dels Estats Units perguen algo de valor a canvi de guanyar ells. O sigui, és un poc, realment és com una guerra entre empreses que també podem dir que està traslladant-se a una guerra tecnològica entre països. I bueno, pues, és una cosa molt important, ja que, per exemple, en Nova York, que estàvem parlant abans, s'està limitant

0: Jo me quiero divertir, no sé tu. I en Nova York estan limitant la creació dels centres de datos, ja que gasten moltíssima energia i pot encarir el preu de la llum. I és algo que pues, s'està fent una demora, s'està demorant de almenys un any en l'estat de Nova York. I, bueno, per a finalitzar, dir coses sobre intel·ligència artificial. Així per ahir una foto de Messi en la Minya Mal, de quan la Minya Mal era xiconino,
1: sí,
0: que la gent se pensa que és intel·ligència artificial.
1: Però no.
0: Però no ho és. O sigui, ja estem en un punt de que ja de primera ens pensem que és intel·ligència artificial, però i realment no ho és.
2: L'altre dia va passar lo mateix en el vídeo que se va fer viral del streamer estadounidenc en parlant en la directora del Santander i en Juan Roig, en
1: sí,
2: la grada.
1: Sí, Speed, no?
2: Sí, sí, Speed, que molta gent pensava que s'havia fet per intel·ligència artificial.
0: I era real,
2: i estava, no?, dubtant de veure, exacto, de veure el que estava passant, i era real, i
0: això,
2: totalment.
0: Això és un indicatiu de la qualitat de que ens estan donant els models d'intel·ligència artificial tant a l'hora de crear imatges com a l'hora de crear vídeos. I és que en el moment de que ja estem dubtant de que algo sigui intel·ligència artificial i és real,
1: el deepfake,
0: ens dona una senyal de que, bueno, pues la tecnologia està realment avançada.
1: El deepfake està a l'ordre del dia, més de lo que a lo millor m'agradaria, perquè
0: de fet, Instagram,
1: per fins...
0: Instagram ha llevat una funció que tu etiquetaves a una persona i te la ficava en la foto. I aquesta funció que ha tingut de prova l'ha llevat perquè la gent diia, Jena, no, jo no vull que fiquen la meua cara un amic meu en una foto que això, saps? En una foto que no m'interessa.
1: No sabia que això havia estat.
0: Pues això sí, s'estava provant, però els usuaris que ho estan provant han dit, Jena, no, que no vull que la meua cara, sobretot gent que té una imatge, pues, per exemple, actors, que gasta la seva imatge, models, tot,
1: claro,
0: per a fer una forma de vida, guany imitat, i s'han plantat i han dit que no, i pues, han tingut que recular, a replegar el cable i llevar esta funció de la seva red social.
1: I els Perplexity i tot això, què?
0: Perplexity?
1: Sí, bueno...
0: Ahí van, o sea, n'hi ha prou empreses traient els seus models. Perplexity va molt bé, per exemple, per a temes d'investigació, ja que diuen que és dels models, o per lo menos els algoritmes que gasta, diguem, els processos, la receta de la paella que, sí, que gasta ell, se basa en buscar moltíssimes més fonts que altres models. Entonces, per a temes d'investigació i tot això, està funcionant molt bé.
1: Xina, també.
0: Està en, té inversió Xina, però també és dels Estats Units.
1: Bueno.
0: Estan ahí. Al final és una batalla tecnològica i està molt interessant. I, bueno, tan interessant la batalla tecnològica com la batalla de la finalíssima de demà.
2: Ah, sí, això.
0: Perquè tenim la premonició...
2: De la IA.
1: Aquí a l'altre costat del fil telefònic.
0: Bueno, pues la premonició és que guanya Espanya.
2: ¡Vamos!
0: ¡Vamos!
1: ¡Vamos!
2: Bien.
0: Que guanya 2-1.
2: ¡Ole!
0: Però que no patim si al principi mos fiquen algun gol, perquè, segons la predicció, col en primer els argentins.
1: Si mos fiquen dos ja anem a preocupar-se, perquè ja no està controlat.
0: Si mos fiquen ja dos, se estan anant de les mans.
2: Queda inscrit, queda per a la posteritat a so.
0: Queda ahí.
2: Demà veurem.
1: Bueno,
0: 2-1.
1: Veurem demà per allà. Sí.
2: Claro.
1: I així ho comentarem la setmana que ve.
2: Efectivament.
1: Molt bé, gràcies, Rubén Mayol.
0: Saludos,
1: està el telefònic, està Carolina Aquilich en Casa Borràs, fins de València. Carolina, com estàs?
3: ¿Qué tal? Muy buen día. Pues, ¿qué me hacen por ahí?
1: Rápido, porque la predicción y tal se nos anota el temps. Pero bueno, ¿qué anem a dinar?
3: Vale,
1: porque pues, dinar n'hi ha que dinar tots els dies.
3: Sí, dinar n'hem de dinar tots els dies. Però bueno, avui anem a parlar de la titaina.
1: Oh,
3: que és un plat... Ai... És un plat més tradicional dels barris mariners, sobretot així en la província de València.
1: La titaina del Cabanyal.
3: Peñamelar i Grau. Exacte, Donís. A veure, este plat, te puc dir que no és tradicional en tota la comunitat valenciana. En Alacant sí que n'hi ha un variant que es pot fer en altres salassons, com el capellà, la moixama. Tinc que dir que en Castelló no és gens tradicional, que sí que n'hi ha alguns coses que ho pots trobar, però no és habitual. I en València te dic Cabanyal, canyamelar i Grau. Els ingredients, porta tomata madureta, pimentó roig, ai, pinyons, ai, perdona, oli d'oliva, tollina de sorra, que és ventresca de besugo, en salasso, que es multiplica así en la gastronomía valenciana.
1: Mm-hmm.
3: Hay sina que... Uy, eso es lo que porten, Donís.
1: Carolina, sí, y una buena barreta de pa, ¿eh? Para azúcar.
3: Vamos, ¿no? Para azúcar.
1: Eso es fenomenal, es fenomenal.
3: Sí, señor.
1: Carolina Aquilich, Casa Borràs, Pineda, Valencia, muchísimas gracias.

0: Moltes gràcies a vosaltres, Denis. Un beset. Adéu, adéu.
1: Amics de Fora de Cobertura, seguim pendents d'informatiu. Anem a estar ben atents a lo que ens conten els nostres companys. Manuel Andrés Talapico, continuem.
2: Així estem, així estem.
1: I gràcies també a Ramon Mallols.
3: Se ve, xau.
1: Fins ara, tornem ràpidament el més Fora de Cobertura en acabant de l'informatiu.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: Obrim amb una informació d'última hora. Detenen un home de 50 anys acusat d'un homicidi en grau de temptativa després d'assassinar el seu germà i atrinxerar-se en una vivenda de Montserrat a la Ribera Alta amb diverses armes blanques. L'actuació ha tingut el seu origen després de rebre un avís a la central operativa per part dels familiars de la víctima on informaven que un home que havia apunyalat de gravetat el seu germà s'havia atrinxerat armat en la seva vivenda, segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat. A més, segons dient, la situació revestia una alta perillositat pels antecedents del detingut i de l'extrema violència. Per això, diverses patrulles de la Guàrdia Civil han acudit al lloc, al costat justament de la policia local de Montserrat, i han realitzat un cèrcol de la vivenda amb la finalitat de procedir a la detenció de l'autor. El dispositiu s'ha allargat durant diverses hores i després de la necessitat de fer ús de les mesures de compulsió mínimes necessàries i arrabassar-li l'arma, els agents han aconseguit reduir l'autor i procedir a la seva detenció. Es tracta d'un home de 50 anys a qui se li atribueix un delicte d'homicidi en grau de tentativa. La calor extrema ens acompanya i també a casa nostra està este cap de setmana començant a passar-se per aigua. Les altes temperatures que, unides al terreny forestal molt sec i el vent, a tot Espanya compliquen la lluita contra els incendis que es reproduïssen a diferents punts centenars. A les 5 villes, a Saragossa, 6 localitats continuen evacuades i s'han cremat prop de 13.000 hectàrees. Un altre foc descontrolat a Guadalajara ha provocat el desallotjament de 10 municipis. El costem el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
2: Las vidas humanas se han puesto a salvo, a salvo de que pueda pasar también, como entenderán, cualquier tipo de incidencia, ¿no? Y me gustaría mucho advertir a la gente que ahora aprovechando el fin de semana en este y en otros incendios se acercan a curiosear, que por favor se abstengan.
0: El de Lozoyuela a Madrid está ya estabilizat. El declarat este divendres Archiez a Málaga també ha quedat estabilitzat passada esta mitjanit després que ha obligat a confinar el poble de Compta. I tot això quan les condicions meteorològiques predisposen a que s'agreuixi la situació dels incendis. Mentrestant, a la Comunitat Valenciana, cap de setmana d'avisos nivell groc per calor i tempestes seques i hi ha alguna precipitació dèbil. Bon dia, Joan Carles Fortea.
3: Hola, bon dia. Efectivament, iniciem el cap de setmana i ho fem amb avisos nivell groc a l'interior de València, sud d'Alacant, per temperatures altes i també avisos groc per les tempestes seques que poden registrar-se al llarg de la pròxima vesprada. De fet, al llarg del matí ja hem tingut precipitacions, encara hi havia ruixats hores d'ara circulant des de Ponent cap a Llevant. Estan passant molt ràpidament, les quantitats de pluja registrades no han superat el litre per metre quadrat. Pluja que arrossega i xapols en suspensió que tenim a l'atmosfera són pluges acompanyades de fang que hem tingut al llarg del matí, principalment a València i també al sud de Castelló. Després d'aquestes precipitacions tindrem un migdia dominat pel sol, però amb un cel variable. Continuarem amb molta nuvolositat que circularà de ponent cap a llevant, amb un ambient molt calitjós, amb una humitat molt elevada i basca, amb temperatures màximes al litoral entre els 30 i els 35 graus, humitat elevada i superant els 36 i els 37 graus a l'interior de València i d'Alacant. De nou, esta vesprada poden tornar a repetir-se estos ruixats dèbils amb acompanyament elèctric, amb alguna tempesta seca i acompanyades de fang. Les ratxes de vent podrien ser localment també fortes amb algun esclafit sec que podria arribar a formar-se. Per tant, continuem amb molta atenció i amb molta precaució i davant de qualsevol fum a la muntanya, telefonar ràpidament al 112.
0: En els esports continuem desgranant aquesta roda de premsa per a la final del Mundial que ha donat Luis de la Fuente esta matinada. Paco Cerdán, bon dia de nou.
4: Bon dia, Emma. El seleccionador nacional ha volgut posar en valor el moment que estem vivint, que hem de disfrutar d'on hem arribat i que demà es veurà un gran espectacle sobre el terreny de joc i un partit molt igualat.
5: En esa igualdad, pues hay que intentar ganar por detalles, por ser cada día de vez más fieles a nuestra idea. En este caso hablo de vosotros. Y intentar imponernos, pues cuando nos toque sufrir, sufriremos, para eso estamos entrenados también, y cuando nos toque llevar la iniciativa, intentaremos golpear y para ponernos en ventaja.
0: A poc anem coneguent un poc la estratègia, sí. Ja veurem. Bueno, això és tot per ara, ja saben, tornem a les 12 amb més informació.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
6: De tu a tu.
7: En Orihuela la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
8: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
9: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
11: ¡Regarde la gilipollua!
10: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
12: La próxima semana hablaremos del gobierno.
10: Generalitat Valenciana.
13: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga «te falta poble». Diputació de València.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
6: De tu a tu.
1: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
14: Són 11 i 7 minuts des de dissabte 18 de juliol de 2026 i entren en l'estudi número 1 de Punt Ràdio els nostres convidats especials. La influencer Elena López i son pare Apolinar López. Un fort aplaudiment per ells, per favor.
15: Bravo.
16: Moltes gràcies.
14: Bravo. Com esteu?
16: Molt bé. A mi me fa molta il·lusió vindre a Punt i estar en el programa amb vosaltres.
14: Pues un plaer. A mi me fa molta il·lusió perquè veig tots els vostres vídeos.
16: Com li gastes
14: bromes a ton pare. Sí. La veritat és que me riu molt en aquests vídeos i me feia molta il·lusió entrevistar-vos en persona a Apolinar. Que la seva filla, què?
17: Jo, la veritat és que no pensava que això poguera tindre esta repercussió tan social. I així estem. I res, la meva filla és una persona que jo me crec tot el que me diu, és la meva obligació, i a més jo és que sóc una persona un poquet, anem a dir, ingenua, val? Mm. Sóc prou innocent, tinc que tinga cara, esta cara de mató italià, però... Bueno, el cas és que jo me crec tot el que me diu perquè té molta credibilitat. I més, siguent de la meva filla, pues jo no pense que siguin mentires.
14: Home, però que... Elena, com naix això de gastar-li bromes a ton pare?
16: Pues mira, tot va començar perquè vaig veure un vídeo a TikTok de l'ull caigut, d'un filtre de l'ull caigut, i dic... I a més és que no... Dic, vaig a fer-li a mon pare, però sense pujar-lo a xarxes, o sigui, vull dir...
14: No? La brometa, no?, per anar jugant, per anar,
16: sí,
14: per casa, no?
16: Sí, claro, d'anar per casa. De fet, estàvem en el menjador i li vas dir, vine, que anem a gravar un vídeo que

0: tinc que gravar un vídeo i tal, i això va ser l'any passat. I de repente me va aparèixer superdivertit, perquè a més ja era un filtre de l'ull caigut, que tenia l'ull caigut.
1: Hosti, nano.
0: I ell començava a dir... Ell començava a dir... Ai, diu... Tinc l'ull caigut? I jo, que no, papi, que el tens bé, que no se te nota res. Bueno, un poc caigut. I aquell... Ai, pues sí, és que me fa inclús mal. I me fa mal inclús.
2: El poder suggestiu, no?, de la imatge.
0: Total, que se volia anar a l'ambulatori i tot perquè li feia mal l'ull i era un filtro que li havia ficat del TikTok.
1: Hosti, nano, clar. Ja ho expliqueu en compte.
0: I ese vídeo va despuntar una barbaritat i ja comença mon pare, tot el món... per favor, gasta-li més bromes, per favor, fes-li més bromes, i ja començarem així, i la veritat és que...
2: En teu Instagram tens vora 400.000 seguidors, aproximadament?
0: Sí, 410.000 o algo més.
2: Elena Lozán.
0: Elena Lozán.
2: Molt bé. I, bueno... jo sé que... És que n'ha vist... Jo crec que s'ha vist tots. Però sí, però de veritat que me va agradar molt el de... Diu, papà, diu que és que mos ha pillat la policia a 170 per l'autopista.
1: Sí, nano, això va ser l'últim, tio.
2: I mos han parat i mos han dit que no anàvem tan a pressa, que si teníem pressa. I li han dit que sí, perquè resulta que t'havies caigut de l'escala i tenien que portar-te a l'hospital. Diu, i bueno, però com vas tan ràpid? Diu, bueno, la qüestió és que ara mateixa que es portem darrere, que ens estan acompanyant per ajudar-nos i hem de donar justificació. Així és que fes com que t'has caigut, total, que quan arriben hi havia una escala, com que s'havia caigut de l'escala i s'havia pintat en rotulador. Un poc de sang i tot.
1: Sí, sí.
0: No, és que s'havia ficat un mocaoret al cap i tot, com que...
1: Sí.
0: I lo pitjor és que mentre caia, la camisa se coneix que se la despassa i se la fica, no sé, mentre caia, se la fica mal, perquè no és possible.
1: Bueno, és que... Bueno, jo puc parlar que no me dóna permís?
2: Faltaria més. Per favor. Permís des d'allà per parlar en qualsevol moment, fins a les 12. A partir de les 12, que ve punt a punt, el programa esportiu és una altra cosa.
1: Ja. És que, clar, els vídeos i sos de bromes no és el mateix.
0: Què? Que no grites.
1: Collona, no. No és el mateix contar-los que veure-los. No és el mateix.
2: No,
1: està clar. La imatge diu moltes coses. Ahir en aquest vídeo, jo, bueno, i en molts, en aquesta broma, jo pensava que la policia les venia escoltant perquè, sí, la senyoreta i l'altra senyoreta, que són dos amigues, val?, me van engastar la broma i tenien sirena i tot posat, tu.
2: Sí, sí, sí.
1: Entonces tu sents la sirena, te diuen així, en ixa, por favor, que nos tienes que ayudar, que nos tienes que ayudar. Hòstia, i què vols que fas, arreu? Pues caute de l'escala, caguin, l'hosti. I clar...
2: Menos mal que no digui, pots fer el realista.
1: Jo fent teatre, pues clar, me tiri a terra, així a guard de capes i mans, i... Ai, senyor, mi cabeza! Ai, senyor, mi cabeza! Ai, mi cabeza! I en eso que vienen... Y veo que se empiezan a descojonar. Digo, hostia, esto es lo que me habéis gastado una broma. ¿Dónde está la policía? Yo nada más que preguntaba por la policía. ¿Dónde está la policía?
2: Eso, ya, pero es que arribar en Riense,
1: claro.
2: Y Apolinar, digo, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! Y en Riense, ¿no, Elena? Porque ya esta vez que no podías aguantarte más.
0: Bueno, es que yo cuando arribí a la puerta y el vaig veure així, de mans i de peus a huert, sí, en el terra.
2: Estrella de mar.
0: Jo, mira, jo dia, no pot ser, perquè, claro, és que jo quan li gasto una broma, jo no pense que se ho va creure.
1: Sí.
0: Perquè però... no, o sigui...
2: Encara penses que no se ho va creure?
0: Jo què sé, és que jo pense, com se va creure que està escoltant-me la policia? Jo pense, no pot ser, quan arribe estarà descollonant-se.
2: Està me l'ha pillat, no?
0: Claro.
2: Està me l'ha pillat.
1: És que escolteu.
2: Ja, però i la del...
1: L'amor...
2: I la dels cosmètics, sí. Que eren fijos, que
0: bueno,
2: no...
1: Escolteu, l'amor de pare, pa clarificar coses, l'amor de pare, mentre que ella me conta això, la meva obligació com a editant és escriure'm. La meva filla i l'amiga la perseguint-se la policia. Jo tinc que fer alguna cosa per salvar-les.
0: Bueno,
1: entre tots aquests moments tu vas pensant, hòstia, però... Ai, perdó per lo de hòstia. Tu vas pensant, le diu, lo lògic és que criden al 112, que vingui una ambulància, però clar, l'ambulància també té sirena, en aquest moment vas pensar en coses i dius, bueno, per si un cas, jo faig el que tinga que fer. Clar, i entonces és quan te dones compte que t'estan prenent el pèl. Entonces, bueno, pues no para res, tampoc passa res. Molt millor, perquè si la gent s'ho passa bé i se riu, pues per mi encantat. Jo,
2: no, no, si, jo, plorar, si ploraren, però si, mentre se riguen...
1: No, no, jo pague perquè se rigueu tots.
0: A més és que s'ha fet famós, perquè... Bé,
2: absolutament.
0: Allà on anem, mos paren, se comencen a riure, ai, vosotros sois los de las bromas que le gastas a tus padres, bueno, bueno, bueno.
1: I què anaves a preguntar, què anaves a dir?
2: No, no, no, és que jo les disfruto totes. La del plátano pelat i l'ofre xip.
0: Sí.
2: Que havia comprat en el supermercat i valia com 4 voltes més, 4 voltes més o 10 voltes més.
1: 4 o 5 voltes més, sí.
2: I diu, però bueno, però tu això ho has comprat per este preu? I diu, bueno, però, ja, però és que ja ve pelat, eh? Ja ve, diu, però què me costa a mi? Diu, dóna-me un amit, espere jo, no?
1: Claro, per qui? No, no. I la més, la que m'afecta, jo crec que més, bueno, una que m'afecta molt va ser la de l'ull, que jo arribia a sentir dolor en l'ull, o sigui, la mente fa coses... Jo arribi a sentir dolor.
2: Encafa mal l'ull?
1: Encafa mal. I me n'anava corregint a l'ambulatori. Però és que el del cosmètic, el del pintallavis, el del pintamorros...
2: Bueno, bueno, bueno.
1: Pintamorros...
2: Bueno, bueno. I això va ser molt bo.
1: I
2: això
1: va
2: ser molt bo.
1: Creure perquè que Elena... Que 3 dies, tio.
2: Clar, clar, clar. Elena...
1: Hosti, ja no.
2: Agarra uns cosmètics i diu, bueno, és que tinc que fer unes proves... De... I,
1: claro.
2: I fa com un vídeo explicant...
0: Publicitant.
2: Exactament, i els cosmètics. I un era un pintalabios i diu, bueno, pues... Diu, ven papi que vamos a probarlo. Diu, però el teu germanes diu, no, és que estan treballant, no poden.
0: Claro, no podia, estava en ella sales. Aleshores, a mi m'havien demanat...
2: Total, que li pinta llavis... I diu, i mentre, clar, és que son pares se desitxulen mentre avança vídeo. Li pintes llaves i diu, i a més això és molt bo perquè és permanent i teniu que, o sea, i vos aguanta 3 dies. I diu, com que 3 dies? Diu, 3 dies tinc que estar jo. Però si, i si tinc que anar a almorzar, què?
1: Claro, no?
0: A fer-me la cerveseta.
2: Claro.
1: Claro, claro.
0: En 3 dies.
1: Tinc que anar a però és que, clar, això m'ho va escriure total.
2: Sí, sí.
1: I després, i li diu, no, si tu me l'has pintat, dame un antídoto para quitarme esto... O lo que sea, pero...
0: Però és que ara, os diga, lo millor és que ara les marques, quan t'escriuen a la meva empresa de representació, li demanen que isca mon pare en les publicitats. O sea, és que valen que isca ell. I jo, bueno, però és que anem a veure que així la famosa sóc jo. S'ha fet més famós que jo.
1: Escolta, si la creadora del quadro eres tu.
0: No, que va, a mi m'encanta.
2: Bueno, parlant de quadros, Apolinar pinta quadros, no?
0: Sí.
1: Ah, sí, sí, també pinta quadros, sí.
2: Ha vist alguna cosa per ahir?
1: I diu la gent que ho faig bé, no sé, ho faré bé.
0: Sí, ho fa molt bé, perquè a més ha fet alguna exposició de quadros. Sí. Fa poc va fer una exposició de quadros que va tindre molta...
1: Poli, el ojo del pintor. La última exposició que munti va ser fa tres mesos o quatre, no?
0: No, algo més.
1: Calla, tres o quatre mesos. Bueno, sí. La última exposició que munti, nano, Elena me regalà 1.000 folletos de presentació de l'exposició. Aquests que van i agarra la gent, no? Pues jo sé que passaren 800 persones per allí perquè me sobran 150 o 100 folletos. Entonces va tindre molta acceptació. Sí.
2: Bueno, no totes les persones que van agarren folletos. O sea, igual
1: no, exacte, claro. No totes van, perquè jo tenia que fer grups de gent per explicar els quadros.
2: Sí, igual passa més gent, inclús. Que...
1: Sí, perquè claro. Els quadros... Però així, no sé, bueno, han vingut a parlar d'Helena. Els quadros que pinte...
0: I de tu, home.
1: No, home, no. Els quadros que jo pinte quan pinte... No pinte per estètica soles, per pintar que quede bonic, pinte en una història de trasfondo. Tots els quadres tenen història, saps?
2: Apolinar, quan té la pròxima exposició?
1: Pues jo crec que ara estic preparant una molt interessant, que és una exposició sobre la tolerància humana, que no hi ha que pa conscienciar a la gent que tots som iguals i que no hi ha diferència ni de sexe, ni de color, ni de religió, ni de res. I això possiblement se monte l'any que ve.
2: Bueno, mos ho dirà i anirem i prendrem nota de tot el que...
1: Hòstia, no, quina gran notícia m'acabes de donar,
2: home,
1: no?
2: Sí, faltaria més. I si no, però menys hem de contar-ho.
1: T'advertís que m'ho apunti i t'agarra la paraula,
2: no,
1: eh?
2: Sí, està gravat, això ja... És en directe, exacte, però es queda
1: exacte,
2: gravat.
1: Exacte, està gravat.
2: Sí, jo aniria encantat.
1: I en esta me tinc que dir, per agrair a la gent que m'ha ajudat, perquè n'hi ha molta gent que m'ajuda molt, Jo sóc el que maneja el pincell, però n'hi ha gent rere que m'ha ajudat. Com, per exemple, un d'ells, que tinc que dir-ho, és Baltasar Bueno Tàrrega, un gran periodista, una gran persona, i m'ha ajudat en escriure la meva història un poc, perquè ell me coneix de que jo era xiquet. Jo no soc nascut així en València, jo soc nascut en Jaén, perquè ho sapiau. Però dona igual.
2: Part de València de categoria?
1: Sí, però dona igual, jo soc nascut així, estic així de 4, de fa 63 anys, que ne tinc 66, i este home me coneix de molt xicotet. Bueno, el cas és que han vingut a parlar de les bromes i s'han posat en coses ja més serioses, eh?
2: No, no, però va bé, que tot és important. Tot
1: sí,
2: és important.
1: Però quan tinguem que parlar de pintura i d'art, ja un altre programa. Ara anem a parlar de les bromes.
2: Molt bé, va bé. Pues, si Apolinar diu que anem a parlar de les bromes, anem a parlar
1: claro,
2: de les bromes. Així, la bona qüestió, Elena, la bona qüestió és que tu, des d'aquest moment del filtre de l'ull, tu veus en ton pare un filó.
1: Llena, no.
0: Des de luego.
1: Això m'ho tragui sencer.
2: No, si ha quedat clar, ha quedat clar.
1: Sencer.
0: Sí, perquè, a més, és que la gent m'ho demanava. Me demanava que li gastara més bromes, perquè, a més... ell és com en els vídeos, és que jo a vegades li ho dia abans a Jota, dic, és que si esta se la creu, és que és tonto.
2: Quantes hi has gastat a dia d'avui?
0: Pues les tinc comptabilitzades 20. 20 bromes.
1: 20 soles?
2: Per a tu la top, quina ha sigut?
0: Jo crec que la top ha sigut la del plàtan i la de l'obregit. No sé què dir-te, perquè la del pintallavis també va ser molt bona.
2: Va ser molt bona. I la de l'ambulància també va ser molt bona.
0: I després també tinc una altra també molt bona de que li trac una pedra.
2: Ostres, espera, m'estic recordant. Perdona, contala.
0: No, li trac una pedra i estic, clar, com jo faig molt de vídeo en el meu canal, comence.
3: Apolinar, la gent no ho està veient, però Apolinar, ho estàs contant i està fent aixina. S'ha tirat la mà al cap, està fent... No.
0: És que, claro, comencí a dir-li... estava gravant-me i dic, bueno, chicas, esta piedra es una piedra que me ha costado mucho conseguir porque vale 600 euros y ahí desde Raere. ¿Cómo? ¿Cómo que te has gastado 600 euros en este pedrusco? Y era una pedra que me vaig a trobar-me en el carrer.
1: Era un risco.
0: I va ser molt bo, també, Isa.
2: Recordo una molt bona, també, que estàveu sentats en el sofà de casa i, de repente, en la televisió apareix que estan buscant a ton pare, que estan buscant de captura.
0: Esa també va ser molt bona. Me va costar preparar-la, perquè, claro, i ese vídeo el vaig tindre que fer en intel·ligència artificial, que el presentador diguera i no se notara que era una gravació de veu... Bueno, Isa va ser la que més me costà preparar.
3: Per això queda molt guai, perquè és que esteu en el sofà i se nota la teua mà com fa clac, com que connectes el vídeo que està en la tele i llavors, mira, que està saliendo tu. I, clar, i ton pare... Perdón?
0: Sí.
3: No té res que veure, això.
1: Ahí és on la ment a mi me n'anava a 100 per hora o a 1000 per hora, perquè jo sabia que jo no havia fet res.
0: Claro.
1: I, sin embargo, claro, jo sabia que no havia fet res. I, sin embargo, estava ixint en el telediari com a un atracador perillós i armat.
3: Sí, amb arma,
0: sí,
3: no?
0: Però sí, a mano armada.
2: S'havien equivocat de foto i de cotxe. No?
1: Sí.
2: De foto i de cotxe.
1: S'havien equivocat de persona i de cotxe. És impossible, Elena. I jo donant-li explicacions a Elena, por favor, que jo no he hecho nada.
2: I Elena diu, però com se van equivocar de persona? Però si el cotxe també, el cotxe és el teu. Diu, bueno, pues s'hauran equivocat de persona i de cotxe.
1: Bueno, ahí es solamente anava a mil per hora que lo que ha comentat antes, de que a veure com ixes d'aquesta situació. Perquè per tu és real. Com ixes d'aquesta situació? Aquí tens que recurrir perquè te defenga, aquí, perquè jo no he fet res, tio. Entonces, clar, hasta que arriba el moment que, bueno, és que, clar, és que després jo crec que devia de gravar els vídeos
0: i la reacció.
1: Quan me diu que és mentira, i entonces jo ja...
2: És que si al final, jo crec que al final, hombre... Acaba rient-se sempre, no pot aguantar-se.
1: Sí,
0: claro. Claro, acaba rient-me, perquè és que és... jo en aquest moment pense, no pot ser. O sigui, no pot ser que se ho estiga creguent.
1: Sí que pot ser.
2: Tenim el Consell d'Experts de Fort de Cobertura, que volen ser partícips d'aquesta entrevista i volen preguntar també algunes cosetes. Així és que els volem entrar?
1: Claro.
2: No, Apolinar, no són ells.
1: No, ja ho sé.
3: No són pitjors.
4: Són
3: més experts.
2: Anem a la primera pregunta del Consell d'Experts de Fort de Cobertura per a Apolinar López i Elena López.

0: Anna, tu t'has fet influencer perquè no te calles ni baix de l'aigua?
1: Ai, que bonico! Que bonico! Pues mira, no te dic que no, no te dic que no, perquè és de veres que jo no me calle ni una i, a més, en les meves xarxes sol expressar molt i molta sovint les meues conviccions, no? I jo crec que soc prou oberta a expressar lo que pense i bueno, pues a ser natural, no? A no amagar, a no... a ser jo mateixa. O sigui, que jo pense que sí, que és perquè no me calle.
2: En certa manera, sí. Segon pregunta del Consell d'Experts per a Elena López.
3: Hola, Elena guapa. Si ton pare és un senyor major, perquè digues eixes bromes.
4: Claro. Un poc de respecte, ¿verdad?
1: Mira, n'hi ha molta gent, i després de la broma de la televisió en la que ell és un atracador, que molta gent me diu, el vas a matar d'un disgust, d'un infart al cor. Però és que jo me divertís mogolló i me fa moltíssima gràcia gastar-li bromes perquè penses es que és tonto. És que no pot ser que se les crega.
2: Innocent. Tercera pregunta del Consell d'Experts per a Elena López.
5: Hola, Elena. Si jo vull ser influencer, què tinc que fer?
2: A veure.
1: Pues mira, jo te diria que lo primer que has de fer és estudiar. Lo primeríssim, no deixar els estudis.
2: Fer-li cas a ton pare i a ta mare i menjar verdura.
1: Correcte, i menjar molta verdura, perquè quan més fruta i verdura menges, millor influencer seràs. No, és broma. No, jo sempre dic que per a ser influencer has de ser tu mateixa.
2: Apolinar diu, no és broma, no?
4: No és broma, hi ha que menjar bé i estudiar molt.
1: No, lo que no és broma és que n'hi ha que estudiar, n'hi ha que tindre sempre una preparació acadèmica, perquè... Bueno, ser influencer no és aplegar i que de repente seguisca molta gent, no? Aleshores, és de veres que ne som en Espanya ja i en el món sencer molts influencers, cada vegada és més difícil destacar, i també és de veres que, bueno, pues, la primera cosa que li diria és que siguera ell i ella mateixa, que s'espere, que no tinga pressa, que no és un món fàcil, que no tot és bonico, que n'hi ha moltes coses roïns en este món, a pesar de que moltes voltes pues, se veja soles lo millor de ser influencer, però que no tinga pressa, que estudie i que siga ella mateixa.
2: Quarta pregunta, esta no és per a Elena, esta és per a Apolinar.
4: Ai, bo.
3: Bon dia, senyora Apolinar.
4: Bon dia.
3: Vostè perdona la seva filla? O se les guarda per a vengar-se?
4: No. No, a veure, tu pareixes molt jovenet, o joveneta.
2: Jovenet.
4: Com te diuen?
2: No, està gravat.
1: És que jo després pense, és que de veres és tonto. És que no pot ser.
4: Veure, jo
1: veus com s'ho creu? Pensa que és així.
4: No passa res.
2: No, la pregunta està gravada, està gravada.
4: Està gravada, sí. La pregunta. A veure, jo... No li guarda rencor.
2: Però té 8 anys.
4: Vale, escolta, jo no li guarda rencor ni a la meva filla ni a ningú. Si me gasta bromes, i són bromes, que val perquè se divertim tots, pues escolta, per mi benvingudes siguen, però jo no me vaig a vengar de res, tot lo contrari. Càvega, que me gasta una broma, li dono un abraç i dos besets.
1: Jo també te dic una cosa, he de dir així una cosa, que pense que algun dia, el dia que menys me ho espere, me va donar una, però ben forta. No. Se les va a cobrar totes de una.
6: La venganza será terrible.
1: Totalment. Pense que sí, eh?
2: Va de tapat, no?
1: Vols dir? Jo crec que sí, que algun dia...
4: Sí, a veure, jo, com ho acabeu de veure, som, el que ha dit antes, som molt ingenuo. Jo pensava que som molt ingenuo.
1: No, sí.
4: I m'ho crec tot perquè és la meva obligació, val? A més, però no estic tonto del tot, un poquet, vale, però del tot.
2: Del tot no.
4: I tinc imaginació. Estic estudiant...
2: Home, si és pintor, té imaginació.
4: Molta.
2: Això està clar.
4: Estic estudiant la broma bomba que li vaig a fer.
2: Uau. Un abans m'ho pot donar?
4: No.
2: Apolinar?
4: No, perquè tots és ho descobrís. No.
2: Seria...
4: No. Estic preparant una gran broma que tindrà una repercussió, jo diria, que més nacional a nivell mundial.
2: Estàs amenaçat de broma, Elena.
4: Però...
2: Estàs amenaçat de broma.
4: Però que no li va passar res ni res...
2: Home,

0: Ja si m'enxinem, ja si m'enxinem.
1: Que li va tremolar tot el cor.
2: Uau.
0: Quinta i última pregunta del Consell d'Experts per a Elena López.
3: Bon dia, Elena. Si tingueres que triar entre quedar-te sense internet o quedar-te sense espill, què triaries? Ah.
4: Quedar-me sense espill, segurament. No sóc res presumida. Vull dir, m'agrada cuidar-me, però no, sense espit, sens dubte. I tu per què te rius?
0: Apolinar, què diu?
1: No, que estic rient ara de les preguntes.
4: De que pensava que eren en directe. Ai, sí? Li pregunta com se diu i tot.
1: Que sí,
4: com te diuen a tu?
1: Claro, hòstia, tu. No.
0: Anem a fer una breu pausa publicitària i tornem ràpidament. Arriba Dani Gallego i porta el Pelotrivial. Hola, Dani.
5: Estem preparats, a veure, per a passar-ho bé i per a veure unes preguntetes, per a ficar-vos a prova també com estan fent els nostres companys.
0: Bueno. Molt bé. Pausa, consells publicitaris i tornem.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
7: De tu a tu.
8: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
11: ¡Regarde la gilipollúa!
10: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
12: La próxima semana hablaremos del gobierno.
10: Generalitat Valenciana.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
7: De tu a tu.
13: Fora de cobertura. Donís Salvador.
0: Seguim fora de cobertura i tenim ese Pelotrivial. Dani Gallego.
5: Tenim preparada una nova edició de Pelotrivial perquè, per supòs, jo pense que l'última vegada que vam fer va agradar moltíssim, així que jo pense que podem fer una altra prova.
0: Som també en Apolinar López
5: per
0: i Elena.
5: Per supòs. Per la gent que no sàpiga, anem a fer un joc de Trivial, tal qual, però parlant de perruqueria i preguntes relacionades amb la perruqueria, però en les categories tradicionals del Trivial. Se fiquem a provar.
0: Molt bé, anem allà.
5: Estem preparats?
0: Anem allà.
14: Jo la rosa, Jo el quesito rosa sempre.
5: El quesito rosa, bueno, anem a començar primer en història.
0: Televisió, no? Cine televisió. Sí. Història era el blau?
5: El no me recordo.
14: El taronja era de port.
4: No, el amarillo. Blau era geografia.
0: El groc.
15: Història amarillo, ¿verdad?
5: Es diu en castellà marró. No sé com si diu en valencià.
0: Marró.
5: Pues marró, pues ja estaria. Ha sigut fàcil.
0: Pues vale.
5: Anem a per ell. Història. Esto es un poquet difícil, ¿eh? A veure. Quin ungüent utilitzaven alguns romans per a enfosquir el cabell? Vale? Opció A, oli d'oliva i mel. Opció B, mescles de plom i cendres. Opció C, llet de cabra i romer. Opció D, cera d'abella i vi.
0: Uau.
4: Jo te diria que la cendra, perquè la cendra, no? Pense. Pot ser?
0: Oh, està dient, Dani, està fent caretes, eh?
5: Jo no dic res, no puc dir res.
4: La cendra és, la cendra és oscura. Aleshores, la cendra d'oscurir.
0: Ah, pues sí que...
14: No s'ha convertit. Això té coherència, perquè la primera que ha donat a mi me peix una torrada d'un menche. No? Que porta la primera...
4: Oli d'oliva i mel.
14: Oli i mel, això és una torrada de...
5: Però cuidado, perquè la cera d'abella i el vi, a lo millor...
4: Sí, però és que la cera d'abella i el vi no peguen, no casen.
5: Marquem l'opció mescles de plom i cendres.
0: Sí, sí, sí.
4: Jo crec que
5: sí. Correcta.
0: Sí, sí, sí, sí.
5: I la resposta és correcta.
0: Vale, vale, vale. Vámonos.
5: Es de ver es que els romans li agradava enfosquir el seu cabell perquè pensaven que en més fosc era el seu cabell, eren més joves i tenien més energia per les batalles de mar. Encara aixina que el plom eren productes que podien ser tòxics.
0: Com va dir un antic filòsof, estan locos estos romanos.
5: Totalment.
0: Obelix, no? Obelix, sí.
5: Anem a veure, perquè anem a la d'entreteniment, que és del nostre company.

0: Marquem la princesa Leia i
1: és... Marquem, és correctíssim.
2: Vamos!
3: Vamos!
1: A veure, no sempre vaig anar a pillar.
0: Ja tenim
2: no.
0: El marronet i el rosa, eh?
1: Ja tenim dos.
0: Vale.
1: Anem a per ciència i natura. Este és el
4: I això és la verda, això és la meva preferida.
0: La meva també.
1: Anem a veure. En quina època de l'any els estudis han conservat un lleuger augment del creixement del cabell?
4: Ah, mira.
0: Fàcil, jo... muy fàcil.
1: Pot ser en hivern, en primavera, en estiu, o mai canvia.
4: Jo te diria que, o sigui, en el otoño, com se diu en...
0: Primavera d'hivern.
3: Tardor.
4: Tardor, perdón, tardón. Dis-ho tu, si te ho saps.
3: Pues, tu també juegas a poner.
1: Home, clar.
3: Tu també juegas.
2: Jo és que no sé de què va el tema, tio.
4: En la tarda... No, encara no s'ha enterat. Papi, és un trivial.
2: Ja, ja.
4: Pues hem de contestar bé. Quina és?
2: Vale, va, jo dic la primavera.
1: El moment en el que tal volta pot créixer un poquet més el cabell.
0: En la primavera.
4: Jo te diria que en qualsevol. En la tardor se te cau més, això segur.
1: No, però estem parlant ara mateix del creixement.
2: De créixer, de
4: créixer. En qualsevol, no?
2: Igual que les plantes, de créixer.
0: En el sequinosis. I en particular...
1: No, però aquesta resposta no estava.
0: El de primavera d'estiu.
1: Aquesta resposta no estava.
3: Jo diria estiu.
1: Però la gent que estiga també escoltamos, repetís una altra vegada les opcions. És en hivern, en primavera, en estiu o mai canvia? Sempre que és el mateix.
4: Jo crec que mai canvia. I això és la meva resposta.
5: Jo si me mira l'espill, mai canvia.
0: Primavera.
1: Primavera. Marquem primavera.
3: Jo digo estiu. Por lo menos a mi en verano me crece
0: más el pelo. Anem a polinar. Primavera, vinga, va.
1: Anem a primavera. Ho tenim clar? Sí. Primavera, segur?
0: Diguem primavera. Sí. Marquem primavera.
1: Marquem primavera i la resposta és incorrecta.
2: Oh.
1: I el mestre Jota tenia raó. En estiu és quan el cabell pot créixer lleugerament un poquet més. És molt poquet, perquè sí que és de veres que tot l'any el cabell creix al mateix nivell. De fet, moltíssima gent diu que li creix més. Per exemple, la perruqueria, tot el món diu és que a mi me creix molt el moño, és que a mi me creix molt poquet. El nivell de creixement és sempre el mateix per a tots, exactament igual que la temperatura, que varia molt poquet, però sí que és de veres que justet per la temperatura en estiu, com tenim un poquet més de calor, la sang funciona un poquet més ràpid i fa que cresca lleugerament un poquet més ràpid. Així que la resposta és correctíssima.
2: Això està molt bé. Jo és que ho he associat amb les plantes.
1: Per a tots els mons,
2: que en primavera reviscolen les plantes, doncs jo dic, doncs el cabell també.
1: Té sentit, la veritat és que sí.
0: Ben lligat.
1: Un poquet més de calor feia falta per intensificar la resposta.
2: Sí.
1: Bueno, anem en geografia.
0: Ens quedem sense... Mira que l'he preferit nostre, eh?
4: Ja, bueno.
1: Anem en geografia. En esta, vos la puc ficar fàcil o difícil, però no anem.
0: Què nivell?
1: Difícil.
3: Vinga, a tope.
4: Anem a per totes.
1: Vale. Quina és la ciutat de referència mundial en tendències de moda i perruqueria?
4: Hombre.
1: Opció A, Berlín.
0: No.
1: B, París. C, Lisboa. D, Atenes.
4: No. París.
0: Esta és la difícil?
1: A veure, més difícil que l'altra és. A lo millor les opcions... Sí que estan ficades un poquet per a que tu vagis al lloc.
0: Sí, estan dirigides. Però quina era l'altra, per curiositat, eh?
1: L'altra era, quina ciutat espanyola, en referència a premis de perruqueria i barberia, és la top en els últims anys?
0: En València.
2: Pues jo vaig a dir Atenes.
0: No, home, no.
4: Papi, és que no sé.
1: És París. Ara s'han canviat.
3: Era París.
2: En Atenes va sorgir... Ah, sí. En Atenes... Va sorgir el...
4: Ja ho dirà.
2: Ara ho diré, Papi, que no m'eix la paraula. No m'eix la paraula, redeu. Hòstia, no.
0: El maratón.
3: Les Olimpiades.
2: No, en Atenes...
0: La distància d'Atenes a maratón.
2: El culto al cos, a la vellera, en Atenes. Que és on estan les estàtues més...
0: Sí.
2: Més escultòriques, més...
0: No, té lo seu. Però la ciutat capital...
4: És de la moda, és París.
2: Has dit la paraula actual?
1: No.
2: Ah, pues ja està, falta la paraula.
0: A veure, pots repetir la pregunta, per favor?
1: Mira.
2: És que, claro...
1: Quina ciutat és una referència mundial en tendències i moda de producte?
2: És ara,
4: París.
2: Però jo...
4: No discutis què és. París.
0: Apolinar, marquem París. Marquem París.
1: Marquem París. I París, evidentment, és correctíssim.
3: Vamos.
5: No, ixa no és la ciutat capital, és la ciutat capilar.
2: No s'ha entès.
1: Capilar, en capilar.
5: En capilar.
1: També, també.
5: La ciutat en capilar.
1: Bueno, no, ja, sí. Que estàvem parlant un poquet de conya, sí que era, la, evidentment, la ciutat referència espanyola de premis de peluqueria i barberia entre Madrid, València, Barcelona i Sevilla.
0: València.
1: Se queda

0: Me la derreta,
1: evidentment.
2: No, no, ja, però no és que mos quedem perquè som nosaltres. I
3: perquè, no, no, no,
2: no,
3: no, no,
2: no. És que, no, no, és que és València i, a més, qui teniu ell sentat i està fent les preguntes, en este cas, és Premi Fígaro per dos voltes consecutives.
3: Premi,
2: així no és que...
3: Premi Fígaro,
2: campió,
3: no?
2: Campió del món de peluqueria.
0: Ahí estem, ahí estem. Bueno, sí. Per això estem així, no? Per a parlar sí. de peluqueria en drets.
2: Sí, una cosa, que si tires un poquet per carrer de folios i no me tapes la càmera, pues de categoria. Pues però no passa res. Però bueno, però també, això també és voluntari. Vull dir,
0: la gent que mos estiga sentint-mos ara no t'està
3: bé. Escolta, una cosa, t'estava tapant el micro, però no el moño.
2: Ah, bueno.
3: No el moño i se te veia la màgia de tu melena.
2: Bueno, me'l tallava ahir ella. Allí no és que...
0: Bueno, anem allà, anem a esports, d'acord?
2: Vinga.
0: ¿Quién es el futbolista de la selección española que tiene la melena más voluminosa del fútbol español?
4: Hombre, mira, hombre. Yo así voy a decir una cosa. Te digo una cosa, es Cucurella, ¿vale?
2: Es Cucurella, es Cucurella.
4: Pero, ningú com a Ferran Torres, que además es del nuestro pueblo, que es de Foios.
2: Sí, señor.
1: Pelazo.
4: Pelazo el de Ferran Torres.
0: Sí, sí, sí, sí, de fet, sí, sí, sí, sí. Ferran ha sigut ara súper, súper tendència. Bueno, anem a, si voleu, a donar per tancada la pregunta, evidentment, sí. Ha sigut Cucurella, la melena
2: bravo,
0: mediaca.
2: Bravo.
0: Sí,
2: super,
3: sí,
2: sí.
0: Però sí que també és que Ferran tenia un supercanvi de moño, perquè duia el moño abans supercurtet, sí. Una barba que no la afavoria res, i ara ha fet un canvi de moño, que la veritat és que està súper, súper
4: bueno,
0: encertat.
4: I a més està de supermoda entre totes les xiquetes.
5: Ja me quedo en Ferran Torres, che.
2: Sí, senyor.
5: Que és
0: i en
5: molt pobre.
0: Tenim el trivial terminat, així que si ho pensem, jo pense que el trivial està al 100% dels formatges guanyats, eh?
2: No, perquè mos ha faltat la de ciència.
0: La pregunta... No, la de ciència ho han fet.
2: Pues l'han fallat.
0: L'heu fallat? Ah, faltava uno. Però te puc donar una oportunitat de la pregunta 2.
2: La agarrem?
0: Sí, sí. Pregunta 2.
2: Hemos venido a jugar, vinga, va.
0: Hemos venido a jugar, Mayra. Pues anem a vore.
3: Tarjetita por aquí.
0: Tarjetita per a la última. Anem a vore, però no anem. Quina és la proteïna que està formada principalment, per la que forma principalment el cabell? A, col·làgen. B, queratina. C, elastina. D, calci. Fuà.
4: Molt fàcil.
2: Sí, és que com que és fàcil...
4: La queratina...
3: Jo no tinc cap. Dices, jo no tinc cap.
0: No, cap sí que ne tenés.
3: Cap tens. Però no tinc cap.
5: La que diu
3: dices, de cap.
0: No, sí que ne tens. Sí.
2: La queratina.
3: La creïlla. Jo tinc la creïlla.
2: A veure, senyor, sobre la queratina...
0: Era A, col·làgen, B, queratina, C, elastina, D, calci.
4: Queratina, 100%.
2: Sí. ¿La queratina?
3: Sí, sí.
1: Vamos con Elena.
0: Vamos con Elena.
2: Vinga, la queratina. Sí,
0: sí. I Elena, evidentment, encerta.
2: Oh, bravo. Vinga, per a celebrar-ho tenim rànquing en fora de cobertura.

0: O sigui, anem a dir una frase i anem a endevinar qui l'ha dit.
1: Vale.
0: Esta frase és, la primera és, si me queréis irse.
1: Hombre.
0: Si me queréis irse. Qui Hombre. Va dir si me queréis irse? Tres opcions. Rocío Jurado, Lola Flores o Sara Montiel.
1: Va, te la dice tú.
0: Apolinar.
1: Es molt fàcil, en, calla, calla. En la boda de la seva filla. Lola Flores.
2: Lola.
0: Va a ser Lola Flores, marquem Lola Flores. I a on la va dir? En la boda de la seva filla, en una convenció de venedors de Thermomix o en un concert de Marbella.
3: En la boda de la seva filla.
1: Molt bé!
4: Olé.
0: Bravo, bravo, bravo.
4: Venga.
0: Bravo.
1: Qué listo eres.
0: Molt bé, tenim pregunta número 2. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas?
4: Ai, que sí que la sé.
0: Sí? Home, tenim tres opcions. Les dic o... A veure, va ser Joan Carles I, rei emèrit, va ser Felipe González o va ser José María Aznar?
3: El rei emèrit, també, Juan Carlos I.
0: I on ho va dir? En la cimera iberoamericana de Santiago de Chile, sí. En la Quantum Pans & Company o en una sessió en el Senat?
1: Jo crec que en el Pans & Company.
4: Que calla. En la cumbre iberoamericana.
0: Serà? Sí o no? Sí o no? Sí, senyor, sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Molt bé,
4: molt bé.
0: Atenció, frase número 3. He venido aquí a hablar de mi libro.
2: Wow.
0: ¿Qué hubo a decir? ¿Camilo José Cela, Francisco Umbral o Arturo Pérez Reverte?
3: Francisco Umbral.
0: ¿Y a dónde hubo a decir? En un programa de Mercedes Milá, en un batech o en la presentación del Seu Llibre.
3: A Mercedes Milá, que le la va a fotre.
0: Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Frase número 4. Relaxing cup of café con leche. ¿Qué hubo a decir? Esperanza Aguirre, Ana Botella o Rita Barberá, que en Pau descanse. ¿Quién ha del estrés?
1: Ana Botella.
0: Ana Botella.
4: ¿Pero por qué no te calles?
5: ¡Oh! Esa es la del rey.
4: ¡Qué bo! Se la ha retornado, la del rey.
3: Pero ¿por qué no te callas?
1: Ana Botella, Ana Botella. Va ser.
0: Ya no voy a decir. ¿Davant del Comité Olímpico Internacional, en una cafetería de Benidorm porque le habían cremado el café o en Fitur?
1: Esta dona no va a Benidorm. Va
0: a la A. Davant del Comité Olímpic Internacional. Sí, senyor, així no va ser. Perquè durant la presentació de la candidatura de Madrid als Jocs Olímpics de 2020 va ser quan ho va dir en Buenos Aires 2013.
3: Sí.
0: Tenim més preguntes. Anem a per la quinta. La quinta és... Qui va dir la segunda ya tal? La segunda ya tal.
2: És complicada.
1: Ui, que difícil.
0: Diu, l'opció A és Mariano Rajoy, l'opció B és José Luis Rodríguez Zapatero, l'opció C és José María Aznar.
1: Uf!
2: I què pedia el comín de la llamada?
3: Jo crec, jo vaig a dir, sense estar segur, Mariano Rajoy.
0: I on ho va dir? En una roda de premsa en acabant de la final de l'Eurocopa 2012, en una classe de gimnàsia o en un casament mentre es parlava del menú?
3: No, en la primera, en la...
0: Una roda de premsa.
3: La roda de premsa.
0: Pues va ser Mariano Rajoy i va dir en una roda de premsa a Varsovia, sí. Perquè li van preguntar com havia vist el partit, diguen en la primera part hem dominat i la segunda ja tal. Ja. Efectivament.
1: Molt bé. Molt listo, molt listo.
0: Tenim la número 6. Puedo prometer y prometo. Qui va dir puedo prometer y prometo? Opció A.
3: I s'està molt clar.
0: Adolfo Suárez. Opció B, Felipe González. Opció C, Manuel Fraga. I, bueno, qui d'estres ho va dir?
3: Adolfo Suárez.
0: I ho va dir durant la campanya electoral de 1977, demanant una hipoteca o en un debat de televisió.
3: En la campanya electoral, això era una frase molt característica.
2: Se les ha totes, eh?
0: De veritat.
1: És que no va ser tan tonto, eh?
0: No, ja t'ho puc dir. Opció, perdó, pregunta número 7. Spain is different. Wow. Qui ho va dir? Manuel Fraga, Alfredo Landa o Luis García Berlanga?
3: Alfredo Landa, tio. Alfredo Landa.
1: Jo no me la sé.
0: I on ho va dir? En una campanya internacional de promoció turística, en Eurovisió o en una reunió de la OTAN?
3: No, en una campanya turística.
0: Pues ho va dir... Es va popularitzar durant l'etapa de Manuel Fraga com a ministre d'Informació i Turisme i ho va dir en una campanya internacional de promoció turística. No hem acertat qui ho va dir, però sí a on. No està mal, vinga, aplaudiments.
3: 8-1, va.
1: Podria ser perfectament Alfredo Landa, eh?
0: Podria ser. Bueno, qui la va popularitzar, però ho ha dit molta gent. I se l'ha dit molta gent. Vaya ser, senyor González. Qui ho va dir? José María Aznar, Julio Anguita o qualsevol... col·laborador de Fora de Cobertura quan J. González fa un rànquing.
4: Esa.
1: La C.
0: Vaya
4: la
0: ser
4: C.
0: Senyor González.
1: No.
2: La estaba esperando, no sé por qué.
1: La A.
0: La A, José María Aznar, ¿no? Sí. Ya no va a ir en el Congrés de Diputats, en un ascensor o en una...

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: La calor extrema que no cessa. 8 comunitats autònomes almenys presenten avisos amb temperatures que podrien arribar als 40 graus en alguns punts, com ara Andalusia. A la nostra comunitat, el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals és extrem a l'interior de València i nord d'Alacant i alt a la resta del territori valencià. Per tant, les temperatures unides al terreny forestal molt sec i el vent compliquen també la lluita contra els incendis que es reprodueixen a diferents punts d'Espanya. El més greu, que ja és també el que més s'ha cremat de tot l'any, a les 5 Villes a Saragossa, 6 localitats continuen evacuades i ja s'han calcinat prop de 13.000 hectàrees. Un altre foc descontrolat a Guadalajara ha provocat el desallotjament de 10 municipis. Escoltem el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
2: Antes las vidas humanas se han puesto a salvo, a salvo de que pueda pasar también, como entenderán, cualquier tipo de incidencia, ¿no? Y me gustaría mucho advertir a la gente que ahora, aprovechando el fin de semana, en este y en otros incendios, se acercan a curiosear, que por favor se abstengan.
0: Per tant, molta precaució quan es confirma que s'agreja la situació dels incendis per unes condicions meteorològiques que la Comunitat Valenciana presenten avisos nivell groc per calor, tempestes seques i hi ha alguna precipitació dèbil. Bon dia, Joan Carles Fortea.
3: Hola, bon dia. Efectivament, iniciem el cap de setmana i ho fem amb avisos nivell groc a l'interior de València, sud d'Alacant, per temperatures altes i també avisos groc per les tempestes seques que poden registrar-se al llarg de la pròxima vesprada. De fet, al llarg del matí ja hem tingut precipitacions, encara hi havia ruixats a hores d'ara circulant des de Ponent cap a Llevant. Estan passant molt ràpidament, les quantitats de pluja registrades no han superat el litre per metre quadrat. Pluja que arrossega i xapols en suspensió que tenim a l'atmosfera són pluges acompanyades de fang que hem tingut al llarg del matí, principalment a València i també al sud de Castelló. Després d'aquestes precipitacions tindrem un migdia dominat pel sol, però amb un cel variable. Continuarem amb molta nuvolositat, que circularà de ponent cap a llevant, amb un ambient molt calitjós, amb una humitat molt elevada i basca, amb temperatures màximes al litoral entre els 30 i els 35 graus, humitat elevada i superant els 36 i els 37 graus a l'interior de València i d'Alacant. De nou, esta vesprada poden tornar a repetir-se estos ruixats dèbils amb acompanyament elèctric, amb alguna tempesta seca i acompanyades de fang. Les ratxes de vent podrien ser localment també fortes, amb algun esclafit sec que podria arribar a formar-se. Per tant, continuem amb molta atenció i amb molta precaució i davant de qualsevol fum a la muntanya, telefonar ràpidament al 112.
0: Canvi de quinzena de vacances de juliol i el sector turístic ja fa el relleu en les dades de la primera onada. Carolina Azpeleta es directora del Hotel Senator de Gandía.
4: Pues la primera quincena de julio, la verdad es que está yendo muy bien. Tenemos mucho movimiento en el hotel, estamos a más de un 90% de ocupación, estimamos cerrar un 93% más o menos, un poco más que el año pasado. El año pasado cerramos un 89%, entonces se está notando que la gente está saliendo más de vacaciones, aunque los precios hayan subido un poco más, la gente está viniendo más.
0: No obstant, el lloguer d'apartaments registra una tendència a la baixa, segons Òscar Ferreiro, de l'Associació d'Agències de Lloguer d'Apartaments a Gandia.
5: Pot ser a finals, el que és la darrera setmana, n'hi ha hagut un increment. Tampoc són números patiarcoets, però estarem en torno a 70, 70 i poc, també en descens, però no tan roïn com la primera. També és el que estàvem acostumats un poc a que foren anys bons, perquè venien després de la pandèmia, la gent no havia pogut eixir, havia pogut ahorrar. Per això, entre això que s'ha acabat i que l'economia real, no macroeconòmica, l'economia del carrer està molt tocada.
0: I en els esports, Paco Cerdán, el capità de la selecció espanyola, també ha parlat esta matinada.
6: Hola, Imma. Rodrigo Hernández ha comparegut en sala de premsa per analitzar Argentina i diu que és el rival a batre, l'equip més en forma, però que Espanya té de sobra arguments per a derrotar-lo. Diu Rodri que han de ser ambiciosos.
7: Ya les dije a los chicos en las semifinales del Mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder. Creo que somos un equipo muy difícil de batir, lo hemos demostrado durante todo el torneo, hemos concedido solo un gol. Manejamos muy bien tanto nuestra área como el área rival, como la parte del centro del campo, así que creo que en ese sentido tenemos pocas debilidades, pero me las reservo. El domingo tenemos ante nosotros un reto muy bonito por delante para hacer inolvidable, yo creo, como dices tú, a una gran generación.
0: Moltes gràcies, Paco Cerdán. I ara deixem este buit informatiu per a donar pas al programa Punta a Punta amb Carlos Urrutia i el seu equip.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7. De tu a tu.
8: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
9: Hola a tots, hola a totes, siguen benvinguts a este Punt a Punt en A Punt Ràdio, així i ara, en directe a les 12 i 6 minuts del migdia, fins a les 12 i mitja de la nit. Non-stop, en moltes coses que contar, en la prèvia de la final del Mundial que jugarà Espanya demà davant de l'Argentina. Estarem sense perdre ull a tota la resta de novetats en el futbol, en el poliesportiu, del que fa referència a la Comunitat Valenciana, la resta d'Espanya, la resta del món, però estarem pendents, molt pendents, de tota la informació que ens genere i també les opinions, la prèvia de la segona final de Mundial que juga Espanya en la seva història. Recordem que avui n'hi ha Mundial, avui n'hi ha futbol, és a les 11 de la nit el partit que ningú no vol jugar. El tercer i quart lloc, tot i que és un França-Anglaterra. Partidàs, però sense motivació i amb les ferides encara sagnant, encara massa obertes, dice França-Anglaterra, i per suposat, de l'Espanya-Argentina de demà a les 9 de la nit. Parlarem d'ací no res amb el nostre David Ferris en el bloc del Mundial a Punt. Però en el menú del dia d'avui tenim que començar pel que va passar ahir, perquè ja varen jugar partits amistosos els equips valencians. El Villarreal va perdre 2-0 davant del Benfica. L'Eldense va perdre 1-2 davant del Millwall de Championship, de la segona divisió d'Anglaterra, que és superior a la segona divisió d'Espanya, almenys en pressupost. Bueno, en pressupost li triplica o quintuplica o sextuplica. És una cosa de bochos, és una absoluta barbaritat. Mentre que en la resta de partits amistosos destaca el que va jugar el Llevant en la jornada d'ahir i que malauradament també va perdre per 1-2 davant del Sheffield United, un altre equip molt potent però de segona categoria de la Championship d'Anglaterra. Després del partit parlava Roger Brugué. Sentim al jugador del Llevant.
10: Esas sensaciones de victoria, pero buenas sensaciones. Yo creo que no hemos empezado del todo bien, hemos encajado dos goles, pero luego el equipo, pues, hemos tenido el balón, hemos tenido muchas ocasiones, sobre todo en la segunda parte, los hemos sometido. Pero bueno, nos ha faltado un poco de frescura arriba a la hora de decidir ese último balón, ese último tiro. También el campo, las condiciones, el sol y todo, ahora pues afecta un poco más, pero bueno, nos viene bien para coger esa gasolina de cara a la temporada. Sí, a ver, Sí, siempre está bien, está bonito marcar. En este caso no ha servido para poder empatar el partido, pero bueno, como te digo, nos quedamos con las sensaciones, que realmente es lo único que importa. Estamos teniendo buenas sensaciones, estamos trabajando mucho y muy bien. Yo creo que el equipo está en buena dinámica y bueno, tenemos que seguir haciendo sobre todo las cosas que hemos hecho en la segunda parte, seguir generando, insistiendo y trabajando como estamos, que seguro que va a ir bien. Sí, teníamos ganas de volver después del año pasado, fue un final bonito y con muchas ganas, mucha ilusión para afrontarlo ya bien desde el principio y reencontrarnos todos. Y bueno, las semanas mucho trabajo, muy concentrados, el equipo lo veo muy bien, está trabajando muy bien y nada, mucho calor, muchísimo calor, pero bueno, como te digo, eso es gasolina luego y ahora pues toca sufrir para luego poder jugar mejor y tener esas sensaciones buenas.
9: Feia molta, moltíssima calor a ir al camp de futbol del Parador del Saler, que és on a Porta Tancada es va disputar este partit. Recordem els tres amistosos d'ahir: Benfica 2, Villarreal 0, Eldense 1, Millwall 2 i Llevant 1, Sheffield United 2. I avui també tenim partits, tenim partidassos, per exemple, el que els contarem a partir de les 7 de la vesprada i que enfrontarà a l'Elx davant del Kaiser Chiefs de Sud-àfrica i que es jugarà al Pinatar Arena, al complexe esportiu futbolístic de Múrcia. També a les 7 i en la ciutat esportiva de la Coma, a les 7, juga el Castelló, rep el Sabadell, Castelló-Sabadell a partir de les 7, però mitja hora abans, a les 6 i mitja de la vesprada, primer amistós del València. Des de Girona, que és on està concentrat el conjunt, el planter de Carlos Corberán, el València rep al Petro de Luanda, un equip curiós que pertany a una de les antigues colònies de Portugal. Petro Luanda és un club que li agrada molt el que és els jugadors i els entrenadors espanyols, no només portuguesos, però la veritat és que és un conjunt que ben segur li ficarà les coses complicadetes al València, al conjunt d'Angola, el Petro de Luanda. I més coses, a més d'estos partits i de l'últim, que com els hem dit, és el que es jugarà a partir de les 11 de la nit, tercer i quart lloc del Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic, i que enfrontarà a les seleccions de França i d'Anglaterra, és a dir, els dos himnes, el God Save the Queen i la Marsellesa, enfrontats en un partit que és més que un encontre de futbol, un càstig i una penitència absoluta, sobretot per a les estrelles rutilants que no han pogut abastar la final, ni uns en la camiseta de França, ni els altres en la camiseta d'Anglaterra. Però moltes més coses, com diem, d'ací no res, comencem el Mundial a punta amb David Ferris, però després tindrem lloc també per a la nostra secció de la xarxa esportiva i després obrirem una finestra dedicada al rugbi i a l'hoquei en una tertúlia de presidentes de les dones, les presidentes del Rugbi Túria i de l'hoquei València, que comandarà el nostre company Toni Galindo. Ja després, per suposat, tenim ciclisme. Tenim l'etapa d'avui del Tour de França que ens contaran Luis Urrutia, José Luis Gual, amb els comentaris del exciclista, la llegenda valenciana, Javier Castellar. Tindrem també, per suposat, lloc per a les nostres seccions més fresquetes, com la de la música dels vestidors, com la de l'estiu a punt, amb Clara Alcover. I també, ja a poqueta nit, els protagonistes del futbol més nostre, futbol regional, amb el nostre company Carlos Gallardo. Avui, a més, encetarem una minissèrie de 4 capítols que es diu La cau del Puma. Com si fos una cova, el mateix. I qui és el Puma? Un dels mítics agents de futbolistes que va haver-ne en la València dels 80 i dels 90. Per suposat, a partir de les 11 de la nit, els últims

0: 90 minuts on, a més del Mundial, focalitzarem en la informació referent al València Club de Futbol. És a dir, moltes, moltíssimes coses en este, el vostre, en este, el nostre punt a punt, que s'enceta ja, obrint el bloc del Mundial a punt amb David Ferris.
1: La Copa del Món 2026 en A Punt Ràdio.

0: I això és el Dai, que crec que després del Waka Waka del 2010 i també de Shakira, ha sigut el himne més popular i que més ha triomfat, sobretot entre els joves, la generació està del TikTok i d'Instagram. Però bé, a nosaltres es serveix per a pensar que si el Waka Waka en el 2010 va fer que Espanya guanyara el Mundial, pues a veure si el Dai Dai també de Shakira, en un o una que li diuen Burna Boy, que no sé ni qui és, però té igual, és un, perquè sent veu de home, però que servisca per a que Espanya puga guanyar també demà el Mundial. David Ferris!
1: Què tal, Carlos? Com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Molt bé, també.
0: Escolta, te vaig a dir una cosa. Tenim moltes ganes que Espanya siga campió, tenim molta il·lusió, però, escolta, estic tu i jo en ulleres perquè estem al juliol, portem tota la temporada
1: sí,
0: a
1: no,
0: fallar.
1: Ja, jo m'alegre de que acabe. És veritat que, bueno, també amb l'alegria de que va estar Espanya a la final, que jo crec que, bueno, es fica també una miqueta nerviosos a tots per lo que pot passar demà. Serà un partit complicat, del que després parlarem, però, bueno, amb confiança de que és veritat que l'equip de la Fuente puga guanyar.
0: Vaig a fer un spoiler, encara que en la pròxima la tindrem temps. Ja te dic jo, sempre ho ha dit, quan més major te fas i més experiència tens i més saps de futbol, menys deus de fer pronòstics, perquè cada partit és un meló que quan l'obrigues... O eix caramel o eix pepino. Eixa és la veritat. Però jo tinc la sensació de que, o bé, i alerta el que te vaig a dir, Espanya li pega el ball del segle a Argentina i li guanya 4-5-0 en la final més gloriosa de la història dels Mundials, però ullet com anem guanyant Perú, faltant 15 o 10 minuts, o empatats, perquè no a coratge, no a intensitats, però així a ficar-se el tratge eixe de zombi caníbal que te mengen, que oloren la sang.
1: Sí, com l'altre dia amb Anglaterra. Jo crec que també és veritat que, bueno, Espanya és diferent a lo que pot ser Anglaterra per idea, per estil, i ho vam veure amb França, però és veritat que si jo tenia que elegir un rival per a la final no era Argentina
0: era
1: que volia.
0: Estic totalment d'acord amb tu.
1: Pareixent-me un equip que a nivell futbolístic no ha estat ni a prop del seu nivell, però per competitivitat i per l'altre futbol, que no dic que siga agressivitat, però dominen tots els registres del futbol, cosa que no fa Anglaterra. Sí. Jo volia que fos Anglaterra la que classificara, perquè ja havies guanyat a 2024, perquè era una selecció europea que a Espanya li ve molt bé per l'estil i perquè, bueno, pense que Espanya era molt superior a Anglaterra. També pense que és superior a Argentina, a nivell futbolístic, però... Ja dic, en una final del Mundial l'experiència també juga i és una generació de l'Argentina que ja té l'experiència d'haver jugat una final i d'haver-la guanyat.
0: Ja vaig a dir una cosa, David. Tinc, i tu també, moltíssims amics argentins, el que vull com a germans, i l'afició argentina és estupenda, però, ull, n'hi ha hagut actituds, n'hi ha hagut conductes...
1: Parlarem.
0: Impresentables.
1: Ara parlarem.
0: I ara les parlarem, perquè a més te vaig a dir una cosa. El cos tècnic d'Argentina, Lionel Scaloni, no pot ser més educat, més correcte, més bonic, com se menjava
1: sí,
0: a ir a Besos, o a ir fa 6 hores a De La Fuente, perquè
1: són
0: va ser
1: molt
0: el seu
1: amics.
0: Profe, sí. I perquè n'hi ha en el seu cos tècnic dos llegendes del valencianisme, com Pablo Aymar i com Fabián Ayala. Dit això, n'hi hagués jugadors en Argentina... que la seva actitud, la manera de celebrar i la seva conducta davant d'Anglaterra...
1: Tampoc sorprèn,
0: I també, què feien els aficionats que gritaven en Madrid? Espanya tiene miedo, Espanya... I que insultar a Espanya. Llega, niña, una que estàs així, respecte, eh? A pai. I dos, que no mos han fet res, eh?
1: No,
0: no mos han fotut de Malvines, que no han sigut vosaltres, que han sigut els anglesos.
1: Que això ve de lluny, perquè jo tinc coses guardades de Chun, de quan començava el Mundial... de gent d'Argentina que deia coses que, bueno, veurem si puc traure-les perquè això no ve d'esta setmana, ve des del principi del Mundial, s'ha menysperat molt a Espanya, des d'Argentina, des d'Uruguai, bueno, Uruguai ja fa temps que no sabem res d'ells, però veurem què passa demà. Jo tinc una miqueta de por, no vaig a enganyar a ningú, però, bueno, també tinc confiança perquè crec que de veritat Espanya ha fet un Mundial espectacular. Per a mi, en conjunt millor que el de 2010 a nivell de futbol, i veurem si demà pues, pot repetir el que va passar en aquella final de Sud-àfrica i bueno, fer-nos feliços a tots, perquè tindre dos mundials ja és una altra cosa.
0: És que és veritat. N'hi ha una dada que a mi, que saps, sóc un poc menys d'estadística, l'estadística és Luis el crack, però tu, a tu també t'agrada molt, però m'agradaria molt saber, no, ja ho sé perquè ho he vist, quantes voltes, perquè pensava que ninguna, no, si una s'han enfrontat en un mundial Espanya i Argentina, és a dir, en partit oficial, una volta en la història, s'han a jugar en Qatar, però per sí. La guerra es va parar, en el mundial del 66, fa 60 anys, en el mundial d'Anglaterra, va guanyar Argentina per 2-1, els dos gols els va fer un jugador que estava en River, que li diuen Luis Artime. Iribar era el porter d'Espanya i estic buscant a veure qui va guanyar, però, o sigui, qui va marcar per Espanya, que no ho veig així. Però bueno, ja, queda, només una volta.
1: Queda lluny. Què
0: tenim en contra? Per què? No, si jo no vull cap espanyol insultat a Anglaterra.
1: No. Si al final, ja t'he dit, jo crec que bueno, és una rivalitat més perquè, encara que no van a admitir-ho, tenen por també de com juga Espanya. I jo crec que bueno, ells tenen eixa costum de menysprear el rival, de sentir-se sempre superiors. Uh-huh. Ara també estan plorant una miqueta perquè, no sé què, d'una torre que han fet proves d'il·luminació.
0: Pirri marca per Espanya, pirri.
1: Bueno, històries que tenen ells en el cap. Jo crec que demà el partit...
0: Una torre de què? Espera.
1: Sí, en Barcelona, una torre que se va il·luminar l'altre dia per fer proves d'il·luminació amb la bandera d'Espanya i campions, bueno, campeones.
0: Escrit
1: en el diari Olé, que com no són polèmics, pues yeah, van traure-lo com si ja se donara per fet que així en Espanya pensem que Espanya va guanyar el Mundial. Bueno, ja saps com són. És que són molt intensos. A vegades pesats, inclús.
0: Sí,
1: una miqueta. Una miqueta.
0: Dic, no tots, però alguns sí.
1: I en el camp també ho són, eh? Són molt intensos, són pesats, són una selecció difícil de jugar contra ells i, bueno, veurem què passa demà. Jo ja t'he dit, Espanya a mi me va agradar molt el dia de França, crec que va fer un partit dels millors que jo he vist en molt de temps d'Espanya, en el context de jugar un Mundial, perquè sí. Tu pots jugar molt bé una classificatòria, pots jugar molt bé una Nations League, que encara que és un torneig oficial, però és un torneig menor, però jugar una semifinal del Mundial davant França així, és, per a mi va ser una barbaritat.
0: És que és així. 12:23, el Mundial a punt, en A Punt Ràdio, amb David Ferris, comencem en les notícies de la setmana. La primera és que els campions del Mundial rebran per primera vegada en la història, què?
1: Un anell. Bueno, estem en Estats Units. Ja saps que en Estats Units sempre són molt seus. I bueno, van a donar anells, n'hi haurà, vaig llegir jo, 2026 anells, 30, que es repartiran per als que guanyen el Mundial, i 1996 que es comercialitzaran, o menys el preu, però imagine que no serà barat.
0: Vaig a dir, es diu el anillo único. ¿Vale? La joia que li pertoquen 30 per selecció, faran curt perquè només són els jugadors i el cos tècnic.
1: Bàsicament, sí, sí.
0: Però bueno, anem a veure. És, per a mi, lleig, però molt lleig, però ni de lluny tan lleig i tan hortera i tan horrorós com les de la NBA, que són així.
1: És que, clar, és més... Jo crec que no és bonic cap anell d'estos, però bueno, no. És més el
0: sí,
1: significat, no? A mi no m'agrada molt, perquè el futbol per a mi és una altra història i bueno, són coses que fan ells allí als Estats Units, però com tenen que sempre donar una miqueta la nota, tampoc em sorprèn, eh? Però bueno, sí que és el que dic. No sé el preu, qual serà, no crec que jo puga comprar-ho.
0: No s'ha dit, però diuen que l'anell és d'or groc. No és d'or blanc, d'or groc, entre 14 i 18 quilates, i també n'hi ha pedres preciosos.

0: precioses. No sé si n'hi haurà gemmes, rubies o zafiros, diamants, però bueno.
1: En uns anys el veurem per ahí.
0: Sí,
1: no, Wallapop,
0: només són 2.026 còpies per a la gent, suposo que se comprarà per internet, i 30 per als guanyadors.
1: Sí.
0: Vull dir, 30 més 1.996, en total 2.026. Pues, clar, l'any que...
1: Una història, que, una història que s'ha muntat i ja està. Per fer diners, també, eh?
0: Pues n'hi ha en ell i aixina com els campions de la NBA. Bé, segona notícia i esta estadística, a Lamine Yamal, els àrbitres molt no
1: l'estimen, no?
0: No.
1: En un, bueno, vaig veure esa notícia en Marca, el company Miguel Ángel Lara va ser qui la va publicar. Lamine Yamal ha comès 12 faltes i ha, bueno, ha rebut o li han assenyalat 8, que és una dada significativa per el jugador que és, perquè Lamine és un jugador que sempre està encarant, que sempre té la pilota, que l'altre dia en França jo crec que va patir moltes faltes i li van assenyalar el penalti poquet més, i que ja no és això, és que amb les 12 faltes que ha comès és el quart jugador del Mundial amb més faltes assenyalades. O sigui, Lamine està al nivell de jugadors que són centrals, que són autèntics, bueno, jugadors agressius, i Lamine, que jo crec que és un jugador que sí que és veritat que està pressionant molt, que està ajudant molt en defensa, i això fa que facis més, que cometis més faltes, pues tu... bueno, te poden assenyalar faltes, però la realitat és que jo crec que en la majoria de partits, el de França em va aparèixer ja, vamos, sagnant, però, sí. Però en tots els partits ha patit moltes faltes que no li han assenyalat. Per exemple, Doku crec que són 18, Messi són 16, i bueno, no em sorprèn tampoc, perquè són jugadors molt habilidosos, a Messi ja saben que o li frenes d'alguna manera o se te'n va, però que Lamine, amb el protagonisme que està tenint amb pilota, aleshores haja patit 8 faltes, teòricament.
0: I per això és tan important.
1: És sorprenent.
0: A veure, però una diu molt en favor de Lamine, de la seva intensitat defensiva,
1: sí,
0: de la seva ajuda.
1: Per a mi ha crescut una barbaritat en aquest aspecte.
0: Dos, és veritat que moltíssim. Li han fet faltes, però no li han cosit a patades, per això tinc tantes ganes, i ara parlarem d'això, de que l'àrbitre, que és europeu, és serbi, crec, jugoslau, ara ho mirarem.
1: Bueno, del país no, de Zeferin, si sí,
0: no ha, permitís que n'hi hagi una caceria d'Anglaterra en contra d'Espanya, perquè el primer 10 minuts el que repartiren els argentins davant d'Anglaterra, mare de Déu, mare.
1: Sí, jo crec que va ser demà serà paregut, perquè ells són conscients de que tenen que intentar marcar territori, perquè jo crec que ells són també conscients que són pitjors que
0: Espanya. Slaven.
1: Sí, el que te dic, del país de Zeferin va ser, si no recorde mal, el que va expulsar a Camavinga en el partit amb el Bayern de Múnich i el que va pitar també la derrota d'Argentina en el Mundial 2022 davant d'Aràbia Saudí.
0: És veritat, sí, sí.
1: Entonces, bueno, Espanya no ha perdut amb este àrbitre, esperem que continuï tot així. Però el que dic, crec que demà Argentina va ser una selecció intensa i va ser una selecció que, bueno, va buscar que el físic siga el més important al partit, que es jugue poquet, que n'hi hagi moltes interrupcions i, bueno, és el que tu dius. Per a mi l'àrbitre té la clau, però la té demà, la hauria tingut en semifinals, la tenen sempre. El dia d'Uruguai, per exemple, van veure que l'arbitratge va permetre massa per als jugadors d'Uruguai.
0: És que
1: i això te marca un partit, eh? Te marca un partit. I l'altre dia n'hi ha una jugada, no recordo qui va ser, però li fiquen una punyada al cap a un jugador d'Anglaterra.
0: Sí, sí, no?
1: Un
0: cop de punt. O sigui, que, de tot.
1: Que són coses que a mi em sorprèn, bueno, em sorprèn. Són cridaneres.
0: Sí, a veure, és una final de Mundial, però estan ahí en
1: Espanya
0: Arabia,
1: lo que no té que fer és caure, sí, no, en el xoc. Perquè...
0: Ah, una cosa, també rasquem, eh? Rodri rasca,
1: sí,
0: Fabià
1: sí, sí.
0: Jo crec que... Cucu, Pedro Porro també, i per suposat, la porta i Cuba.
1: A nivell d'intensitat, Espanya és una selecció intensa i que no se va... No va, jo crec que amedrentar-se per el que puga fer Argentina. Jo crec que és una selecció que ha mostrat caràcter, i caràcter no és sol pegar patades. Caràcter és quan el partit està complicat demanar la pilota... Caràcter és assumir responsabilitats, i jo crec que Espanya té molts de jugadors amb caràcter, però és veritat que la sensació que tu tens amb els jugadors d'Argentina és que tenen un caràcter diferent al caràcter que pot tindre

0: la selecció espanyola. Però bueno, jo ja t'he dit, crec que seria un error buscar igualar ese xoc en cas de que Argentina jugueixi, perquè al millor no, al millor busquen jugar de tu a tu, jo ho veig més complicat.
1: Jo també, ho dubte entre molt i moltíssim, però és el que n'hi ha. Després tornem a parlar del el que pot ser el partit, o sea, el que pot ser la final de demà, però abans volia que s'han arribat a la final per guanyar dos partits i l'últim, la semifinal davant de França per 2-0. Per a tu és el partit més complet d'Espanya en este Mundial?
0: Sí, sí, sí, per tot, per la sensació des del primer minut. Jo crec que Espanya no va dubtar en cap moment del partit. Des de l'inici jo vaig veure una selecció amb el pla de partit molt clar, que jo crec també que era el que tenien tots en ment, que era una selecció, la de França, que amb quatre davanters, perquè Olise pot jugar al mig, però és
1: exacte,
0: davanter.
1: Uh-huh.
0: Lo normal era que si Espanya tenia la pilota, farà patir molt a França perquè no anaven a arribar, perquè es va veure, al minut 20-25 la pressió de França ja no era organitzada a partir de l'1-0. Entonces, el partit per a mi va ser completíssim perquè no vas donar opció a França a fer un gol. Va rematar poquet, en la primera part pràcticament res, i després sí que és veritat que amb el 2-0 ells ja tenen que anar cap amunt i canvia una miqueta la cosa i bueno, n'hi ha un parell d'accions perilloses en la porteria d'Espanya, però la realitat, i jo crec que la sensació que vaig tindre jo és la que vam tindre tots, és que amb el 2-0 érem conscients de que estàvem en la final faltant mitja hora.
1: Totalment,
0: de partit.
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: Tens sempre la por perquè tu saps de que amb Mbappé, sí, amb Olise, amb Dembélé, sí, sí, sí, pot passar qualsevol cosa, però per sensació el partit va ser brutal. Jo crec que és, ja t'he dit, no el millor partit del Mundial a soles, sinó probablement el millor partit de Mundial que jo he vist amb els meus 27 anys d'Espanya.
1: Te vaig a dir una cosa. Per a mi va ser tan bo el partit d'Espanya davant de França com de davant de Bèlgica. Vull dir, per a mi van ser dos partits redons, perfectes. Per a mi, si vols un poquet per la transcendència, millor, però és que contra Bèlgica també. I te dic una cosa. Si per alguna individualitat, al igual que ens va marcar un gol Bèlgica, mèrit més de la construcció ofensiva dels davanters que de mèrit
0: sí,
1: dels
0: sí,
1: defenses espanyols. Si haguera passat dos gols de sort de França, doncs pues, escolta,
0: és que és futbol,
1: estaria en fot, però
0: és futbol, futbol,
1: te pot passar aixina en tanta pólvora, en tanta
0: és futbol,
1: qualitat que tenen.
0: I és un torneig que també és molt d'inspiració, és un dia. O sigui, igual
1: sí, sí,
0: que demà. Demà tu pots fer un partit espectacular, anar 1-0 guanyant en el minut 94 un xut des de fora de l'àrea com l'altre dia, és un golàs, t'han empatat i després en penals pots perdre i tens la sensació que has fet un partit per a guanyar la final i la perds perquè te la jugues a un partit, això no és una lliga, això no és un torneig massa llarg, són eliminatòries, per tant pot passar qualsevol cosa, però la realitat i el que jo penso és que Espanya està sent la selecció més completa.
1: Sí,
0: és la millor selecció en defensa i ja no per els quatre de la defensa, sinó perquè l'altre dia per a mi el treball d'Oyarzabal, el treball de Dani Olmo, de Baena, de Lamine,
1: sí,
0: de tots, és que va ser de tots, va ser un, pues ja t'he dit que per a mi sensacional.
1: I n'hi ha molts noms propis que poden afectar-ne i que parlarem ara després en l'alineació de demà, perquè està recuperat Nico Williams, perquè està recuperat Víctor, que té moltes ganes de posar-lo Luis de la Fuente, perquè Pedri està ahí, però Fabián va jugar tant també contra França, sí, així que ara parlarem de tot això, però encara ens queden dos o tres coses de comentar de l'Espanya-França que ens serviran de preàmbul del que pot passar demà en, les, en la, el partit d'Espanya davant de l'Argentina, la final del Mundial.
2: Punt a punt.
3: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
4: ¡Regarde la gilipollúa!
3: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
5: La próxima semana hablaremos del gobierno.
3: Generalitat Valenciana.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: Ya está, por fin tendré el verano que merezco.
8: ¿Y eso?
7: Porque ya tengo mis entradas para el planazo del verano, Fresca, el festival que organiza el Institut Valencià de Cultura en Casa Mediterráneo, del 13 al 25 de julio, con teatro, danza, flamenco, circo y el mejor ambiente en la terracita de Fresca.
8: Yo también merezco ese verano.
7: Ya sabes, festivalfresca.es.

0: y te enteras de todo.
1: Generalitat Valenciana.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt

0: en la final Argentina-España de demà. Mario Kempes, la gran llegenda del valencianisme, que siguent jugador del València li va donar el primer Mundial, David, al seu país, Argentina, al 1978.
1: Sí, clar, jo no l'he vist, òbviament, a mi ja em queda molt lluny.
0: O jo sí.
1: Però el meu pare sí, sempre vam parlar d'ell, i bueno, ha estat també al Mundial. Jo crec que a tots els partits d'Argentina, si no m'enganye, i bueno, òbviament una llegenda per a mi, tant per a Espanya com per a Argentina, òbviament.
0: Mario Kempes, que a més ha dit als nostres companys de Superdeporte que viu a Argentina, favorita. Ja vos dic jo que ho dic en la boca, ho diu en la boca xicoteta.
1: No, és el que t'he dit, no?
0: Però ell és... espanyol no és, però valencià i valencianista a full, a morir. Tant ell com el seu Ricardo Arias, el millor amic de sempre que ha tingut en la nostra terra. Però s'ha sentit. Bé, de l'Espanya a França, una vegada superat els quarts de final, David, creus que Espanya ja es va llevar la pressió de damunt d'això, ajudar a que vegem la seva millor versió?
1: Sí, sí, jo crec que sí, perquè al final pense que és la ronda que tots tenim en ment com a decisiva per la història que ha tingut este país als Mundials, per tot el que va costar superar aquesta ronda de quarts de final, i que aleshores ho havies fet una vegada, no? Entonces, bueno, la realitat és que quan jugues davant Bèlgica també penses que és un equip inferior,
0: clar,
1: damunt que per a mi és una bona selecció, però la realitat és que si tu jugues uns quarts de final davant França dius, bueno, puc quedar fora, però amb Bèlgica no puc, perquè tinc una oportunitat de veritat d'arribar lluny en un Mundial. Entonces, bueno, jo sí que vaig veure a Espanya bé aquest dia, però amb l'1-1 de Bèlgica sí que notava el nerviosisme. Un nerviosisme que no vaig sentir l'altre dia en França.
0: França.
1: Jo crec que l'altre dia ja se va jugar amb una liberació palpable. Perquè
0: mental i anímica sí.
1: L'altre dia jo crec que van veure un xoc molt reconeixible amb l'Espanya de l'Eurocopa de 2024. Amb matisos, perquè no tens a Nico Williams, sí, que et dona una verticalitat que no te dona Baena. I m'està agradant Baena, eh?
0: Sí, però molt.
1: Però jo crec que dins del que pots oferir, l'altre dia va ser el partit d'Espanya, van dir tots, és que esta sí que és la selecció espanyola d'estos últims dos anys i mig.
0: Però tàcticament, perquè anímicament està clar, tàcticament on creus que va estar la clau?
1: En el que Espanya en el li que dit, per damunt quan tu jugues amb dos migcampistes que tampoc tenen bueno, no tenen qualitat per a tindre molta pilota com Rabiot i Tchouaméni. Damunt lleves a Rabiot.
0: Tchouaméni no, Rabiot sí, però
1: sí, Rabiot, però en la comparació Rabiot Fabián, Rabiot Rodri, Rabiot Olmo no n'hi ha color. Per tant, sí, quan tu damunt lleves a Rabiot per la targeta groga i fiques a Koné amb Tchouaméni, és que per a mi s'acaba el partit. Espanya tenia superioritat. Olís ja va arribar un moment que va dir, bueno, que baixi un altre perquè jo ja no puc. I jo crec que Espanya també va estar molt ràpid amb la pilota. Era un xoc molt vertical dins del xoc de possessió d'Espanya, amb una sèrie de passes, el que dic, rapidíssims, i la prova d'ell és el segon gol. És una jugada amb una... no sé quants tocs són de baló, però jo crec que toca tot el món la pilota. I amb la jugada d'Olmo, que és un jugador que en espai reduït, en accions on té que pensar ràpidament,
0: exacte,
1: té una habilitat per a tomar la decisió correcta que a mi em segueix impressionant. I amb la selecció, el nivell que dona Olmo és brutal. I, bueno, Pedro Porro, que per a mi està sent la revelació del torneig.
0: Espectacular.
1: Per a mi, de veritat, la revelació del torneig perquè ja porta dos gols, per el que t'està oferint i perquè és la demostració de que Llorente és molt bon lateral i molt bon jugador, però Pedro Porro és un lateral pur, un lateral de formació, i en els moviments que té i el que fa en el segon gol és veu.
0: És que és veritat. Estava mirant del que dèiem de Rabiot, Tchouaméni, Rodri...
1: Fabián.
0: I Fabián. És que, clar, el Paris Saint-Germain es va desfer de Rabiot per afirmar a Fabián.
1: Clar, és que...
0: És que no va voler renovar perquè era un conflicte absolut i permanent en el vestidor. Va ser, és veritat, en el 2019, quan es va anar a la Juve, i tres anys després, en el 22, arriba, que venia del Nàpols, Fabián, però al final el pivot triat pel PSG va cedir, perquè el pivot en eixe intermig va ser la Betsy, te'n recordes?
1: Sí. I per això és el que dia, quan tu tens un equip, sí, Olís és molt bo, Mbappé és boníssim, Dué, Dembélé...

0: Barcola, el que tu vulguis. Quan tu jugues davant equips que es tanquen, pues, òbviament va funcionar, perquè són molt bons, perquè tenen molt de gol, però jo ja vaig dir que volia veure a França amb una selecció que li furtara el valor i que no li deixara tindre pilota. I Espanya, jo tenia clar que anava a jugar d'aquesta forma, vas poder fer el partit que tu volies fer, perquè tot va eixir de cara també, però perquè tu vas jugar molt bé, perquè vas tindre les idees clares, perquè sabies on estaven les debilitats de França, perquè tens un bon cos tècnic que analitza tot molt bé i perquè tens uns jugadors que són molt bons.
1: Són determinants, per això. El lògic, però això és futbol, és que Espanya puga ser molt superior demà davant de l'Argentina. Perquè, clar, si tenim que analitzar de les semifinals l'atac de França, és que el valen anul·lar.
0: Sí, és que el primer tir a porta d'Mbappé, que és la gran amenaça de França, és en el minut 80.
1: Exacte.
0: I tampoc va tindre moltes més ocasions, que no és que digueres, bueno, va tirar una que se'n va anar fora, però va estremolar. No, no, és que la realitat és que sí, va haver una acció a la contra el primera part, però és que la va frenar, no recordo qui va ser. O sigui, va ser un partit complet en tots els registres.
1: Sí, quan no és Cubarsí és la porta, quan no és Rodríguez o ajudant Cucurella o Pedro Porro.
0: El que més m'ha sorprès a mi en el Mundial és la qualitat defensiva d'Espanya. Sí. I el que dic, no a soles de les defenses, sinó de l'equip, del global de l'equip.
1: És que és així, que no només el que és en si els defenses, els laterals, sinó el concepte com a equip de la labor defensiva, sí, les vigilàncies i la solidaritat.
0: I de que tu perds la pilota i tens que córrer, i tens que pressionar, i tens que ajudar. I si superen a un company, vas tu i ajudes. I ho fan tots. I jo crec que és molt important, perquè demà veurem com Messi, per edat, òbviament, i per estil de joc, no va ajudar tant en defensa. Ell té la sort de que té 10 companys que maten per ell, però en Espanya, per a mi, l'equiparable per nivell a Messi és Lamine Yamal, i Lamine Yamal és el primer que, si té que pressionar a dalt, pressiona, si té que tornar a ajudar en defensa, ajuda, i això és molt important.
1: I sobretot que n'hi ha que tindre una cosa en compte: en 7 partits has encaixat un gol només.
0: No sé quantes voltes ha pogut passar això al Mundial, imagina que alguna vegada pot ser, però la realitat és que en un Mundial on n'hi ha un partit més, que és el de demà, el 8è, on has jugat amb seleccions amb molt de nivell, perquè la realitat és que tu has jugat amb Àustria, que és una bona selecció, i ho va demostrar davant Argentina, però podem, òbviament, ficar-la un escalafó per davall de Portugal, que per a mi sí que era una de les candidates per a guanyar el Mundial, i la realitat és que tampoc te van a generar massa perill més enllà d'un xut de Nuno Mendes que va donar contra el pal. Però és que la realitat és que el dia de Bèlgica són 5 tirs i un gol, és veritat, però l'altre dia igual. Crec que en el número de tirs sí que estàvem empatats amb França, però en la sensació de perill jo no vaig tindre en cap moment sensació de que França estiguera a prop del gol.
1: Sí, sí, és que és així. Qatar només, en el Mundial de Qatar, en el 22, Marroc només va encaixar un gol, però al final va perdre en les semis.
0: Clar.
1: Però dels campions, França, en el Mundial de França del 98, Itàlia, en el Mundial del 2006 i Espanya, en 2010, encaixaren només 2 gols en contra.
0: Bueno, no, o sea, que demà, si no encaixem i guanyem, pues imagine que serà un rècord. I bueno, haguera sigut molt bonico també dir, bueno, no ens han marcat cap gol, però bueno, no passa res. Això són dades que al cap i a la fi tampoc importen massa. L'important és guanyar demà. I el més important, jo crec, que és la sensació de solidesa que transmet la selecció en el que dic, en atac, en defensa, jugant en atac posicional, quan té que replegar ràpid també ho fa. O sigui, jo crec que si a ti te diuen com vols arribar a la final d'un Mundial, és amb la sensació que tu tens avui.
1: L'alineació. Contra França, De La Puente va repetir el mateix 11 que va jugar davant de Bèlgica. Això és el punt de partida per a pensar quin 11 pot eixir davant d'Argentina?
0: Sí, jo crec que sí. A mi me va agradar molt Fabián l'altre dia. També me va agradar amb Bèlgica, però l'altre dia per a mi fa un partit molt bo perquè va entendre perfectament els temps del partit.
1: Perquè havia sigut, no senyalat, però sí de substituïts.

0: després del primer partit davant de Cabo Verde, en la que, en que Espanya sí, no va trobar el camí del gol.
1: Clar, jo crec que el dia de Cap Verde va donar-te la clau de que Pedri, Fabián, Junts és algo que tots volen que funcione, clar, però la realitat és que, no, sí, o sí, per sí, el que s'ha mostrat, per a que Fabián o Pedri funcionen fa falta un Olmo. I bueno, la realitat és que aquest dia tu fas la prova, no t'eix, el dia d'Aràbia fiques a Olmo i te funciona, lleves a Olmo el dia d'Uruguai i la sensació és que l'equip no fluïa tan bé, i quan ja tornes a ficar a Olmo, l'equip és el que hem vist. Entonces, bueno, per a mi, per nivell, Fabián està millor que Pedri al Mundial, i jo, a mi m'agrada moltíssim Pedri, però la realitat és que Fabián està molt bé. L'altre dia, els minuts de Pedri a mi me'n van agradar, perquè el vaig veure més a lo que és ell, el seu nivell habitual del Barça, però jo pense, per la sensació que hem tingut estos partits, perquè crec que De La Fuente també és molt just en este aspecte amb els futbolistes, que lo normal pot escapar-se alguna cosa per a mi, que en el plantejament siga millor que jugue Pedri per ja, X o per Y. Però lo normal, crec que per la sensació que tenim tots és que demà juguen Rodri i Fabián Olmo al mig del camp i que l'11 siga el mateix que ha sigut a quarts i a semifinals.
0: Saps què passa? Que n'hi ha un jugador que apenas ha participat, un poquet però molt poc, que per a mi de la selecció d'Espanya, no sé si serà, jo crec que no jugarà, però podria ser la gran sorpresa, jo el ficaria si fos el seleccionador, perquè és el més argentí de tots, que és Gavi. Jo és que sóc molt de Gavi perquè té tants collons.
1: A mi m'agrada, però te vaig a dir, jo el ficaria al final del partit si va tot bé. Perquè també t'he dit que com escalfa, em dona por de que al minut 20 diga, bueno, allà vaig jo, i que tinguem un disgust. Però a mi sí que és veritat que és un jugador que per aquest coratge que ell té, la intensitat, per com entén el futbol, quan tu el tens al teu equip, el vols. Quan està l'equip contrari, ja no tant, però sí que és un jugador que crec que demà, si el partit és favorable per a Espanya i necessites pues, intensitat, necessites amarrar el resultat, jo no descarte que pugui eixir, i ja no tant al mig del camp, sinó en aquesta posició de baena per a pressionar, per a donar suport al mig del camp en la defensa, també l'eixida de pilota. Crec que és un jugador que demà pot tindre minuts. Si tot va bé, si va malament, jo no crec que fique a Gavi, perquè necessitaràs una altra cosa, segurament.
0: El que està clar és que la càtedra de Rodri i de Fabián és incontestable en el doble pivot del mig del camp. Jo sempre me'n recordo d'Albert de Baraja, per suposat, en el Mundial del 2010, de Busquets i tot el demés que tenia, Xavi, Iniesta, etc. Ara parlarem un poquet de fer la comparació, però jo sí que veig a Pedri que tindrà que esperar la seva oportunitat. Tinc el dubte de Nico, perquè si entra Nico Williams, crec que entraria per Baena. Jo crec que el dinamisme de Dani Olmo és algo que li agrada moltíssim a Luis de la Fuente i al seu cos tècnic, i el de més són faves contades. Vull dir, tenim el millor davanter no davanter del món, que és Oyarzabal, sí, i que rendeix en la selecció 10 vegades més que...
1: I demà té un paper important. Sí. Demà va ser molt important que Oyarzabal, ja no que estiga bé, perquè demà tenen que estar tots bé, però sí que interprete bé quan té que baixar a rebre per a traure de posició a algú dels centrals, que per a mi són de lo millor d'Argentina en este Mundial, Lisandro i Cuti Romero. Perquè ahí és quan s'obrin espais, perquè Argentina no va tindre problema en estar replegada, en estar esperant. Argentina és una selecció que pot jugar-te com va jugar els últims 20 minuts davant d'Anglaterra, que si tu li dones la pilota te va a apretar molt, però també és una selecció que està acostumada a poder estar en un bloc baix, estar patint, estar bueno, traure balons, encara que no són molt, molt grans, perquè no són centrals de 1,90 ni molt menys, però són jugadors que en el baló, en la pilota parada han fet gols, que en els centres laterals no
0: Cuti
1: han patit
0: massa. Cuti Romero, 1,85 m. I
1: Lisandro
0: és xicotet.
1: 1,80 com a sí. Molt, no crec que siga més. Entonces,
0: fica 1,75, que no és 1,75, però 1,75 sí que pica.
1: Pues serà una miqueta més, com a molt. Entonces, bueno, és una selecció que pot tindre aquestes alternatives per a defendre. Entonces, jo crec que els moviments d'Espanya van a ser claus per a que no et passi pues, com en el partit de Cap Verd, que no n'hi havia forma. Entonces, sí, jo crec que Olmo és titular segur. Jo crec que va ser el mateix 11 perquè Nico Williams jo no sé si està per a massa minuts. Jo crec que Nico Williams pot estar per a mitja horeta. L'altre dia el vaig veure millor, el vaig veure bé també el dia de Bèlgica, però clar, haurà sumat en total 35-40 minuts com a màxim. Entonces, jo crec que donar-li titularitat demà és un suïcidi perquè se te pot tornar a lesionar. Jo crec que tindrà, depenent com vaig al partit també, òbviament, com a molt mitja horeta.
0: Me donaria molta pena que no poguera jugar per problemes físics, tot i que ahir ja va entrenar el grup Pedro Porro, saps?
1: I jo crec que està,
0: I Marcos Llorente, confiem tots molt en ell, però no té res a veure.
1: No, jo, però per el que hem dit, perquè Marcos està molt acostumat a jugar en l'Atlètica d'una forma, tindre molt de metres per a córrer, i quan tu arribes a la selecció espanyola, tu eres el que està en camp rival i tu tens molt menys metres per a córrer.
0: És que com fa de Sancho Panza Pedro Porro davant de la Vinya Mal, Don Quijote que està per a portar-li l'aigua.
1: És que s'entenem molt bé.
0: Esquenes,
1: i s'entenem molt
0: puxar
1: bé.
0: Quan s'afora un poquet i baixa per a respirar i li deixa el carril.
1: Per això t'he dit que són els moviments i sap quan té que anar per dins, quan té que anar per fora. Jo l'altre dia, quan ell va mostra aquesta molèstia, sí que em vaig preocupar, però després quan veig que va poder correr, jo dic, trencat no està, perquè si tu estàs trencat, t'alces i no pots correr. I va córrer un par de sprints més. Entonces jo vaig dir, serà un colp o serà una sobrecàrrega o qualsevol cosa. Entonces jo crec que demà estarà bé. També és una final del Mundial. Si està al 80%, va donar tot el que tinga. I si després té que estar 3 mesos de baixa, estarà 3 mesos de baixa.
0: Això segur, sí.
1: O som conscients tots de que això és així.
0: I quina barbaritat. Cucurella per l'esquerra, cap error. Quina intensitat defensiva, quina barbaritat. Sí. Quina manera de mossegar, quina manera d'atacar i de pujar. I me sap fatal per Grimaldo, perquè és un lateral esquerre increïble, però és que no n'hi ha color.
1: Clar,
0: ara mateix.
1: No, però és la mateixa situació que tu tens amb Zubimendi. Zubimendi per a mi és un jugador espectacular, que és veritat que no va terminar bé la temporada amb l'Arsenal, però que com a jugador en la selecció t'ha donat sempre molt bon rendiment, i la prova d'això va ser en la final de l'Eurocopa amb els 45 minuts que fa quan selecciona Rodri.
0: Sí.
1: Però és que no n'hi ha color, és que Rodri és el millor migcampista del món.
0: Una diferència, sí.
1: I Cucurella, pues, no sé si és el millor lateral esquerra del món perquè està en Nuno Mendes i a mi també m'agrada molt, però Cucurella, si hem dit que els argentins són molt pesats, Cucurella és molt pesat.
0: Però molt.
1: Molt pesat. I t'ataca...
0: Podria passar per l'Argentí,
1: perfectament. Clar, sí. És que t'ataca bé, però quan té que defen bé, i si les superes va tornar a estar als 2 segons damunt de tu. Entonces és molt pesat i és molt difícil... anar-se'n de Cucurella, i per a mi demà la clau, ja dic, està en que tot l'equip estiga bé, però si els laterals estan bé en defensa, perquè Cucurella té un paperot amb Messi, Messi clar. Va estar molt en la zona del 10, però també va estar molt en la banda dreta, a mi em tranquil·litza que sigui el Cucurella qui té que defendre a Messi.
0: Totalment. I els centrals. Lo de Laporte, jo, mira que ha sigut bo tota la vida, i Cubarsí.
1: Però està cada volta millor la porta.
0: Que, per cert, no és per passió d'amic ni res, que també que mai no se li oblidi a ningú que l'exjugador del València i del Llevant, José Molina, porter de l'Albacete, de l'Atlètic Madrid, del Depor en la seva etapa com a director esportiu de la selecció, de la Federació Espanyola de Futbol, va ser una... el que va, juntament amb Rubiales, a triar a Luis Enrique com a seleccionador, i dos, el que se'n va agafar amb Kepa Cabareda, l'abogat basc, que és el que fa d'agent de Laporte, l'avió, se'n va anar a França a parlar amb Laporte i a convèncer de que renunciara a la selecció de França per tal de apuntar-se a l'Espanyola. Això va ser Molina el que ho va fer.
1: I
0: valencià del camp Picasso, de la ciutat de València.
1: I per a mi, un central que bueno, ara després, si parlem de l'once ideal, veurem qui aquí fique, perquè és complicat, però per a mi és un central que li dona molta llibertat a Cubarsí. Cubarsí se va veure en el Barça, Íñigo Martínez, que quan està acompanyat d'un central veterà respira perquè ja no té aquesta responsabilitat de ser un líder, perquè ja pot tomar la responsabilitat de traure la pilota, de pujar amb la pilota, i crec que Cubarsí és el millor central del Mundial per això, perquè t'està donant molt en defensa, però també te dona aquesta eixida de pilota en curt, filtrant i superant línies, que també ho fa Laporte, però a mi és que m'agrada moltíssim Cubarsí, i Laporte a mi me va impactar molt el dia de Bèlgica quan ix Lukaku que diu, deixa'm-la a mi. Clar. I jo me quedo amb Lukaku i tu no te preocupes. Tu amb la pilota i el que tu vulguis.
0: Saps què passa? Que Lukaku, que jo l'he seguit com a molts, no sóc l'únic molts anys, és tan bruto, tan animal, però tan noble, tan bon futbolista, tan bona persona, que en el moment va veure xoc de trens, va dir,

0: pues yo no te vaig a provocar ni insultar no, ni estar una mala patada y si m'has superat, m'has superat.
1: Tu m'estàs guanyant avui, ja està.
0: I li guanya.
1: És el que hem fet.
0: L'actitud de Lukaku, un 10. Jo
1: no, i un davanter també sempre. Espectacular. A mi m'ha agradat molt sempre Lukaku, molt qüestionat també sempre, però a mi sempre m'ha agradat per perfil de davanter que és, però és que és molt difícil de defendre a Lukaku, serà molt difícil de defendre demà. Jo imagino que eixirà amb Julián, que te dona una mobilitat també, però si després entra Lautaro, clar. Lautaro és un davanter també molt complicat de defendre. Però és que estic tranquil en aquest aspecte perquè la selecció m'ha donat la confiança per estar-ho. Perquè tu has jugat amb davanters més menudets, amb davanters més grans, i és que sempre han estat bé. Entonces, bueno, veurem què passa demà, és un partit, és el que hem dit.
0: I pot ser la gran diferència és que Espanya és una selecció en molt d'autocontrol, per suposat, abans del molt de futbol que tenen. I crec que Argentina, per a moltes coses, i ho ha demostrat en moltes fases de partit, per recordar ara d'Egipte, en els primers 40, 60, 80 minuts, és una selecció en moltes fases molt insegura de si mateixa i molt histèrica, que se fiquen molt nerviosos.
1: Sí, i jo en molts partits, en brutalitat. Jo recordo el dia de Cap Verde, el dia de Egipte, que jo vaig veure que estaven molt cansats. Jo vaig veure que no podien més. I la veritat és que després, per a mi el dia clau és el d'Egipte, perquè van guanyant 0-2. Bueno, prèviament del 0-2 és el gol està anul·lat, però bueno, jo crec que si fa el 0-2 en la seva anul·lada, tampoc fa el 0-3 perquè se tanca.
0: Sí.
1: És la meva sensació, però tampoc el sabem. Però el que ha passat amb Argentina és que quan li han fet els gols, quan han anat per davant, s'han tancat. De seleccions. Ja has donat espai. L'altre dia, per a mi, és, vamos, l'Anglaterra l'altre dia, en el segon gol, donant-li 3 o 4 segons a Messi per a conduir, pensar i que puga centrar, és que, collons, és que no saps qui és el que té la pilota. Vull dir, jo crec que demà pot passar qualsevol cosa, però crec que Espanya té molt clar el que no ha de fer. I Espanya, demà, si es fica o a zero, no té que renunciar a tindre la pilota. No té que donar eixa possibilitat a Argentina. Hombre, pot passar en una jugada concreta, però 15-20 minuts de dir Argentina t'ha fonat, t'ha ficat contra la teua porteria, jo veig molt complicat que això passe.
0: Te vaig a dir una cosa. De les moltíssimes imatges que ens va deixar l'Anglaterra-Argentina, perquè passaren moltes coses, des del xiulit inicial fins a molt de rato després d'acabar el partit, per a mi, la imatge del partit, saps quina és? La de Jude Bellingham, quan empata Anglaterra, diguem, però si anava per el centre, però si anava per el centre.
1: Sí.
0: I saps per què? Perquè la pilota anava per el centre.
1: Sí,
0: i se la va menjar el porter.
1: Però és que tampoc sorprèn, és que és Pickford. Vull dir, és un porter molt, molt, molt normalet, que fa dos bones accions prèviament al gol.
0: Bones, que no extraordinàries, però sí bones.
1: Bones accions, i que en el gol, pues, és veritat que, clar, és que jo sóc Bellingham. Veig el que està fent l'entrenador, perquè, clar, t'hi fica un central, trava Gordon, altre central, i dic, quan ja va llevar a Rice per a ficar un altre central, jo dic, però és que és una línia de 6.
0: Sí, sí.
1: És que és una línia de 6 en el minut 75.
0: I en el gol de Lautaro, tots s'amollen, tots s'acobarden.
1: Perquè la realitat és que...
0: Bota, tio, que me dices 2 metres.
1: Però per tu tindre molta gent a l'àrea, no tens per què defensar millor. De fet, és que jo no vaig entendre... Tu pots fer un canvi defensiu, bueno, vale, jo no estaria molt d'acord tan pronte, però quan tu veus que després d'un canvi defensiu t'estan fent molt de perill en centrades laterals, busca una altra cosa, busca rearmar l'equip.
0: Vale, però també te dic una cosa. Bellingham, si se fica de pivot pur, se fica a treballar, tampoc passa res.
1: No, òbviament.
0: Perquè tenia... Jo deia, que han picat dos centrals, que m'ho estan desarmant.
1: Va a treballar més Harry Kane que ell. Això és una realitat, però clar... És que és el que hem dit, Carlos. Al final, Argentina té molt de mèrit perquè ha remuntat tots els partits, però també és un poquet com França. França tenia molt de mèrit perquè havia guanyat tots els partits bé, sí, però no havia arribat una selecció que li diguera ara jo vaig a tindre el valor i a veure què passa. Vam veure el que va passar, va guanyar Espanya. Argentina no ha arribat una selecció que si se fica per damunt li diga jo vull el valor igual. Tu a veure si me lo furtes.
0: I per això te dic, se va acobardar Anglaterra i clar, és que tu li regales un gol perquè anava pel mig de la porteria. I per això, sí, perquè no. De lo que no hem parlat d'Espanya és d'Unai Simón. Jo sóc molt d'Unai Simón de sempre.
1: Jo també.
0: Està com una col. I de quan en quan la lia.

0: Me té igual. Lo que ha fet de parar, d'evitar, de regatejar quan tocava o quan se la jugava, però l'ha eixit impecable. I els dos jugadors que més li estimen en la selecció d'Espanya, la de la Fuente, a Unai, són els seus dos competidors.
1: Sí.
0: Raya i Joan, perquè és molt bon tio, però sobretot un porter que és molt difícil que cometa
1: I l'altre dia errada. I l'altre dia, és que clar, a Unai parades com a tal no li vam a recordar perquè tampoc ha tingut que intervindre tant en aquest aspecte, però l'altre dia sí que té un parell d'accions on ell està molt lluny de la seva porteria, que molta gent jo entenc que va dir, però què fa així? Però la realitat és que quan tu jugues amb una selecció com la francesa amb tanta velocitat, el porter té que estar a 20, 25 metres o inclús 30 metres de la porteria. I n'hi ha un parell d'accions on això és el que li permet a ell arribar a la pilota. I crec que és un porter que interpreta molt bé aquest tipus d'accions que no es valoren tant com una intervenció, com una parada, però que per a mi tenen molt de recorregut, perquè la realitat és que tu no estàs permetent a l'equip rival tindre una ocasió i perquè tu li estàs donant molta seguretat als teus centrals, perquè diu, bueno, si me superen amb un valor a l'esquena, està Unai. I crec que si tan bé estan Laporte i Cubarsí, no s'ha solès per el seu nivell, que és molt bo, sinó també perquè confien molt en el porter, perquè és el que diuen tots els centrals. Si jo tinc un porter en qui confia, jo jugué molt millor.
0: Pues això de... és que comença la construcció ofensiva d'Espanya en la tranquil·litat que li dona el porter a la defensa i la defensa a la de més. Per això és el que t'he dit. La maduresa a l'hora de manejar els temps del partit, creus que pot ser la gran diferència entre Espanya i Argentina?
1: Sí, sí, sí. És el que he dit. És una miqueta el que em dona mi por. Crec que Espanya és un equip amb molta maduresa per a la joventut que té, que jo crec que l'Eurocopa va donar-li molta experiència en aquest tipus de situacions, però que Argentina és que ve de guanyar Copa Amèrica, ve de guanyar Mundial, ve de moltes situacions al límit i crec que pot tindre més, pues una miqueta més d'experiència, sí, perquè també és un equip més veterania. Dit això, és que què pot passar? És que és una final.
0: És una final, ja està clar, però la veritat és que en tot el mèrit Argentina, que no el vaig a llevar gens ni miqueta, i tot el respecte que tens que tindre a un finalista de la Copa del Món, la veritat, perquè són dades i són coses que has passat, és que Argentina ha fet el ridícul davant de Cap Verd, que va ser millor que ella.
1: Sí, per a mi sí.
0: I va guanyar a la pròrroga Argentina. Va guanyar a Egipte després de perdre 0-2.
1: Sí, sí, amb un final remuntada de partit brutal, el que sí, tu vulguis, sí, però la sensació va ser que Egipte va jugar el que va voler.
0: Davant d'Àustria no pogueren jugar pitjor a
1: futbol. Estava en Suïssa, sí, sí, sí. Vaig apuntar-lo malament. Sí, sí,
0: I al final guanyaren la pròrroga. I remant, però remant. I després, davant d'Anglaterra, pues això...
1: Agònica.
0: Agònica, agonia pura.
1: És que, per això te dic que les sensacions, que després d'això ho hem vist moltes vegades, jo comparé Argentina una miqueta amb el Real Madrid, este de remuntades en Champions. Espanya arriba molt millor que Argentina, per sensacions, perquè no ha patit en cap partit.
0: Clar.
1: Jo crec que el de major patiment és el de Portugal, per l'agonia de que van passant els minuts, sí, perquè ja una vegada, quan arribes al minut 80 dius, bueno, ja pot passar qualsevol cosa, ja puc marcar jo. La sensació era, Espanya està més a prop del gol, sí, però clar.
0: Però no havien marcat.
1: Ells tenen a Leao, tenen a tal.
0: Van entendre que va ser fenomenal lo de Miquel Merino.
1: Clar, però per això t'he dit, que la sensació era, anem a guanyar, doncs pues probablement sí. Ja. Els punts guanyem, però si ens fan un gol, ja estem fora.
0: Estem fotuts.
1: Entonces, crec que és el partit on jo, per lo menos, pitjor lo he passat. Però després, quarts de final, pues bueno, també ho passes malament perquè estàs 1-1, perquè te descol·loca una miqueta el gol de Bèlgica, però tenies la sensació de que estaves sent molt millor. I és que en semifinals, jo te dic, me lo vaig passar hasta bé. vaig gaudir del partit.
0: De veritat.
1: I és, això, en una semifinal del Mundial... A mi em pareix molt complicat de dir que els aficionats diguen és que hem disfrutat del partit perquè hem sigut molt superiors a França, no a qualsevol selecció.
0: Exacte. No es propis del rival de demà. El primer, per suposat, Messi.
1: Bueno, el millor jugador de la història. Segur, per a mi segur, perquè sí, és clar, el que he vist.
0: Els jovenets penseu això.
1: Per a mi segur.
0: I és que jo fiqué ni de l'un al cinc en el mateix, a Cruyff, Maradona, Pelé, Di Stéfano i Messi, i Cristiano també el fique. Jo no
1: tinc, sí, no, per a mi són, bueno, Cristiano i Messi, que són el que jo he vist tota la meva vida, són una barbaritat. A mi sempre m'ha agradat més Messi perquè me pareix un jugador total que pot, és que s'ha adaptat a tot el que ha tingut que adaptar-se.
0: 39 anys,
1: El Mundial que ha fet, i per a mi, he dit que Pedro Porro era la revelació. Sí. La revelació per a mi és Messi.
0: Messi, sí.
1: Perquè és que ha fet 8 gols, ha donat 4 assistències, són 12 gols generats en 7 partits. Totes les estadístiques ofensives del seu equip les lidera ell. I clar, jo pensava, bueno, sí, pot ser determinant, òbviament, en algun partit, però és que ha sigut determinant en tots. L'altre dia dona 2 assistències, entonces, per a mi és el millor. I això és con el que compta Argentina. Entonces, bueno, puc dir poc més. La realitat és que a mi és el que em dona por d'Argentina, Messi.
0: Lionel Messi, 39 anys, i la veritat és que és el líder, el que encarna l'esperit i el capità, l'ànima i, per suposat, el millor jugador que ha donat el futbol en els últims 20 anys. Darrere, els centrals, Cuti Romero i Lisandro.
1: Els segon i tercer millor d'Argentina. Van aparèixer en moments
0: Manchester
1: clau.
0: Manchester United i del Tottenham.
1: Van aparèixer en moments clau, amb gols en, ja dic, amb Cap Verd, amb actuacions espectaculars en defensa, sostenint a l'equip quan ha estat malament, perquè ha sigut en molts trams de molts partits. Cuti Romero sempre també amb una xudeta de que no li assenyalen moltes faltes o de que la targeta groga, la primera targeta groga del Mundial va tardar en arribar, va ser l'altre dia, dada sorprenent, però òbviament dos centrals espectaculars, dos centrals que, el que hem comentat, sense tindre molta altura, dominen el xoc aeri, també el xoc per dalt espectacular. No sé, a mi també, pues, crec que la clau és poder traure-los del partit, poder fer-los córrer, que tinguin dubtes de d'on tenen que anar, de quan tenen que saltar, quan no, perquè si ells estan amb una situació de comoditat darrere, va ser complicat, perquè són els líders de la defensa.
0: I és que és veritat. Leandro Paredes, el pivot, un altre nom propi.
1: Pues mira, l'he ficat perquè em va sorprendre.
0: Perquè crec que és l'únic, a més de Gonzalo Montiel, que juga en Argentina. Clar,
1: que està jugant a Boca, i el nivell de l'altre dia a mi em va agradar. Jo crec que era una miqueta el que feia, pues, òbviament, molt lluny del nivell de Rodri, però amb eixa sensació de ser pivot, de ser el 5, que diuen en Argentina. I a mi em va agradar. Jo crec que l'altre dia Scaloni fa un canvi a l'11, que és llevar a De Paul i ficar a Juliano i dir, bueno, juguem a Massó, que li va eixir bé, perquè De Paul no ha estat bé en el Mundial. Va estar bé l'altre dia perquè té que eixir a atacar, però quan el partit ha anat d'igual a igual, o, bueno, sí, d'igual a igual o per davant d'Argentina, De Paul a mi no m'ha agradat gens. Entonces, bueno, Paredes l'altre dia em va agradar, òbviament està molt lluny del nivell de Rodri per a mi, però sí que és un jugador que crec que pot ser fonamental perquè va ser una miqueta el que limpie tot el que pugui aparèixer per ahí, i el que va voler és limpiar a Dani Olmo.
0: I Julián Álvarez?
1: Mira, jo, Julián Álvarez és un davanter que em pareix un bon davanter, però que per a mi no té la regularitat que si l'exigís a un jugador amb el seu salari i amb el seu estatus. Dit això, en el Mundial ha aparegut quan ha tingut que aparèixer. L'altre dia amb Suïssa fa un gol espectacular.
0: Que després Lautaro, sí.
1: Però per a mi, en el xoc de regularitat, de dir, si jo tinc que patir per un jugador que va estar bé els 90 minuts, jo vaig a patir per Messi, no vaig a patir per Julián. Això vol dir que Julián no pot fer de mal gol que li dona el Mundial a Argentina? No, òbviament, però sí que és veritat que, bueno, és un jugador que té molta mobilitat, que el mateix que pot fer Oyarzabal lo pot fer ell, i és un jugador amb el que n'hi ha que tindre, pues, bueno, vigilàncies i molta vigilància en el seu moviment. Però, ja te dic, a mi no m'agrada tant com per a dir, espera, jugar en un top.
0: I estic en la mateixa línia perquè per a mi, per exemple, en esta Espanya, per a mi, no serien titulars ni McAllister, ni Enzo Fernández, ni el fill de Simeone.
1: No, que va. Sí,
0: A més de Nahuel Molina, també a Fico.
1: Mira, ahir vaig veure un vídeo d'un programa d'Argentina, no recordo qual, que feien l'U Perú. Si no estic enganyat, crec que van

0: finalitzar com no, seleccionaven 9 jugadors d'Argentina i 2 d'Espanya. Uh-huh. El 11 combinat per a ells, per als argentins, eren 9, i a soles crec que eren Pedro Porro per damunt de Nahuel, uh-huh, i Lamine, però Lamine no era la comparació amb Messi, no recordo
1: clar,
0: qui era.
1: Clar,
0: era un 9 a 2.
1: Feien en Giovanni Simeone.
0: En Juliano, sí, segurament. Doncs pues, 9 a 2. Jo... no la veig, no la veig. Eixa selecció no la veig com tal.
1: I curiositats, valencianitzant això, el primer valencianitzat és el Dibu Martínez. Per què? Pues perquè una Llemberi és el seu entrenador a l'Aston Villa i que és més valencià, i per suposat perquè el director de futbol és Damià Vidagany. Però a més d'això, quants futbolistes de la selecció argentina té l'Atlètic de Madrid? 1, Musso. 2, Nahuel Molina. 3, Tiago Almada. 4, el fill de Simeone. I 5, Julián Álvarez. 5!
0: Quasi res.
1: Tela. I l'únic altre espanyol que té és el Betis en lo Chelsea, perquè Nico Paz se n'anà del Madrid al Como, que per cert, Nico Paz, Nico González, jo no estic veient jo al nivell que... millor, eh?
0: No, Nico Paz és que pràcticament ha jugat. Sí, sí. Bueno, em sorprèn una miqueta.
1: Dos rates en dos partides.
0: I Nico, sí, González sí que pot ser... A mi, sí, em pareix un jugador que el mateix que Julián. No és un jugador, un jugador per a jugar amb regularitat, però sí que en moments concrets te pot donar, sí, no, problemes. Disgust, i és un jugador, sí, sí, que en els centres laterals va a donar problemes, perquè Nico va bé de cap. I si en algun moment estem 1 a 0, 2 a 1 i trava Nico González, n'hi ha que tindre cura amb Nico González, perquè l'altre dia va tindre una ocasió, no sé si va ser ell qui, sí, li dona el pal o com va ser, però ha tingut moltes ocasions. Però estic d'acord, no és un jugador, pues eso, no és un Lamin, no és un Nico Williams, no és un Messi que en tot el partit pot estar ahí, vinga, vinga, vinga, vinga. És un jugador de moments. I Argentina té molts jugadors de moments, que això és molt perillós per a Espanya, però també és veritat que si tu aconsegueixes desactivar Argentina, doncs ara tindré molt guanyat.
1: Estic mirant els mundials que ha guanyat Argentina, que n'ha guanyat 3. La primera, el 78, que tu no havies nascut.
0: No, no.
1: La de Kempes, en la final davant d'Holanda, etc. Es va jugar a Argentina en l'època en la que la democràcia encara era una broma allí i... ara se parla molt del tema d'Infantino, també era, sí, más de Blatter lo que passava. Mare,
0: polèmica, no? Va.
1: Però sense aclaparar va guanyar Argentina amb brillantor. El següent mundial.
0: 86, no?
1: El de Maradona.
0: Amb la mà.
1: Maradona, amb la mà, tot el que vulguis, en èpica, en llegenda, però varen jugar en superioritat, en molta consistència, i per a mi en el mundial de Qatar també Argentina va ser una selecció que la vas veure més fluida, més engrasada, i jo crec que està en la comparació amb les altres tres argentines campiones la pitjor, però molt.
0: Sí, pot ser que sí. Arribem amb el que hem dit, aquesta confiança d'haver guanyat ja un Mundial. Amb Messi, amb una liberació total, perquè ja té tot el que pot tenir amb Argentina, perquè sempre ha estat molt qüestionat, i una generació que ha sigut campió. Han sigut campions del món, i això te dona una tranquil·litat, però la realitat és que per això per a mi està una miqueta lluny del que van veure en Qatar. Però clar, dit això, estan en la final, és que estàs a un partit de guanyar, estàs a un col de sort, a un molt bon partit de poder guanyar.
1: No tenim el Menotti, el Bilardo, el del Bosque, el Luis Aragonés, aixes personalitats tan carismàtic. Tenim a Scaloni, que és un bon entrenador i que és molt bon xiquet. Tenim a Luis de la Fuente, que ha demostrat que el carnet d'identitat no té gens d'importància, perquè és un seleccionador fantàstic a l'hora de fer la selecció, de fer les alineacions, sí, de gestionar el grup, de fer els canvis, que és importantíssim. I al final, el que guanya, fenomenal, i clar que volen que sigui Espanya i Espanya i Espanya, però si guanya, el que tenim clar és que Argentina no passarà per damunt d'Espanya. Això és el que tenim clar.
0: Jo
1: si no tenim la sort de guanyar, doncs pues, escolta, jo menys content, però igual de feliç i d'orgullós.
0: Jo veig complicat. Jo veig complicat que Argentina passi per damunt d'Espanya.
1: No, és impossible. Impossible.
0: Dit això, pues, bueno, ells tenen tres mundials, no? Clar. Tenen a Messi, que és el millor de la història.
1: Sí.
0: Són molt bons, són sud-americans, que això

0: Això sempre és algo de lo que presumeixen, i que Espanya en l'altura no podria jugar, que en les eliminatòries Conmebol Espanya estaria fora, pues la pressió per a ells. Ells són favorits i Espanya...
1: Per això m'agrada tant que em penso diguera.
0: Espanya farà el que puga, ha jugat una final de Mundial, l'ha guanyat, demà pues, anirem a passar-ho bé i a divertir-nos. I si guanyem, millor. I però si la pressió per a ells.
1: I si tu tingueres, David, que apostar? De la teva butxaca?
0: No, jo crec que Espanya és superior, però jo vull donar-li la pressió a Argentina.
1: Pues això. Jo és que no aposté mai, però no m'aposté ni un cafè. Res.
0: Pronòstics ja no m'agraden perquè no doné una últimament. Vaig dir que Espanya jugava a la final, això sí que ho he encertat, però bueno, també perquè tire de aficionat una miqueta a vegades, però bueno, espere que demà Espanya jugui el seu partit. Si Espanya fa el seu partit i no entra en el xoc d'Argentina, i ja no parla del xoc de l'agressivitat, sinó el xoc lent. És que Argentina juga a un ritme molt, molt lent.
1: És que és veritat.
0: I si Espanya juga ràpid, jo crec que guanya fàcil.
1: Bé. I esta nit, tercer i quart lloc, partit de càstig, França,
0: a mi no m'agradaria jugar avui, Jo crec que haurà moltes rotacions.
1: A les 11 de la nit, recordem.
0: Jo pense que jugaran, pues, per exemple, en França va jugar Kanté, va jugar molta gent que no ha jugat. Sí que jugarà Mbappé perquè s'està competint el màxim golejador del Mundial.
1: Sí.
0: També crec que jugaran Bellingham i Kane perquè també estan en eixa lluita.
1: Exacte.
0: Però la realitat és que el partit jo crec que no va tindre massa història. O sigui, és un partit que avui importa poc, que a lo millor en 20 anys...
1: Oye, así el veurem perquè...
0: No, jo el veuré també.
1: I tenim els últims 90 minuts, estarem en un lloc del partit, però no va ser una cosa que digui...
0: No, crec que és un partit que tindrà més transcendència 20 anys després que ara. Ara dona igual, 20 anys després, però a millor dius, pues mira, Anglaterra ha guanyat dos mundials més i ja té un tercer lloc en el Mundial de 2026. O França, em dona igual. Però avui ni els jugadors, ni els entrenadors, ni els aficionats volen jugar aquest partit.
1: És que...
0: A mi donava por que jugar a Espanya avui perquè haguera arribat així afonat.
1: Però, bueno, jo no. Jo crec que han vingut amb més alegria. Ja no han pogut passar
0: sí, però...
1: la etapa de França, però anem a jugar per al xovinisme dels francesos i l'orgull dels anglesos. Jo que veia ahir que estan els aficionats disfressats de cavallers, de templars i tot. Digo, mare meva.
0: No, però els francesos...
1: I després les aquinades que s'han pegat.
0: Els francesos damunt, jo crec que anaven també amb uns aires de superioritat que van baixar, perquè estaven també una miqueta com els argentins. Veurem si demà passa el mateix.
1: I per últim, abans d'acomiadar la secció del Mundial que estem fent amb David Ferris, qui és per a tu el dia abans de que jugui la final del Campionat del Món el millor 11 del Mundial?
0: Pues he tingut dubtes en alguna posició i ara diré en qual. Per a mi en porteria no n'hi ha cap dubte perquè ha sigut Bono, per l'exigència que ha tingut i per com ha estat, per la tanda de penals amb Holanda, per després el partit de França també va fer un partit brutal, el dia de Canadà, inclús. Per a mi ha sigut el millor porter del Mundial.
1: Sí.
0: Lateral dret...
1: Unai Simón, fenomenal, però te voy a decir una cosa. El xiquet este de Cabo Verde que estava en Miami, sí que estava sense equip. Escolta, pues el meu cariño, jo, i estic parlant fa 3 dies en el porter d'Egipte, que a mi m'agrada també.
0: Ah, sí, molt bé, ese xic. També m'ha agradat molt. Després, lateral dret, Pedro Porro.
1: Sí.
0: Centrals, i així he tingut el dubte, perquè jo he ficat a Cubarsí, perquè ja t'he dit, que m'agrada moltíssim, i l'he acompanyat de Lisandro Martínez i no de Laporte, però que podria ser perfectament Laporte.
1: Sí, sí.
0: Cucurella com a lateral esquerre, Rodri com a pivot, i així ja s'acaben els espanyols, perquè he acompanyat a Rodri, a Menzo, Fernández i Bellingham.
1: Vale.
0: I els tres atacants, pues, òbviament, Messi, Haaland i Mbappé. Em sap greu deixar fora Kane.
1: I a mi també.
0: Però crec que Haaland 8 gols, o 7 gols, no recorde bé.
1: Això te n'ava a dir.
0: Amb Noruega, ficant-los en quarts de final i quasi en la semifinal, jo crec que té un mèrit com per estar en l'11 ideal.
1: Totes les paraules dolces que li han dedicat adés a Lukaku quan repassaven l'Espanya-Bèlgica, no han jugat davant de Noruega, no han patit Haaland, però en la cara de vikingo de brutot que té, que xiquet, més bonico,
0: no,
1: més
0: esportista, és un jugador,
1: però més freaking golejador.
0: És una barbaritat.
1: Quina barbaritat.
0: Jo el vaig veure en directe en un Villarreal Manchester City i és una locura veure-lo, perquè es compressiona el que te dona... I això, que és que t'arriba mitja volta i t'ha fet un gol. i en el dia de Brasil jo crec que ja és la consagració, perquè és dir, bueno, faig

0: un gol, i és que ni lo va a celebrar.
1: Pues hem estat en el Mundial a punt tots estos caps de setmana de campionat del món amb David Ferris. David, moltíssimes gràcies. Te'n vas de vacances després del partit de demà?
0: Sí, sí, espero que amb alegria, una setmaneta. Jo sé que tu i jo estarem en contacte igualment.
1: No descansa així, a veure, descansa. Jo que tinc de torturar 32 voltes al dia, com fem cada dia.
0: Jo lo tinc clar, lo tinc clar, però bueno, sí, m'aniré una setmaneta i després pues, una altra volta a treballar.
1: Tenia que buscar l'èxit, David, com el busques tu, sí, com el busca sí. Espanya.
0: Sí, esperem que demà guanyi Espanya i ja dic, ha estat un plaer estar tot el Mundial així. Hem tingut la sort d'arribar fins al final, fins a la final, i el que dic, ha sigut un plaer.
1: Gràcies, David.
0: Gràcies a tu.
1: El Mundial a punt, amb David Ferris.
2: Punt a punt.
3: Chaval, deja de mirar pantallas. Amiga, de los muffins también se sale. Señor, le agradecería que no me atropellara. Ay, a todos ellos lo que les pasa es que les falta pueblo. Visita el interior de la provincia de Valencia y que nadie te diga que te falta pueblo. Diputación de Valencia.
4: Torrevieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
5: Hay muchas personas que nos han hecho reír, pero él fue el mayor genio del humor.
6: ¡Regarde la gilipollúa!
5: Luis Sánchez Polac Tip ya es centenario. 100 años de risas con un valenciano único e irrepetible.
7: La próxima semana hablaremos del gobierno.
5: Generalitat Valenciana.
3: Chic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Señor, li agrairia que no m'atropellara. Ay, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
8: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
9: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
10: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
11: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
12: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
13: De tu a tu.
14: 100% esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
15: La xarxa esportiva, la vessant més actual del nostre esport.
1: Una i 24 minuts del migdia, estem en directe en Apunt Ràdio, estem en directe en el Punt a Punt i obrim ara finestra de la xarxa esportiva. En homenatge al nostre Paco Polit, que sempre està al capdavant i que de seguida, en uns dies, ja estarà davant dels micròfons del Punt a Punt. Avui, per a parlar de Nobru Esports, d'una de les tendències de YouTube que, la veritat, menys ens han cridat l'atenció últimament. I per què es diu Nobru? Pues perquè un d'ells és Bru i l'altre és Bruno. Alejandro Bru Juan i Bruno de l'Hombre. Alejandro, bon dia, què tal?
16: Hola, bon dia, gràcies per convidar-nos al vostre programa i salutacions a tots els oients.
1: Un gust, per suposat. I Bruno de l'Hombre, com estàs? Bon
17: Hola,
1: dia.
17: Hola, buenos días a todos, de categoria.
1: Bueno, i s'accent és un poquet francès, eh?
17: Francès, sí. Mal momento que he venido aquí, pero bueno, hay que venir.
1: Francès d'on? De quina regió, de quina part de França?
17: Nací en París.
1: Nací en París. En París estigui jo... Ahir, no, després ahir estigui jo. Sí, però anir, dinir i tornir.
17: Ah, sí?
1: Que, per cert, quin hotel vas estar en la reunió, en el dinar? L'hotel Bulgari, al costat dels Camps Elisis. Tremendo, eh?
17: Sí.
1: Una cosa tremenda.

0: agradar, ja, ja, o si ho feren per diners, ja fa temps que ja venen tancada la paradeta.
1: Sí, sí.
0: Ja.
2: Vosaltres sou de Canals, però ha cobert ja pràcticament tota la comunitat valenciana, però jo crec que podríem animar, ja que, per exemple, vosaltres, Canals el Cudià, ha sigut tota la zona de la Ribera Baixa, però que per Dénia, Xàbia, per la banda d'Oliva Pego, Tavernes de Valldigna, per dalt, Sagunta, podríem animar a que n'hi haguera més Nobru Esports, no?
1: Sí, de momento yo he visto que solamente he visto en nuestra... Hay cuatro canales, vale, que hacen esto solamente. Uh-huh. En toda la Comunidad Valenciana, ¿eh? Uh-huh. Cuatro.
0: No, pero era precisamente la zona de la Marina que has mentat y ya está prou ben coberta. ¿Eh?
1: Vale. Sí, sí, sí.
0: Porque, bueno, no, no vamos a decir nombres, ¿no? Pero sí que ya un par de coneixem, esos cuatro que has mentat ell, un está per la zona de la Plana d'Utiel, ¿no? Requena,
2: sí.
0: Utiel.
2: Vale.
0: Dos en la Marina, Marina Alta, Marina Baixa, estan cobertes, i l'altre operador, i sí que no està tan localitzat, no? Este se mueve más por toda la Comunitat Valenciana, no? L'altre que quedaria, dels quatre, no? Dels quatre que coneixem, jo estic convençut que han d'haver més per ahí.
1: También quiero decir que no es muy fácil de... Siempre pido la autorización, siempre cuando
2: vamos...
1: Sí, las
2: credenciales, un...
1: muchas veces no nos deja. Yo digo...
2: ¿Con qué nos deja?
1: Porque no
0: quiere... No te despegáis del que sembla, ¿eh?
1: Quieren hacer caja o lo que sea. Yo digo...
0: ¿Per ticketing o per ya tenés derecho?
2: Cobrar vosotros, pero es que vosotros a banda veneu publicitat o...
0: No, hacer caja no. O sea, entonces... volen que el públic vagi al camp i, sí, i ya consideren está. Que si el retrametem el ticketing, ¿no? El taquillatge serà més baix.
1: I jo...
2: Per això a Radio 3 no n'hi hauria telediari ni se transmetria al final del Mundial.
0: Bueno, això us han dit. Però és que normalment, si així de canals és per a retransmetre un gran event, un gran partit, una final, no? Moltes vegades els clubs no es deixen, no, volem omplir el camp, volem fer caixa i a més tindre un bon ambient. Y por tanto, no vos dices.
1: Yo siempre lo digo, se lo digo, digo, tranquilo, yo lo digo, nadie sabe dónde está Nobru Esports, porque nosotros recorrimos todos los sitios. Lo digo en mis redes sociales 30 minutos antes, porque los 30 últimos minutos la gente sabrá si van al campo o no van al campo. Y a veces me dice, por favor, decirlo 10 minutos antes. Digo, vale, pues no pasa nada, lo digo 10 minutos antes, pero. Es un problema que tengo... Bueno. Es increíble porque autorización, mando mensaje por Instagram, por Facebook, por Messenger, correo electrónico y al final, cuando no me contesta nadie, tengo que llamar por teléfono.
0: Sí, y no només ens neguen l'accés per el tema del taquillatge, sinó també perquè tal volta ells mateixa tenen el seu propi canal o tenen algun operador que...
2: Que això és el que vos va passar al Benidorm Torrevieja enguany.
0: Sí, així no va ser.
2: Què va passar?
0: De fet, pues, claro, Benidorm, a banda de que tenen un canal propi de YouTube,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tenen un canal propi.
0: A part, hi ha altre operador que suele ser col·laborador d'ells.
1: Exacto.
0: Aleshores, ja tenien aquests dos mitjans. Es van negar l'accés i això a nosaltres, aquest partit particularment, es va saber molt mal perquè amb el Torrevieja teníem nosaltres com a molt de feeling, no? Havíem estat retransmetent tot el playoff d'ascens amb unes xifres de seguidors espectaculars, molt de feedback, sí, sí, en el chat, sobretot perquè a nosaltres agrada molt també quan estem retransmetent que hi hagi feedback, no? O sea, que es mou el chat, no? Que si no, dona la sensació d'estar parlant-li, clar, a la paret, no? Que veig, sí, que hi ha gent darrere que està seguint-te, que està pendent de la retransmissió. I res, centenars i centenars de seguidors que pràcticament eren ja com amics, perquè sempre entraven els mateixos a tots els partits. Home, mira, així està este, així està l'altre. Uh-huh. I resulta que arriba el partit de tornada de la final i no tenim el permís del Benidorm. Vam estar negociant i gràcies a la insistència vam aconseguir que ens deixaren entrar a gravar però no a retransmetre.
2: Ja, ja.
0: No es fa massa gràcia, però... Van accedir més que res perquè...
2: L'emitiu en diferit. Entonces.
0: Sí, però és, sí, que ja era un desig de veure el partit, perquè ja, s'havien fet una miqueta aficionats del Torrevieja i per veure com si aconseguia l'ascens vam anar.
2: I ho aconseguiren.
0: Sí, el va aconseguir, un partidàs ahí en el Guillermo, sí, Amor.
1: Però quiero decir una cosa. Lo estoy diciendo ya hace dos años. Todos los equipos... Lo tengo que decir aquí. Que todos los equipos que no quieren que vayamos a retransmitir... La mala suerte que pierden. Este que nos deja, gana. El otro pierde. Nos ha pasado en cuatro equipos. Pero no hay manera, no os deja.
0: O sea, bueno, a banda de que això ho diu per animar als clubs a que ens deixen retransmetre, és que també és veritat.
1: Sí, sí, sí, ha passat.
2: Però si ara n'hi ha... 17 o 19 clubs que bueno, que no teniu temps, teniu que
1: no, no,
2: més telèfons, més narradors, més tot, eh?
0: De seleccionar.
1: Sí,
0: o,
1: sí, no.
0: O delegar, perquè hi ha altres col·laboradors del canal que habrá que citar-los, Bruno, eh?
1: Sí, també,
0: jo soc el col·laborador principal, no? Però sí, tenim
2: i
0: altres...
2: I tu és el narrador.
0: I el narrador principal, m'ha dit. Sí, però sí, hi ha vegades que m'ha arribat a desdoblar, eh? Perquè hi ha alguns altres veïns de canals...
1: Nosotros no podemos ir a todos los sitios, ¿vale? Tenemos, tenemos el infantil, tenemos el cadete, tenemos juvenil, la U de Canals, sí, los veteranos y todos los partidos no podemos estar. Ni, entonces, a veces nos ayuda Chimo y Jorge también, ¿eh? A que nombrar.
0: Hay que citarlos.
1: Citarlo.
2: A mí, Fátima, no sé si existís o no, pero me parlaren de que tenían ideat uns empresaris fer gravacions de partits de futbol, futbol sala, de futbol set, de pàdel, o inclús transmissions en streaming, en directe, per a un poquet el goig, alimentar un poquet així l'ego dels amateurs, i vull veure, i tal. Això vos ho plantegeu, perquè ahí sí que podeu tenir una font d'ingressos important. No sé si existís o si se fa.
0: No ho sentiríeu res al respecte, no?
1: No, no. Nosotros es que... hacemos esto porque nos gusta estar cerca de casa, pero cuando es promoción y todo, sí que vamos fuera. Porque
0: sí, sí,
1: no.
0: Sí, sí, ha de ser per un gran partit, un gran esdeveniment.
1: Sí, sí, sí.
2: Per així de canal n'hi ha tindre un bon motiu.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: També he de dir, a aquest respecte, que almenys en els 3 anys, en les 3 temporades que porto jo, sempre arribem a aquesta època, abril, més o menys, i els principals equips de canals ja no els juguen res, no?
1: Sí.
0: Perquè si, per exemple, porem que la temporada que ve arriba abril i la U de Canals està jugant-se l'ascens, ahí sí que igual tal volta ens centraríem més en el nostre equip i no faríem tant de correcamins.
1: Primero, Canals i tot. I també, este canal, al principi, com he dit, que era para mis hijos, de grabar partes. Sí, sí. Y a veces no podía estar. Ni uno, claro. Es uno o el otro. La próxima, tal. Pero bueno, cuando nos quedan huecos, pues hacemos partidos importantes o cualquier cosa más. Pero claro, a mí hay padres que me mandan mensajes, ¿no vas a este partido? No. También los niños que les gusta el fútbol, ¿no vas a venir? Es complicado. No puedo estar en todos los sitios.
0: Sí, de fet, quan toco el partit de la U de Canals o de Promeses i vos tenés jugadors al camp i es veuen que estem allí, s'alegren molt, es agrada que retransmetem, claro, es agrada veure, i després es tornen a posar els partits i es encanta, la veritat.
2: I tu, Alejandro, com a narrador, ho havies fet abans? No, ocasional, contant.
0: Jo ja he comentat que la meva experiència es limitava a que portava un any de col·laborador en un programa de la ràdio local, de canals. Per pilotes, no? On cobrien l'actualitat esportiva principalment del València.
2: Informació.
0: Sí, bueno,
2: no transmissió.
0: Sí, més que informació, és més tipus la taula esportiva que feien.
2: Sí, era tertúlia.
0: Hi ha un moderador que planteja un tema i fem una tertúlia, perquè tertúlia, informació no, tampoc som periodistes, nosaltres som aficionats.
2: Val, però sí, però no era transmissió.
0: En retransmissió no tenia jo molt de bagatge, no? Però, bueno, m'ho va proposar Bruno i em va llançar a la piscina enseguida.
1: ¿Sabes qué pasa?
0: I va eixir molt bé, la veritat.
1: Que Alejandro... es bastante tímido. Lo que pasa es que desde que está el micrófono y todo, no, es que me lo ha dicho su cuñada. Digo, le has transformado a mi cuñado, que no era así. Era bastante tímido y es verdad, es que el micrófono y todo, pues has cambiado.
0: Sí, yo siempre subo muy tímido, pero cuando me vas a poner davant del micro ya en perpilotes, ya vais a notar que, uy, pues no se me menja ningú, ¿no? Per parlar. Sí, sí. Y me vais a soltar y... vaig anar a més, cada vegada adquirint més experiència com a comentarista i ara gràcies a Bruno també com a narrador. I la veritat és que una de les claus de l'èxit, perquè jo crec que es pot dir que està tenint prou d'èxit este canal, jo crec que una de les claus radica en el contrast entre Bruno i jo, no? Perquè, clar, jo parlo en valencià, en accent molt valencianot, un vocabulari molt tècnic, no? I després, quan li demane l'opinió a Bruno, perquè, clar, per no estar jo tota la retransmissió portant el pes, no?, per a trencar una miqueta de rutina, li pregunto a Bruno, què opines del canvi que ha introduït l'entrenador? I entra ell, parlant en castellà, en accent francès, sí, sí, i clar. A més, més natural, més campechano, no? Sí. És un contraste que jo crec que ahí està una de les claus de l'èxit de les retransmissions.
1: Sí, él habla en valenciano todos los partidos.
2: Claro.
0: Bueno, pero
1: cuando, cuando juega,
0: si ya, si ya ejemplo, un equipo que es de una zona castellano parlante, ahí ya han pasado.
2: Tierra que no sé.

0: I tu havies sentit, clar, suposo, aficionat al futbol de tota la vida, aficionat del València, del Llevant, del Madrid, del Barça, conta'm.
1: Jo soc aficionat del València. I malauradament, una vegada a la setmana, en el programa de ràdio, em toco parlar del València, perquè és que...
0: Diu malauradament.
1: Tu tens anys, no veig massa. I per això he d'agrair a la selecció espanyola, sí, que s'està donant un mes en què, primera, exacte, podem evadir-nos del València i, sí, segona, per fi podem gaudir dels èxits del nostre equip. No? Quin contrapunt, no?, entre la selecció espanyola i el València. No?
0: I en qui t'has inspirat? O quines han sigut les teves referències com a narrador?
1: Doncs, home, a mi sempre m'han agradat les narracions de Canal, no?, de la dècada dels 90, el mític El Baló fa un Siri, no?
0: Sí, Picornell.
1: Picornell, sobretot, no? Clar, van ser els primers narradors en valencià, no? Mm, sí. Va ser una època quan va entrar Canal 9, estava comentant Off the Record, Off the Record, que nosaltres veníem d'una època on tota la televisió es feia en valencià i, sí, i era nacional, no? I sí, aleshores sí, veurem un mitjà valencià per als valencians i en valencià, no? Va ser molt, molt xocant, i acostumat a que les retransmissions foren en castellà, doncs veure unes retransmissions en valencià em va xocar molt, i d'ahir vaig prendre, com anem a dir, les meves referències per al que són les retransmissions que portem a terme nosaltres.
0: No? És que ha sigut molts anys, molts partits, moltes transmissions i moltes veus, pues, el que dèiem abans, Miquel Àngel, Picornell, Jordi Carrascosa, Paco Lloret...
1: Jo que més recordo és Picornell.
0: Sí, sí, Luis Urrutia, estigui molts, moltíssims anys també, Nacho Cotino, que feia l'Inalàmbric, m'oblidaré un munt, moltíssims, però la veritat és que
1: han hagut bons mestres, les retransmissions en València.
0: Es fixareu i poguereu, pues eso, això, pues, lo vos es presente que imitar o copiar o fer-ho, perquè a la fi, pues un poquet, són tot història de la vostra joventut, de la vostra il·lusió, quan el València era gran, guanyava coses, guanyava títols, els famosos partits dels dissabtes de la Forta, dels autonòmiques, i això, pues, imagina't.
1: Sí, així no és. La veritat és que ixa, la dècada dels 90 va ser una època màgica, no? Sense... Bueno, el millor València no va ser en aquesta època, va ser un poquet després, a principis, sí, del segle XXI, que també estava en Canal 9 en el seu prime. En aquesta època van confluir el prime de Canal 9 i del València. La veritat és que van viure una època màgica i ara ja que estem, doncs, tant de bo, no tardem molt en tornar a viure anys com ixos. No?
0: Que siga així. Però el que està clar és que l'agraïment que vos té que tindre el Canals i tots els clubs de les Rodalies i que contacten en vosaltres, Bruno, això és el més important, perquè feu i doneu un servici que li fa créixer i li fa sentir importants, i sobretot aquells que volen veure-ho, la mare de xiquetis d'Argentina. Sí, sí. O estan malalts, o estan fora, o estan treballant i no poden,
2: sí,
0: estar al camp.
2: Sí, hace 3 anys me dieron una
1: placa, ¿no?
2: Una placa por dar las gracias por retransmitir los partidos.
1: Sí, va ser l'escola de futbol base de Canals, no? Te van donar una placa, però inclús en un escenari, en el centre cultural, vas pujar a l'escenari, repelar la placa, o sea, va rebre un homenatge molt bonic, la veritat.
2: Y los padres me dice: "Tienes suerte, mis hijos, porque yo no está grabado ni un gol mío." Y claro, y tú grabas jugadas, sí, goles y todo. Yo no tengo ni un gol. Y mucha gente dice esto, que no tiene nada de partidos ni goles y todo.
0: Pero ni habrá camps, que no será senzill, plantar el trípode, el móvil, porque o fue en un móvil o en dos y...
2: No, un móvil solamente. Muevo la mano y...
0: Tú fíjese en la posición.
2: Sí, derecha e izquierda.
0: Máster, per tant.
2: Al medio del campo.
0: Como si fuera la grabación táctica, que es diu.
2: Sí, sí.
0: ¿Vale?
2: Y muevo el brazo.
0: No fas zoom, ni no fas eso.
2: Bueno, zoom, sí, cuando son penaltis. Pero sí.
1: No, tenint en compte els mitjans tan humils dels que disposem, sí, i que no són professionals, jo, modestia a part, jo crec que les retransmissions tenen prou de nivell.
2: Te quiero decir que también hay gente que me ha mandado un mensaje para saber cómo lo hacía. Y yo, pues, le he explicado, claro, cómo se hacía, porque yo no tengo... es que tengo demasiado ya para el club, muchos partidos. Entonces, yo puedo explicar, no hay problema.
0: Sí.
2: Y, por ejemplo, el Boca Irent, pues ahora lo hace exactamente igual que yo, en directo también, con el programa y todo.
1: Sí, se volvió a comentar, es una moda que está extendiéndose, porque muchos clubes, por ejemplo el Bocairent, van a retransmitir en un par de ocasiones, en poco de temps. Uh-huh. Incluso les van a proposar de acudir siempre, y, pero
2: sí, sí.
1: No sé, no, creo que no va a arribar ni a negociarlo, no, porque sabían que es un club muy
2: modesto. Hay muchas curvas y no... no.
1: Y se han animado y se han creado su propio canal, y, sí. Y es una tendencia que estoy observando yo prou últimamente en los clubes de la Contorna, y yo creo que ve motivado por la idea.
2: Però
1: de Nobrospots.
2: Hay que gustar esto, hay que gustar porque...
0: Hay que gustar per la nit anar al camp, si n'hi ha tormenta, si plou, si fa fred, si fa calor, perquè els que anem, jo dic que sempre obligats, perquè és la nostra faena, i ens paguen per això, però els que aneu per amor al futbol, als colors, a la família, perquè tot comença amb els teus fills, jo la veritat és que me lleve el sombrero i tenia moltes ganes de parlar amb vosaltres en esta xarxa esportiva. Abans d'acomiadar-nos i donar-vos gràcies, alguna coseta més que vulgueu afegir, Alejandro?
1: Jo només dir que, per la meva part, desitjar tota la sort del món a la selecció espanyola en esta final de demà, que no hem tocat el tema massa. Aquest partit no el retransmetrem en Eurosports, no tenim més drets, però ahí estarem apoyant a la Roja. Bruno, que ja sabeu que ja han dit que és francès,
2: sí.
1: Va caure eliminat este dimarts.
2: Muy mal, sí, ha jugado muy mal. Francia, no, es que no... Estaban los cuatro fantásticos y no sé qué ha pasado, el fantástico... no ha sabido jugar, lo ha hecho muy bien el entrenador de España, no ha sabido, y Francia ha jugado muy mal.
1: Jugó mal porque España los anuló.
2: Los anuló.
1: Bueno, ahora Bruno, que sàpiga la audiencia que es un español más.
2: Ahora pondré la camiseta de España, lógico.
0: Estaremos en la Rocha o en la Blanca, que ha sigut la gran triunfadora a nivel de vendes y marketing. Alejandro, Bru, Juan, moltíssimes gràcies per haver estat així en esta sessió esportiva.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: I a Bruno Delhome. Bruno,
2: muchas gracias,
0: moltíssimes gràcies, de veritat. Ha sigut una iniciativa fantàstica. No Bru Sports en YouTube, per a que tots aquells se puguen mirar, puguen gaudir o puguen ajudar. Fem un paronet, estem a un minut d'arribar a les 2 de la vesprada, així en el punt a punt de Punt Ràdio. En tornar de publicitat parlarem de presidentes, la tertúlia que, conduïda per Toni Galindo, té com a protagonistes a la presidenta del RUC Vitoria i a la presidenta del Hockey València.
3: 100% esport, 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
4: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2 i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en tacos.
8: Palmando.
9: Tu li has donat les claus.
10: Por algun lado saldrà la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
3: Tot l'esport a Punt a Punt.
11: Molt bé, companys. Bueno, esta temporada ha sigut magnífica per a l'esport femení, perquè tenim tres equips en la Comunitat Valenciana que han pujat de categoria, han pujat a primera divisió. Estem parlant del Túria Rugby, estem parlant del València Hockey i també del València Club de Futbol. La nostra intenció era tindre així a tres representants d'estos tres equips. El València, per tema d'incompatibilitat d'agenda, no ha pogut estar avui així en el Punt a Punt a Punt Ràdio. Sí que tenim dos representants, tant del València Hockey com del Túria Rugby. Eva Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: Hola, buenas tardes.
11: Ángela Colomer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Buenas tardes.
11: Eva es del Túria Rugby, es Ángela del Valencia Hockey. Bueno, quina temporada, chiques. Això ha sigut una barbaritat, l'ascens a la màxima categoria. No sé, la intenció és que xerrem entre els tres, la intenció és que qualsevol pregunta que tingueu per a l'altre protagonista, pues també la pugueu fer, o qualsevol pregunta que tingueu per a mi. Però, bueno, conteu-me, en este cas, Eva, tu eres jugadora, eres presidenta del Túria, entrenadora, perquè crec que en guany penxes botes, crec.
12: Sí,
11: conta'm
12: sí.
11: Això, per favor.
12: Sí, parece ser que este... Bueno,
8: No lo quiero decir muy alto porque luego siempre me echan en cara de no, has dicho que vas a colgar las botas y luego nunca lo haces. Pero yo creo que es la forma de finalmente colgarlas ha sido pues también coger un poco responsabilidad dentro del staff. Ya en las primeras temporadas del Turia sí que estuve como directora deportiva junto a mi compañera Ana.

0: Entradas a tu alcance.com y en taquilla del teatro.
1: Xic, deixa de veure pantalles. Amiga, passa't del brunch a l'esmorzar valencià. Senyor, li agrairia que no m'atropellara. Ai, a tots ells, el que els passa és que els falta poble. Visita l'interior de la província de València i que ningú et diga te falta poble. Diputació de València.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat 103.0. De tu a...

0: A punt. Esport en estat pur.
1: En 8 minuts seran les 3 de la vesprada. Estem en directe, estem en A Punt Ràdio, estem en el punt a punt per a parlar-los encara de moltes coses abans que a les 3 entren en acció els nostres companys dels serveis informatius per a donar-nos tota l'actualitat de caràcter general. Don Ricard Barriel, molt bona vesprada, com estàs?
2: Bona vesprada, tot bé.
1: Més, ens tens que parlar de poliesportiu. Comencem pel atletisme.
2: Sí, així és. Comencem amb una bona notícia. Quique Llopis ja torna a competir. El ballista de Bellreguard ha guanyat el míting de Madrid després de superar unes molèsties físiques i ja prepara el campionat d'Europa absolut que es disputarà al mes d'agost. Aquest cap de setmana, a Rieti, Itàlia, es disputa també l'Europeu Sub-18 amb protagonisme valencià, gràcies a Ramon Pérez i Camila Estrebou, que buscaran les medalles en els 100 metres. A més, també es disputa el Campionat d'Espanya Sub-20 a Albacete, amb una nombrosa representació valenciana liderada pels clubs Playas de Castellón, València Club d'Atletismo i Fent Camí Mislata. I el gran nom de la setmana és Dani Monfort, nou campió d'Espanya Sub-23 dels 10.000 metres marxa en la millor marca personal espanyola de l'any.
1: I després de l'atletisme, mountain bike.
2: Sí, perquè tenim a Felipe Orts encapçalar la representació valenciana amb el campionat d'Espanya de mountain bike, que es disputa a Arroyo Molinos amb l'objectiu de lluitar per les medalles.
1: Piragüisme.
2: Sí, en piragüisme, el dianenc Nino van der Zeu s'ha classificat per al Campionat d'Espanya Júnior de Brest, confirmant-se amb una de les grans promeses del piragüisme valencià.
1: I en escacs?
2: Sí, Salobreña Granada acull aquest cap de setmana els Campionats d'Espanya Sub-12 i Sub-14 d'escacs, amb una destacada representació de la comunitat valenciana que buscarà situar-se entre les millors del panorama estatal.
1: Tu jugues a escacs?
2: No, no he jugat mai, però...
1: No has jugat mai?
2: Sí que tinc amics aficionats. T'ho
1: aconsello. Que comences pel final, veient la sèrie ixa de Gambito de Gamba, que no sé si està encara en Netflix. Jo sé jugar, però només sé col·locar les fitxes. És el joc d'estratègia i de concentració, pot ser dels millors que poden haver-ne en el món. Gràcies, Galán. Ricard Barriel, contamos notícies de poliesportiu. En 5 minuts seran les 3 de la vesprada. N'hi ha que recordar el que tenim avui, perquè a partir de les 3 i mitja començarem a contar-los la etapa d'avui, la etapa 14 del Tour de França. El ciclisme serà protagonista en el punt a punt, l'etapa que transcorreix entre Mulhouse i Le Markstein-Fellering. Sota la direcció de Luis Rutia, ens la contarà José Luis Gual, ens la comentarà Javi Castellar. I tindrem també partits esta vesprada amistosos d'equips valencians. A les 6 i mitja juguen el València davant del Petro Luanda d'Angola a Girona, que és on està concentrat l'equip de Carlos Corberán, amb la possibilitat del debut de Liu Dieng, de Justin de Haas i de Ryosuke Sato, les tres úniques cares noves que té el València. A les 7 també tindrem el Castelló Sabadell, que es jugarà a la ciutat esportiva de La Coma. I a les 7 de la vesprada, el tercer partit, que els contarem així en el punt a punt, el que des del Pinatar Arena de Múrcia enfrontarà l'Elx amb el Kaiser Chiefs de Sud-àfrica. Recorden que el València, del que ens encarregarem esta vesprada i també esta nit en els últims

0: últims 90 minuts està completant la seva primera setmana de concentració a Girona. Sentirem una entrevista que han mantingut els nostres companys de Punt Televisió amb Pepelu, un dels capitans, i passa ja a ser un dels veterans de la planter del València. Un València que està, de moment, tropeçant-se a l'hora de tancar els fitxatges, després de que Menier, el lateral dret de la selecció de Bèlgica, es deixarà plantats per firmar per Sunderland d'Anglaterra. Ara sembla que el porter Kain Van Hovelen, que el tenia aixina mig embastat la direcció esportiva del València, està ara més a prop de fitxar pel Ipswich Town, també d'Anglaterra. Veurem què és el que passa. Per cert, que el que sembla que vol tornar és l'Argi Ramazzani, casualitats de la vida. Jo el dimecres, crec que va ser, parlien el xiquet, en Ramazzani. Parlaven de mercat, d'altres opcions, no només en Europa. El problema és que el Leeds United de moment no se baixa del burro i demana entre 7 i 8 milions d'euros perquè Ramazzani se'n vagi del Leeds cap a un altre destí. Volem a veure què és el que passa. Recordem també que esta nit tindrem Mundial, la disputa del tercer i quart lloc a partir de les 11 de la nit entre les seleccions de França i Anglaterra. La França, que va perdre davant d'Espanya, l'Anglaterra, que no va saber tancar el partit i va perdre davant de l'Argentina, perquè demà, a les 9 de la nit, la final del Mundial. La gran final, Espanya-Anglaterra, des d'una gris ciutat de Nova York. No gris perquè siga avorrida, gris per la salvatge de fum, de núvols negres i de contaminació que n'hi ha. Estem a poc més de 30 hores que Espanya jugue la seua segona final del campionat del món. Només desitgem que Espanya guanye i que es puga cosir al pit dalt de l'escut la seua segona estrella. Ara estem en el Punt a Punt, en A Punt Ràdio, en directe, a punt d'arribar a les 3 de la vesprada, moment ara de connectar, com dic, amb els nostres companys dels serveis informatius. A partir de les 3 i mitja tornarà el Punt a Punt a la direcció de Luis Urrutia i el Tour de França. Fins ara.
1: Punt a Punt.
2: Són les 3. Hola, com està? Amb preocupació per l'onada d'incendis forestals, alguns voraços i sense control, afavorits per les temperatures altes, el vent i el terreny sec, com el d'Orés a Saragossa. A la Comunitat Valenciana, el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals és extrem a l'interior de València i nord d'Alacant i alt a la resta del territori. I també cap de setmana de maletes i moviment a les carreteres. Comença per a molts el segon èxode de les vacances d'estiu, marcat per la calor i el canvi d'hàbits dels estiuetxants. En localitats com Gandia trobem les dues cares en quant a l'ocupació de la caiguda en la reserva d'apartaments turístics i càmpings, mentre que als hotels el nivell arriba ja al 90%. Són els temes de portada i n'amplien ara en els titulars del sumari. Parlant de vacances o iniciant-les, l'opció més triada continua sent a prop de la mar. Acudim en directe a Peníscola. Sònia González.
3: Peníscola encara la segona quinzena de juliol amb bones perspectives. A partir del 2 de juliol, amb molt de moviment i una previsió d'ocupació al voltant del 85%. És la millor antesala a un agost que es preveu ample tècnic i una temporada que s'allargarà fins al setembre. Este matí l'oratge acompanya i veiem les platges plenes, però Peníscola també atrau per la gastronomia i la cultura. Es manté el perfil de turista nacional, però creix el visitant internacional, sobretot els francesos. Tots amb estades mitjanes de 4 nits, lleugerament per davall d'altres anys.
4: Para mañana tengo casi todo reservado.

0: ¿Reservado?
1: No han hecho reserva, pero estará lleno seguro.
2: Hay muchos argentinos a por asado, a por hacer asado, y los españoles igual, una barbacoa nunca se dice que no.
3: Bars i terrasses es preparen per a la gran final de demà. La facturació s'ha duplicat en estos dies del partit. Dientes, avui també en supermercats i carnisseries. La final del Mundial comença a cuinar-se, Marc Omar.
4: El Mundial pot afegir demà una segona estrella a l'escut de la Federació Espanyola de Futbol, però el que ha omplert és la caixa dels bars. Un 30% més, almenys, els dies de partit. Guanye o no guanye la selecció, el negoci ha sigut redó i si hi ha pròrroga, millor.
3: I per als que han esperat fins l'últim dia per a viatjar a la final, cues als aeroports, Susana Fuster.
5: El compte enrere per a la gran final es viu també així a l'aeroport Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Durant tot el matí, això ha sigut un formiguer d'aficionats que hores d'ara viatgen ja camí cap a Nova York. Estan previst una vintena de vols per avui. Això sí, els que han comprat el bitllet massa tard no els ha eixit gens econòmic.
3: I les flames que arrasen 15.000 hectàrees a la comarca de les Cinco Villas, a Saragossa. Els bombers de l'UME treballen per evitar que el foc arribi a les cases. És el pitjor incendi enguany. Només en el 2026 a Espanya s'han cremat més de 50.000 hectàrees, el triple que l'any passat. I el misteri d'ells conquista el cor de Londres. A nit van celebrar un concert a l'església més antiga de la capital britànica. Tot per a celebrar els 25 anys com a patrimoni immaterial de la humanitat. De seguida, els descobrirem tots els detalls. I en els esports, ens avança en sumari el més destacat, Paco Cerdán. Bona vesprada.
6: Hola, Emma. Falten poc més de 30 hores per a aquesta gran final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. I avui sentirem els protagonistes. Els dos seleccionadors han comparegut en sala de premsa esta matinada per analitzar la final. Luis de la Fuente ha confirmat que té a tots els jugadors disponibles. Després els sentirem i també repassarem els amistosos dels nostres equips valencians de futbol que jugaren ahir i els que enceten la primera prova de pretemporada avui, com és el cas de València i Elx.
3: Després més, Paco. I en l'oratge, la basca acusada que no té Will i hem de sumar el risc de tempestes a l'interior. Lluís Obiols, bona vesprada.
7: Bona vesprada. Unes tempestes que es formaran a l'interior i avançaran cap a la costa, deixaran poca precipitació, però sí que aniran acompanyades de fort vent i també d'aparat elèctric. Bàsicament serà més o menys entre la zona compresa entre l'Alt Vilalopó i la plana d'Utiel-Requena. Destacar que avui han baixat les temperatures, però la sensació tèrmica és de molta basca perquè les humitats es mantenen molt elevades. Sí que en zones interiors d'Alacant, també de la província de València, freguem o superem els clarament els 35 graus. Per exemple, s'ha arribat als 39 graus puntualment a Villena o als 37 graus a Teresa de Cofrentes. Esta pròxima nit i matinada, de nou amb mínimes que en molts casos al litoral estaran entre els 24 i els 26 graus. Per tant, una nit de nou molt boscosa, amb humitats molt elevades. Demà al matí ens alçarem amb núvols baixos, amb boires a tot el litoral, especialment del Golf de València, també litoral de Castelló, comarques centrals, núvols que s'aniran dissipant i demà tornem a repetir situació de ruixats i tronades, especialment en zones de la província de València. A diferència d'avui, sí que demà podrien arribar al litoral i, com ja venim dient, deixaran poca precipitació, però sí que fortes ratxes de vent. Demà comencen a pujar les temperatures, aixes màximes de 38 a 39 graus ja seran més freqüents, però atenció perquè l'ascens tèrmic més notable es donarà la setmana que ve. De fet, dilluns ja s'activen avisos de nivell taronja a les comarques interiors.
3: I acabem de conèixer una notícia d'última hora. Fa escassos minuts, durant les festes de bous de Gàtova, al camp de Túria, un grup de vaques i un bou han escapat del recinte cap a diverses direccions del poble. En aquests moments, els ramaders treballen per poder recuperar el bestiar, mentre que des de l'Ajuntament es prega a la població que es protegisca. I ara sí, amb la realització al control de so de Manolo Palomar, salutacions des de la que es parla, Inma de la Concepción, quan són les 3 i 6 minuts de la vesprada, entrem en matèria.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana. Torrevieja.

0: Vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
1: En Orihuela, la historia cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
2: Les noticias del cap de semana. Edició migdia.
3: Encarem la segona quinzena de juliol i molts són els que comencen dies de vacances. L'opció més triada, a prop de la mar. Amb una primera quinzena més fluïssa s'espera millorar-ne en esta segona, tot i que s'observa una disminució en la quantitat de dies a moure.
4: Habremos estado una semana.
5: 4 días.
6: Poquito tiempo.
5: Nos quedamos hasta el miércoles.
4: Hace años igual íbamos más tiempo. Ahora se ha reducido.
7: Són llogaters d'apartaments a la platja de Gandia on enguany han tingut una primera quinzena amb xifres entre un 10 i un 15% per davall de l'estiu passat. Ho explica Òscar Ferreiro, que és portaveu de l'Associació d'Apartaments de Lloguer de Gandia.
8: La primera quinzena de juliol este any està sent molt roïn. Pot ser en percentatges la pitjor dels últims anys. Estarem en torno a un 60 o per ahí.
7: En esta segona quinzena esperen arribar al 70% d'ocupació. A Gandia, llogar un apartament de 3 dormitoris amb piscina i pàrquing una setmana pot costar vora 1.000 euros.
9: Al precio que está todo, casi no sé si compensa hotel.
10: Estuvimos buscando apartamentos y al final nos salía muy parecido el precio al hotel y entonces, bueno, pues decimos hotel que tenía piscina.
7: Això fa que l'ocupació en hotels com el Senator de Gandia hagi augmentat este estiu al juliol. Carolina Azpeleta n'és la directora.
11: Tenemos mucho movimiento en el hotel, estamos a más de un 90% d'ocupació, estimamos cerrar un 93%.
7: A Peníscola també la primera quinzena ha sigut més fluixa, però este cap de setmana la tendència ha començat a canviar amb hotels que comencen a omplir-se. Francisco Rivera és president d'Agretur, l'agrupació d'empresaris turístics de Peníscola.
12: Los que llamamos de última hora pues son los que ahora mismo se están moviendo y van a permitir que julio acabe en torno a un 85% de media ocupación.
7: Ja siga en càmping, hotel o apartament, la tendència dels últims anys és que el període de vacances s'allargui al setembre.
3: Gràcies, Anna, i des d'esta setmana fins el 15 de setembre els agents de la Guàrdia Civil Marítima de València faran controls d'alcoholèmia a la mar. Ja s'havien vist a la costa cantàbrica i ara, per primera vegada, també es fan a casa nostra. Les sancions poden arribar als 900.000 euros. La nostra companya Pilar de la Fuente els ha acompanyat.
13: Amb l'arribada de l'estiu, el Servici Marítim de la Guàrdia Civil intensifica el control d'embarcacions, des de comprovar la titulació dels patrons, les assegurances, fins a confirmar que complisquen la normativa. I, per primera vegada, des d'esta setmana, realitzaran controls preventius d'alcoholèmia pareguts als realitzats en carretera.
14: Buenos días. Te vamos a hacer un control d'alcoholèmia, ¿vale?
15: Este tipo de controles tienen como objetivo la prevención de accidentes náuticos.
13: Com comenta el tinent d'Arrieta, cap de Servici Marítim de la Guàrdia Civil de València, les sancions més elevades són per als patrons professionals. La taxa màxima permesa és la mateixa que en carretera, de 0,25 mil·lígrams, però les sancions són molt més elevades.
15: De los 180.000 euros a los 900.000.
13: Els controls se centren sobretot en les embarcacions recreatives, especialment en les de lloguer que no necessiten cap titulació.
15: El consumo debería ser cero.
13: Si les proves donen positiu, serà Capitania Marítima de València qui determinarà la sanció.
15: Por ejemplo, con un paddle surf o con un kayak, con artefactos flotantes, si nosotros llegamos a ocasionar un accidente, se nos va a hacer igualmente la prueba d'alcoholemia. Entonces, alcohol cero.
3: I com els avançàvem en sumari, continuen fora de control dos dels pitjors incendis d'aquest estiu a Espanya, el de la comarca de Cincovillas, a Saragossa, i el de la Mierla, a Guadalajara. Espanya acumula enguany més de 50.000 hectàrees cremades, el triple que l'any passat Alberto Alonso.
16: Ja són 4 dies que el foc assola el terme Saragossà d'Orés i encara està fora de control, motiu pel qual s'han evacuat 6 municipis més. Les tasques no han cessat ni de nit i avui continuarà el dispositiu de més de 400 efectius i 22 mitjans aeris, que ja no poden fer res per les més de 15.000 hectàrees cremades. També descontrolat el foc a la Mierla, a Guadalajara, que ja afecta el Parc Natural de la Serra Nord. Les hectàrees cremades superaran les 4.000. Escoltem Emiliano García Page, president de la Comunitat de Castella-La Mancha.
17: Nos quedan muchas horas, probablemente días, para poderlo dar por extinguido. Se han dado casos
5: de negativa a evacuar, incluso con niños de por medio, y sin embargo han podido convencer y actuar. No ha habido prácticamente ni siquiera ninguna atención médica.
16: La unitat militar d'emergències ha treballat

0: se treva tractant de delimitar el perímetre amb drons. Avui tornen 4 mitjans aeris i 54 terrestres. De moment ja són més de 500 persones evacuades d'11 municipis i diverses carreteres tallades. Per contra, s'han aconseguit estabilitzar els incendis d'Arxez a Màlaga i un dels pitjors que ha sacsejat la Comunitat de Madrid, el de Lozoyuela, amb el de Hànovas al Pirineu Aragonès, mentre que el Divón de Plan continua actiu. Espanya acumula més de 50.000 hectàrees cremades en guany, el triple que l'any passat.
1: Moltes gràcies i atenció a la polèmica a casa nostra que hi ha entre els restauradors de la platja de la Malvarrosa, València, i el veïnat que acudís a sopar a la fresca al passeig. Els propietaris de restaurants demanen delimitar espais i regularitzar la situació. Lourdes Espinosa.
2: Arriba la nit i la platja de la Malvarrosa s'ompli de tauletes, cadires i el veïnat trau el sopar.
3: Hace la fresqueta de la mar.
4: És un plan que podem fer així improvisat i ens agrada vindre.
2: Una tradició que ve de lluny.
4: Sempre jo amb els meus pares, amb els seus amics, sempre...
5: Quan festejava la meva dona també inclús venien els meus sogres.
2: S'instal·len a pocs metres dels restaurants del passeig, acabats de renovar amb una inversió important per part dels hotelers i així comença la polèmica. Vicente Adrián del restaurant Nova Mar y Daniel Navarro del restaurante La Murciana.
6: Aquí viene mucho extranjero, mucha gente de fuera que cuando pasan y los ven con la botella del aceite, del vinagre haciendo la ensalada, el niño tirando los papeles al suelo, pues este es un país un poco tercermundista, ¿no?
7: Si ni habrá alguna zona acotada, simplemente por el tema de la neteja, por el tema de la higiene.
2: Per facilitar la neteja i millorar el que consideren mala imatge, els restauradors demanen que s'acote un espai per al veïnat més lluny dels restaurants i que es dote de servicis públics.
7: Realment, nosaltres tenim que oferir els nostres serveis del restaurant perquè la gent pugui vindre a fer les seues necessitats.
2: Demanda compartida pel veïnat, que això sí, no està disposat a abandonar el passeig.
8: La playa i el paseo és per als habitants de la ciutat.
9: Además, hay espacio para todos, creo, en este mundo, ¿no?
1: I més o menys polèmiques, les nits a la fresca són una tradició arrelada a moltes localitats. Alberto Alonso s'ho conta.
0: Les nits a la fresca són una tradició de l'estiu en moltes localitats de la Comunitat Valenciana, com ara a Ador, a la Safor. Tot i que ara no són tan fresques com abans, els més nostàlgics tornen a treure la cadira al carrer a poqueta nit.
10: Aprendre la fresca, encara que avui fresca, ne fa molt poc. Però trobo que és una tradició de poble que en pocs llocs continuar fent-se.
11: Les dones majors agradava molt eixir al carrer i xerraven. Anaves a tirar la basura i t'aparaves un ratet a xerrar.
12: Ui, mare de Déu, si el contara...
13: Mira, jo era jove. Dimoni plomat.
0: Es pot eixir de vesprada o a sopar, però sobretot després.
11: Acabem de sopar a sentar-nos un ratet.
10: Ens traguem un xelaet o un granissaet i pa que fora a xerrar de tot.
14: Ahir estàvem nosaltres, ahir estàvem nosaltres, ahir estàvem nosaltres, ahir estàvem nosaltres, tots estàvem. Ara ja no queda ningú, jo soles.
15: Ja hi sem poc, perquè ja som majors tots i quatre abueles.
0: També al Buixec s'ajunten veïnes.
16: En Mari, Consuelo, Vicentí que s'ha amagat. Millor que en casa és estar així, no, xiquets?
17: Així les companyies que tinguis de maravilla.
0: O fins i tot a soles.
18: Que no tinc aire condicionat i està molt car i no tinc ni per pagar la llum, doncs pues estic quasi fora.
0: Nits de ventalls en què des del passat només han canviat les cadires, que esperen impacients noves històries, rialles i xafardejos. Nits a la fresca.
19: I diguem a la fresca.
0: En les quals el que refresca poc abans d'anar-se'n al llit és una bona conversa.
1: Nits a la fresca i dies de calor com el d'est dissabte i de sobretot basca. Avui els termòmetres podrien tornar a superar els 40 graus. La calor no impedeix, això sí, la celebració de bodes. Als salons, els nòvios i els convidats prenen mesures extra perquè les altes temperatures no siguin un impediment. Al xinet, Tampa Caballero.
20: Con di bones convidats a esta cerimònia, casar-se avui en dia és una autèntica botxeria, però més encara fer-ho quan coincidís la boda en ple mes de juliol i després d'una de les setmanes de més calor que es recorden. Avui així els xinetes superaran els 35 graus de temperatura. Per a les dones no hi ha tant de problema vestits sense mànegues, de teles lleugeres, però els homes tenen més problemes amb el protocol. Saquetes i corbates que molts en diuen que pronte se les llevaran per disfrutar d'un dia de felicitat per a Estefania i Juanma, els nòvios. Ells recordaran sens dubte este dia per la felicitat, pels convidats i perquè també és un dels dies de més calor que van a passar.
21: Sí, no, lo cierto es que llevamos una semana infernal y estamos temiendo de que viniera el sábado, pero bueno, nublado y tal.
22: O que llueva o que haya sol, sí. Da igual, estamos felices, de celebrar.
21: Haga el calor que haga.
22: Claro que sí.
23: Que és en l'exterior, fiquem les màquines humificants, ¿vale? En aigua freda i cubitos, per a que creen un ambient de més frescoreta i damunt

0: que siga el aire, corre gai y se note que la gente es agradable y está bien.
1: Yo en 5 minutos me quitaré la corbata, ¿eh?
2: Hoy el palmito que no falte, hoy todo el día.
3: Dia d'activitat als aeroports espanyols en connexió a Nova York, quan falten poques hores per a la final del Mundial. Susana Fuster, Madrid.
4: La final ha provocat una autèntica carrera contrarrellotge entre els aficionats per viatjar a Nova York. Ho hem comprovat nosaltres mateixos així, en este aeroport Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Fins a 20 vols estan prevists per avui i s'han arribat a pagar fins a 4.000 euros per un bitllet. Davant la demanda, Iberia ha fletat per a demà un avió express d'anar i tornada únicament en el mateix dia per a veure este partit. I és que ningú es vol perdre la gran final.
5: Vamos a Nueva York directamente a ver ganar y traernos la Copa del Mundo con España.
6: Voy a España con guañe.
7: Vamos hoy, llegamos hoy allí a las 3 horas local y volvemos el lunes por la noche. Al menos disfrutemos un poquito. Y vamos a ganar seguro, seguro.
8: Ver la mínima, un 1-0, 2-0, puede ser que sí.
9: Los vuelos están muy caros, las entradas también, entonces es complicado viajar.
10: Yo estoy muy ilusionada. Obviamente vamos a ganar 3-0.
11: Y sacamos las entradas en noviembre, nos llegaron en enero y el vuelo lo hemos sacado ahora porque no sabíamos si íbamos a llegar a la final o no. Que Messi no la va a ver y nosotros menos.
3: L'impacte econòmic del Mundial es fa sentir en bars, restaurants o carnisseries. Els dies de partit d'Espanya la facturació ha pujat més d'un 30%. Demà la Caixa pot ser espectacular. Margo Maru sap.
12: Que Espanya jugue contra l'Argentina a la final del Mundial ha sigut una benedicció per a esta carnisseria.
13: Cuando hay partido tanto de Argentina, han venido muchos argentinos a por asado, a por hacer asado, y los españoles igual, una barbacoa nunca se dice que no.
12: Ya però qui preferís que li cuinen.
14: Yo se le vende casa, entonces se vienen a cogerse directamente la comida, bocadillos y todo para llevar.
15: Sobre todo hamburguesas para llevar en horario del Mundial que juega España, sobre todo a las 9, y un poco extranjeros, sobretot Inglaterra.
12: Demà és la gran final i on no està tot reservat, no dubten que ompliran.
16: Para mañana tengo casi todo reservado.
17: No han hecho reserva, pero estará lleno seguro.
18: Porque en casa te quedas ahí y te duermes.
19: Cuando somos gentes, es mejor fuera.
16: Aunque va a haber una pantalla gigante en la plaza, la gente irá ahí, pero bueno, es buena hora para la cena.
12: La llogada a la comissió de festes de l'Altet té mèrit aconseguir-la.
20: El xic que me fa tota l'organització dels festes li vaig dir, si guanya Espanya vull pantalla gigant en el Altet. Entonces el dimarts, directament, ell ja ho tenia tot preparat.
12: Serà l'opció de molts.
21: Perquè m'agrada l'ambient i aquí estic soles.
12: En companyia, les penes ho són menys i les alegries, majors.
3: Gràcies, Marc, per ser que este matí hem conegut que el grup valencià Spanish Brass serà l'encarregat d'interpretar l'himne nacional en la final del Mundial de demà, i si sonen. L'actuació suposa una fita en la història de la banda, que ja va aconseguir el Premi Nacional de Música l'any 2020. De la política, els 30 alcaldes de capital del Partit Popular repetiran en les eleccions municipals de 2027. Així ho ha aprovat el Comitè Nacional del Partit, reunit este cap de setmana a Santiago de Compostela. Es confirma, per tant, la candidatura de l'alcaldessa de València, Maria José Català, la de Castelló de la Plana, Begoña Carrasco, i l'alcalde d'Alacant, José Luis Barcala. Este matí, en les seues intervencions, els tres han promès lleialtat al president popular, Núñez Feijóo, i posar estos territoris on diuen es mereixen.
22: La veritat és que els que me coneixen saben que jo vull ser alcaldessa fins que els valencians diguen estic enamorada de la meva ciutat, estic enamorada i la visc en passió i m'alce cada matí per deixar-me la pell per ells, per els valencians i les valencianes.
23: Castellón és una tierra de gigantes, gigantes que levantan la persiana cada dia para estar orgullosos del cambio que está sufriendo la ciudad que les ha visto nacer.
24: Lo que siento, aparte de agradecimiento por la confianza del partido, es ilusión. Ilusión por seguir transformando la ciudad de Alicante. Ilusión por seguir respondiendo a todas esas políticas que el Partido Popular aplica y que dan resultado.
3: Els incendis preocupen també a Europa. Al sud de Noruega s'han cremat un centenar de cases en escampar-se un foc que no està clar si s'ha desencadenat en el bosc o en la zona urbana. El vent ha avivat les flames.

0: A més, ja ha complicat enormement la tasca dels bombers. No hi ha ferits i han evacuat el veïnat. I nova polèmica amb Donald Trump i els incendis forestals al Canadà. Com que el fum ha arribat estos dies al nord-est dels Estats Units, el president ha dit que no sóc que s'ho cobrarà amb un increment dels arancels perquè considera una negligència deliberada. No ha dit ni una paraula de les conseqüències en la salut de les persones per la mala qualitat de l'aire. I el Pròxim Orient s'ha viscut la sèptima nit consecutiva d'atacs encreuats entre els Estats Units i l'Iran. Segons un portaveu del règim, no hi haurà negociacions mentre dure l'ofensiva. Washington ha atacat infraestructures civils com ponts i plantes d'aigua potable que han deixat 10.000 persones sense subministrament. L'Iran ha respost amb míssils i drons contra Kuwait, Bahrein i Jordània. I a Itàlia creix el malestar per la peculiar diplomàcia de l'ambaixador dels Estats Units. Viu en un iot de luxe i navega de port en port amb la seguretat que li brinda el govern de Meloni. Acaba d'atracar a Venècia enmig de la protesta ciutadana. Remy Blasco.
1: El iot de Tilman Fertitta, ambaixador dels Estats Units a Itàlia, fa entrada a la llacuna de Venècia i atraca a menys d'un quilòmetre de la plaça de Sant Marc. Un privilegi reservat als milionaris i que requereix molta seguretat que paga el govern de Roma. L'extravagància ha indignat el veïnat, que ha eixit al carrer per a dir que la ciutat no està en venda.
2: This city is not for sale.
1: El Boardwalk, un lloc de luxe de 117 metres d'eslora, és la residència habitual del diplomàtic, que es desplaça en helicòpter a Roma quan no hi ha més remei. A motiu dels 250 anys de la independència dels Estats Units, fa una gira per tot Itàlia, amb recepcions a bord amb empresaris i polítics. L'ambaixador parla de diplomàcia costanera.
3: Has just been wonderful. It's meeting the business people and the political leaders.
1: Per a la posició italiana es tracta d'un creuer privat a càrrec del pressupost nacional.
4: Si consenta a spese dello Stato italiano.
1: Tilman Fertitta és un empresari texà de la restauració, propietari d'un equip de l'NBA i sense cap experiència en política exterior. Ara que les relacions bilaterals estan en crisi ni tan sols a fer de pont entre Donald Trump i Giorgia Meloni. La primera ministra italiana no va acudir a la festa del 4 de juliol, excepcionalment a la seu de l'ambaixada a Roma.
0: I comencem el repàs de l'actualitat esportiva amb el nostre company Paco Cerdani, que ve marcada per la prèvia de la final del Mundial, no, Paco?
5: Així és, Ima. Esta matinada ha comparegut el seleccionador nacional Luis de la Fuente i de la Fuente ha volgut posar en valor el moment que estem vivint. Diu que demà es veurà un gran espectacle sobre el terreny de xoc. Confia que l'àrbitre no siga permissiu.
6: Yo firmaría, y se va a enterar hoy todo el mundo, llegar todos los años a una final de un campeonato del mundo y perderlo, fíjate. Entonces vamos a disfrutar ese momento con nuestras armas, con nuestras virtudes, minimizando al rival, que es un grandísimo rival. Mañana va a ser un grandísimo espectáculo. Creo que hay dos superselecciones, dos superequipos. Planteamos un partido donde la brillantez, el talento, el buen juego gane a cualquier otra circunstancia.
5: De la Fuente ha elogiat Argentina i avança que no van a canviar res de la seva essència pel fet d'enfrontar-se als actuals campions del món. El seleccionador nacional preveu un partit molt igualat.
6: En esa igualdad, pues hay que intentar ganar por detalles, por ser cada día de vez más fieles a nuestra idea, en este caso hablo de nosotros, y intentar imponernos. Pues cuando nos toque sufrir, sufriremos, para eso estamos entrenados también, y cuando nos toque llevar la iniciativa, intentaremos golpear y para ponernos en ventaja.
5: També ha parlat dels dos jugadors que poden desequilibrar el duel, Lamine Yamal i Leo Messi.
6: Los grandes jugadores siempre hay que estar prestarles una atención especial. Y yo creo que Lamine tiene que ser Lamine. Messi es un jugador irrepetible, es un talento descomunal y sobre todo además un ejemplo, pero Lamine tiene que ser Lamine. Y creo que es de la manera que mejor podemos ayudarle es apoyándole, ayudándole a que siga siendo el Lamine que hemos conocido porque tiene también un potencial a futuro excepcional.
5: Abans de la Fuente ha comparegut el capità de la selecció espanyola, Rodrigo Hernández. D'Argentina diu que és el rival a batre, l'equip més en forma, però que Espanya té de sobra arguments per a derrotar-lo. Diu Rodri que han de ser ambiciosos.
7: Ya les dije a los chicos en las semifinales del Mundial que había que tener más ganas de ganar que miedo a perder. Creo que somos un equipo muy difícil de batir, lo hemos demostrado durante todo el torneo, hemos concedido solo un gol. Manejamos muy bien tanto nuestra área como el área rival, como la parte del centro del campo, así que creo que en ese sentido tenemos pocas debilidades, pero me las reservo. El domingo tenemos ante nosotros un reto muy bonito por delante para hacer inolvidable, yo creo, como dices tú, a una gran generación.
5: Prepara.

0: Argentina ha parlat l'entrenador Lionel Scaloni, bromejant i llevant-li ferro a la final, i Leo Messi mostrant-se humil. Els escoltem.
1: De España me preocupa todo. Que salga el autobús, que salga del hotel, ya me preocupa. Intentaremos que el autobús no salga.
2: Fui aprendiendo y entendiendo que también se pierde más de lo que se gana, y creo que eso me hizo crecer también como persona y como jugador.
0: Recordem que esta nit a les 11 es jugarà la lluita per la tercera posició entre Anglaterra i França. Parlem ara dels nostres equips, repassem els marcadors dels amistosos dels equips valencians que jugaren a nit. En el primer duel de pretemporada, el Villarreal va caure 2-0 contra el Benfica, la localitat portuguesa de Faro. Era l'estrena del nou tècnic Íñigo Pérez en la banqueta. Pel que fa al Dens, el conjunt blaugrana va perdre 1-2 contra el Millwall de la segona categoria anglesa. El segon amistós dels blaugrana serà dimecres contra el València a l'Antonio Puigades. I avui precisament arriba el primer assaig del València a les 6:30 a Terres Gironines contra el Luanda, un club d'Angola amb un vell conegut valencianista, Elder Costa. L'Elx de Martín Anselmi també debuta contra el Kaiser Sud-àfrica a les 7 de la vesprada al Pinatar Arena. Això és tot, Imma.
3: Molt complidet, Paco. Sí. Cerdán, moltes gràcies.

0: El Misteri d'ells, que ha conquistat el cor de Londres. A nit van celebrar un concert a l'església més antiga de la capital britànica. Delegació d'Alacant, Lluís Sempere.
1: Així sona a Londres l'O Trista Vida Corporal, a més de 1.500 quilòmetres de la Basílica de Santa Maria. És la peça que obri el Misteri d'ells cada 14 d'agost. A nit, vora 40 veus de la capella i l'escolania van fer sonar el misteri en l'església catòlica més antiga de Londres. José Manuel Sabuco, president del patronat del Misteri d'ells.
2: La finalitat, pues, de que sea conocida, de que más visitantes acudan a nuestra ciudad a poder contemplarla directamente, en vivo y en directo, en la Basílica de Santa María.
1: La Mare de Déu, l'Àngel, els jueus, vora 40 minuts amb els fragments més representatius, amb imatges del misteri i textos, això sí, en anglès. Marian Cano es la consellera de Turisme.
3: Posicionando a su vez Elche como ciudad que ofrece patrimonio cultural de la humanidad, pero también esas maravillosas paisajes, esas playas, esas palmeras.
1: Pues... Més representatius, amb imatges del misteri i textos, això sí, en anglès. A minuts, amb els fragments més representatius, amb imatges del misteri i textos, això sí, en anglès. Marian Cano és la consellera de Turisme.
3: Posicionando a su vez Elche como ciudad que ofrece patrimonio cultural de la humanidad, pero también esas maravillosas paisajes, esas playas, esas palmeras, posicionando la provincia d'Alicante i la Comunidad Valenciana.
1: Un tast abans de les representacions oficials. En poc menys d'un mes torna el misteri. Això sí, a Elche.
0: I es quedem a la capital del Baix Vinalopó perquè Señuelo de la directora Marza Ayerbe guanya el premi al millor curtmetratge en el Festival de Cine d'Elx. La cinta està produïda per Juan Antonio Bayona i conta la història d'un xiquet sensible que acompanya son pare en una jornada de caça. En la gala de cloenda del certamen Kitty Manver ha rebut la palmera de plata honorífica i ha destacat la importància dels festivals per a les noves generacions. L'escoltem.
4: Es como un regalo estupendo de pronto de decir, bueno, pues todo el esfuerzo y todas las dificultades en tantísimos años que voy a cumplir ahora 57 años en la profesión. En los cortos empiezas a ya vislumbrar ahí todo lo que vienen proponiendo para que la gente joven, que conectan más con el público joven para meterlos en el cine, que les cuesta muchísimo, tanto el día con las redes.
0: És el so de l'orgue de Turull de la Basílica Arxiprestral de Santa Maria de Morella, una joia barroca considerada l'orgue històric més important de la Comunitat Valenciana. A més de concert, es va inaugurar ahir la 15a edició de l'Early Music Morella. El Festival Internacional reunirà durant tota la setmana artistes i estudiants d'arreu del món. Escoltem Carles Magraner, director de la Capella de Ministrers, i Jorge García, músic.
5: Ja fa 15 anys començarem esta gran aventura, que és este festival i curs que fem ací en la ciutat de Morella. 20 professors, 100 alumnes, 14 concerts, activitats paral·leles en esta setmana que és un referent ja no solament nacional, sinó també internacional.
6: És una oportunitat per a descobrir un dels instruments més impressionants del catàleg d'òrganos històrics que hi ha en la regió de la Comunitat Valenciana.
0: I amb aquest tast musical acabem aquest temps de notícies. Els deixem ara amb el programa Punt a Punt, en tot l'esport, Lluís Urrutia i el seu equip.

0: Així continuem en el Punt a Punt fins les 12:30 de la nit, com cada dissabte, com cada diumenge, acompanyant-nos després de la magnífica entrevista que hem sentit fa un parell d'hores amb els equips femenins, els que hem acompanyat aquesta temporada i que han pujat fins la màxima categoria, el Rugby Túria i el Hockey València. Els dos equips la pròxima temporada estan en primera divisió i el nostre micròfon, el de Apunt Ràdio, estarà en els seus enfrontaments. A més, anem a parlar sobre el Tour de França, perquè ja està en marxa esta etapa de la Gran Ronda Francesa, una etapa on anem a veure quin és el protagonisme que té l'alacantí Ayuso, perquè és una jornada propícia. A més, estarem pendents de el que ocorre en el futbol de pretemporada, perquè avui juguen amb un munt d'equips, entre altres els equips valencians, el València, que juga davant del Petro Luanda. Ens agradaria contar-los el partit, però no és possible. És un partit que qualificant com a entrenament i, per tant, no permet el club que el nostre micròfon s'endinse en l'entrenament. Juga també el Castelló davant del Sabadell. Ens encantaria dur-los el partit, però el Castelló no permet que hi hagi una narració d'aquest partit de pretemporada. També juga l'Elx, i aquí sí, este Elx davant del Kaizer Chiefs, el conjunt sud-africà. Els podrem narrar en directe este test de pretemporada del conjunt il·licità. Per a més, acaba de començar el partit del Betis en Alemanya davant del Lotte. A les 6 hi ha un Real Societat Racing. A les 7, a la vez Eibar. A les 8, el Compostela Deportivo. També a les 8, Lotte Espanyol. 8 i mitja per al partit entre el Braga i el Celta. En el dia després de les derrotes del Llevant davant del Sheffield per 1-2 i del Villarreal davant del Benfica per 2 a 0. A més, estarem pendents del Mundial, clar que sí. Demà, des de les 3:30, una excepcional prèvia d'eixe encontre entre Espanya i Argentina que posarà punt i final al campionat. I a partir de les 11 de la nit, com cada jornada, com cada dia, així en Apunt Ràdio, estarem resumint la jornada en els últims 90 minuts. Així que 3:34, les primeres mirades se'n van cap a la pluja, perquè plou en esta etapa del Tour de França, que anem a viure, com sempre, amb la narració de José Luis Gual i els comentaris del mestre castellar, don Javier. José Luis Gual està plovent.
1: Salutacions, molt bona vesprada, Luis. Família Punt a Punt, en efecte, sí, la pluja que apareix i apareix de sobte després d'una primera part del Tour de França, més que calorosa, diria que tòrrida, no? On han tingut que patir temperatures altíssimes els corredors, els integrants d'aquest pelotó del Tour de França, on hi ha un dominador clar, sense dubte, Tadej Pogačar, l'eslové, que bueno, té molt decantada aquesta classificació general. I dic això perquè sembla que des de fa algunes etapes se lluita per la consecució dels títols en cadascuna de les etapes, per les victòries. I avui tenim el galliner absolutament rebolicat, perquè tenim molts homes per davant desperdigats. Una escapada que ha sigut molt nombrosa s'ha vingut desgranant com a conseqüència del pas dels primers dos ports de muntanya. Recordem, és la 14a etapa que porta els ciclistes des de Mulhouse, una de les portes d'entrada cap a Suïssa, hi ha un aeroport prou freqüentat, cap a Le Marstein, que és un pas en el que ja han pogut transitar ahir els corredors, perquè hi ha una espècie de bucle en el recorregut d'esta 14a etapa del Tour de França, que situem d'immediat. Davant n'hi han 6 corredors, 2 homes del 1X, Tobias Johannessen i Abraham Johannessen, 2 corredors de l'Education First, Richard Carapaz, el equatorià, i l'irlandès Ben Healy. Està també el francès de Sudal Quickstep, Valentin Paret-Pendre, que ha aprofitat esta escapada per a puntuar en primera posició en els dos passos de muntanya que ja han superat, i acaba d'afegir-se en les rampes del Col du Paix el colombià de Movistar, Einer Rubio. Per darrere, fent de pont, hi ha dos homes, Timer Aresman, el neerlandès d'Ineos, i Pablo Castrillo, l'aragonès de Movistar. I una miqueta més endarrerit, un grupet d'unes 19 unitats, capitanejat per Tom Pidcock, el britànic de Pinarello, que ja va ser protagonista en la jornada d'ahir, però a 2 minuts està de la punta de la carrera. Sembla que se li ha anat la lluita, no?, per aquest triomf d'etapa. I el pelotón, estan els principals favorits, estan a 3 minuts, 15 segons, l'última referència

0: De ahí, si el pelotó manté esta distancia que té, evidentment la etapa estarà com sembla en la part de davant, Lluís.
1: 75 quilòmetres per a arribar a la línia final de esta etapa davall la pluja en la zona alpina, encara en territori francès. A més, crec que després de l'etapa d'avui cal moure, perquè l'eixida no és en la mateixa zona, sinó que cal fer uns 400 quilòmetres per a arribar a la zona d'eixida de l'etapa de demà. Així que es complica tot, a més, davall la pluja. Estem pendents també del golf, perquè està jugant-se el British Open, i també del automobilisme amb el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1. En un instant els contem com van les dues coses. Abans tenim que saludar Javier Castellar. Hola, Javi, què tal?
2: Hola, bona vesprada. Així estem veient l'etapa i emocionats, perquè avui n'hi ha moltes coses que he comentat, per lo que estic veient.
1: Lo primer, la pluja. Quant afecta, Javi?
2: Bueno, això és el que tenen que saber els oients. Afecta molt. N'hi ha molts moments en què tu saps de quina manera traçar la curva o saber baixar a una velocitat adequa i t'encontres, a lo millor, en un tros on te pots veure un xarco inclús d'oli que se pot perdre, no? I ahí és on te ve el problema.
0: De fet, Vingegaard té molta por. Ja van comentar la passada setmana aquesta greu caiguda que va tindre, i acaba de perdre contacte en els homes de Pogacar, en Nils Polit, que està ahí conduint els primers. Està també la gent del Red Bull Bora amb Remco Evenepoel, i s'han donat compte que han perdut, són 10-15 segons, però com no neutralitzen ara mateixa, pot tindre un problema Vingegaard per a defensar la segona plaça.
2: Bueno, ahí estem, l'espectacle està servit, el Tour és això, no sols pensem en que les etapes de muntanya o les etapes puguen ser decisives. A vegades dona molt a entendre el problema que pot tindre un corredor per la seva mentalitat de cara a baixar, no? Quant està ploguent. La psicologia personal de cada un, com es diu en l'argot ciclista, un tio pot ser molt fort, molt bo, pujant o inclús en el pla, i després, quan ve el moment de baixar, se cruza de manera que no n'hi ha manera de soltar-se, i això és un problema gravíssim,
0: Pues ara mateix tenim en aquesta zona de fals pla, diríem, no? Els components d'aquesta escapada de molt de llustre, eh? Hi ha noms molt reconeguts en el món del ciclisme. Ahí tenim a Richard Carapaz, que ho ha estat intentant també en esta primera part, diríem, del Tour de França. També el mateix Ben Healy, que ahir va demostrar feblesa, no?, en aquesta etapa que va estar també tan disputada. I junt amb ell, ha fet una remuntada a tindre molt en compte, El colombià Iner Rubio, juntament amb Valentin Paré-Pendre, i els dos danesos, Tobias Johannessen i Abraham Johannessen. I per darrere, ja dic, no acaba de neutralitzar ahir Bismarck, així que hi ha també esforç per part dels homes de Lidl Trek. És que s'havien quedat ahir pràcticament els homes de UAE, l'equip de Pogacar, en els homes de Remco Evenepoel, i no ho ha fet Bismarck, però sí que ho han fet el resta d'equips que tenen ahir als ciclistes integrats en la lluita per la general, en la lluita pel podi. Uinya, que dir-ho també, Javier, és un dia molt important per a veure si Juan Ayuso continua en la pomada, no?, en la lluita pel podi.
2: És que avui és un dia clau. Ahir anem a veure on li puga sentar bé la forma que creguem que té i la il·lusió que tenim tots perquè Juan Ayuso puga fer el que deu de fer, no? Perquè si no recorde mal, el port últim és dur i acaba en una baixa a 4 quilòmetres, crec que en el moment coronen, però n'hi ha pendents de, crec que de 10%, no?, de desnivell. A vegades jo crec que ahí és on se va a demostrar el nivell que està Ayuso, que l'estan cuidant i que ell té molt clar que pot fer pòdium.
0: Pues ara mateix la carrera està a uns 8-9 quilòmetres de començar aquesta ascensió a tot un port clàssic del Tour de França, també el Baló d'Alsace, que són uns 9 quilòmetres a vora el 7% de desnivell, a més en la presència de la pluja, que pot tindre també la seva influència, sobretot en el descens d'esta dificultat muntanyosa, i ahir hi serem de dubtes, Veurem si darrere s'apreta per a reduir la distància que mantenen és de dalt, i per tant l'etapa encara no està definida, o si els 5 homes que composen ixa escapada de la jornada se van a disputar entre ells la victòria, una victòria que té importància i que se lluita con cada quilòmetre. Així, en el Tour de França, 70 per a meta, el pelotó a 3 minuts, per davant ja diem estos 5 homes, amb la presència de Carapaz, de Rubio, de Movistar, de Ben Healy, dels dos components de l'equip noruec, del 1X, els dos germans Johannessens i Valentin Paré-Pendre. un minut respecte dels perseguidors. Anem a veure què passa, perquè de moment apareix el sol, hi ha pluja.
1: Lluís el sol, efectivament.
0: Sí, dia d'estos estranys, eh? Sí.

0: Tan pronto plou como lluís el sol, es la cosa de estar en estos valles, ¿no? De la zona propera ya al Alps.
1: Ah, pero es súper gracioso poner la cámara toda bañada, toda plena de gotes y un sol que trenca las pedres. Pero en fin,
2: cuidado,
1: espai que han agafat la revolta amb massa força, eh?
0: I Carapaz ahí s'ha passat de frenada i mira que van en disc, eh? Però entre les pintures ahí del pas de peatons, una vegada fas el recte, Javier, una de dos, o caus a terra o traus la cameta com ha fet l'Equatoria, eh?
3: Totalment, però ha tingut la sort de poder traure el peu, però després la sensació que ha tingut és que al haver plogut antes, encara el que és la coberta o el tubular, el tenia banyat. Ha notat una sensació que en televisió no s'ha vist, però ahir sí que se veia ja que estava en terra. Sí que s'han anat recte cara al públic, ha pogut traure el peu i no ha pogut caure, que és l'important.
0: Recordem que este és un guanyador de Giro d'Itàlia, eh? Sí. Richard Carapaz, i segurament, jo crec que des 5 de davant seria un dels candidats clars a lluitar per l'etapa, la locomotora del Carchi, l'equatorià. Aresman, que està fent l'esforç, però en més d'un minut ja ha perdut. Jo crec que no té pràcticament res a fer, a no ser que faci una ascensió pràcticament de rècord d'Estrava, que està molt de moda. I per cert, Luis, no ho he dit, 4.600 metres de desnivell té l'etapa, eh?
1: Carai.
0: 4.600 metres. La prova cicloturista de referència, si estan escoltant segurament molts aficionats, que és Quebrantahuesos, són 3.600 metres de desnivell. Estem parlant de 1.000 metres més de desnivell. Això és una prova dura.
1: Ara, te dic una cosa. El nivell organitzatiu és molt inferior al que tenim en el Gran Premi de la Nucía. En el Gran Fondo de la Nucía, on ahí sí que de veres tenim una magnífica organització.
3: I, a més, altra cosa que tenim que donar compte, s'han ficat i s'han unit, no?
1: Clar que sí.
3: Mosatros de la Nucía, inclús en Apunt Ràdio i en vosaltres, perquè han donat un sorteig que estic sorprès perquè tota la gent ja està donant...
1: Anem a explicar-ho perquè fins demà encara hi ha temps, eh? Per a que puguen aconseguir una inscripció per a...
3: Un culot. I poder córrer gratis.
1: Sí.
3: Que al que guanye tindrà culot.
1: Al costat d'aquí.
3: Al costat
1: en un circuit fet per Miguel.
3: Claro, és el Gran Fondo La Nucía, ¿vale?
1: By Miguel Indurain.
3: Totalment està dissenyat per Miguel Indurain i si no li veig vindre a La Nucía, pot fer també el Gran Fondo de València.
1: De València.
3: ¿Vale? Però tots els que tots els que en el sorteig entren i tenen que dir soles el qui guanya el Tour, el segon qui fa i el tercer. I el que guanya la... el mallot verd.
1: Sí.
3: És molt senzill.
1: La regularitat, no?
3: Totalment.
1: Així que tenen que seguir el counter de punt a punt. El counter del Gran Fons.
3: Correcte.
1: I respondre a la qüestió de qui va quedar primer, segon, tercer en el Tour de França i qui guanyarà el mallot de la regularitat.
3: Efectivament. No? I sí.
1: I que ho encerte té una inscripció de baix per a participar en el Gran Fons o de la Lucía o de València i un culot.
3: Sí, i el mallot que mos ha trobat ja, perquè té el dorsal, també, té
1: Javi,
3: tot l'equipatge.
1: Això és una meravella.
3: Això és a Punt Ràdio i l'organització del Gran Fondo València i del Gran Fondo La Nucía.
1: Aixina que és un bon regal.
0: Tireu ben pólvora de rei, vosaltres. Tireu ben pólvora de rei.
1: Tu creus, Jorge?
0: Sí.
1: Per un cicloturista com tu és...
0: Sí, home, està, vamos, l'equipatge sencer i damunt la inscripció que te van ahir el teu dorsalet i tot això, i estarà codejant en Javier Castellar.
3: Bueno, però sabeu que
0: me
3: llama l'atenció? Que m'ha arrencat ahir i n'hi ha una quantitat de gent que està donant les seues opinions, claro, perquè no se confundisca a ningú. De tots els que ho acerten, farem un sorteig.
1: Clar.
3: I d'aquest sorteig entrarà un guanyador, ¿vale? Sí, però bueno, m'està alegrant molt perquè la gent, l'afició, l'interès i la il·lusió que tenen, eh?
1: Així que el sorteig el farem quan concloga l'última etapa del Tour.
3: Exacte.
1: En el moment concloga, que ja sabrem qui són els guanyadors, en aquest moment entre els guanyadors farem el sorteig, així que els queda todavía una setmana o...
0: Lo que poden anar fent ara que fa caloreta és que vagin allà a rates i que vagin fent puxaetes, no?, per a entrenar-lo, perquè és una de les dificultats que he vist allà en el recorregut.
3: Jo no puc dir lo que crec que va a passar, però sí que m'estic donant compte que tots els que estan escrivint van en molta idea, eh? Cuidado que la... Sí, m'està sorprenent.
1: Sí.
3: No diuen els noms per dir-ho, eh? I entonces això vol dir que estan seguint-nos i que d'alguna manera...
1: I algú d'ells dona com a podi a Ayuso?
3: Sí.
1: Sí?
3: Sí.
1: Té possibilitats de podi a Ayuso, Javier?
3: Jo vull que les tinga jo sóc d'Ayuso perquè estigui en el tercer escaló, el segon és difícil, però no oblidem que pot passar de tot, però a part, en tot el que li han vist a Ayuso, en l'interès que tingui de canviar d'equip, és perquè ell se troba en que és el que és una figura. I jo, claro que sí, que pot ser. I a més, la meva classificació, que jo també vaig a entrar, per si m'entra el sorteig i guanyé, el fique en l'escalafón perquè puja al pòdio en la tercera posició.
1: Pues a veure si ho aconseguís. En un instant tornem a la carrera, però abans ens criden els greens on està disputant-se el British Open de golf, perquè allí Ryan Fox i Lucas Herbert comparteixen la primera plaça amb menys 8, mentre que tercer és Jackson Suber amb menys 6. John Rahm està fent una bona jornada, està amb menys 4, a 4 colps del líder, però el nom que tenen que posar damunt de la seva taula és el de José Luis Ballester Barrio, el golfista valencià que es troba en el lloc 22 en menys 3. No sols va passar el tall d'ahir, sinó que, a més, està entre els 25 primers del British Open. Espectacular, José Luis Ballester, al que anem a seguir al llarg de tota la jornada. En el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, a les 4 de la vesprada és quan comença esta participació dels principals en la carrera de l'esprint de Fórmula 3, l'escuderia d'Alsina, Campos Racing, ha col·locat dins dels punts al francès Nael i al mexicà Rivera en la sisena i la vuitena posició de forma i manera respectiva. Així que anem a tornar cap al Tour de França. Abans tenim que pegar una ullada cap als partits amistosos internacionals de la pretemporada, perquè ja hi havia un dels equips espanyols jugant, era el Betis, que havia començat el seu encontre. Anem a actualitzar el marcador, minut 19 de la primera meitat, es preenfront de Lotte 0, Real Betis 0. Recorden per als equips de la Comunitat Valenciana a les 6 i mitja Petro Luanda València, a les 7 Castelló Sabadell. No ens permeten oferir cap dels dos partits, i sí que oferirem a partir de les 7 de la vesprada l'encontre entre l'Elx i el Kaiser Chiefs. Tornem a la carretera, tornem al Tour de França, 67 a meta, però els veig pujant.
0: Sí, sí, estan pujant el Baló d'Alsace en terres d'Alsàcia, a 6 quilòmetres per a coronar el que serà el tercer port de muntanya en esta 14a etapa del Tour de França. Molta lluita per la etapa. Encara està, bueno, vora dels 3 minuts. Ha baixat una miqueta aquesta diferència. 2.52, l'última referència que mantenen el 5 de davant respecte del pelotón. Estan els principals favorits. I està la carrera absolutament ja plantejada. Per davant en el 5 treballa Ben Hill i l'irlandès per a Richard Carapaz. De moment, tot i que també tenen dos components, està una miqueta amagats els homes del 1X del conjunt noruec. I Einar Rubio a roda per a veure si al final pot tindre alguna oportunitat de donar-li l'etapa a Movistar. I està fent també l'esforç en el segon grup ahir Bruno Mirail per a Mateo Jorgensen, el nord-americà. Se deia que estava malalt, però bueno, està treballant per a ell clarament. Ahir hi ha noms il·lustres també. Està Boquelan, està Pidcock, està, a més de Jorgensen, el mateix Egan Bernal, guanyador de Tour de França, però estan ahir en els dos minuts. Han baixat una miqueta la referència, però si no continuen baixant-la més de cara al descens, Javier, crec que el 5 de davant van a tindre moltes opcions, eh?
3: Bueno, van a tindre opcions, però n'hi ha interessos en el segon grup i el tercer. Està clar que encara falten 66 quilòmetres i jo crec que les coses no estan clares, no? I, bueno, mira, en línia de meta, mal temps. T'ho dona compte, sí. Quins canvis, el que li pot passar al corredor, les sensacions que té, no? De ara fred, ara plou, ara calor...
0: Estic mirant les banderes, a veure si pega de a favor, Puigdemont o en contra, eh?
3: No, en contra, en contra, en contra. En contra. Sí, sí. Això...
0: Això és un element a tindre en compte, eh?
3: Sí, home, a veure, i tant, és més sofrir, és més patiment, no? I, en fi, de totes formes, te dic una cosa, a mi em sembla que el líder sí que va a poder agarrar en 66 quilòmetres el que a ell li interessa als que van per davant.
0: Però tu creus que va ajudar l'etapa? Li han pegat molta canya esta setmana a Pogacar, eh?
3: Sí, però per això ho dic. Fijeu-se una cosa, que a lo millor els oients no ho saben i és que són aficionats, i jo m'atrevisc a dir-ho, no? Anem a veure, Pogacar està fent història, però ja no sols per els tours que està guanyant. Està fent història perquè és un tio que no perdona, no deixa, no, en el moment d'ocasió vol fer alardes de la superioritat que té. escúchame, yo me llevo el sombrero. A lo mejor algunos estarán en contra, pero ¿por qué no? Vol fer y batir tots els récords. Pues atenme, si vol y pot, allá ell. Tots aniran en contra, perquè si pogueren unir-se i anar en contra per poder-li llevar tot el que està guanyant i tot el que està fent, estarien tots en contra.
1: Però sí, pots dir que hi ha seguidors del ciclisme als que no els agrada que Pogacar ho guanyi tot?
0: I directors que han criticat i s'actitud. Sí, bon, sí.
3: Sí, Lluís, bona pregunta, anem a veure. Estem acostumbrats, almenys jo recorde un Miguel Indurain que era generós. Un Miguel Indurain que anava segur en si mateixa quan ell despertà i se donà compte que podia guanyar el Tour. En aquella època estem parlant de molts anys. Era, podia avassallar, podria guanyar molt més etapes i el Tour. No, demostrava, donava. Però no, Pogacar té una mentalitat diferent. És una actitud que té en un convenciment de que quan ve el seu terreno, com és el cas de Wi, si té l'equip bé de cara als seus companys, pues sí, pues entonces no deixa guanyar, Lluís.
1: Després de la despesa que ha fet tot el seu equip per a que estiga protegit, estiga arropat, Pogacar, en cadascuna de... Pues lo normal és que les guanye, no?
3: Bueno, però...
1: O que ho intente. Sí. Però no sé per què a la resta li té que sentar mal.
3: Home, l'avarícia a vegades trenca el sac.
1: Ah, sí? Ja,
3: A vegades n'hi ha moments que si un tio és aixina i té aixa actitud, pues se l'esperen pa quan vinga el moment de poder-li... A veure si no és la paraula adequada. Humillar-lo, no? Perquè ell humilla. En el bon sentit, eh? Cuidao. Jo, si fora Pogacar, pues diria, si puc... Anem a veure.
1: Ho traduïm en una visita del Burgos al Camp Nou, minut 56-0. És un ja no me fases més.
0: Semblant. N'hi ha, d'entrada, n'hi ha una sèrie d'etapes, una volta vista el recorregut, i sabem que corre Pogacar i aquestes coses, no? N'hi ha etapes com la de Huila de demà, que són etapes de la general, que tot el món té clar que pot arribar una escapada, per supost que pot arribar, però que el més normal és que la lluiten és de la general, en condicions normals, i n'hi ha etapes que són d'escapada. I el que s'ha criticat, ha parlat, per exemple, en Movistar, han parlat alguns directors durant estos dies, és que etapes clares d'escapada, que no tenen massa xitxa per atraure temps, les ha portat bloquejades UAE, mantenir-les allà un minutet i que no els ha deixat de fructificar. És a dir, deixeu-me's una miqueta d'aire per a que almenys nosaltres els mitgem un poc les obres, no? Això és un poc el que s'ha comentat i n'hi ha que afegir una altra cosa, que se va donar compte de Mires de que del Toro segurament no està en la seva millor condició. Van haver una de les etapes d'esta setmana en la que va perdre contacte i a lo millor per ahir han vist que no va ser tan fàcil tindre el primer i el segon o el primer i el tercer i ara van a centrar-se única i exclusivament en Pogacar. Però s'han pegat una miqueta de canya, Rojas i algun altre director a dir que no acabaven d'entendre un poc l'actitud en aquestes etapes de Emirates.
1: En fi, pues ja veuen que la polèmica també bota de cotxe en cotxe, inclús en els seguidors. Bueno, pues estem a 4 quilòmetres de coronar esta etapa. El grup que persegueix el 5 de davant té Pidcock, i Pidcock està lluitant per la general, eh?
0: Sí, sí. Pidcock està ahí col·locat. Recordem que ahir va traure 7 minuts i pico, va estar inclús per damunt dels 8, amenaçant clarament la posició de Remco Evenepoel. Ara mateix és quart classificat en la general. I en aquest grupet perseguidor és el millor classificat. Està a 4:15. Porten ara mateixa exactament un minut d'avantatge, en la qual cosa se clava directament ja en el podi britànic, sempre i quan això acabi aixina. A Visma no li importa, perquè és Visma el que està fent la marxa. Repetís que en Bruno Mirail entenc que treballant per a Jorgensen, però hi ha ciclistes, ja dic, que de molt de nom. Està Pidcock, està Bernal de Ineos, està Van Etbel, que també ha sigut protagonista en aquestes primeres jornades del Tour de França. Està Taimen Aresman, està, com dic, Jorgensen, Quinn Simons, el nord-americà, Tiberi Litaria de Bahrein, està Tobias Foss també de Ineos, està Cataneo del Red Bull Bora, de l'equip de Renko, està Pareit Pentre del Decathlon, de l'equip de Sheisas, Bruno Mirail, com hem dit, i Michael Storer, i bueno, també el dubte està en veure com reacciona Sheisas.
3: Ara estaria
0: en pòdium, sí.
3: Sí, estaria segons. En pòdium, eh?
0: I està tirant Visma d'ell, és el més curiós. Sí.
1: Ens mostra la realització de la televisió, la classificació general virtual, com si el Tour s'acabara ara mateix en les distàncies que hi ha, i ara mateix Pidcock seria segon en la classificació general. Vol dir que és normal que l'equip del líder tire, no?
3: Home, sí, però també és conscient que el tenen a un minut 43 segons. En el moment el capo arranque i així avui en l'etapa, pues bueno, tots juguen les seues bases i avui va ser una etapa i és

0: Estem veient-la que n'hi ha coses molt interessants. Ara, en este moment, l'actitud de l'UAE és tirar, mantindre-lo, desgastar-lo, per quan el líder, Pogacar, arranque per poder traure pues, ixa punta que té i ixa classe i poder rebentar. Lo que ha fet Pidcock, pues bueno, ha fet pues bueno, lo que ell creu, però és un tio per tindre en contra la general. Estem que podem pensar que puga desgastar-se tant i a lo millor quan vinga l'últim port li falte la força i la condició per poder estar ahí, que és que són que no s'ha acabat.
1: No, no, ni molt menys. Estan a 3 quilòmetres de coronar, és de davant, els 5 homes que continuen en fuga. Ahir hi ha certa col·laboració, treballa més Ben Gili que Carapaz, però s'ha d'anar contra l'Equatorial, que també té que tirar una maneta. Ara mateixa porta la marxa Valentin Paré-Pendre, que va treure un saldo extraordinari d'esta etapa, perquè ha puntuat ja el primer en els dos passos anteriors de muntanya i va a sumar un bon grapat de punts. Va estar més complicat, no?, en l'última ascensió, perquè la qüestió és, Javier, si la distància no supera els 2 minuts dalt del balón d'Alsàcia, l'etapa segurament, com dius tu, està darrere, no?
0: Sí, jo des del meu punt de vista n'hi ha interessos per darrere en el que Pidcock no deu estar per davant si no el tenen controlat en un temps. Entonces, per això dic que l'etapa estava seguint i pareix que va ser molt interessant. No oblidem que queden 63 quilòmetres, que això s'ha muntat. No està res decidit i n'hi ha molt interessos per els que van per davant al mig i on està el líder Pogacar.
1: I hi ha una altra situació, que si Vingegaard haguera donat altres sensacions de les que ha donat, pues se podria estar interpretant com que Visma prepara algo. Porta dos homes en el grup intermig, porta Mirail, porta Jorgensen, i tàcticament, no?, és una situació ideal, no?, per a intentar pegar un col des de darrere, empalmar, i a partir d'ahí jugar-te-la.
0: Sí, però això com se fa en un bitxo sí. d'estos que tenim de groc? Sí, com se fa això?
1: Sí, sí. Això sobre el paper, sí.
0: Sí, sí. Claro. No, però jo és que parlo sobre el paper, sobre lo que llisc, lo que sé i lo que he sentit com a ciclista professional. Tu saps lo important que és veure al líder que puga flaquejar, però és que no l'han vist en ningú moment, no. I damunt és interessat en no sols guanyar el Tour, sinó en tot el que li vinga de cara, totes les etapes, ja t'he dit, com han parlat antes, guanyar-les. Entonces, anem a veure guanyar-li a Pogacar conforme està, té que ser que pugui tindre una punxa i que no tinga ràpidament un canvi, o que estiga molt mal ixe dia per qualsevol circumstància.
2: Pues esta és la situació de carrera, encara 63 quilòmetres per a la línia d'arribada. En un no-res comença la qualificació per al Gran Premi de Bèlgica de la Fórmula 1, mentre que en el British Open no comença a haver la jornada John Ram, que fa doble bogey en el primer, fa birdie en el segon i es col·loca en menys 3 a 5 colps dels líders que continuen siguent Fox i Herbert.
3: Tot l'esport a punt a punt.
4: En Orihuela la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
6: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
3: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt.
7: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
8: De

0: Les 4 de la vesprada i 2 minuts, això és el punt a punt, això és a punt ràdio. Recordem que estem encara en el sorteig d'una inscripció per al Gran Fons de València, per al Gran Fons de la Nucía, amb un culot i amb aquest meravellós maillot que Javier Castellà regala a els oients que col·loquen en les xarxes socials, en el Instagram del Gran Fons, en el Instagram del punt a punt, el nom dels tres primers de la classificació final d'aquest Tour de França i el guanyador del maillot a la regularitat. Estem a poc més d'un quilòmetre per a coronar, José Luis.
1: Sí, quilòmetre 100 metres per als 5 homes que continuen sent l'escapada. Ha tingut alguna que altra dificultat després del treball que ha fet per al seu company Richard Carapaz, l'irlandès d'Education First Ben Healy. També estan ahí, com diem, Johannessen, els dos Johannessen, Tobias i Abraham, i Einer Rubio, que pot ser una bonica opció per a Movistar, que està intentant-ho. Ahí ha tingut presència en algunes escapades de Javi Romo, també molta presència de Raúl García Pierna, que avui estava ahí en el grup intermig, però que al final no ha pogut continuar endavant, i el mateix Pablo Castrillo. Són segurament 3-4 dels homes que estan deixant-se vore més per part de Movistar, que ha tingut el contratemps, no?, en l'inici del Tour de França, dels problemes de Uy de Broes, que al final va tindre que abandonar i era la gran referència per a Movistar. I darrere estem veient el pas que estan portant els homes de l'Emirates, clarament volen l'etapa, 2 minuts 13 segons, última referència respecte des de davant dels 5 que formen l'escapada de la jornada respecte del pelotó dels favorits, on hem vist que ha tingut dificultats en el descens Jonas Vingegaard, i que han hagut un xicoteta i que després han pogut solucionar fonamentalment els homes del Lidl Trek. Ara l'esforç de nou de Ben Healy per a fer front a estos últims metres del Balón d'Alsàcia, uns 8 quilòmetres al 7%, és un port que fa mal, evidentment, en tota la trisca que porten al cos ja estos components d'una escapada que s'ha format molt pront, pràcticament en la primera sessió de la jornada, en el gran balón ahir. Se n'han anat molts ciclistes per davant, i si estan estos així, són perquè són els més forts d'aquesta escapada, Javier, sense dubte.
2: No n'hi ha dubte, i està clar. El que sí que està també clar és que darrere no tenen ningú interès de que se puguen escapar i traure moltes diferències. Lo que sí que yo creo que es que lo que es el piloto de los líderes, del líder y del Somens importantes, van a tindre un control sobre Pitcock, ¿no? Sí, això, sí, això passa, tenen més opcions de poder estos corredors escapats poder aplegar, però tinc la meva duda, perquè el que tinc clar és que Pogacar, en el moment li vinga bé l'etapa d'avui, no va perdonar. I per dalt de tots, si no té ningú problema d'enfermetat o se troba en el dia en estat de gràcia, ràpidament arrencarà i mos demostrarà l'altra volta que pot guanyar.
0: Té una pinta tremenda a que no se li escapa el líder d'aquesta etapa, José Luis.
1: Serà complicat que se li embatxa, perquè ja dic, el tenen ahir, 2 minuts 5 segons. Per cert, ara es produís el pas per aquest port de muntanya, el Balón d'Alsàcia. Va ser Valentin per empetre la segona plaça per a Carapaz, que no li va discutir, evidentment, al francès la lluita pels punts de la muntanya del millor grimper del Tour de França. I està un corredor que me dice un 75 o 76 y que pesará 50 y pos kilos, ¿eh? Valentin Paret Pendre. Ahí está el corredor de Sudal Quickstep, pasando el primer per esa pancarta, ¿no?, del Premi de la Montaña, del Balón d'Alsàcia, en els seus companys d'escapada, en Carapaz, en Healy, en els dos Johannessen i en Einer Rubio, per darrere, tot i que està treballant tot el que pot. Bruno Mirail té damunt ja el pelotó dels favorits, i este grup intermig crec que en la part final del port, i si no en el descens, va quedar ja totalment neutralitzat, no?
2: Bueno, a lo millor tindrem en compte que n'hi haurà uns quilòmetres més, sí que està clar que interès n'hi ha, però bueno, és tan complicat perquè darrere on
1: tenen
2: va...
1: Ahí, tenen ahí,
2: no, sí. Ja, però on va el líder... Vamos, ho tenen clar, eh? L'equip del líder el que vol és anar agarrant-los i no descartar l'escapa, perquè quan arranque el capo, tornar-se a embolsar pues, una altra etapa, a part de lo que vinga, que serà segurament el Tour.
1: Sí, però a banda d'això, està clar que el més fort, en molta diferència, si no canvien les coses, és Pogacar, però la lluita del segon i del tercer, la lluita del podi. Des del nostre punt de vista, Javier, cas d'Ayuso, cas de Seixas, tots estos que volen pujar al podi, n'hi ha que esperar ara l'últim port per a veure com estan els rivals, per a veure com està del Toro, si torna a perdre temps. A quan n'hi ha que esperar per a fer això?
2: Sí, no, esperar. Més que esperar, saber, mirar, diguem, els rivals, no? L'etapa mateixa, lo que és l'etapa ja te fica en el teu puesto, i les sensacions que tens és personal, si te trobes i saps, no?, com pots estar. I després el que més...

0: tens en compte és els teus rivals, que tenen el mateix interès que tu. En el moment tinguin el dia mal, automàticament aprovechar-ho i arrencar per treure aquesta diferència i aconseguir el que volen. Però és que n'hi han 3-4 corredors que estan ahí, oblidant-se del que és el líder. Però després, cuidao, se poden veure de tot.
1: Pues ese grup intermig, que està pràcticament neutralitzat, a penes 4-5 segons respecte dels homes de l'UAE, que estan encapçalant el pelotó dels favorits, posició 8a, 9a per a Pogacar, molt còmode el maillot groc, ahí està Vingegaard, ahí està Benepul, ahí està Ayuso, ahí està Seixas, en definitiva, tots els candidats a lluitar pel top 5 d'este Tour de França, i comença el descens, de moment, sense pluja, Luis.
2: Sí, què ens espera d'ací al final de l'etapa, estos últims 60 quilòmetres de la jornada, com són?
1: Pues mira, ara tenen un descens llarg, que tindran una zona ahí en un portet que no és puntuable, però és una pujadeta d'uns quants quilòmetres, i a partir d'ahir encarar la recta final en la pujada al port del Col du Hac, que són exactament 11 quilòmetres, 200 metres de llarg, en un percentatge del 7.3 de desnivell. La meta no està en la part on acaba la duresa, sinó que hi ha un fals pla ahir, en el que si algun corredor no perd molt de temps, podien palmar i lluitar per l'esprint. En teoria, si no arribeu soles, pon haver esprint entre els que arriben els primers a la part de dalt i coronen este Col du Hac que va definir la victòria d'etapa.
2: Pues esta és la definició de la carrera. Recorden, en golf, la brillantíssima actuació en la jornada d'avui del valencià José Luis Ballester Barrio. En este moment és el millor golfista espanyol en esta tercera jornada ja del British Open de Golf, d'un dels grans, que en pretemporada per als equips de la comunitat a les 6 i mitja jugarà un Petro Luanda València, a les 6 un Castelló Sabadell, en cap dels dos podem entrar, i sí que els oferirem en directe el partit entre l'Elx i el Kaiser Chiefs, que es jugarà en Pinatar Arena en la localitat de Múrcia. Això és el punt a punt, pendents també de la Q1 del Gran Premi de Bèlgica, on anem a veure quina és l'actuació d'un Fernando Alonso que ha rebut una sanció en la jornada d'avui i on també Carlos Sainz van a tractar de superar-la. De moment, el primer és Antonelli, que es posa en la primera posició en esta Q1, i tots pendents, clar que sí, de demà a les 9 de la nit en Nova Jersey, la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Des de les 3 i mitja començarem una prèvia molt especial acudint a tots els llocs on hi ha aquesta notícia, perquè és el partit dels partits, és aquella finalíssima, no?, que en el seu dia volgueren fer i que finalment no es va produir. És el campió d'Europa davant del campió d'Amèrica, és el partit dels partits, no?, el que es jugarà, és probablement dels últims partits que jugui ja Messi en un Mundial. Va a camí d'aconseguir el primer Mundial Lamine Yamal, siguent tan jove, amb només 18-19 anys, que són els que té el davanter català. Així que estem pendents de tantes i tantes coses, tantes i tantes sensacions, José Luis, que ens queden per passar en la jornada demà en ixe Espanya-Argentina, amb el que somniem cada nit.
1: I bueno, anem a veure si se pot disfrutar, com volem tots. Va ser una final dura, va ser una final complicada amb dos equips, cada un en la seva identitat, però que han demostrat mereixer clarament estar lluitant, no?, per guardar-se una altra estrella en el pit. I tant de bo demà, bueno, d'ací unes horetes, no?, però demà en la teva narració, Luis, i en tots els punts en els que anem a estar presents, no?, per a tractar de traslladar, no?, a l'audiència del Punt a Punt en Apunt Ràdio, espere, l'alegria d'este campionat del món.
2: Perquè són moltíssimes, demà donarem el llistat complet de localitats on es col·loquen pantalles gegants per a seguir la final del Mundial en la jornada demà. Javi Castellar no és un gran seguidor del futbol.
1: Però va de roig, ja.
2: Un gran seguidor, no, però és de la Roja.
0: Home, però claríssim, i a més vaig a veure-ho, Jo sé lo difícil que és guanyar un Mundial.
2: Sí.
0: Luis,
2: per què?
0: Puc contar-ho?
2: Clar.
0: Jo en un Mundial anava escapat en 4 russos i Greg LeMond. I ixe dia era el meu dia, perquè lo difícil va ser trobar i s'escapar en juvenils, en Argentina. Bueno, jo dic que sí, podium vaig a fer, perquè no me demanaven el relleu, perquè jo era un pobret espanyolet en aquella època. Saps què em va passar? Vas punxar a un quilòmetre de meta.
2: No me digues.
0: Volia morir-me.
2: Com Miguel.
0: Bueno,
2: en Colòmbia.
0: No, ixe va ser Abraham Olano.
2: Olano, és de veres.
0: Però sí, sí. Olano anava escapat. Jo anava en el grup i

0: punxar, ja te quedes.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Me volia morir. Ja, ja. Però bueno, les coses són com són.
1: A un quilòmetre de la meva arribada punxes i ja no pots seguir.
0: Però vas fer lo difícil. Me recorde que en ese moment Pepe Grande me abraçà perquè havíem aconseguit l'escapar, s'abraçaren, ploraren els dos i jo pegui una punya en una banqueta que n'hi havia allí en Argentina, sí, que me volgui tornar. Yeah. Coses a vegades passen i se tenen que contar perquè és història. Ahí però, ho dic, ahí ho dic.
1: Imagina't, si Javier Castilla se queda sigut campió del món juvenil.
2: No estaria així, al millor, no?
0: No, no, jo sé, estaria diguent-ho mil vegades, però estaria així, claro que sí.
1: En fi, tornem a la carrera, 52 quilòmetres fins la línia d'arribada.
2: I afortunadament en la carretera seca, en l'asfalt sense cap goteta, i això dona seguretat als components del Tour de França per a negociar aquests viratges, no, aquestes curves que tenen que portar-los de nou a aquesta zona de fals pla, no? que es portarà ja definitivament a la part final, a aquesta última ascensió al Col du Hac, que va a definir segurament el guanyador de l'etapa. No sé si s'esperen grans diferències en la classificació general, encara que estem dient, no?, una etapa en 4.600 metres de desnivell. Pot haver algun desfalleciment en la part final, encara que jo crec que si haguera fet calor haguera sigut encara pitjor, no?
0: Bueno, tot depèn de l'alimentació que porten, del control personal i que li senti tot bé el que tinga que aixugar-se la classificació o tindre l'interès d'estar per davant. Tot pot passar en qualsevol moment. No ho oblidem. Una caiguda, una punxada, un desfalleciment, qualsevol cosa. És que està obert a que inclús els que estem esperant a que ens demostren estar per davant puguen tindre un mal dia. Això ho deixo ahir perquè és així en el ciclisme.
2: Sí, recordem que després de coronar el Balón d'Alsàcia s'ha reunificat aquest grup que n'hi havia intermig, no? Noms com Bernal, com Amiral, com Jorgensen, com Pidcock, està neutralitzat pel grup desfavorits i, per tant, s'ha fet un pelotó molt més gran. Ahir n'hi ha ja molts ciclistes i estan ara mateix a 2 minuts 11 segons dels de davant, última referència 2.06, que, bueno, estan fent camí, No estan restant-los per a res, La diferència, n'hi ha hagut un bon treball de Gili fonamentalment en l'ascensió a ese port que diem. I bueno, són dos i dos, més Eines Rubio, que té que ser l'ànima lliure, llavors sí, del treball conjunt dels dos equips que porten superioritat numèrica pot treure partit el colombià.
0: Claro, està ahí entregat a Joan Seu i intentant veure si té l'estat de gràcia, que es diu en el largó ciclista, i puc aconseguir els seus objectius. Però bueno, torne a dir-ho, no? Està clar que per darrere n'hi ha interessos per quan vinga l'últim port cada un estar en el seu moment i demostrar què sensació té i quin està de forma, perquè avui poden haver alguns canvis de classificacions de cara a lo que és totalment la general.
2: I com serpenteja aquesta carretera, acabant ja pràcticament el descens per als 5 components de la fuga del dia d'esta 14a etapa del Tour de França. Mantenint, com dic, aquests dos minuts d'avantatge respecte del grup desfavorit, on van tota la idea del món de lluitar també per l'etapa el maillot groc Tadej Pogacar, hem vist que ha coronat el primer en els tres passos previs el francès Valentin Paret-Pendre de Soudal Quick-Step, un dels components d'aquesta fuga, i només avança en un punt, a Pogacar. Això vol dir que si no passa per davant en el port, que està pràcticament a només uns quilòmetres de la línia d'arribada, continuarà sent el millor en la muntanya també, Tadej Pogacar, que està arrasant en totes les classificacions i portem ja 14 dies de Tour de França. Fals pla per als escapats, 2.04 respecte del grup desfavorits.
1: Últim 50 quilòmetres per a plegar a la línia d'arribada en esta nova etapa del Tour de França. En els partits amistosos de pretemporada s'aplega al descans en el partit del Betis, que empata 0-0 davant del Lotte. Els següents partits en començar seran a les 6 el Real Societat Racing de Santander i a les 6 i mitja, sense cobertura, l'encontre del València davant del Petro Luanda, que no es considera un partit sinó un entrenament més, amb la qual cosa no es permet la retransmissió radiofònica. Anem a pegar un cop d'ull a com està el món del automobilisme, Gran Premi de Fórmula 1 de Bèlgica, on fins ara, excepció feta de Norris i els dos Red Bulls, estan ja tots marcant temps. Norris i Russell, que és sèptim amb només mig segons. Així que anem a veure Carlos Sainz. Fins ara tanca amb un 47-4 per davant dels alpins i de Hülkenberg. I tenim que

0: esperar a que concloga per saber si els dos corredors, els dos ciclistes, els dos pilots espanyols són capaços de estar en la Q2 d'esta carrera. En el món del tennis tenim Carla que donar notícies. Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. Sí, perquè els tennistes valencians han brillat al campionat de món de veterans disputat a Roma. Natàlia Mataix s'ha proclamat campiona del món amb la selecció espanyola femenina més 50, mentre que Manuel Ángel Sala ha aconseguit la medalla de plata amb l'equip masculí més 50. A més, Isidro Lledó Boyer i Jorge Tagliaferro han aconseguit una bona actuació de la selecció espanyola més 55, un nou exemple del protagonisme dels esportistes valencians també a les grans cites internacionals de veterans.
0: Efectivament, així que l'enhorabona per a ells per esta fenomenal actuació el món del tennis de veterans tan seguit en la comunitat valenciana. Les 4 de la vesprada i 18 minuts, el punt a punt a punt ràdio, avui fins les 12 i mitja de la nit, acompanyant-los en esta jornada on en este tram el ciclisme és el protagonista, este tram final de esta jornada, acostant-nos cada volta més a Suïssa.
2: I es tenen ahí, 1 minut 58 segons, recordem, els 5 homes que comencen l'escapada des de fa ja molts quilòmetres, dos corredors del 1X del conjunt noruec, Tobias Johannessen i Abraham Johannessen, dos de l'Education First, Richard Carapaz, l'equatorià, l'irlandès Ben Healy, està també Valentin Paret Pentre del Sudal Quickstep i l'últim en entrar ha estat el colombià de Movistar, Einer Rubio. Estos 6 van per davant, a menys de 2 minuts ja camina ese gran grup. Hi ha que dir que tenim ahí els sprinters, els nostres amics del grupeto, que estan a 10 minuts. Els sprinters estan tranquil·lets, afrontant de la millor manera esta part final de l'etapa, conscient que els pròxims dies van a ser dies de guardar totes les forces possibles perquè la carretera se'n va cap amunt i ahir, evidentment, no van a tindre molt difícil com està treballant l'Emirates. Van que, tota la idea,
3: Sí, sí, claro, tenen la idea, i és el que t'he dit, el líder ho té clar i el que vol és, pues bueno, intentar rebaixar i afrontar l'últim port en les condicions òptimes per poder demostrar qui és. Així no són, i em pareix bé, bueno, de la manera que se corre avui en dia. Però, Lluís, nosaltres som diferents. Jo crec que hauríem de donar una primícia.
0: Sí?
3: I algo que crec que és interessant i important. Tu me dones permís?
0: No deixes de sorprendre.
3: No, és que n'hi ha que dir-ho. Bueno, Pogacar
0: sí
3: pot córrer la Volta a Espanya i el Critèrium de la Nucía.
0: Ah, sí?
3: Home, jo ho dic perquè he parlat, tinc amistat i me deixo dur per el mànager de Pogacar. Ja tingui conversacions, porté 3 anys.
0: Sí.
3: L'any passat me digué, Javier, me tens que fer el favor de que te vaig a donar al corredor més important que tinc després de Pogacar, que va ser Isaac del Toro, i saps que vingué.
0: Sí.
3: I jo crec que a veure si mos sorprèn ja este any i a veure si aconseguim que siga Pogacar. Però bueno, deixa ixa primícia,
0: sí,
3: i també pot ser que la Volta a Espanya també estiga en l'eixida de Mónaco.
0: Perquè Pogacar, jo crec que dels grans, jo crec que ni Vingegaard ni la resta estarà en condició, però crec que Pogacar, si no té un gran desgast en este Tour, jo crec que el veurem en la Volta a Espanya.
3: Bé, però ell, el desgast, encara que no el vulgui tindre, el té, perquè té una mentalitat de ser un ciclista diferent. Mm-hmm. No aguarda, vol guanyar-ho tot, però bueno, hem donat una primícia important.
0: No, i tant.
3: Jo sí que dic que estic en negociacions.
0: El gran fons de la Lucía està negociant en Pogacar
3: el Critèrium, perquè corre el Critèrium.
0: Perquè estiga en el Critèrium.
3: Sí. Ahir ja ho deixe. Anem a veure què passa.
0: Sí, anem a veure si ho aconseguís. Si es fa terrenal i no demana que li baixin la lluna per a poder participar, no? A veure si...
3: L'any passat tingui un problema. També és una primícia, veus? Vinga. Saps per què no vingué l'any passat?
0: No.
3: Perquè tenia un compromís d'una boda i, a més, ell personalment me va demanar de canviar de fecha una setmana més tard.
0: Sí.
3: Menos mal que no li fiu cas. Si li haguera fet cas, Lluís, no haguera pogut fer el Critèrium per el problema que hagué de la pluja i de tota la història.
0: Sí, sí. Però, en fi, jo estic segur de que i si no és en esta temporada, serà en la següent. Però a Pogacar el veurem en el teu maillot. D'això estic absolutament segur. Un maillot que poden aconseguir també els nostres oients. Saben que seguint el compte d'Instagram de Punt a Punt i del Gran Fons i escrivint qui creuen que seran primer, segon i tercer classificat general en este Tour de França i qui guanyarà el maillot de la regularitat, poden obtindre una inscripció gratuïta per al Gran Fons, o el de València, o el de la Lucía, i un culot junt al maillot que Javier Castellar i el seu Club Deportiu Podium regala per a tots els participants. Bueno, tornem a la carrera, perquè van volant, ja quasi 40, ja menys de 43 quilòmetres per la línia d'arribada, van a quasi a 60 per hora, José Luis.
2: Sí, sí, és una zona favorable, lleuger descens, encara completant, no? I se descens de la zona que es portava, no? Després de superar el Balón d'Alsace, a 42 quilòmetres i mig, ara mateix per a la línia d'arribada en esta 14a etapa del Tour de França, que, com sempre, està venent-se molt cara, per als 6 components de l'escapada. Entre ells, un home de Movistar, Einer Rubio, dos del 1X, els dos Johannessen, estan els dos del Education First, i està també Valentin Paret-Pendre. N'hi ha 27 corredors en el grup de Tadej Pogacar i, fonamentalment, els 5 grans equips, no? Està Emirates, els coequipiers ahí de Pogacar, està Visma, en els homes que acompanyen també a Vingegaard, està Lidl Trek en els homes de Juan Ayuso, està, lògicament, el Red Bull Bora amb Remco Evenepoel, i està Decathlon amb els homes que acompanyen també a Paul Sissat. N'hi ha algun que altre infiltrat com Van Etbel del Soudal, però bàsicament així està configurat este grup de 27 unitats, els homes més forts, podien dir, del Tour de França. També està ahí, per exemple, Tom Pidcock, que venia de l'escapada, també Bernal i companyia. Però ja dic, per darrere, ara té que començar l'hora de la veritat, perquè si algú ve en bones sensacions, l'etapa té la duresa suficient. Estem parlant de 4.600 metres de desnivell, com per a, almenys, provar, no? Està clar que el més fort és Pogacar i ell que anirà a la seua a guanyar l'etapa, però quan ell ataque, hi ha que provar a veure com està ixe podi, eh?
3: Sí, i tenen que provar-ho, però tenen que ser conscients personalment ells de saber de quina manera tenen que aguantar-lo si poden o deixar-se i poder aplegar. Ahí n'hi ha dos lectures, no? Entonces, avui en dia, al ser tan modern el ciclisme, van a base de vatios, van a base del control personal, i per això te dic que l'estar en estat de gràcia és important, que siga el dia de uno és important, i que puguen parlar en Nostre Senyor també és important.
0: Sí que és de veure. Es conclou la Q1 en la Fórmula 1 en Bèlgica. Queden eliminats Albon, Ocon, Bottas, Checo Pérez, Stroll i Fernando Alonso, que no té cotxe. Sí que passa a la Q1 Carlos Sainz. Així que el madrileny que continua, mentre que l'asturià tindrà que ser en la penúltima plaça de la graella d'eixida demà en el Gran Premi de Bèlgica d'esta Fórmula 1. En un instant comença la Q2, en un instant els contem com va la jornada, perquè tenim que tornar cap a esta etapa del Tour de França amb el dubte de si el grup que va escapat, el grup de 5 unitats, amb una presència de Movistar, de les poquetes voltes que hem vist, José Luis, a Movistar en la part capçalera de la carrera.
2: Sí, i n'hi ha que dir que justament Einer Rubio ve a fer el giro, és a dir, que ja porta un càstig important en el seu organisme, però ahí està, són 6 els homes que van per davant, 1.46, és a dir, que l'aventura cada volta té la data de caducitat més a prop, perquè ara van a entrar en un terreny que ja passa a ser desfavorable, no està... ja dic que com a marcat com a port de muntanya, però sí que van a tindre que pujar, que guanyar de nou un desnivell, després una baixada per afrontar ja l'últim port que va marcar definitivament, no? Qui guanya aquesta etapa i les diferències que poden donar-se en la lluita per la classificació general. Estem veient com està descendint clarament ara l'avantatge, 1.47 l'última referència, per davant 6, perseguint 27 unitats amb els homes forts de la classificació general i amb l'Emirates, que pràcticament es porta tots en fila d'1, la qual cosa vol dir que van a molta velocitat, que van caminant a una marxa a un nivell molt alt. I un altre dels dubtes que tinc, estos últims dies hem vist que quan han apretat de veres, alguns dels coequipiers de Pogacar no han demostrat tant de poderío. Se pot desgastar a l'Emirates i a partir d'ahí, que Pogacar va ser per la seua, però a lo millor provar a veure com està del Toro o no?
3: Sí, bueno, a veure, del Toro n'hi ha que cuidar-lo i saber com està.
2: Però els rivals no tenen que cuidar-lo,
3: Bueno, està clar, això és evident. però cada dia és diferent. Entonces,

0: Procés, l'altre dia el vàrem veure un poc fotut, però també el tenim ahí perquè siga l'últim home que puga quedar-se, perquè és l'home clau per poder-li tirar en un moment donat l'apoyo que necessita Pogačar, eh? Entonces, està clar que l'esforç de tot el que està fent l'equip en etapes se puga vindre en contra i restar. Però bueno, és que cada etapa, cada quilòmetre, poden passar mil coses, perquè les sensacions soles les saben ells per la feina que fan i per conforme se juguen el que és l'etapa i el tour.
1: Per afegir una miqueta més de salsa al tema, davant tenim a Richard Carapaz. L'altre dia va estar escapat, el va passar com un llamp Pogačar. Algú va dir, bueno, este ho ha fet ahir en doble intenció, recordant el que va córrer en el Giro d'Itàlia de la temporada passada, on Simon Yates, que per cert s'ha retirat, ningú sap el per què, se va aprofitar del marcatge entre Del Toro i Richard Carapaz en l'etapa reina del Giro d'Itàlia. Va arrencar Simon Yates, que ho tenia molt complicat, se van quedar mirant un a l'altre, Carapaz va dir, si tu no vas, jo tampoc, i Simon Yates, que se va topetar en Van Aert, van fer un etapón, ells dos, però ahí, això se'l pot explicar castellar. Ahí hi ha comptes pendents, tens algú d'estos que dius, este si té que ser per mi, que no guanye, però de cada les maneres.
0: Sí, això passa. Després, a vegades, quan t'aplegues a l'hotel, t'arrepentixes, però les actituds de saber que eres un home a tindre en compte i guanyar i te piques en un altre perquè també saps que pot guanyar, pues això fa que pergues, no? És que en la carrera n'hi ha moltes coses que poden passar. Recordem de molts detalls de que han hagut corredors que perquè darrere no s'han ficat d'acord han aplegat fins a guanyar un tour, no? I no dic el nom perquè jo m'alegri molt de que aquest corredor guanyara el tour. Després també tenim batalles i històries de que, bueno, per descuits i per actituds que, bueno, estan en carrera i se despisten, se pot guanyar una Volta a Espanya. Pot passar de tot i passa normalment sempre en les grans voltes.
1: Pues ahí tenim a Florian Bermes, ara mateix tirant d'aquest grup de 27 unitats, darrere la roda Tim Wellens, que està fent un Tour de França impressionant, un clasicòman, un home rodador, i que, bueno, en etapes com la d'avui, ahí el tenim davant en tres millors, una etapa d'una gran duresa, i, bueno, mantenint ahí a tir de pedra, com sol dir-se, a una distància que perfectament ja és reduïble a l'escapada de 6, 1.50, última referència, a 37 quilòmetres per a l'arribada d'esta 14a etapa del Tour de França que contem en el punt a punt.
2: En l'Obert de Golf britànic de golf continuen la primera plaça compartida per Ryan Fox, que ja ha conclòs el seu recorregut, i Lucas Herbert, que encara no l'ha començat, els dos amb menys 8. En menys 6 estan Suber, Jaume i Gerard. El millor espanyol en el lloc 22 és José Luis Ballester Barrio amb menys 3. En este moment està en el recorregut, ara mateixa en el hoyo 4, per a John Ram, que està a menys 3 en el global, avui més 1 per a el de Barrica. Parlem també d'atletisme, Clara.
3: Sí, perquè des de Rieti, una ciutat italiana, arriben bones notícies per a l'atletisme valencià. La Comunitat Valenciana tindrà finalistes demà diumenge al Campionat d'Europa Sub-18 gràcies als espertiguistes Marco Trasovares i Sergi Roca, que ja havien aconseguit la classificació, i també amb l'alacantí Sergio Redondo, que ja ha selletjat el seu pas a la final dels 800 metres. Trasovares, a més, arriba a la lluita per les medalles com a vigent campió d'Espanya de la categoria, però qui no ha pogut avançar ha sigut Remei Verónica González als 2.000 metres obstacles i Ivan Carles en salt d'altura. Així, l'atletisme valencià afronta la jornada decisiva amb tres representants en les seues respectives finals i amb opcions de lluitar pels metals continentals.
2: Gràcies, Carla. No, Clara, Carla. Gràcies per aquesta informació al voltant del món del atletisme. Les 4:30 de la vesprada, en 2:30, estarem amb la pretemporada al costat del Elche, que juga davant del Kaiser Chiefs, i estarem també pendents de la resta d'equips de la comunitat i de la primera divisió del futbol espanyol que disputen els seus encontres en esta jornada, perquè La carretera torna a empinar-se, 36 per a la línia d'arribada, jornada del Tour de França.
1: I ara veiem a Tim Bellens, darrere en el grup de Pogacar, com també ja se despenja el mateix Bruno Amiral, que porta el 13 justament al revés, per allò ve la superstició, poquet a poquet van caent ciclistes, no?, d'aquest grup desfavorits, i per davant, pues hem vist com s'ha costat el cotxe de 1X per a dir-li a Anders Johannesen que ara sí, té que treballar ja, donar-ho tot, per al seu cap de files, que

0: És Tobias Johannessen, 121 el dorsal, per tant el líder clar de l'Unió X, un dels 6 components d'escapada, que de moment porta ja quilòmetres mantenint aquesta distància aproximada entre l'1.47, els 2 minuts de marxa respecte del grup dels favorits, i això cabreja molt, que estos ports no siguin puntuables i trobar-te estos repechons al 7% després de portar de 150 quilòmetres, te recordes del que, de, no, del que diu, això és port i això no.
1: És un trencacames, això fa mal, està clar que a les velocitats que van és horrible, però després a 35 quilòmetres que falten i estan a 1 minut 42 estan mantenint-ho, perquè si tu imagina't que si digueren mentalment, personalment, es digueren anem a replegar-los i a agarrar-los quant antes, això és un mareixol per ells, perquè tots es comencen a atacar i a tindre les mateixes garanties de poder anar-se'n per davant per guanyar l'etapa. És millor mantindre-los i quan sigui el moment tindre-lo controlat pa poder arrancar, i bueno, i n'hi haurà qui voldrà guanyar l'etapa i n'hi haurà qui voldrà pujar posicions per davant pa poder tindre la il·lusió d'anar a París i poder encontrar-se en el podi.
0: Pues de moment ha deixat només Pogacar a Vermeers, que és el que està tirant ara mateixa, just darrere hi ha 5 homes de Bora, inclòs Remco Evenepoel, el seu cap de files, també està lògicament Florian Libovic, i després ja està Pogacar amb Del Toro i Adam Yates, no?, que són els homes que li queden per a treballar, entenc que se'ls vol guardar ja per al tram definitiu d'esta etapa, mantenint aquesta distància, i n'hi ha que dir que si Vermeers té que anul·lar la distància respecte des que van davant, sobre el paper estan a l'Ale, no? Si no fora per el càstig que porten els 6 que van escapats, és que davant hi ha gent de molta qualitat, eh?
1: Sí, però no tenen la suficient de temps, no? I després n'hi ha que contar que estan desgastant-se. Ara quan els bitxos arrenquen tenen un desgast, però no personal de que han tirat, no. S'han tirat els gregaris. Per això t'he dit que la diferència estarà distinta i veurem un espectacle. Che, vaig a dir una altra cosa que se té que saber. Què te pareix si Pogacar, i Isaac del Toro, quan t'arranque Pogacar i no treballa Isaac del Toro, se'n van els dos. Seria algo espectacular. Pot passar. No ho descartem, eh? He dit una barbaritat pels oients.
2: Però tu, com està Del Toro? Per a mi la clau de tot este final d'etapa és com està Del Toro per acompanyar Pogacar fins al tram final.
1: Jo, a veure, si no li passa lo de la travega, està perfecte. Està demostrant.
0: Ho sabrem pronte com està.
1: Bueno, per això no ho dic, perquè els oients que mos senten, que és important que ho sàpien, que avui està siguent una etapa increïble i va ser molt bonica de veure.
0: Pues 1.37 segons, la última referència dels 6 homes de davant de la punta de la carrera. Recordem una volta més, els dos Johannessen del 1X, estan els dos de l'Education, Carapaz i Gelie, està Ine Rubio de Movistar i està Paret Pendre del Sodal Quick Step. A 1.37 se va reduint l'avantatge el grup dels favorits en el Mallorca Groc, Tadej Pogacar.
2: Pues anem a veure si ho aconseguixen. 25 minuts per arribar a les 5 de la vesprada. En l'informatiu de les 3 de la vesprada, Inma de la Concepción ens advertia que hi havia un bou que s'havia escapat i tenim última hora, Inma.
3: Un última hora sí que tenim, perquè és un bou i la companyia. De fet, ha passat a Gàtova, al Camp de Túria, i allí està la nostra companya, Pilar de la Fuente, que ens actualitza. Pilar, bona vesprada. Quina és la situació, quants animals, i quina és la situació ara d'ara a aquesta localitat i rodalies?
2: Sí, en un instant estarà la nostra companya per a indicar-nos com està la situació en aquest moment, en l'avís que hi ha hagut cap a la població de que vaig a espai, de que vaig
3: exactament
2: amb cura.
3: Exactament,
2: no?
3: Sí, sí, perquè de fet, Pilar, que ara mateix podrà comentar-nos, diu que ha sigut quan hi siguen les vaques, no? A fer la tradició d'allí, i hi siguen 6 vaques, i un manso i un bou, però el bou ha sigut cap a arrere, han anat en una direcció contrària i les vaques li han seguit, de manera que han fugit. Jo que han passat per la veïna localitat, també en una altra localitat propera, han tingut que tancar la piscina municipal i han anat cap a una urbanització propera.
2: Sí, sí.
3: De manera que les autoritats estan dient que la gent no isca de casa per la zona pues, del Camp de Túria, Gàtova, Gàtova, els voltants és on està passant ara mateix, i estes 8 animals, 6 vaques, un manso i un bou que han escapat mentre feien l'activitat característica de les festes d'estiu allí a la zona.
2: Tenim la nostra companya fora de cobertura. Suposo que hi haurà algun problema en la cobertura del telèfon mòbil. Així que en un instant
3: en tornarem a... En

0: De seguida tornem a actualitzar-vos totes les novetats. Gràcies.
1: I parlem en ella. Continuem, mentretant, en l'actualitat esportiva d'esta jornada de dissabte, a 23 minuts per arribar

0: respecte del pelotó, on continua el treball del Emirates, de l'equip de Pogacar, encara que només té un home ahí treballant, que és en este cas Florian Wermers, i estan quasi coronant ese tram que diem d'ascens, que no és puntuable, però que té el seu percentatge, i ara després d'este xicotet d'ascens van a agafar de nou uns quilometrets ahí on la cartera torna a empinar-se.
1: Ja ens ho has dit, més de 4 quilòmetres de desnivell positiu. En el dia,
0: sí, sí, 4.600, i n'hi porten ara mateix superats 2.727, és a dir, que encara es falten 1.100.
1: Encara queda per pujar,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, encara queda entrepà ahí per anar fent, sí.
1: Arriben o no, Javier, els de davant?
2: No, jo no. Crec que no, no, crec que no, perquè n'hi ha molts
1: si
2: interessos.
1: Si tu creus que no, i eres el que sap, no, pues no arriben.
2: No, no, però, i cuidao, que pot passar el que sempre han comentat antes. El pique de ara ja han tirat nosaltres massa, tens que tirar tu, no me fique d'acord, és que el ciclisme és tan bonic i tan gran per totes les coses que inclús és que coneguem, sabem i entenem, podem equivocar-nos. Però jo penso que avui anem a veure una etapa de deberes on se van a jugar el que és la posició de pòdium i després l'actitud de Pogacar, que el que vol és guanyar-ho tot.
1: El marcha la Q2 en Bèlgica amb Carlos Sainz en pista en neumàtics blancs. I en el món del handbol?
3: Pues l'handbol valencià tornarà a estar molt pendent de les guerreres juvenils avui dissabte. Fins a 6 jugadores de clubs de la comunitat, com d'Elche, Lucía Calleja, Laura Ferrer i Erika Elena, les integrants del club de Morvedre, Rebeca Secades i Ángela Palomero, i Aitana Hernández de Mislata, formen part de la convocatòria de Cristina Cabeza per al torneig internacional de Ciutat Real, on Espanya s'enfrontarà avui a les 8 de la vesprada en un partit que està ultimant la seva preparació per al Mundial Juvenil de Romania, que començarà la setmana que ve.
1: Pues esta es la noticia, la selecció espanyola juvenil d'handbol també en la seua lluita. 20 minuts i estem en les 5 de la vesprada. Tornem als servicis informatius amb Inma de la Concepción i estos bous, vaques, que s'han escapat en gato.
4: Ahí estem i molt pendents de la situació està també la nostra companya Pilar de la Fuente des de Gàtova. Pilar, bona vesprada. Quina és la situació a hores d'ara? Què és el que ha passat?
5: Pues com comentaves tu abans, Imma, 8 animals que en aquests moments estan sols per les proximitats de Gàtova. En concret, n'hi ha un bou que se n'ha anat cara a la urbanització de Ròdena i després 6 vaquetes i un manso que se n'ha anat cara a la piscina de la localitat de Gàtova i han continuat més enllà cara a la carretera d'altura. Més o menys els animals saben per on estan, però encara no s'ha pogut recuperar cap d'aquests 8 animals. Tot va passar a les 2, quan es començava l'entrada dels bous així de la localitat de Gàtova, les vaquetes s'han eixit, el manso ha eixit en naturalitat, han anat cara a la plaça del poble, però el bou s'ha quedat dins del camió. Han hagut de traure-lo i en el moment que l'han tret en el cul per davant, l'animal ha vist que n'hi havia una valla davant d'ell, ha encarat, l'ha tombat i ha passat. Els animals que estaven en la plaça del poble, en veure que n'hi havia un forat, han pegat mitja volta i han fugit. En tota aquesta història, no tots els animals, com dèiem al principi de la connexió, han anat en la mateixa direcció. D'una banda, el bou, com deien, a la urbanització de Rodona, i d'altra banda, les vaquetes i el manso han passat per la piscina de la Loqueta, que a hores d'ara continua tancada i, afortunadament, no ha produït cap ferit a les persones que estaven en aquests moments a la piscina, i els animals han continuat camí. A hores d'ara, les autoritats de la localitat estan emitint gran número de bàndols avisant a la població de la fugida d'aquests animals, que no s'acosten a ells i que intenten quedar-se dins del poble i en les cases.
4: I ja veus dispositiu de la Guàrdia Civil del Seprona, dels animals, algun dispositiu especial en la búsqueda d'estos animals?
5: Han vist operatius de la Guàrdia Civil, han vist operatius del Seprona de la Guàrdia Civil. Alguns diuen que també s'ha acostat a algun membre de la UME, però no han pogut confirmar-lo, i evidentment també estan els efectius de la policia local i de la localitat. Ajudats, a més, per un ramader que ha vingut no en uno, sinó en diversos mansos per intentar recuperar els animals amb total tranquil·litat e intentar, a la mida del possible, que no s'interrompiquen les festes d'ací de Gàtova i si pogueren, o esta espra o bé demà, reprendre la festivitat en la que ara d'ara, a hores d'ara, està completament suspesa.
4: En definitiva, quin reglament que hi ha al carrer i la recomanació que es fa oficial?
5: La mi enganyia és de un poc de decepció, perquè és una festa que duen els festers molt de temps preparant, s'ha anul·lat un dia en qüestió d'uns segons i ara estan molt decebuts per aquesta situació, mentre alhora estan veient-se que d'una banda en la calor que

0: no poden anar a la piscina perquè la piscina està tancada i s'han de quedar en les cases. N'hi ha festers que, per exemple, han decidit acostar-se a fer-se alguna cervesa, alguna Coca-Cola, intentant veure si la solució se pot solventar, però en principi no crec que siga una cosa ràpida i possiblement recuperar tots els animals serà complicat.
1: En tot cas, en la major precaució a l'hora de transitar.
0: I de fet, des que han vingut al poble hem sentit com a mínim 3 o 4 voltes un bàndol que estan emitint pels altaveus de la localitat, però els mateixos veïns, a través de xarxes, també el municipi està enviant-los constantment bàndols avisant-los de la situació i estan completament informats al minut de tot el que està succeint amb aquesta situació en la qual els animals, com deien, continuen per les rodalies d'esta localitat del Camp de Túria.
1: Gràcies, Pilar de la Fuente, per aquesta informació d'última hora. Estarem pendents de les novetats. Gràcies.
2: Gràcies, Irma, per esta notícia d'última hora. I sí que vaig en espai, perquè continuen els 8 animals solts per tota esta zona al voltant de Gàtova. Esperem en un instant, encara que no serà senzill, tornar en Inma i els nostres serveis informatius i contar que per fi han pogut agafar un bou, 6 vaquetes i un manso, que són els que hi han perduts per esta zona. En fi, menys quart, les 5 de la vesprada. Estes coses també passen, José Luis.
3: Sí, sí.
2: Ja ho dia la cançó, les vaques del pueblo ja s'han escapat. Riau, riau.
3: Volíem fer el mateix que el Tour de França, que també una escapada era de 6, sí. Ara és de 5. Ara és de 5, s'ha quedat Ben Healy després de treballar i, bueno, i aquest últim repechonet se li ha fet bola, com sol dir-se, i l'irlandès que ja tracta d'arribar de la millor manera possible a la línia d'arribada, per tant, 5 davant, i amb la idea clara, eh? Han vist, ho hem comentat, de passar al cotxe de l'1X del conjunt noruec per a dir-li a Anders de Johannessen que té que fer la faena. A veure si és possible estirar l'escapada i que se la juguen en l'última ascensió de la jornada i se col du hack, que està a poquet de la línia d'arribada en esta 14a etapa del Tour de França, que per darrere no canvia. Veiem com poquet a poquet van caient els segons, 1 minut 29 segons, l'última referència respecte del grup del Mallot Groc, on van caent també unitats com a conseqüència, no?, del pas dels quilòmetres i de la duresa de l'etapa, i on veiem com Florian Wermers va ja en reserva, està traient molt la llengua, obrint molt la boca, això vol dir que li queda poquet, i veurem quan s'aparte Wermers, que crec que va aguantar el poquet que li queda a este repechó, perquè després hi ha una baixada, quina és l'actitud d'Emirates, perquè ahí darrere està Bora, està Bisma molt pendent, però jo crec que els homes forts ja van molt còmodos en el ritme que està marcant Wermers.
4: Sí, però tu mateix ho has dit, està Bora, n'hi ha equipos que tenen interès. Bé, guanyar una etapa en el Tour és molt cara. Entonces, què va passar? Està clar que, bueno, d'alguna manera ho tenim clar. Pogacar no és un tio que sols se dedica sols a guanyar el Tour i de olvidar-se, no?, de lo que és les etapes en el moment li vinguen de cara. Per això dic que anem a veure un espectacle en els últims quilòmetres, i pense que es tenen controlats, perquè quan faltaven 31 quilòmetres havia un minut 37 i ara està en un minut 28, estan retallant. Per això que encara no han soltat el gas. Estic parlant dels capos, dels que tenen interès,
2: sí, sí,
4: dels que estan en la classificació per davant. Anem a veure què passa.
2: En Fórmula 1 conclou la Q2, eliminats Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Berman i Carlos Sainz. Així que abans en la Q3 havia quedat fora Alonso, ara ho fa Carlos Sainz. Mentre en golf millora la prestació per part de John Ram, que recupera del doble bogey del hoyo 1. Segon birdi en el recorregut, està en el 5 amb menys 4, igualat en la 13a posició d'esta classificació general. Més dades de l'actualitat.
5: Pues és que fer esport a la platja aquest estiu serà més fàcil que mai a València, ja que la Fundació Esportiva Municipal ha posat en marxa una nova edició de campanya Estiu Esportiu 2026, amb activitats que van dirigides gratuïtament a la platja de la Malvarrosa fins al 30 de setembre. De dilluns a diumenge s'ofereixen 5 sessions diàries amb propostes per a tots els gustos, des de ioga, pilates, fins a GAP o activitats específiques per a persones majors. Les classes es reparteixen entre el matí de 8 a 11 i la vesprada de 7 i mitja a 9 i mitja, evitant així les hores de més calor.
2: Gràcies, Carla, que continua seguint l'actualitat d'esta jornada. Punt a punt, això és A Punt Ràdio. Estem vivint la jornada. Recorden, el futbol aplega a les 7 de la vesprada amb el partit entre l'Elche i el Kaiser Chiefs. En el partit de pretemporada que tenim en marxa, el Betis anota 2 gols només començar la segona meitat. Primer Pablo García, després de Osa.

0: tanda de penal, Lote 0, Betis 2 en este partit, ja dic, de la pretemporada, mentre hem vist algun problema, no sé si caiguda o mecànic d'un corredor.
1: Ha punxat, Prodom, sempre és mala fortuna, no? Punxar sí. no ve mai en bon moment, però justament havia aguantat, havia coronat en els millors i només coronar ha patit i s'ha punxat, crec que han tardat prou en canviar la bicicleta. I bueno, m'imagino que seguint la fila dels cotxes inclús pot acabar entrant, no? De nou en el grup dels favorits, en el grup on treballa Bergsma per a Tadej Pogacar, que bueno, ha vingut en butaca tota l'etapa, tenint en compte el potencial que té. Ningú està dient que sigui una etapa fàcil tampoc per a Day, per a el líder, per al major groc del Tour de França, pel desnivell, per la duresa i pel ritme, perquè està marxant-se molt ràpid, però sense dubte és el candidat número 1 a la victòria, encara que estan aguantant ahir a 1.26, 1.27, minut i mig, però sembla poqueta diferència per a fer front a un port de la entitat que tenim a cada volta més a prop.
2: Sí, jo penso que ara, en quant se desenvolupi el recorregut en contra dels que van escapats després del desgast que tenen, ha recordat que estem parlant que darrere, el que són les figures que ja ho han comentat, d'alguna manera en cas que van molt estirats i patint lo seu, van en butaca. Quan solten el gas, pues veurem les sensacions. I després també dir, a veure, se perd temps, però és que ara se punxa un i li donen una bicicleta. En la meva època, anem a veure, en la meva època me llevava en la roda i tu imagina't lo que podia costar. I després, si per desgràcia se enganxava la caena, pues jo no vull dir el que dia o el que sentia, però bueno, són coses que el ciclisme va canviant, va modernitzant-se i haurà perdut, però no tant. Segur que el que has dit s'haurà agarrat a darrere en els cotxes que van per darrere per poder-se intentar clavar-se, no? On tenia que estava i on té que estar. Anem a veure.
0: En cas de que apleguen els de davant, Javi, li dones alguna opció al ciclista de Movistar?
2: Bona pregunta. Però és que jo no puc dir una altra. Yeah. Claro que sí que li doni. Uh-huh. És que encara que no sigui el favorit...
0: Favorit no és.
2: No.
0: No.
2: Però m'has entès per on vas,
0: sí,
2: no?
0: Sí, clar.
2: Jo soc de Movistar, encara que pareix, sí, sí. I se diu que va desaparèixer. Sí. Però és que, vamos, n'hi ha molta amistat ahir, uh-huh. En Eusebio, i crec que són molts anys, i ojalà mos tinguera ixa alegria, no? Si aplegara.
0: Pues són 23 quilòmetres els que resten per la línia d'arribada. Tenen al voltant del minut i mig d'avantatge els 5 corredors escapats, però, i encara, José Luis, queden molts quilòmetres d'ascens en esta jornada.
1: Sí, ara es queda, bueno, pues aproximar-se, no? El que té que ser el Col du Hac, que té que marcar, en definitiva, la diferència, no? Per a la victòria d'etapa, o no, veurem si arriba un home en solitari, que podria ser Pogacar, tenint en compte la seva fortalesa, o alguns corredors per a jugar-se-la a l'esprint, perquè una volta corona en el Col du Hac, hi ha algo més de 5 quilòmetres, a la línia d'arribada, ja més favorables, i ahí, si les diferències són no molt grans, pues se podria entrar, no? Col·laborant en els corredors que vingueren per darrere. Per tant, ahir, si Pogacar vol guanyar en solitari, tindrà que fer un atac dels que esté acostumats, no? per a que les diferències siguin importants i poder gestionar com sol fer i sa recta final de l'etapa. Esta sol ser de les etapes que té anotades en l'agenda abans d'encetar-se el Tour, o vol fer una demostració de poderio de nou?
2: No. Ell, si pot i se veu en les condicions que li entra lo que és l'etapa d'avui a favor, està de llibre, claro. Estem parlant de que quan aplega del temps en el port, li queden 4-5 quilòmetres, no, 4 crec, uh-huh. A meta, si mos té acostumbrats quan se troba bé, ataca a 70 i a 60 i a 80 quilòmetres, pues li ve de glòria. Però claro, ahí anem a veure què és el que passa en els altres corredors competidors que estan ahí també en idea i pensant en quin estat està Pogacar.
1: Pues ahí estem en aquestes localitats ja molt pròximes a Suïssa, on estan els components del Tour de França ja en esta recta final de la 14a etapa del Tour de França, en directe el punt a punt en Apunt Ràdio, 22 quilòmetres per a la línia d'arrimada, i estem veient, no, eixes rectes, no, en poquet de percentatge, però ja quan la fatiga està molt present, com està costant, rodar al 5 de davant, els dos noruecs, el colombià, Einer Rubio, l'equatorià, Richard Carapaz i el francès Valentin Paret-Pentre, que ha tret un bon saldo, tot i que pugui ser neutralitzada l'escapada per aquesta lluita pel maillot de millor grimper del Tour de França, que és un maillot molt cotitzat, especialment en França, si és que finalment un francès aconseguís guanyar-lo, no?
2: Por supuesto, guanyar un maillot, ja te diguen, que siga el farolillo rojo que se dia antes, sí. Era important, no? Per què? Pues perquè tots els maillots, d'alguna manera, sempre se tenen en consideració i està clar que és important, com tu bé has dit.
1: I ara veurem, d'ací només uns quilòmetres, quan comencen a passar les motos, que ja es fan veure als ciclistes que van davant, que la distància se redueix a menys d'un minut, i ahí anotes pràcticament en el alè, no? Que venen per darrere els homes de l'equip del líder, els homes de l'equip de Tadej Pogacar, quan per darrere veiem ahí a Ben Healy, que havia perdut contacte en la escapada de la jornada després de treballar per a Richard Carapaz, també al costat de Ben O'Connor, un altre bon corredor, i que ahí va estar també ahí en la pomada, però que finalment no va poder estar, encara que va guanyar un company d'ell la etapa, i se deixa notar que molts ciclistes ja van molt cascats en aquesta recta final d'etapa. 27 supervivents que van ahir davant en companyia de Tadej Pogacar, el 5 de davant, i la resta, pues bueno, intentant acabar de la millor manera possible esta duríssima etapa. Recordem, Luis, ara mateix a 2.900 metres de desnivell que tenen superats, encara es falten 900 metres per a completar els 4.600, que és una autèntica brutalitat de desnivell.
0: Imagina't, eh? I mentre la grupeta de darrere, el maillot verd, en el rellonge a la mà, mirant el percentatge de minuts que de retard en el que poden arribar per a que no hi és com un fora de control, que això, Javi, ho controlen molt bé, eh?
2: Sí, ho controlen, sí. Bé, i cuidado que també n'hi ha que tindre-ho ben clar, perquè perdre un maillot verd supon, vamos, molt, seria una locura.
0: Molt de prestigi, sí.
2: Totalment. Sí. Jo crec que ho tenen controlat, però que no se descuiden, que pot passar de tot. També contem una altra cosa important pels oients. Jo entri fora de control en companyia de Recio, sí, per 32 segons.
0: On?
2: ¿Vale? Això en la Volta a Espanya, quan li feu guanyar Pepe Recio a Perico Delgado a la Volta a Espanya en l'últim dia. Uh-huh. Fent la maleta, que crec que ho ha dit, sí, alguna ocasió, sí, sí. ¿Vale? José María García digué que com aquesta etapa era molt dura,
0: sí,
2: repescaven 32 corredors. En aquest moment que fèiem la maleta per anar-se'n a casa, la tornarem a desfer perquè mos repescaren. I això va ser que després Pepe Recio guanyà dos etapes i li feu guanyar la Volta a Espanya a Perico Delgado.
0: I estava en casa?
2: Estàvem nosaltres en casa allà,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, la maleta feta, eh?
2: No, sí, i mos en ràdio, me recordo que estàvem fent la maleta, sí, i a les 12 de la nit l'organització digué que com havia sigut l'etapa molt dura i se n'anava molta gent fora, pues que repescaven 32 corredors. I ahí entrarem nosaltres.
0: És que haveu arribat fora d'aquest temps de marge que donen per a plegar, no?
2: Exacte, així va ser.
0: Plegaríeu quan ja estaven recollint la línia d'arribada,
2: no, no,
0: i tot això, no?
2: Va ser un dia molt dur, però sí, els dies durs se passen, però sí, estàvem fora de control. I això és així, no?
0: Imagina't, eh? Sí,
2: i després
0: sí, sí,
2: entrarem perquè ens repescaren. Però després feu història, Pepe Recio. Guanyar dos etapes i li feu guanyar a Perico Delgado la Volta a Espanya, que li la lleva a Robert Millar.
0: I tot l'equip Kelme, no? al qual pertanyeu en aquell temps. Bueno, pues són les històries que Javier Castellar ens conta del món del ciclisme i més històries també d'actualitat en la veu de Carla.
3: Sí, perquè Gandia torna a convertir-se estos dies en una de les capitals del tennis amb la disputa de la 47a edició del torneig internacional Orisol, que és una de les cites més tradicionals i prestigioses del calendari europeu. El torneig que es disputa al club de tennis de Gandia fins este dissabte reuneix algunes de les joves promeses més destacades del panorama internacional. En aquesta edició, concretament, participen més d'un centenar de tennistes procedent d'una vintena de països i molts d'ells ja estan fent-se un lloc en el circuit professional i estan buscant experiència en un torneig que repartís fins a 30.000 euros en premis. I bueno, la principal novetat és que enguany les semifinals i les finals es jugaran en horari nocturn, principalment per el calor, però encara així, una vegada més, Gandia és aparador del futur del tennis mundial.
0: Una fenomenal oportunitat per acudir al club de tennis Gandia, allí a vora mar, i aprofitar el restaurant i veure els partits de tennis amb la bona il·luminació que hi ha també en este club remodelat fa any i mig, dos anys, on també s'han col·locat amb un topistes de pàdel i que poden aprofitar també per a seguir este torneig del circuit Orisol. Tornem al Tour. Últims 10 quilòmetres continuen mirant cap amunt els 5 escapats.
1: I que estan ja molt propet, eh? Apenes a 3 quilòmetres per a encetar l'última ascensió de la jornada, que va marcar ja definitivament qui va ser el guanyador d'etapa quan Adam Yates aprofita per a deixar-se caure el cotxe d'aquí per agafar un parell de bidonets. Segurament li donarà alguna coseta a Tadej Pogačar. Als seus cap de files també el mateix Isaac del Toro. I que dur se fan estos quilòmetres per als ciclistes, perquè encara no estàs en el port, però la carretera tira per amunt, ja porten molts quilòmetres a les cames, porten molt de desnivell també a les cames, i sembla que no caminen, que no arribe per a res ixe coll. Mira, ara se despenja definitivament Andreas Johannessen després d'haver fet el treball per al seu company d'equip, Tobias, i ahí queden quatre en la punta, que ja van a donar-ho tot. U25, la referència respecte de l'equip de Pogačar, que està treballant i que comanda aquest grup d'unes 27 unitats i que va a la persecució.
2: I a més, en una actitud dels quatre que ara van per davant, de tindre-ho clar, de voler aplegar, a més, donant-ho tot, no? Però és que és tan complicat, bueno, i costa tant guanyar una etapa, que d'alguna forma, com bé han comentat antes, per davant i per darrere els interessos estan. Anem a veure en el moment si arranque el Puigcar l'últim port, les diferències que puguen haver de cada quilòmetre que se passe, perquè se veu, no? Ahí està clar l'interès, però estan desgastant-se i donant-ho tot per veure si darrere no es fiquen d'acord i poden aplegar algú d'estos quatre.
1: I el port de Col d'Ujac, l'inici és molt dur, eh? És un port dur, eh? Enganya molt, perquè mires el percentatge 7.3, però dels 11 quilòmetres que té, n'hi ha un que és pràcticament descendent, és a dir, que estem parlant ja d'un 8% pràcticament de la zona dura. És veritat que n'hi ha un descanset, i ahir estava plantejant-se la duda si la part és dura però n'hi ha un descansó, Pogačar a lo millor pot esperar ja la part final per arrencar o...
2: No, des del meu punt de vista, Pogačar, si té la idea de guanyar l'etapa, ¿vale?
1: Quan més pront, sí, millor, no?
2: No, i a més, quan més dur és quan ell va atacar. I de totes formes, antes d'atacar, el corredor d'eixa categoria o els corredors que s'estan ajudant el que és el pòdium són conscients de com se troben i com estan els enemics, no? I per això te dic que quan antes se ho prove i si ho prova, té que ser en el moment més complicat i amb més percentatge n'hi hasca de duresa.
1: Pues mira, acaben de començar els quatre escapats en l'ascensió. El primer quilòmetre 9.3%, hi ha un altre quilòmetre al 10%, després ja eixe descansé que dic en el quilòmetre 4 i després torna a empinar-se moltíssim la carretera. Ara se fa ample el grup perseguidor, apareixen també ahí homes del Lidl Trek.
0: Organització.
1: Sí, Quinn Simmons, ahí en Carlos Verona, que estan per davant el ciclista Juan Ayuso, no? del Espanyol, també està ben col·locat ahí Pol Seixas. Pogačar també ben ubicat a la seva roda en el mallot de millor escalador està Jonas Vingegaard, el mateix Remco Evenepoel. En definitiva, tots els favorits ben col·locats i això va començar de seguida i van a començar els palos, però només arranque el port, eh?
2: Sí, però estem veient el que estàvem dient antes. Estava clar que el líder ha fet la seva feina en els seus companys, d'acord? Però a lo millor, com ja té una diferència de minuts, se pot cansar i pot agarrar i pot dir, agarreu vosaltres lo que és el ritme i intenteu ajudar un poquet si algo voleu, perquè fer-ho jo tot a lo millor no m'interessa, m'explique?
0: Desgastar l'equip, no? Era una etapa... Jo estic en tu, eh? Jo crec que el treball de l'equip del líder ja està fet. Ara qui vulga guanyar l'etapa, qui ho faça?
2: Home, per això ho dic. Havia hagut un moment que s'havia hagut un desbarajust ahir, hi havia hagut un ampliament de pilot i ahir són no se fiquen d'acord per poder agarrar el mando si és que n'hi ha algú que pugui avui guanyar l'etapa, perquè traure-li diferències a Pogačar per intentar pensar que li puguen guanyar el Tour, ni de blas.
0: Si el grup del líder continua punxant a este ritme, jo crec que els agafen abans del cim, eh?
1: Sí, totalment. Han començat en un 16 de diferència.
0: En un minut estan en un 0-6.
1: Jo estava pensant que a lo millor un corredor con Carapaz, dos minuts i mig, haguera tingut prou per a poder arribar o per a estar ahí, perquè té molta qualitat i és molt punt d'honorós, però en esta distància, evidentment, no van a cap lloc. Ara se posa al comandament ahí Thijs Benoot, un dels companys de Pol Seixas, l'ex de Visma, venia Brandon McNulty, que s'havia col·locat per davant, just a la roda està Isaac del Toro. Anem a veure quina és la intenció, la idea d'Emirates, si posar molta duresa en l'inici del port o volen un poc contemporitzar. I per davant ja, ahir el que més té va per a dalt, se queden Valentín Parent Pentre, se queda també Iner Rubio, se queden tots sols per davant el noruec Johannesen, Tobias Johannesen, dorsal 21, el corredor del 1X, i com no, Richie Carapaz, l'equatorià del Education First. 10 quilòmetres per a coronar esta última ascensió, esta 14a etapa del Tour de França.
0: I el ciclista de Movistar es queda sense opcions de victòria.
4: Que pena. Punt a punt.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Torrevieja vuelve a cantar al mundo.

0: 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
3: De tu a tu.
4: Tot l'esport a punt a punt.
5: 5 de la vesprada i 3 minuts. Així continuem punt a punt fins les 12 i mitja de la nit acompanyant-nos amb tot el que ocorre en el món del esport. Futbol, amistosos de pretemporada. Estem a 20 minuts de la fi en el partit del Betis, que està guanyant 0-2 amb gols del jove Pablo García i de Osa de penal per als valencians. A les 6 i mitja el partit del València, l'entrenament del València davant del Petro de Luanda. A les 7 també el partit del Castelló, l'entrenament del Castelló davant del Sabadell. I a les 7 el partit, este sí, partit del Elx davant del Kaiser Chiefs. Pendents de el golf, perquè es juga el obert de Gran Bretanya, el British Open, on el nom de la jornada és el del valencià José Luis Ballester Barrio, que ocupa la 22a posició amb menys 3 per damunt d'ell. John Ram, que està recuperant-se d'un mal inici en esta jornada. Pel que fa al món del motor, en marxa la Q1 en el Gran Premi de Bèlgica amb bandera roja perquè Piastri ha llançat algunes pedres sobre la pista. I en ciclisme estem ja en els últims minuts, en els últims quilòmetres d'esta preciosa etapa del Tour de França, José Luis Gual.
6: I ara ha començat, sí, l'hora de la veritat, comença a quedar-se gent important. S'ha quedat Tom Pidcock, s'ha quedat també Adam Yates, s'ha quedat David Piganzoli, alguns dels homes importants que venen en aquest grup desfavorits perquè s'ha posat molt violent, de calor en el conjunt de Seixas, molt ambiciós, la gran esperança francesa del ciclisme, 19 anys, Paul Seixas, que està lluitant per aquest podi del Tour de França, que ha col·locat primer el veterà Thijs Benoot, que s'ha fet càrrec de l'inici d'este port, que ja diem, és duríssim, i que comença a seleccionar-lo, ha acabat la seva feina. Ara es posa un altre home de Decathlon al comandament d'este grup, que cada volta és més reduït, hem vist en dificultats, a Juan Ayuso, però
5: què li passa a Ayuso?
6: Ha agafat el ritme i està ahí,
5: Sí, ¿está o no está Ayuso?
7: Sí, está.
5: Pero
7: m'agradaria veure-lo un poc més avant, sí, també, Luis.
5: Al costat de Pogacar, no?
7: Bueno, Pogacar, si no...
5: Està convidat a ixe sopar, no? Al sopar de Pogacar està convidat a Ayuso. Sí. Si no, no podria fer podi, eh?
6: Esperem que estiga ahí, però l'Enidisi veia molt darrere i estàvem una miqueta preocupats justament durant el temps de la pausa, on ha començat esta ascensió i sobretot ha que reconèixer una volta més el punt d'honor de l'equatorià Richard Carapaz, que no se va rendir, ahí intentant col·laborar també el noruec Johannessen, però la distància continua reduint-se, menys d'un minut, 57 segons ara mateixa, i tot això pel treball del Decathlon, perquè de moment està Pogacar en segona posició, però deixant fer, no?
7: Bueno, però els interessos, sempre el tirar és per algo, està clar. S'està deixant fer i ara anem a veure l'hora de la veritat, perquè mira, ja estem veient, que la carretera fica a cada un en el seu puesto. Aixina que, i de cara al final, tenim clar que el més fort, el que millor està, el que ha tingut l'estat de gràcia, dic en eixe dia, veurem i anem a veure-ho pronte.
5: Perquè aquesta és l'ascensió final, encara que després de coronar hi hauran 4 quilòmetres fins a la línia d'arribada.
6: Sí, 4-5 quilòmetres per arribar a la línia de meta i per a jugar-se. En este cas hi van, com ara, no? Un grup de candidats, la victòria d'etapa. Crec que a Carapaz li passarà el mateix de l'altre dia, que li passarà un tio de groc a tota velocitat, que li llevarà les pegatines de la bicicleta i que serà Tadej Pogacar. Però, bueno, veiem ahí el treball de l'equip de Seixas i és el que hem comentat en la transmissió. Avui Seixas està jugant al podi.
7: Sí,
6: clarament, la resta de candidats al podi està una miqueta a l'espera, no sé si perquè falten cames o perquè tenen una altra estratègia.
7: Tenen una ordre. Anem a veure. El que està tirant per portar un ritme on Paul Seixas puga estar en el moment arranque els favorits. I un corredor, que no oblidem, acaba de fer 19 anys, que ha passat de juvenil, s'ha deixat el camp amateur a professional,

0: Cuidado, això és per llevar-se el sombrero.
1: Perquè no esperem un atac de sexes, no?
0: Bueno, bueno, no. Jo, no, no anem a veure. En l'edat que té...
1: Pensa que ja retira el...
0: No, no, en l'edat que té, el que té que fer és deixar-se dur.
1: I aguantar.
0: Aguantar, però a part d'aguantar, saber els homes que té, i depèn dels homes que té al seu costat o darrere, sí que té que atacar. Però atacar serà difícil perquè tot depèn de lo que anem a, de lo que anem a veure, no? Però cuidao, alcem-lo. Digam què classe de corredor ja d'una vegada té França. Un corredor que acaba de fer 19 anys, que està ahí i que pot fer pòdium. I que, a més, el seu equip confia en ell i van a arropar-lo i ajudar-lo per poder intentar que estiga, eh? Cuidado.
2: Bueno, pues els homes de Decathlon que ja han fet la seva feina, s'ha quedat tot sol en ese grup de favorits, Pol Seixas, el líder del Decathlon, i ha agafat el relleu un guanyador de Volta a Espanya, Secus, el nord-americà, afincat en Espanya, que ara està fent la marxa per part de Visma. Veurem també si això indica, no?, que hi ha ambició per part de Jonas Vingegaard, qui sap si per tractar de guanyar l'etapa, si per arrencar i treure un segoneig. A veure com es topeta també en quant a sensacions físiques el danès. També doble guanyador del Tour de França, no oblidem, mentre Richard Carapaz està tirant d'esforç, de punt d'honor, de ràbia, de qualitat, de classe, per a mantindre algo menys d'un minut d'avantatge respecte del grup de favorits. És impressionant, este corredor, eh? Admirable, eh? L'esforç i la qualitat que té, perquè està aguantant ahí un minut en el ritme que porten darrere.
1: Li dona opcions, eh? A Carapaz de guanyar l'etapa, perquè està aguantant, està anant a la mateixa velocitat que el pilot, un pilot que no està anant a mort, eh?
2: Bueno, está en compot, Sepkus, Luis. Voy a decir, sí. El minú que aguanta Carapaz, si se posa Vingegaard, se posa Seixas, un desfavorit, va a reduirse la ventaja. Pero mientras tire Kus y el coequipiers del Satres, més o menys Carapaz es un buen comentat, es un ciclista que té entitat per a més o menys anar aguantant. Pero es que queden 7 kilómetros y medio de por, Luis.
1: Y el grup del Mayo Groc son 10, 12, només, ¿eh? ¿Está sí. Ayuso ahí?
2: Sí, sí, está Ayuso.
1: Sí, está Ayuso.
2: Está Ayuso, está Kus, que es el que está tirant, la segona posició... crec que és Lipovic, l'home del Red Bull Bora, darrere va Pogacar, Vingegaard, i bueno, del Toro, està també Lenny Martínez, està Renko Evenepoel, està Eskel Moss i Juan Ayuso del Lidl Trek, i Michael Storer, crec que és l'altre home del Tudor, crec que són estos els components del grup desfavorits, està del Toro, i bueno, tal com està la carrera en Pogacar en plan emperador, però a mi l'emoció està en veure, no? És del podi, a veure què passa entre ells, no? A veure qui pega el palo, si és que hi ha algú en força per a fer-ho.
0: Efectivament, com estàs dient, però és curiós que, d'alguna manera, estem parlant que de port queden 7 quilòmetres, 400 metres. Després ve una baixaeta. En la baixaeta és difícil treure-li la diferència si volen agarrar a este corredor que és tan admirable, Carapaz, no? I ahí n'hi ha una actitud que, bueno, jo pense que d'alguna manera si lo que han comentat antes, que Pogacar porta ambició de guanyar l'etapa sabent que és líder, ja tenia que haver arrencat, perquè estem parlant de que va a un minut, 4 segons, Carapaz.
1: Me encantaría que guanyara Carapaz.
0: Ben dit, Luis, però saps per què? Ho ha intentat en este tour. Exacte.
1: Sí.
0: És que tu saps lo difícil que és agarrar les escapades.
1: Sí, sí.
0: A part d'estar bé, a part de ser un tio valent i un tio ambiciós i sofridor, aconseguir agarrar les escapades, i ja l'estem veient en moltes etapes que es mereix guanyar l'etapa, no?
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, perquè ahí, quan se quede l'últim, està Lenny Martínez i el penúltim està Juan Ayuso. Quan vas en la part de darrere de la fila, això és una molt mala sensació en tot el que queda per davant, eh? Mira, ara està Carapaz en el descanset, un minutet, té de marxa, ara entrarà de nou oxigen en les cames, no? Que les té que tindre, vamos, però...
1: Dures com pedres.
2: Però com absolutament pedres, però bueno, ja dic que és un xic que té un punt d'honor extraordinari, ha tingut molts problemes físics durant la temporada, i ahí està, guanyador de Giro d'Itàlia, i l'any passat en aquesta anècdota que contàvem va ser podi, però evidentment entre ell i del Toro li van regalar en safata a Yates el guanyar la carrera italiana, i ahí està en zona intermitjana el que era el seu company d'escapada, Johannessen, ahí quan perds contacte està a 13 segons, però bueno, ja eres fruta madura, no?
0: A veure, està clar, s'ha quedat, això vol dir que li resta de cara a Carapaz, i Carapaz el respir que ha tingut en ixa baixeta li va vindre molt bé, i estem parlant...
1: I Ayuso què? Ui. I Ayuso com li ve este descans?
0: No, que això li va vindre bé,
1: que sí,
0: li va
1: que sí,
0: vindre
1: sí.
0: bé, vale? Però bueno, també pensem que ell està mirant el que està passant per davant, però no s'ha quedat. I a veure si podem aconseguir que no perga en segons ni minuts i que puga estar ahí en la pomaeta.
2: Ara té problemes en el canvi, del
0: sí,
2: toro.
0: No, sí, sí, però algo li passa,
2: Jo crec que no li entrava el plat. Jo crec que no li estava entrant, ara ja ha carregat el plat i ja torna el sofriment per a Carapà, ja torna, s'ha acabat lo bo del port de muntanya, que era ese xicotet descens i ese terreny favorable i torna a empinar-se la carretera en percentatges que fan molt de mal a aquestes alçades d'etapa. Recordem que és la 14a, hem superat ja l'Equador del Tour de França en un emperador que va de groc i de moment està deixant fer a uns i a altres. I jo el que estic pensant, Javier, és que després de posar a treballar els seus companys d'equip, Seixas, té que fer algo?
0: A veure...
2: Si no, per a què es fiques?
0: No. Té que fer algo. I és conscient de que si ha tirat i ha manat a que els seus companys estiguen davant per poder treure-li i restar-li a Carapaz és perquè se troba bé. Però el coneixement personal que jo crec que ell voldrà és a veure què és el que va fer Isaac del Toro, què és el que va fer Pogacar per poder aguantar i poder intentar estar per davant, no? Però tot és en conjunt de pissarra. I en el pilot i en el moment passen els quilòmetres, se pensa, se sap i se actua. Recordeu-se que tenen pinganillo i que d'alguna manera també van dirigits des del director d'equip,
1: Però aguanta Carapaz, encara el minut d'avantatge sobre el grup del Mallot Groc. Conclou l'entrenament en el Gran Premi de Bèlgica, la qualificació pole per a Antonelli una volta més, l'italià segon Verstappen, el tercer ha quedat Norris, però com que té una sanció se n'anirà fins la plaça 13, amb el que eixirà tercer Russell. Per tant, Antonelli, Verstappen, Russell, les tres primeres places per a la eixida de demà d'este Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1, on Alonso ha caigut en la Q1 i Carlos Sainz ho ha fet en la Q2. El minut l'aguanta Carapaz.
0: No, però...
2: Atac de Lipovic, Atac de Lipovic, se'n va a roda 6-6, ara sí. Havíem vist com Pogacar havia guanyat la zona capdavantera on estava tirant ja moltes dificultats Sepp Kuss, i crec que Pogacar està mirant molt pendent, d'Isaac del Toro, que està tancant ara mateix al grup dels favorits, i ha aprofitat la conjuntura, com sol dir-se, Florian Lipovic, l'alemany, que porta ahí una xicoteta guerra, no?, en el equip Red Bull Bora, a veure qui és de veres el líder, amb Remco Evenepoel, que està ahí també, està ben col·locat, i 6-6, com diem, 6-6, que agafa la capdavantera, li tira el relleu ahí a Lipovic, no han pogut pràcticament només que treure uns metres perquè Kuss està forçant la marxa també per a neutralitzar este primer atac. No han gastat massa pesetes, no?, en este atac, però bueno, estan demostrant almenys que tenen ganes i mira, ja n'hi ha un que cau, que és Esquelmos, del Lidl Trek.
0: Sí, però també n'hi ha una cosa que lo que s'està veient és que no s'estan ficant d'acord a Vinia
2: i... Ara va Vingegaard,
0: Sí,
2: va Vingegaard.
0: Bueno, és que està... n'hi ha ahí una cosa rara en la que s'estan deixant. A veure qui és el que agarra l'interès. I el que sí que tinc clar és que el líder diu, així estic jo bé, vaig en una diferència important i el que vosaltres penseu que anava a fer, a lo millor avui no me dona la gana.
1: I Ayuso què?
2: Pues Ayuso de moment aguanta el que
1: aguanta.
2: Està patint és del Toro.
1: Vinga, Ayuso, aguanta!
2: Està patint del Toro, Isaac del Toro està patint. S'ha posat ara a marcar el ritme Jonas Vingegaard. Això ja són coses sèries, perquè ara sí s'està reduint molt l'avantatge respecte de Richard Carapaz, que recordem, continua sent el cap de la carrera a l'equatorià de l'Education First, a falta de 4 quilòmetres a 6 metres per a coronar este Col du Hac, que està encara un 5 de la línia d'arribada en esta 14a etapa, però ara sí que estan apareixent els primers espaces, Primer ha estat l'intent per part de Lipovic i de Pol Seixas, després del treball dels homes de Decathlon. Només iniciar-se esta ascensió, però ara sí, Jonas Vingegaard, en ese buso, en ese mono que porta del millor Grimper, el danès, a roda Tadej Pogacar, que està mirant molt cap arrere i que veu com del Toro està patint, però no acaba de despenjar-se.
0: No, bueno, sabem que havia tingut una avería, no sé si és que se li havia eixit la caena o algo, però bueno, no està en la posició com pa poder-nos tranquil·litzar. Va per darrere i això diu moltes coses, en el sentit de que a lo millor estiga resguardant-se Pogacar. Mira com mira,
2: I Remco, també 10 metres. Està patint Remco, està patint el belga. Ara del Toro ahí, adelantat a Remco Evenepoel. No acaba de detallar-se, però és que pràcticament ara sí que estan els millors.
1: El ritme ara és brutal.
2: Sí, sí, sí. Ara Vingegaard està apretant. Sembla que no, eh? Li veus la cara i no sembla que estiga respirant de manera molt exagerada, però sí que li està posant molta força i se pedaleig. Ai, se ritme. De moment, segueix sense cap dificultat de Pogacar en la segona posició. Ara li entreguen un bidó al corredor eslové, al major groc del Tour de France, a la tercera posició, espera Lipovic. La quarta per a Seixas.

0: Continuació camina ja Juan Ayuso a l'Alacantí, l'Espanyol del Lidl Trek, i en moltes dificultats per a continuar a missa marxa tant Isaac del Toro, el mexicà del Emirates, com el mateix Renko Evenepoel, que està a punter de quedar-se.
1: Estem a 4 quilòmetres de coronar, primera plaça per a Carapaz, el grup del Mallorca on està l'Alacantí Ayuso està a 35 segons, però d'este grup, Javier, comencen a caure, eh?
2: Totalment. Renko Evenepoel i Isaac del Toro estan passant-ho mal. Estan, vamos, en una agonia en la que pense que no van a poder aguantar este grupet del ritme que està donant Vinegan, eh?
1: Sí. Renko no pot.
0: No, Renko se despenja directament. Està ja mirant clarament el batiòmetre per a veure a quina potència té que pujar i gestionar el que li queda de pujada. Ha perdut molt de pes, però evidentment estos ports no són per a d'ell. I és que Vingegaard està apretant moltíssim, eh? Vingegaard està accelerant la marxa i ara està pràcticament col·locant ja a estos 5-6 homes que estan en persecució de Carapaz amunt ja de l'equatorià. Tenen que estar veient les motos, que van justament darrere del corredor de l'Education First, al que se li va fer llarg el port. Tot i la seva força, la seva intensitat, el seu punt d'honor, li va faltar una miqueta perquè Carapaz si coronava jo crec que guanyava l'etapa, però és que estan 24 segons però a 4 quilòmetres.
1: És que els tenen ahí, és que està apretant una barbaritat el grup del Maillot Groc i ha retallat pràcticament mig minut en menys d'un quilòmetre. Els falten 3 per a coronar, els falten 9 per a la línia d'arribada, superemocionant, Carapaz al capdavant, el grup del Maillot Groc on està Ayuso a 24 segons.
0: I a mi me sorprèn moltíssim l'actitud de Pogacar, eh? Moltíssim, eh? Perquè és un port en una duresa en la que en condicions normals, si li fera falta, tenia que haver-se menejat, i de moment, ja dic, l'actitud és de deixar fer. Primer s'han posat des del Decathlon, després ha col·locat Visma a Setcus, ara el ritme el marca Vingegaard, que a base de ritme alt està tractant de despenjar a la gent. Són ara mateix a 6, eh? Recordem, Vingegaard, Pogacar, Seixas, Ayuso, Lipovic i Del Toro, que està aguantant com pot, i Evenepoel, que estarà perdent ja 15, 20, 30 segons.
2: Bueno, diguem que el que sí que està clar és que ha tingut una ordre des de l'equip Pogacar, que ha vist que el pinganillo li haurà contestat, sí. I que estava passant-ho mal, estava fent Isaac del Toro, no? I a lo millor li han dit, deixa't dur, és important que puguem tindre ahir davant a Isaac del Toro per veure si es pot recuperar i per si d'alguna manera puga anar pujant posicions, no? Que això també n'hi ha que comptar-ho.
0: I en estos ports que són tan durs i tan llargs, Luis, dona temps d'estar en crisi, de recuperar-te, sí. I de veure com el que tenies per davant està ara en crisi, no? Estem veient com està tirant-li mà de nou Johannesen a Richie Carapaz, que estava tirant-se clarament en el vídeo aigua a les cuixes, per a intentar refrescar-los una miqueta, per a agafar una miqueta més de força, perquè és que s'atraganta molt, eh? S'atraganta molt, està pendent.
1: Van a per Carapaz, eh? Van a per ell.
0: 20 segons.
1: I de veres que el que estan fent estos 6 és una pujada espectacular.
0: I ara el que hi ha que veure és, hi ha un que ha perdut contacte, que és Renko Evenepoel, des que lluiten pel podi. I, clar, tal com està Vingegaard, no li podem dir res, ni a Seixas ni a Ayuso, de que facin res, eh? En aguantar ahí al prou, perquè Vingegaard i Pogacar estan a un altre nivell. 17 segons, 2 quilòmetres 9, es van agafar. I, bueno, veurem després, Del Toro ràpid, Ayuso és ràpid, i Pogacar és ràpid. O sigui, serien els tres candidats, no?, si arriben bueno, junts.
2: Sí, és que l'etapa està siguent increïble, està siguent brutal, i després comentem, aparentment pareixia que Ayuso estava en un moment passant-ho mal, i ara, en lo que li queda, té que donar-ho tot per no quedar-se, i estaríem ja en certa garantia, conforme van passant les etapes, de poder comptar en ell en el pòdium, eh?
0: I no hi ha que oblidar-se que Renko Evenepoel tindrà la crono, on en la crono es va col·locar temps a tots els que lluiten pel podi. I ara, mira, la llei del ciclisme, eh? Ha agafat Johannesen a Richie Carapaz, li tira ahí el primer rejón, i Richie Carapaz, que se'l sabe la bicicleta per a col·locar-se a roda, però ja en molta dificultat.
1: Estenen ahí.
0: Sí, 7 segons, estan damunt, estan veient-lo.
2: S'heu donat compte que no fallem apenas quasi en res?
1: No, així està en Javier Castellà, davant del micròfon, així no fallem mai.
2: Bueno,
1: no fallem mai.
2: Se la xuem, però jo sempre dic que sempre s'escriuen coses dels valents. Ahí ho deixe.
1: Ahí els agafa, José Luis.
0: Sí, estenen ja. Vingegaard que no para, ¿eh? Ni se rime machacó el danés, en molta confiança, ¿eh? Gestionant esta duríssima pujada, ja diem, que tot i ser quilòmetre de descens que han tingut, el percentatge és molt...

0: molt important, i en tota la trisca que porten damunt, evidentment, estan ja al límit tots. És que ara mateix són cap de la carrera, perquè acaben de neutralitzar els dos que estaven en l'escapada inicial, a Johannessen i a Richard Carapaz. Per tant, estos van a intentar aguantar els 2 km, 400 metres que tenen fins a coronar este Col du Hac, però Vingegaard no... L'aposta de Vingegaard, m'imagine que és fer forar respecte de Benepul, que m'imagine que és el que més li preocupa en la crono, no?
1: Sí, per això està fent-ho, està donant-ho, i d'alguna forma és l'interès personal. I és conscient de que, bueno, té que traure-li temps, perquè després, si s'ha contrarredonxe, li podria, a lo millor, traure temps i fotre-lo en el pòdium, que és l'interès d'ell ara.
0: També t'he dit una cosa, Luis, falten 2 km per a coronar. Si Carapaz corona en estos, encara li quede un tir, eh?
2: Tu creus?
0: No sé el tir com serà de fort, però li quede un tir.
1: No.
0: És molt listo, eh?
1: No, sí, però no.
0: No, jo no dic que vaig a guanyar. Dic que si corona en ells, li quede un tir.
1: Ja. Vale, però estem parlant de tot l'esforç que Carapaz ha fet.
0: Sí.
1: I que d'alguna forma té condicions. L'únic que podria passar és que en els quilòmetres, després de coronar, si ataca... Bueno, pues el grup seguidor, dels que estem parlant, que són els favorits, pues entre uno y otro no se fiquen de acuerdo, pero forces en todo lo que ha donat y en todo lo que ha luchat contra el grup perseguidor, és complicat que poguera guanyar.
3: No? Futbol de pretemporada conclou el primer partit de la jornada, Lotte 0, Betis 3, amb 2 gols de Pablo García i un de Deosa de penal, i ataca el líder.
0: Ataca Tadej Pogačar a 1 km 600 metres de coronar, ara sí, se posa sobre els pedals l'eslové, el Mayo Groc, el líder incontestable d'este Tour de França, no ha esperat més. Ha ficat una miqueta de suspense, d'emoció, ha deixat a Vingegaard guanyar en confiança, però a poquet més d'un quilòmetre, i justament quan acabava un altre descanset que tenia esta ascensió, ara tirant de força, d'energia, com sempre, i s'atac sostingut durant molts segons de Tadej Pogačar. Vingegaard, que tracta de contemporitzar, de marcar el seu ritme, i ara sí que ja és el moment en què cada un estarà on té que estar.
1: Sí, però tu fija't de quina manera arranca, ataca, que ambició, lo que és i lo que va ser este corredor, és increïble. Cuidao, falten 1 km 300 per poder aplegar,
2: per a coronar, sí.
1: I està traguent diferències, però...
2: No, se n'ha anat.
1: Ja, però lo més destacable d'este home és l'ambició, no perdona. És que anant líder i anant en la seguretat de que va guanyar el Tour, li dona igual, i la tapa, per què no?
2: I no ha atacat abans perquè no estava del Toro.
0: Sí, segurament. Mira, del Toro, és que ara s'està veient a cada un on està, eh? Quan hi ha un atac, ja tot el món sap que queda 1 km, que n'ha que donar-ho tot. Del Toro se queda despenjat, Vingegaard està apretant, també tenia moltes dificultats Lipovic per a seguir la roda. Era el moment en el que estava pràcticament veient les motos ja d'aquest grup de favorits, el Remco Evenepoel, que havia vist en aquest quilòmetre favorable la possibilitat de tornar a entrar, però ha tingut molt mala fortuna, perquè ahir... Tadej Pogačar ha dit, esta és la meva distància, i a 1 km de coronar Tadej Pogačar, que bueno, ahí està volant, està
2: volant. Quanta gent,
0: Buah, increïble la
2: quantitat de públic.
0: A més, està molt bé, perquè hi ha un circuit, sí. Ha passat una volta per la línia de meta, i això favorís, no? Que la gent estiga més enllà de la caravana, que és un espectacle en el Tour de França, però vores passar 2 voltes, jo crec que és una mesura encertada per part dels organitzadors. I bueno, és que Pogačar el veus pedalejar i sembla que estiguera en el pla,
1: Sí, però és que és l'ambició. Tu fíjate la humillació personal de Bore a Vingegaard, que estava tirant, que estava fent les seues, bueno, la seva carrera, i no ha perdonat, i ara arranca.
2: Vore rodar a Pogačar, és un espectacle.
0: I ara estem veient cada un està, Del Toro el primer que s'ha quedat, però aguanta prou bé. Per davant a Lipovic i a Juan Ayuso. Una miqueta més per davant està Seixas, i el primer perseguidor és Jonas Vingegaard. Així que això perfectament podria ser, si té continuïtat en les pròximes jornades, n'hi ha que tindre molt de compte, Luis, la jornada de demà, Ja parlarem del que espera el port de muntanya que tenen demà a Carameta, que és una barbaritat. I bueno, és que està volant Pogačar. Sí. És que no... li lleva emoció una carrera tan bonica i tan competida on estan els millors del Tour de França, perquè és molt superior al segon. Ja no parlem del tercer, del quart, del quino, del sext. És molt superior al segon.
1: Bueno, però contem i expliquem l'ambició, l'actitud i les formes. I després no perdem de vista ara la baixa que va fer Pogačar, que se va jugar la vida. I ahir, com se vol fer allò...
2: Sí, perquè va coronar en 10 segons sobre Vingegaard. Sí,
1: Per això ho dic, Què? I Vingegaard és un calculador, és un metòdic, ho té tot controlat, i és que no sol és... alabem lo que és la muntanya, el públic, i ara lo que anem a veure, la baixada, lo que se va

0: xuar este tio per poder guanyar l'etapa. Que a vegades és millor pensar en el mallot i no xuar-se-la com se la van a xuar ara.
1: Pues son los últimos 300 metros per a coronar este Col d'Oja, que és l'última ascensió de la jornada en esta 14a etapa del Tour de França. Duríssima, eh? 4.600 metres de desnivell que pràcticament tenen ja superats tots els corredors que estan lluitant per la victòria d'etapa, però per damunt de tots, com no, i ese mallot groc que està lluint-lo, i de quina manera el seu potencial, la seva superioritat, la de l'eslové Tadej Pogačar, que vola cap a la pancarta que delimita.
2: Quin espectacle.
1: I sa ascensió, bueno, hi ha moltíssima gent en esa zona, ahí hi ha, bueno, pues, quals aficionats hi ha per ahí?
2: Però milers, milers, és que hi ha 10 files.
1: Sí, sí, és una barbaritat, uns que han pujat en bicicleta i que ara han passat una bona estona durant tota la jornada en esa muntanya. Per a mi el gran titular, i segurament iniciarà demà en l'equip i en els equips i en els diaris francesos, és la progressió de Seixas. Seixas està agafant a Jonas Vingegaard i està demostrant que pot ser el candidat a la tercera plaça del podi, perquè avui està tornant a demostrar feblesa, en este cas Isaac del Toro. Passa Pogačar, creua primer i per tant tornarà a ser en quant a puntuació el millor en la classificació de la muntanya, i van a passar juntets, Jonas Vingegaard i Paul Seixas. Ho van a fer a més de 20 segons, Ho van a fer a més de 20 segons Vingegaard i Paul Seixas, que són els que millor han resistit d'aquest grup de favorits.
2: I Juan? Atac.
1: Juan encara no arriba per ahí. Jo crec que este és Lipovic, el que va quart, també molt a prop. És que van d'un en un, Van d'un en un, les forces ja molt justetes. Ha coronat, este crec que és Lipovic el que ha passat el quart. A veure si podem veure la imatge millor. El que venia Lipovic i Ayuso. A veure si és Ayuso o és Lipovic. I ara ja hi ha una distància considerable, En el següent, este és Ayuso. Ayuso va en del Toro, sí. Ayuso, que ha tingut problemes en la recta final. I crec que inclús s'ha agafat de Benepul, Ara veurem les imatges, els plans curts, però crec que Benepul ha coronat ahí en Ayuso i en del Toro, i que són estos tres que van per darrere, però al final hi hauran diferències, la línia
2: bueno,
1: de meta.
2: Ayuso ara mateix seria sisè, però perdria al voltant de 45 segons amb el líder.
1: I què podria de Seixas, 19 anys té el xaval, el francès, que segurament està despertant l'expectació dels aficionats francesos tants anys, sense tindre ningú ciclista que poguera lluitar de veres pel Tour de França. No enguany ni l'any que ve, evidentment, però la distància en quant a edat respecte de Pogačar farà alimentar sense dubtes la il·lusió del país francès. Ahí els relleus entre Jonas Vingegaard i el propi Seixas, se tira damunt d'ells també. Este és del Toro, és del Toro. És del Toro el que va entrar a roda de Seixas, pel cas l'he conegut. És el mexicà del Toro i, per tant, se van a unir a 5 quilòmetres per a la línia de meta Isaac del Toro, Jonas Vingegaard i Paul Seixas, per darrere un altre tercet en els dos de vora, que són Lipovic i Evenepoel, i en Juan Ayuso s'està jugant castellar el podi del Tour de França.
0: El pòdium que està siguent molt interessant, que d'alguna forma podíem pensar que Ayuso podia estar, i sin embargo Seixas ha demostrat la seva valia, lo que volen els francesos després dels estudis que estan fent, i el bicho. El bicho que va a perdar.
2: Però com roda, Javi.
0: No,
1: 60
0: és que,
1: per hora.
0: Però és que, perdoneu que vos diga, que vos sabeu que jo sóc de Miguel Indurain,
2: que és
0: la leyenda, i que sempre ho he dit, que com podrien guanyar-li a tota la història que ve Miguel Indurain. Bueno, pues me tinc que rebaixar, tinc que explicar que va ser superior a Eddy Merckx, a Bernard Hinault, a Ketil, a Miguel Indurain, i a més en una actitud que no sols se conforma en guanyar els tours, les voltes d'Espanya o tot el que vulgui córrer, sinó inclús demostrar el poderío guanyant etapes i aixuant-se la vida. Sabeu a quina velocitat està baixant?
2: Pues segur a 60.
0: Pues, no, 60 i 80, però lo pitjor no és això. Lo pitjor és que n'hi ha sombres en... És que m'havia... Ara me sentia baixant com a corredor, Vull dir que n'hi ha sombres.
2: Comença a ploure també la baixada,
0: És que n'hi ha sombres i això és molt complicat, perquè tu baixes a 80-90 i agarres una sombra com la que estem veient, està banyant la calça, se te'n va la bicicleta i ho perds tot.
2: Tres a meta.
1: 3 a meta, 30 segons de marxa de Tadej Pogačar, que està incrementant l'avantatge respecte del tercer perseguidor, en Jonas Vingegaard, en Paul Seixas, que estan donant relleus. Ve a roda el company de Pogačar, el mexicà del Toro, que bueno, ha demostrat una bona recuperació en la part final de l'ascensió, perquè havia segut de tots el primer que s'havia quedat després de l'atac duríssim per part de Tadej Pogačar, que va camí de guanyar en groc una nova etapa en el Tour de França en plan campió, demostrant la seva superioritat. I ara mateix, com diem, Evenepoel salvant els mobles, però per segon respecte de Seixas, I bueno, Ayuso també està ahí, el que passa que en la part final s'ha vist una miqueta la feblesa de Ayuso, eh?
2: Però ell aguanta en el grup del Mayor Blanc, 55 segons, no és una pèrdua excessiva, continuaria en la quinta plaça de la classificació general alacantí, així que jo crec que salvantes mobles en esta duríssima etapa, José Luis.
1: Molt
2: Juan
1: duro.
2: Ayuso, sí.
1: Molt duro, sí. Jo el que no esperava el rendiment de Sisas, eh? Ui, jo crec que des que va per darrere està fent molt bé el francès. I està demostrant que el treball dels seus companys al principi de l'ascensió era per un motiu, perquè
2: estava justificat, sí.
0: Bueno, nosaltres diguem que és un gran corredor i sobre el paper tots els francesos diuen que és el successor de Pogacar. També els oients de Apunt Ràdio en ixa classificació que van a tindre el premi que han comentat han ficat molts que el tercer va ser Sisas, eh?
2: Ah, sí?
0: Home, ahí està.
2: Ja saben, a través de l'Instagram del Punt a Punt, de l'Instagram de el gran fons ciclista de La Nucía, col·loquen la seua porra, primer, segon, tercer i guanyador de la regularitat. I entre els que encerten, sortegem una participació gratuïta en esta, en este gran fons, el de València, el de La Nucía, el que vulguen, un culot i el maillot que regala a tots els inscrits, a tots els participants. Estem ja olorant i aquest triangle roig que ens indica l'últim quilòmetre.
1: La pancarta que té aquest mocador roig de l'últim quilòmetre d'esta etapa en el Tour de França. I, bueno, en una velocitat extraordinària, Tadej Pogacar caminant en aquest terreny pla a 50 quilòmetres per hora. I això què vol dir? Perquè això se tradueix en el cronòmetre en què la distància continua incrementant-se. Recordem, ha atacat a un quilòmetre i mig de coronar. Faltava passar el port de muntanya i negociar els últims 5 quilòmetres d'etapa i li està traient ja vora 40 segons als tres homes que el perseguissen. Jonas Vingegaard, el danès del Visma, està Paul Seixas, el jove corredor francès del Decathlon, i està també Isaac del Toro, el mexicà del Emirates, del conjunt de Tadej Pogacar. Bueno, quina quantitat de gent ja en esta línia d'arribada. Està a algo més de 600 metres per a buscar la línia de meta per a guanyar una nova etapa i ara passem per ahí els tres que el perseguissen. No tenim referència d'Ayuso, però estava perdent ell, Evenepoel i Lipovic uns 20 segons. Uns 20 segons, sí. Respecte dels tres que van per darrere, bueno, és que Pogacar ja...
2: És un altre rotllo,
1: no? Ja que oblidar-se, sí, de Pogacar. Jo crec que ningú dels tres està pensant en Pogacar. I com apreta les dents l'eslové, eh? Ahí està veient ja la línia de meta. Aplaudeix el públic. Està en l'arribada d'esta 14a etapa del Tour de França. És concretament en Marketing, en Bellering. Ahí està Pogacar en groc. Una nova demostració. Té temps per a mirar-se el cronòmetre, per alçar els braços, entrar en campió d'esta etapa del Tour de França. I ara veiem l'esprint en el que teòricament el més ràpid serà Isaac del Toro. S'agafa bé a la cadira. També el nostre comentarista Javier Castellal per a veure si el mexicà com ara fa. Arranca, arranca del Toro. Vingegaard no fa ni intenció de fer-hi sprint. El que també se posa de peu és Paul Seixas, però té molt de poderío, eh? Té molt de punx, té molta explosivitat del mexicà, que va entrar en l'últim, en aquesta última recta que es porta ja cap a la línia de meta. Ahí veu ja la pancarta, no se rendís, eh? Paul Seixas, eh? No se rendís el jove corredor francès, però li ha tret uns metres que van a ser definitius. Isaac del Toro se va emportar també la bonificació el mexicà. Tercer va ser Seixas. A uns quants segonets més va entrar Jonas Vingegaard i pràcticament tenen ja damunt els tres que perseguissen en Juan Ayuso, Bonanno tot, i en Renko Evenepoel, que va ser el quin. Entra Ayuso, entra Lipovic. Tenim ja els millors en la línia de meta. Han entrat a 50 segons. Nova demostració de Tadej Pogacar en campió, en guanyador, almenys virtual, d'este Tour de França. I ara el combatiu de la jornada. Pujarà al podi i de manera merescuda també assoma la línia de meta i Richard Carapaz, l'últim esforç de l'equatorià, que és el segon dia que ho intenta, però això és el ciclisme castellar. És molt complicat guanyar una etapa en el Tour de França.
0: Són les etapes molt cares. Ha demostrat que l'ha guanyat el millor, però a part del millor, el més ambiciós. L'ho han repetit, ho té clar. Ha anat a lo que hi vol, a demostrar de nou una vega més lo que és capaç, i després han vist Isaac del Toro, que ara se van abraçar. Per què? Perquè han treballat adequadament, i a Pogacar li agrada molt que Isaac del Toro vagi per davant, perquè és conscient de tot l'apoyo en moments difícils que necessita tot lo que fa Isaac del Toro. I ha aprovechat a Vingegaard i ha aprovechat a Seixas per poder-se aguantar un poquet. S'ha recuperat I bueno, ha arrencat i fer segon no és qualsevol cosa, eh?
2: Impressionant l'espectacle de Tadej Pogačar sobre la bicicleta en esta 14a etapa del Tour de França, que ha guanyat en solitari per a continuar siguent líder de la carrera.
3: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 1

0: Revieja vuelve a cantar al mundo. 72º Certamen Coral Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de interés turístico internacional. Del 19 al 25 de julio, el Teatro Municipal acoge el evento de canto coral más importante del mundo. Entradas y abonos a la venta en la web entradasatualcance.com y en taquilla del teatro.
1: A Punt, la radio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol, 102.2.
2: De tu a tu.
3: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt. Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a punt a punt.
4: 21 minuts i estarem en les 6 de la vesprada. Això és el punt a punt, això és A Punt Ràdio. Recorden, la pròxima gran cita serà a les 7 de la vesprada. Futbol de pretemporada, el partit entre el Kaiser Chiefs i l'Elche, el conjunt il·licità amb nou tècnic en la banqueta i que està preparant aquesta temporada que per ells sí començarà en el cap de setmana del 15 d'agost. Recordem com està la jornada. Futbol de pretemporada conclòs el Lotte 0, Betis 3. En automobilisme, el Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 amb pole per Antonelli, segon Verstappen, tercer Russell, quarta plaça per Leclerc, quinta Hamilton, mentre que Fernando Alonso eixirà l'últim i Carlos Sainz ha quedat eliminat en la Q2. En el golf, en el British Open, pendents de l'actuació, en este moment està en canxa John Ram. Anem a veure com millora les seues prestacions, perquè havia començat amb un doble bogey en el primer hoyo del recorregut. John Ram en este moment està amb menys 3, el dia amb més 1 passa per l'hoyo 9. El millor espanyol és el valencià José Luis Ballester Barrio, que està amb menys 3 en la classificació. Mirem cap al món de l'esport amb més detalls, Carla.
5: Sí, vaig amb el hockey perquè la selecció valenciana femenina sub-21 es va proclamar ahir campiona d'Espanya després d'imposar-se a Madrid per 3-2 en una emocionant final disputada a Orense. Les valencianes van demostrar el gran moment que travessa el hockey de la comunitat i van conquistar el títol nacional en una competició que ha reunit les millors seleccions autonòmiques del país. Una de les protagonistes del torneig va ser Jade Van Andel, màxima golejadora del campionat, i amb este triomf la selecció valenciana torna a situar-se en el més alt del hockey espanyol de categories inferiors.
4: Pues efectivamente, el hockey, quina conversa més agradable, eh? L'hockey femení portant un equip fins la primera divisió, també el món del rugby i els ascensos del futbol de l'esport femení, també el futbol, amb l'ascens del València a la primera divisió, que hem viscut al llarg d'esta inoblidable temporada en el punt a punt en A Punt Ràdio. Anem a analitzar el que ha estat esta etapa sense oblidar el que ens espera demà, perquè avui els corredors, José Luis, sobretot en el tram final, no han anat en butaca. Han tingut que... perquè a la fi... Pogatjar li trau quasi 40 segons a Seixas i a Vingegaard, 50 a Ayuso, a Renko i Benepoel, i un de 7 a Carapaz. Vull dir que les distàncies són amples per a un Tadej Pogatjar. Demà ens espera una etapa duríssima en el Tour de França, i avui en esta etapa ens deies en més de 4.000 metres de desnivell positiu, Pogatjar torna a demostrar que és el hereu del caníbal, no?
6: Sí, ara te conte l'etapa de demà. Recordem, sí, les temps oficials ja. Ha guanyat Pogacar, a 38 segons han entrat Del Toro i Pol Seixas, 44 segons ha perdut Vingegaard, a 48 ha entrat Evenepoel i Ayuso s'ha deixat 50, al igual que Lipovic. Per tant, en la classificació general, de manera oficiosa, com no, encapçalada per Pogacar, a 4 minuts i mig està ja Jonas Vingegaard, a 5.04 aguanta i Evenepoel. Quarta plaça per a Seixas, que està a 15 segons de Benepoel, està a 5 de 9, i Ayuso està a 5'22, per tant està a 18 segons de Remco Evenepoel.

0: Bull. El podi està ahí i la etapa de demà és una etapa també en clarament en dents de serra, com la d'avui, però el final és molt dur, eh? Arriben a plató de Solsona-Brisson, són 11 quilòmetres, 300 metres de longitud, a 9% de desnivell, 9% de desnivell, després de 184 quilòmetres de recorregut. I seran de Champagnol, tenen prèviament 3 passos de muntanya, 2 de tercera categoria i un de primera, que és el col de la Croisset, però ja dic, és fora de categoria el final d'etapa, plató de Solsona, vora 12 quilòmetres al 9%, és un port de muntanya amb una dificultat molt considerable, i sobretot hi ha que estar pendent de la repetició d'esforços, ciclistes joves o menys experimentats, Ayuso, especialment Seixas, a veure com senta lo d'avui i si demà està al mateix nivell.
1: Bueno, claro que sí, però anem també a dir que ara ve una altra etapa. Ara, en el moment acabe, quina és? Els oients diran, este està tonto o què? Bueno, no estoy tonto, es que es un corredor profesional y voy que explicaros. Ahora ve la etapa de la personal. ¿Qué voy a decir? Me explique. ¿Tú sabes lo importante que es dormir y descansar? Bueno, tenemos un Pol Seixas que se ha donat compte que pot. Té 19 anys. L'actitud personal de quan vaig a sopar, quan li donen l'enhorabona, el primer que té que tindre, clar, és que té que descansar. Descansar és important per recuperar. Però això és una altra etapa que ve després de quan acaben en el que és l'asfalt. No la fiquem en ixe lloc a Pogacar i a Benigan, que està clar que serà difícil de llevar-los el pòdium. Però després, el tercer, està Remco Evenepoel, que han vist que avui ha fallat un poquet, està De Ayuso i està Pol Seixas, que pot demostrar el que volen els francesos. Però el que ve ara és molt important. Saber menjar, que tenen que menjar, i controlar el descans, que està clar.
2: I a més hi ha una neutralització, eh? Vull dir que tenen que fer un llarg recorregut fins a l'eixida de demà. O sigui que...
1: Ixa és una altra.
2: Ixa s'afegeix també, sí.
1: Som els deportistes que més sofrim en tot. És increïble. No està molt clar això, eh? I després els aficionats s'han donat compte. Jo recorde que se comenta que en tot el recorregut, perquè els oients ho sàpien, tota la gent que hi sabore a aquests corredors que es passen, però són segons, estarien i omplirien 350 camps de futbol, eh? Mm-hmm. Això són una quantitat bàrbara. Però bueno, han vist un espectacle, han vist molt clar els interessos personals de cada corredor i avui mos han demostrat que tenen molt clar lo que mos va deparar de cara als altres dies que mos venen el Tour de França.
2: En fi, etapa de nou espectacular, la que hem viscut en la jornada d'avui. I per a demà ens deies, José Luis, que ens espera què?
0: 180 quilòmetres, 84 quilòmetres en aquest plató de Solsona, que és el final d'etapa, fora de categoria, hors categoria, com diuen els francesos,
2: sí.
0: En algo més de 11 quilòmetres al 9% de mitjana. És a dir, que estem parlant d'una pendent molt dura, molt difícil. Veurem com se gestiona l'etapa. Segurament hi haurà algun intent d'escapada. Serà una situació prou semblant a la d'avui. I, bueno, veurem si hi ha, igualment com avui, voracitat per part de Pogacar de continuar sumant etapes al seu palmarès. Va camí, no?, de perseguir aquestes dades que són absolutament extraordinàries del caníbal de Eddy Merckx, però, bueno, crec que són ja, en la d'avui, 26 victòries en el Tour de França, en 27 anys crec que té, o sigui que són números de
2: 26 victòries per a Pogacar.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Boh. És que és una... És
0: bueno,
2: una...
0: I guanya... A veure, guanya en molt d'entrenament, en cuidar-se, sí, molt, tot el que vulgui.
2: No guanya en una cama.
0: Però des de fora la sensació que dona és que guanya en una superioritat.
2: Que va sobrat.
0: Sí, sí, sí, és molt superior.
2: En una cama no guanya, això de dir, no vaig passejar-me, no. Se li veu un gran esforç, però la superioritat és absoluta.
0: Total. Hi ha molta distància respecte de Vingegaard. Jo crec que avui Vingegaard s'ha equivocat. O tenia molta confiança en ell mateixa, perquè tot i aquest esforç que ha fet tirant de carro en els últims quilòmetres del port, després li han passat factura i acaba perdent temps respecte del Toro i de Seixas. I bueno, veurem demà com plateixen l'etapa en Bisma. Però bueno, la idea és, si UAE vol que guanyi Pogacar, si arriba a tir de pedra, te guanyarà. I la resta en el podi a sobreviure. Però sobre Evenepoel, que és de veres el que apuntava Castellar, de que avui ha patit una miqueta, però si en estos ports de muntanya deixen viu a Evenepoel, és el candidat número 1, com a mínim, a fer tercer, eh? Això tenen que tindre-ho en compte. Ayuso, Seixas i companyia, que té una crono, i si no li trauen minut i mig o dos minuts, Evenepoel farà podi en París.
2: Juan Ayuso.
1: Però l'han vist tocat.
2: Aquí.
1: L'han vist Hombre, arrenco.
2: Arrenco, sí, sí,
1: home,
2: sí, sí.
1: S'ha vist ahir la goma, s'ha vist fotut, i això és molt significatiu.
0: Perquè 6 ara... segons en Vingegaard, eh? 6 segons en Vingegaard.
1: Bueno, bé.
0: Després però, tot el que han fet avui, eh?
1: Però sí, 6 segons, però també han comptat que ho ha recuperat un poquet baixant, també, no?
2: Sí, sí.
1: I entonces està clar que la dificultat de Renko saben on està. I el que han fet avui és ajudar-se cada corredor, la seva forma, el seu estil, per poder. Perquè l'objectiu ja no és guanyar l'etapa quan està el fenomen, no, de Pogacar. És intentar pujar al podi. I el que a mi més m'ha sorprès avui ha sigut les actituds personals de Vinigan i de Pol Seixas. ¿Vale?
2: T'ha agradat, eh?
1: M'agrada molt. Sí, sí. Un xiquet de 19 anys que s'oblida el camp amateur per passar a professional i que ha tingut la valentia d'estar ahí i després de donar-ho tot de la forma que ho ha donat i traure-li algo de temps. Anem a parlar molt d'eixe xiquet. ¿Vale? I bueno, i això n'hi ha que explicar-ho i dir-ho.
0: Candidat a anar al Criterium, també, no?
1: No, no, és que no volia dir-ho per si els oients se creuen que soc un tonto.
2: És que és molt jove.
1: Sí, però vaig a dir-ho. El mànager
2: de Seixas
1: és encantador. Mm. I me digué, Javier, esperarem a que acabi el tour i automàticament se fiquem en contacte i parlem. Però tinguérem tres reunions i, a més, ho tenim hasta per escrit. Claro, és que... com no van a vindre a lo que nosaltres fem així en València?
2: Tots volen sí, estar, és lo clar que sí. Tots volen estar en la carrera. Abans de tancar, Juan Ayuso ha conclòs quint la etapa a uns 50 segons de Pogacar. Salva els mobles, algo més, com qualifiqueu l'etapa d'avui de Juan Ayuso?
0: A veure, n'hi ha que dir que, baix el meu punt de vista almenys, un top 5 per a Juan Ayuso, tenint en compte els precedents i que, bueno, que al final anant de líder un equip és la primera volta que va al Tour de França, en este cas en el Lidl Trek, un top 5 seria una fantàstica actuació, però ambicionant, no?, ser podi, jo insistir, avui ha aguantat el que ha pogut, però si no allunyen a Evenepoel ho van a tindre molt complicat. Ha estat més o menys a la part de Evenepoel, en un port molt, molt dur, i bueno, és molt fàcil des d'ací valorar les actuacions, de que si n'hi hauria que fer o no n'hi hauria que fer, van al límit tots, no? I si Ayuso ha estat ahir és perquè no podia anar més, encara així n'ha xapó, eh? Bé, ja dic, el Tour de França és una prova molt exigent i està corrent i està barallant-se en els millors del món, eh? Pogacar, Vingegaard i companyia, o sigui, aquí de moment, molt bé d'Ayuso.
1: És que no és una tonteria el que està fent, està dient-ho el nostre company, està clar, i això va ser un tour interessant, un tour molt bonic de cara a saber qui va ser el tercer i està sent tot un espectacle. Així que no n'hi ha res decidit i d'alguna manera estem veient que, bueno, que cada dia té un moment i una sensació diferent. Per això dic que el tour va estar molt, molt, molt interessant.
2: Gràcies, José Luis. El Tour de França i que viurem com cada cap de setmana des de les 3:30 en esta sintonia, la del Punt a Punt. L'entrenament d'Espanya ha quedat ajornat. L'entrenament previ a la gran final del Mundial de demà s'ajorna per una tormenta elèctrica que hi havia en la zona de Nova York i d'esta forma l'entrenament queda... tindrà que esperar alguns minuts per a produir-se. En el Premier Padel de Màlaga ja tenim la final femenina, la disputaran Triay i Brea, cap de sèrie número 1, davant de Paula José María i Beatriz González, cap de sèrie número 2. Bea González, malagueña, juga a casa en el quadre masculí, victòria de Coello i Tapia, davant de Paquito Navarro i Dineno, jugaran Coello i Tapia la final, davant del partit que està a punt de començar, altra volta, Lebron contra Galán, Lebon i Augsburger, davant de Galán i Chingoto, però del desenrotllament del partit parlem de seguida així en el Punt a Punt perquè ens esperen els servicis informatius per conèixer tots els detalls d'esta jornada informativa. Imma, quan vulguis, bona vesprada.
3: Bona vesprada de nou, Luis, i en este punt es desplacem de nou a Gatobao, on un bou, 6 vaquetes i un man s'han escapat durant les festes d'esta localitat de Camp de Túria. Ha sigut durant la preparació de la sessió de vaquetes que se celebra la vesprada, abans que les penyes apleguen a berenar, per això es diu el bou del berenar. La nostra companya Pilar de la Fuente segueix l'evolució d'aquest incident que té en un any la població i els festers. Pilar, bona vesprada, quina és la situació?
4: Pues a hores d'ara estem nosaltres en la urbanització de Montserrodena, on acabem de veure passar dos vehicles de la Guàrdia Civil, però un veí ha dit que ha vist el bou que se n'havia anat en aquesta direcció. No està molt lluny del poble, a diferència de les 6 vaquetes i el manso, que han escapat en direcció altura, han passat pel costat de la piscina d'esta localitat, que ha hagut de ser tancada, han continuat camí cara a la Fuente de la Alameda, i ahí s'ha perdut el rastre. De fet, fins a tal punt que en les localitats de Marines i d'Altura, en estos moments també s'està avisant a la població, igual que s'està fent així en Gatova, que vagin en compte per si se troben els animals i que si poden que es queden dins de casa.
3: Moltíssimes gràcies, Pilar. Recordem que l'alcalde Jesús Almerón ha recordat que únicament el personal expert i autoritzat podrà participar en la recuperació del bestiar que està fora del recinte destinat als bous al carrer, i és que sembla ser que s'han escapat quan el bou ha topetat contra una de les barreres i està cedit. Per tant, es prega que cap persona que no siga experta s'acoste o seguisca els animals. I anem també a l'última hora del rescat que s'ha produït a les aigües de Tabarca. El Servei de Prevenció, Extensió d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament d'Alacant ha rescatat 11 persones després que un catamarà s'ha afonat mar o mar des de la seu de l'Space, que se n'ha fet càrrec del rescat. Avant.
5: El rescat s'ha produït a migdia al sud-est de Tabarca. Els 11 rescatats participaven en una activitat de busseig quan l'embarcació s'ha començat a enfonsar. En arribar el Servei de Prevenció, d'Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament d'Alacant, tan sols quedava la proa a la vista i els nàufrags es trobaven a uns 500 metres. El salvament ha durat mitja hora i no s'han hagut de lamentar conseqüències físiques per als rescatats, que han sigut traslladats al port més pròxim, el de Tabarca, des d'on se'ls traslladarà a Santa Pola, on es troba l'empresa que oferia el servei.
3: Gràcies, Marc, per esta informació en directe. I en l'oratge, algunes tempestes seques durant les pròximes hores a l'interior, a l'espera d'un diumenge de calor i molta, molta basca. Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Apareixen ja els primers ruixats entre la vall de Cofrents a Llora i l'Albi a l'Opó. Són ruixats que deixen poca precipitació, però sí que aniran a més durant les pròximes hores. Atenció al vent, sobretot. Ruixats que també apareixen als ports, però en general, com diem, poca precipitació en un dia de nou. Molt bascós al litoral i al prelitoral. Hi ha temperatures màximes que han arribat fins als 39 graus a Llora, 39 a Teresa de Cofrentes o 38 a Beneixama. De cara a esta pròxima nit i matinada, basca, mínimes que no baixaran del 24 a 26 graus a la costa, sensació, per tant, de basca molt acusada, i demà al matí de nou núvols baixos, boires al litoral del Golf de València, al litoral de Castelló, comarques centrals que s'aniran dissipant. Demà de vesprada es repeteix el risc de ruixats i tronades, especialment a l'interior de la província de València, que podrien arribar de forma desgastada a la costa, a diferència d'avui. El vent bufarà fluix, continuarem amb calitxa i a l'espera d'un nou ascens tèrmic a partir de dilluns.
3: Moltes gràcies, Lluís, i això és tot per ara, companys de Punt a Punt, Lluís, Carlos Urrutia i companys, endavant.
6: Gràcies, Inma, gràcies, companya, seguim en directe. Falten 3 minuts per arribar a les 6 de la vesprada. Això és el Punt a Punt en A Punt Ràdio, després de viure la emocionantíssima etapa del Tour de França amb les veus de José Luis Gual, de Javi Castellar i de Lluís Urrutia. Encara ens queden moltes coses. Per què? Perquè d'ací a mitja hora hi ha el primer amistós de la pretemporada del València, que juga davant del conjunt angoleny del Petro Luanda al seu estatx de concentració a Girona. Possible debut de Liu Dieng, de Justin De Haas i de Ryosuke Sato. I mitja hora després, a les 7, és a dir, en poquet més d'una hora, juga el Castelló davant del Sabadell en la ciutat esportiva de La Coma, també a les 7, i ho contarem així, en el Punt a Punt, des de les instal·lacions de futbol de Pinatar Arena, en Múrcia. L'Elx rep el Kaizer Chiefs de Sud-àfrica, trufat de jugadors que han participat en la Copa del Món. Recordem que este dissabte, esta prèvia de la final del Mundial, tindrem el partit pel tercer i quart lloc entre França i Anglaterra. El partit que no ningú vol disputar, però que es té que jugar, tot i que els jugadors tindran cares de pomes agres. Tot el contrari del que projectaran des dels seus ulls els futbolistes d'Espanya i d'Argentina demà

0: a partir de les 9 en la final del Mundial. El tercer i quart lloc és avui a partir de les 11 de la nit. Ens agafarà en ple els últims 90 minuts amb els nostres convidats el repàs a l'actualitat del futbol valencià, en la que farem sobretot ressò de tot el que passe al València Club de Futbol i moltes més coses. Tindrem la cau del Puma, una nova secció que estrenarem avui a les 10 de la nit, una hora abans, a les 9. Els protagonistes del futbol més nostre amb Carlos Gallardo. I moltes, moltíssimes coses que els tenim preparats així, en A Punt Ràdio, així, en el punt a punt, en un moment en el que anem a ficar-li frescoreta al contingut del nostre programa. D'ací no res, amb Clara Alcover, l'estiu a punt, però ara una nova edició de La música dels vestidors, que sona, quines cançons són les que es canten i es ballen als vestidors dels equips de la Comunitat Valenciana en totes les categories. Aixina que anem en això, en La música dels vestidors.
1: Hola, soy Johnny Níguez, jugador del Costa City Senior, y quiero desear a todos los seguidores de A Punt a Punt un feliz verano. Ha sido una temporada para nosotros espectacular, culminada con el ascenso, fruto del trabajo, la unión y el compromiso de todo el equipo. Y si hay una canción que ha sonado una y otra vez en nuestro vestuario después de cada victoria, ha sido Cabaliño, de Pedro Sampaio.

0: sabía que la íbamos a liar.
1: Es lo mismo, pero al revés.
2: Hola, soy Raúl Moliner, jugador del Club Deportivo Almassora. Hem passat un any un poc complicat, però al final hem aconseguit el nostre objectiu i pues, volíem desitjar a tots un bon estiu i animar-vos per a que la pròxima temporada sigui més la Lliga Comunitat, que és una lliga molt interessant. No res, dir-vos que la cançó que més ha sonat en el vestuari ha sigut la de Un Paseo d'Estopa. Vinga, un abraç, adeu.

Hola, sóc Lucho, jugador de l'Olímpic. Vos desitjo a tots un gran estiu i a l'afició de l'Olímpic dir-li que la pròxima temporada és la nostra i serà una temporada segur per a gaudir i disfrutar tots junts en la Murta i que aquest any serà l'any que ens clavem play-off i que segurament muntem. La cançó que més escoltem en el vestuari normalment és La Morocha.

0: Punt a punt. Esport en estat pur.
1: Les 6 i 10 minuts de la vesprada. Seguim en directe, seguim en A Punt Ràdio, seguim en el Punt a Punt. Després hem de sentir la música dels vestidors. Arriba el torn de parlar de l'estiu. A Punt amb Clara Alcover. Hola, Clara. Molt bona vesprada, bonica.
2: Bona vesprada, Carlos. Què tal, com estem?
1: Pues fenomenal. I moltes ganes de sentir-te a tu i a tot el que ens tens que contar.

Pues anem a desconnectar un poquet d'eixa tensió de les competicions i de l'actualitat de l'esport en directe, perquè l'estiu també és sinònim d'aquests moments virals que tant ens encanta comentar, així el punt a punt de la música i sobretot de la festa de l'estiu. Així que en aquesta secció d'avui anem a fer un repàs a tot allò que està donant que parlar més enllà del terreny de xoc. Anem a parlar de Shakira, que torna a ser notícia esta setmana per l'himne del Mundial Dai Dai, amb aquesta versió en castellà del tema i preparada per a protagonitzar el gran espectacle que de segur demà veurem. També anem a posar el focus en, com no, la nostra Esther Expósito, que és una de les celebrities que més està revolucionant les xarxes socials en este Mundial i ens ha deixat moments molt comentats. I per descomptat també ens traslladarem fins a Nova York, on ja respira i s'ambient de gran final, i anem a repassar tota la prèvia d'un esdeveniment que promet ser molt més que un partit de futbol, perquè tinc moltes ganes de veure els famosos que van a assistir, els milions de mirades que van a estar pendents d'aquest desenllaç del Mundial entre Espanya i Argentina. Així que l'estiu també és això, és disfrutar, és desconnectar, i per això anem a arrencar aquest estiu a punt.

0: La veritat que la cançó, el que volíem recrear un poquet era les fletxes de l'amor.
1: De l'amor de Karina, no? sí, però seria igualment.
0: Anem a parlar un poquetet de l'amor, perquè com bé saps, la gran final del Mundial no només es viu damunt de la xespa, perquè mentre les estrelles del futbol d'Argentina ho tenen ja els preparatius per al partit més important de l'any, n'hi ha un altre partit que com bé saps es xua fora. Entre les xarxes socials, entre totes les WhatsApps, entre les seues parelles...

0: ellos, los familiares, los acompañantes de los jugadores, que no sé tú, Carlos, pero a mí me parece que es el mundial en el que cada jugador, ¿no?, dúa mucha gente darrere. Sí, tú comes sí, el grupo, ¿no?
1: Y es que es verdad, pero ser, tú vos que yo te fique, ahí sin lo bestial, fences del amor, yo te la fique, si vos, Así esté, vale, estén pues, preparados a todos, mira, mira, mira, mira. Ara, ara, ara.
0: La veritat que ens encanta quan parlem de l'amor. Volíem parlar un poquet també, pues, d'aquesta part bé, no?, de fora del terreny de xoc de l'Espanya i de la rivalitat que té en Argentina, en l'altra selecció, no?, que també està acaparant molts focus, perquè en l'estiu a punt volem fer una parada i descobrir qui són les dones que acompanyen els campions argentins i com estan vivint des de
1: les
0: primera
1: línia. Les guacs.
0: Les guacs. Com elles s'anomenen, les argentines s'anomenen família, si no m'equivoque, perquè també han fet com molta colleta entre elles, han pujat selfies, fotos. Ja t'he dit que cada vegada que una de les seleccions es classifica, cada una fa com el seu repertori, no?, en l'Instagram, els seus carrusels, i ahí podem veure a tot el grup, tota la família, amics i de més. I d'entre totes elles, sí, n'hi ha una, no? Si jo te diguera, per a tu, quina és la guaga argentina.
1: Jo tinc claríssim. Antonella Rocuzzo, la dona de Messi.
0: La de Leo Messi, perquè a part de ser la gran referent, és com la líder, diuen, no? Perquè sí, hi ha moltes males llengües que diuen que si no li caus bé, Antonella, estàs morta.
1: Ah, és sí? Dir, no me digues.
0: Ella, sí. Ella és l'administradora del grupo i si a ella no li caus bé, no entres.
1: Alerta. I te vaig a dir
0: pues
1: una cosa.
0: Lo
1: de ara és una cosa diferent, però lo de abans, en Nani, la de Canilla, en la de Maradona, en Claudia, telita, però això ja ha plogut i ja fa anys.
0: Clar, ara ella és la gran referent i líder, perquè també podríem dir que és una de les més majors, no? A més, té un munt d'experiència en tots els mundials anteriors, perquè serà la guaga més mundials a l'esquena, probablement.
1: Suposo que sí.
0: I l'he volgut destacar com una de les protagonistes de la selecció junta a altres, perquè, com bé sabeu, Antonella és amiga de la infància de Messi, la seva història d'amor pues, és un poc com de pel·lícula, no? Sí. L'amiga des de menuda que l'acompanya, que el veu triomfar, és la mare dels seus tres fills, és una de les dones més influents del panorama esportiu i que a mi me dona la sensació que des de que s'ha traslladat a viure a Miami com que ha despertat un poc més aquesta faceta d'influencer, no? Així a Barcelona, la veien com més apagada, no? Més passant desapercebuda. Però allí, com que les seues amistats, no, que ha fet, s'ha tornat un poc més influencer, podríem dir-ho.
1: Totalment et dic una cosa. Mai ninguna li arribarà, ni a la sola de les abates, a Victoria Beckham, eh? Això ja t'ho dic, sí, ara que tinc de Miami. Sí, sí, sí.
0: Perquè s'han fet molt amigues.
1: Sí, sí, important bé.
0: Entre les dos, i també altres de les influencers que he conegut en este mundial i que també volia destacar, concretament quatre per diferents punts de les argentines, és, bueno, si t'ho dic per el nom, segurament no caiga amb ninguna encara, però sí per la del jugador. Valentina Cervantes és la dona de Enzo Fernández,
1: Enzo,
0: que també ha sigut protagonista en l'últim partit, i és com totes, ¿vale?, perquè a quasi totes li posen la mateixa etiqueta, influencer i creadora de contingut, i és una de les més actives en este mundial i que ha compartit imatges de l'arribada de Nova York, també dels passejos per Manhattan de totes les amiguis i un poquetet, pues, aquest gran ambient que es respira abans de la final, i per això volia destacar-lo, perquè gràcies a ella, pues, es dona molt de contingut per a saber què fan. Després, altra que també volia destacar és la de Lautaro Martínez, perquè Lautaro també és un dels més destacats en este mundial per guapo, podríem dir, no? Pues, Agustina Gandolfo pues és la seua dona i la que pues, compagina, és empresària també i compagina un poc la seua faceta en les xarxes socials amb diversos negocis relacionats amb el benestar i la nutrició, i podríem dir que també és una de les cares més conegudes d'esta família de la selecció.
1: Però, per favor, no me digues en la cara de loco que té que Lautaro és guapo, te ho demane, per favor,
0: Està entre uno dels més atractius de tot el Mundial. Madre, ja saps que en el tema dels argentins, bueno, si no duen mig quilo de tinta damunt, no...
1: Sí, això també. Però,
0: després, la penúltima que volia destacar és la de Alexis McAllister, perquè
1: la seva història és un poc...
0: Sí, és un poc de pel·lícula. Ella li diuen Aileen Cova, sí. I també es coneixen des de menuts. I ella és dissenyadora de moda i creadora de contingut. Mm. I fa només uns mesos pues, varen donar la benvinguda a la seva primera filla, que li diuen sí. Alaya. Mm. I també pues, està allí amb tot, amb la bebè, amb tot i més. I comparen un poc la seva història sí. també en la de Antonella, en quant a que es coneixen des de que tenien 8 o 9 anys, bueno, que ella, a part de ser com la seva acompanyant, també està fent els seus pinets com a dissenyadora de moda i traient les seues col·leccions. I bé, la volia destacar per això, perquè fa que vegin que també
1: sí,
0: treballa.
1: Sí, perquè jo, ara mirant el currículum que té McAllister, que si Rocío Robles, que si Cami Mayán, sí. Alerta que si... Uf, uf, abans de Aileen Cova, eh? O sea, tot... Té cara boniqueta, també t'he dit, eh? També t'he dit, té cara
0: sí,
1: boniqueta.
0: Però els argentins fan com... Si tots són amors de pel·lícula i amors de joven, però sí, després no. tenen uns parèntesis entre si.
1: Es peguen unes relliscades, mare meva.
0: Sí, sí, sí, que podríem fer tres estius a punts si parlarem de líos argentins. Però bueno, anem a parlar ja de l'última, que és la del Dibu Martínez, que li diuen Mandiña Gama, sí. perquè m'ha llamat l'atenció perquè entre totes les que estàvem parlant, també la de Julián Álvarez, que sí. és mestra...
1: Ell que t'anava a dir, jo, parlem de la del Dibu, si vols, però la més bonica de totes és Emilia, sí, la de Julián Álvarez, i és la més bonica sí. de totes, la
0: I
1: menys...
0: I m'ha sorprès un poc sí. investigant sobre elles, que és mestra d'educació física, ah. i sí que és de veure que hi ha un perfil com molt discret, perquè, sí, bueno, per Julián jo penso que també, perquè és un dels pocs que no du tatuatges, no? que ja, deixina com més sí. discret, pues. La veritat que la seva parella també, però és de veres que són molt bonicos els dos. I Mandiña Gama, que és la del Dibu, la he volgut destacar.
1: Ixa me valenta, mare meua. Ixa té que ser valenta, però valenta.
0: Però saps per què? No és argentina, és brasileña.
1: Ah, pues.
0: M'ha llamat l'atenció un poc investigant una a una, però això perquè quasi tots tenen com el mateix perfil d'argentino, d'argentina, des de jovenet. Pues no, esta és brasileña, també és empresària i és una de les grans animadores també en la graderia d'Argentina i sempre es deixa veure molt donant suport al porteri i compartint moments familiars durant el Mundial. Així que les parelles han arribat juntes a Nova York en avió privat, molt important,
1: pues, sí.
0: i han convertit els carrers de la ciutat en el seu punt de trobada, les hem vist també en el seu mate, fent selfies, pues un poc, no?, pues com aquesta part de lo que és la selecció d'Argentina en les hores prèvies a la gran final. Però, clar...
1: El cas és que són moltes i no són molt discretes.
0: No, la veritat que tot la de Julián són prou llamatives.
1: Sí, sí,
0: i ens estan dictant molt de contingut.
1: No, però no t'he dit físicament, que també, perquè això sembla que és el Dia Nacional del Botox. És... sobretot, no, perquè...
0: Tenen veritat, curves com una...
1: Sí, totes són influencers, totes són... Ai, senyor.
0: Ai, però bueno, si parlem també de les protagonistes de la selecció argentina, hem de parlar també de les protagonistes de la nostra selecció, perquè si n'hi ha influencers, guacs i demés en la selecció argentina, pues també en tenim en els de la selecció espanyola. Si te diguera quina de totes penses que ha sigut la més famosa o la que més ha donat a conèixer, quina me diries?
1: Pues mira, està claríssim perquè, a més, li ho perdone tot, perquè són tan jovenets, saps? Que no passa res, perquè tenen 20 anyets i la xiqueta, pues, no és que sembla que tenen moltes llums, però boniqueta també. Inés García, la novia de Lamine Yamal.
0: A mi m'ha llamat molt l'atenció perquè és una de les cares més seguides sí. que va començar el Mundial en, si no m'equivoque, 400.000 followers més o menys
1: sí.
0: i avui, preparant el programa, ha entrat un poc també per a corroborar els datos i té sí. ja 1 milió quasi i mig de seguidors. Vull dir, ha triplicat el que és algo, vamos, que no podria haver aconseguit per ella mateixa. I també podríem dir que és discreta, però que està també molt present en el dia a dia, publicant
1: sí.
0: i demés. Esta setmana han sigut també virals perquè havia sigut l'aniversari d'ella i ja s'havia posat supermona per anar a sopar i ell va aparèixer com en els pantalons estos que du cagats, que es diuen en el cinturó per baix i feien un poc la conya, no?, de que ella anava superarreglada, supermona. Ja. I ella anava a xandalero.
1: Ella anava a mudar i ella anava d'aquella manera.
0: Sí, ja, ho penses i dius, ja, però és que anem a veure, tenen 20 anys i veient-los baixar en la seguretat, entrant, o ple de paparazzi, dic, però bueno, o sea, Inés estarà al·lucinant perquè la mina al final està més acostumada.
1: Sí.
0: Però per a ella, pues imagina't.
1: Ah,
0: una de les més famoses d'este Mundial.
1: Que
0: la
1: sí.
0: que també m'agradaria destacar de la selecció espanyola és Aini García.
1: Sí.
0: I diràs per què, que és la de Nico Williams.
1: Sí, la de Nico, pues, sí.
0: No, Sí, me pareix una de... Ell me cau superbé.
1: Pues ella té molt... la cara de ser la més divertida de totes, eh?
0: Sí, la jo també un poc pues, per a veure, no? És superactiva en les xarxes socials, me pareix com, com molt natural, no? I a mi, a la meu, al meu parèixer, eh? No vull dir res, com una de les impulsores, no? Del, del grup de parelles de la selecció, sí, en el que han

0: compartit, doncs, inclús classes de pilates, moments de complicitat, cafès... també hi havia com un poc de problemàtica ahí en què Inés pareixia que no pues entrava en aquest grup, les hem pogut veure fent-se un cafè esta setmana... Al final tot ho llitgen i tot ho veuen, no? Però a Inni volia destacar-la per això, perquè me pareix d'entre totes com una de les més naturals i molt divertida, la de Nico Williams. I també m'ha sorprès este Mundial, la de Dani Olmo.
1: Perquè per la germana, però si és igual, que ell. Rúbia, sí, però rúbia a morir en la pell blanquíssima.
0: Jo al principi, quan veia fotos, pensava, te'l juro, que si no s'havia vist donant-se un bes, pensaria que són germans.
1: Que lo que te acabé de dir, clar, la germana, pues podria ser. Sí. Però té també cara de bonica i de bon gust. Vull dir, no és una cosa
0: pues
1: aixina molt voluptuosa.
0: Sí. Pues és superdivertida, puja molts reels.
1: Ah, sí.
0: Bueno, com que m'ha sorprès un poc aparentment en aquest, no, aspecte que tenen, sí, tan nòrdic o tan parant, no? Pues, també forma part d'aquest grup que acompanya els internacionals espanyols i també ha participat en les activitats que han fet conjuntes organitzades durant la concentració i m'ha paregut com un gran descobriment, no? Perquè les parelles dels jugadors espanyols han fet tanta pinya com els futbolistes,
1: sí,
0: i bueno, ja es coneixen com el club de les UACs de la Rocha, no?
1: Qué bo. Saps què passa? Que de tota la vida el jugador espanyol ha sigut molt més discret i de bon gust a l'hora de triar parelles. Me recorde, per exemple, per parlar de Mamen Sanz, la de Raúl, un, sí, poquet més aixina, però la filla de Lorenzo Sanz, la de Mitchell Salgado, te'n recordaràs. I tot això, sí, va començar fa 60 anys en Pirri, el jugador del Real Madrid, no, en Pirri i Sonia Bruno, que era una cantant de l'època... Sí. Sonia Bruno, búscala, perquè era de l'època, una de les velles, de l'època de Karina, de Marisol i de tot això. Sí, els guapers de Madrid eren Pirri, Zoco i tots això, sí que és veritat, però jo te dic que les espanyoles, home, Pilar Rubio, que és companya de professió, sí, que és una xiqueta fantàstica de caràcter i de tot, la dona de Sergio Ramos, tenim millor gust i, clar, per suposat, la història que va ocórrer i va ser protagonista...
0: Sara Carbonero, clar, sí,
1: en el 2010.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí. I mira, sí, a mi, per exemple, me cau molt, molt bé, perquè la conec tota la vida i li tinc moltíssim d'apreci, Patricia, la dona de David Villa, i la veritat és que...
0: Sí. Jo també una història de tota la vida, no?
1: Ja han guanyat en millor gust a l'hora de triar parelles, eh? A Argentina ja l'han guanyat en això. I esperem que en lo de més, sí, Clara, també.
0: També, que difícil va ser demà. I a més és que també volia pues, parlar un poc d'això,
1: no,
0: perquè
1: no,
0: ja
1: però, bueno,
0: moltes setmanes parlant de la solteria de Ferran, sí, dels més guapos, de les curiositats i tal, i dic, pues, anem a analitzar, ja que és l'últim dia previ a la final del Mundial, pues, els que estan ja, en parella.
1: Però saps què passa?
0: No?
1: Que l'altre dia vas veure també en internet una d'això, un reel o una història, com se diga, d'una xiqueta que estava en el germà, una xiqueta, una dona que tindria 30, 30 i pico anys, molt guapa, o tal, que estava, ai, que guapo Ferran. Escolta, ja Ferran el vull molt,
0: no, és de folla. No, està la gran sensació mundial.
1: Però, a
0: mi
1: aquest
0: canvi de look... Però
1: que guapo, que guapo és Beckham. Guapo era Quique de Lucas, per l'amor de Déu. Jo
0: però
1: no sé on li
0: veuen.
1: Però
0: identifiquen en ixe
1: rato. Clar, però la meitat de la selecció d'Argentina, que tenen cara d'indio, pues, li peguem mil voltes, clar.
0: Però he de dir que des de l'inici està Ferran en el rànquing, sí, dels, sí, més guapos, pues, i dels més atractius. No, ara conforme han anat...
1: Ara te dic una cosa. Si Esther Espósito, que és superguapa i superbonica, veu guapo a Mbappé, a mi ja me val tot, eh?
0: No, però és impossible
1: tot,
0: que el veig tant.
1: Sí,
0: però impossible. I també jo crec que és moment de parlar de Shakira i el seu dai-dai, no?
1: Sí, veritat, però abans, classes de pilates, los de Cichunis, a mi m'ha agradat molt de lo d'això, i lo de l'avió privat, això, mos ha donat un poquet d'aixina de nivell, però sí, conta lo de Shakira.
0: Què fa de la música?

0: La veritat que no me canso d'escoltar la cançó conforme...
1: El Daida, clar, sí, home, sí. Ja me l'he escoltat moltíssim, voltes.
0: I els nanos la ballen allà en tots els llocs. I el valor que té Shakira...

0: tornant a posar banda sonora al Mundial i si et d'un èxit, és admirable. Això ja per davant. I hem de dir que amb Espanya i Argentina classificades per a la gran final del Mundial, Shakira esta setmana ha tornat a ser notícia perquè ha volgut sumar-se a la festa futbolística recuperant el seu vincle amb este esport i on la cantant colombiana ha compartit una versió en les seues xarxes socials de l'himne mundialista cantat en espanyol.
1: En castellà.
0: Sí, ha sigut un test que ha sigut molt celebrat pels aficionats perquè n'hi ha cançons que marquen una època, com per exemple el Waka Waka i demés, i n'hi ha altres que pareix que passen desapercebides, com pot ser esta, però que al final tot el món se la sap.
1: Sí, sí.
0: I la està cantant en tots els llocs. I pense que demà, en la gran final, que jo crec que actuarà, òbviament, la farà en espanyol. No ho sé. No ho sé, estarem ahí pendents de veure què és el que passa. I després, per què volíem parlar d'Esther Expósito?
1: Perquè és que estic esperant això.
0: És que clar, quan s'ha eliminat ja, ja m'ho deixa sense contingut, però bueno, he sigut també un poc tendència esta setmana perquè han captat a Esther Expósito en l'arribada a l'aeroport i bueno, pues, com bé sap, sempre d'un munt de paparazzis darrere i després de l'eliminació de França, bueno, bé, abans del partit entre Espanya i França, la varen acribillar, vamos, a missatges en plan memes, rotllo, no sé, pot salir l'accent en el sopar, coses així, saps? Per a que Mbappé no pogués jugar bé. I després, a l'haver-se eliminat, pues, també te pots imaginar la barbaritat ja, de que ha tingut que aguantar.
1: Saps què passa? Que al final l'anonimat és el més perillós que n'hi ha en el món i la gent diu moltes barbaritats, perquè clar, com val tot, però un poquet de respecte, per l'amor de Déu, que són tots persones. Sí. I Mbappé és persona i Esther Expósito també.
0: Sí, pues ninguno dels dos han volgut entrar en la polèmica i continuen un poc pues, mantenint aquesta màxima discreció i ara esta setmana el cachondeo està en quants dies van a passar per a que tornen a aparèixer en un iate, en un barco, perquè ja sap que els agrada molt aquest tipus de vacances. Open Gangnam Style. I diràs, per què estàs sonant aquesta cançó, no?
1: Per què? En Gangnam Style, per què?
0: Pues me ric molt perquè abans de despedir-nos n'hi ha dos imatges que deixen clar que el vestidor del València pues, també n'hi ha temps ara en pretemporà per a les rises i el nou fitxatge japonès, el Rinosuke Sato, pues, ja ha superat una de les tradicions més conegudes del futbol, que saps que és donar la benvinguda als nous cantants i ballants, i els seus companys pues, el van animar a eixir al mig de la concentració i ballar el mític Gangnam Style, i el vídeo l'ha compartit Hugo Duro en les xarxes socials i s'ha fet viral perquè demostra que el japonès no només apunta a bones maneres amb la pilota, sinó que és molt divertit i que s'ha marcat uns passos de ball.
1: Perquè està molt bé, molt bé. Però ja que estem en el València, lo de Sato ha sigut impagable, és veritat. I el que ho ha fet el vídeo ha sigut Hugo Duro.
0: Sí, l'ha pujat a les xarxes socials, ha hagut tot tipus de cachondeo, òbviament l'ha compartit tot el món per les xarxes socials, i és que de veres, que vaya molt bé.
1: I tant que sí.
0: Ho ha fet molt bé, t'invita que el mires.
1: Dime, cariño.
0: No, i un altre imatge que ens ha deixat la pretemporada del València esta setmana ha sigut la imatge d'Omar Sadiq, que no sé si
1: la del pàdel, la del pàdel, que te la va preguntar per això, sí.
0: Canviant molt les botes de futbol per la pala de pàdel.
1: És la veritat, molta mà no té.
0: Tu que jugues i saps més, perquè jo no sé, no he jugat mai i no sé, però poca traça o ninguna.
1: Luis juga molt millor que jo. Jo xue així normal, però clar, quan jo vinc del tenis, un poquet d'ortodoxia tenim. Este no, este molta traça. No, la veritat és que no. Però bueno, si ho passen bé.
0: La veritat.
1: Quasi estampa contra l'atac a la pala.
0: Sí, mentre coordines dins del camp, la resta mos dona igual, no? I també, abans de tancar, no sé si has vist en la roda de premsa prèvia a la gran final que ha eixit Luis de la Fuente.
1: Sí, sí, volia que parlarem d'això. De lo de Luis de la Fuente, perquè me pareix que ell és un senyor i els que li han xulat uns impresentables absoluts.
0: Sí, anem a contextualitzar, si vols, un poquetet el que ha passat. I, bueno, han hagut com molts moments, no?, en aquesta roda de premsa prèvia, però l'entrenador de la selecció espanyola, Luis de la Fuente, pues, ha sigut el protagonista d'una escena que ràpidament sí que és de veres que s'ha fet viral en xarxes socials, perquè els crits i les interrupcions del públic, només donar-li el torn de paraula al seleccionador,

0: seleccionador per part dels argentins, pues ha estat un poc fora de lloc, perquè pues, denota un poc la falta de respecte, més que res perquè és una roda de premsa prèvia que no té més, no? Podríem dir.
1: Que sí, que sí, que sí.
0: Ha sigut un moment incòmode que ha generat pues, un poc tota mena de reaccions en les xarxes socials, i la veritat que pues, més d'un espectador s'haurà sentit identificat, perquè, en el sentit de que n'hi ha que intentar... intentar arribar a la final, no, de la millor de les maneres possibles, però no sé per què, Carlos, me dona la sensació que demà va haver molt d'atenció entremig. Entre
1: els pot ser. Entre aficionats, entre periodistes, entre jugadors, no, segur que no entre entrenadors, perquè Scaloni vol moltíssim a Luis de la Fuente, però te dic una cosa. Cap espanyol té res en contra dels argentins. No sé, als poques argentins que li s'ha donat per aquesta virulència, a santo de què, Clara? Contra Espanya.
0: Jo no ho sé, també, perquè la veritat que tots també saben que avui en dia en tots els actes públics n'hi ha moltes càmeres, n'hi ha mòbils, n'hi ha de tot, i saben de sobre que això va així. Aleshores està fora de lloc, i jo no sé, jo és que és falta d'educació, parlant clar. Però bé, demà se parlarà damunt del camp, no?
1: Exacte. Demà veurem a partir de les 9, des de les 12... Així començarem la prèvia en el punt a punt.
0: I abans d'acabar també volia parlar, no sé si has vist el vídeo que també s'està fent viral d'una maquilladora valenciana.
1: I això no l'he vist, compta.
0: Pues ara el vaig a compartir en el nostre Instagram de punt a punt, pues @.a.punt/apunt, perquè el puguen veure. Es tracta de Núria Adraoz, és una maquilladora valenciana molt famosa que es va fer viral a través de TikTok perquè feia... com canvis de maquillatge espectaculars pintats a mà d'ella mateixa, sempre amb escenes de pel·lícules, de personatges animats, i ara mateixa, clar, esta setmana pues, ha sigut sobre pues, la final, i s'està fent viral perquè ha aprofitat com aquest esdeveniment esportiu per a publicar un vídeo inspirat en la selecció espanyola, que ja du, no sé si l'última vegada en quasi 200 milions de reproduccions, i on un poc també el missatge positiu que acompanya ha conquistat els usuaris, perquè ha aprofitat un poc el tema de donar suport a Espanya, donant un crit també de respecte, de sabent un poc tot el que maneja el futbol. I aquesta mescla és verdaderament, ja que veure, ara la vas a compartir en les històries del nostre Instagram de punt a punt, @.a.punt/apunt, per a que tots els oients que ens estiguen escoltant puguen saber de quin vídeo parlem, perquè n'hi ha qui anima el seu equip amb una bandera, n'hi ha qui ho fa cantant, i després pues, els artistes que també intenten unir-se, no, a tota manera a aquests esdeveniments esportius. És un gran moment.
1: La veritat que sí. Han fet un repasset, provo, en este l'estiu a punt. En Clara Alcover.
0: N'hi ha que me dicen, que segur que t'hi hicin, sí, a tu també, sí, també. El típico set, no?
1: Sí.
0: Que diu, cap a Argentina o cap a Espanya. El pulpo pol no he eixit encara, no?
1: No, el pulpo pol me pareix que està ja l'han cuinat i se l'han menjat, me pareix a mi.
0: Però,
1: mira, els gossets a mi no m'han eixit. Els gossets i això no. Això me sap, que cap a un costat, si és Argentina, cap a l'altre, si és Espanya, no?
0: Si el sol mira pa' que sí, si... Bueno, n'hi ha 50.000 teories. Algú de tots s'acertarà perquè al final és 50-50, no? Del que estem segurs és que la final donarà un muntó. La setmana que parlarem també de tots aquests famosos, no, que van assistir demà a aquesta final, a aquest verano en Nova York, que esperem que siga a favor d'Espanya i puguem seguir contant moltes cosetes més.
1: Alguna coseta més, amiga?
0: No, jo crec que si en sis algo ja ho deixem per a la setmana que ve.
1: Fenomenal. Clara Alcover, un abraç i gràcies.
0: Un abraç molt fort.
1: L'estiu a punt, que ens ha contat Clara Alcover, així, en el punt a punt, en A Punt Ràdio.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu la única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge...

0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio. Is that
1: really wise? Els caps de setmana també posem l'accent en les retransmissions esportives. De la mà de l'equip de Punt a Punt, amb Luis Urrutia, vibrem i ens emocionem amb l'afició. En Apunt Ràdio, posem l'accent en tu.
2: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
3: Són les 7 menys 20 i això és el Punt a Punt en Apunt Ràdio. Ja tenim en marxa el primer partit amistós de la vesprada d'avui, minut 10, València 0, Petro de Luanda d'Angola 0. De moment no n'hi ha gols en el partit que està jugant l'equip de Carlos Corberà en la seva concentració a Girona. Recordem que a les 7 juguen Castelló i Sabadell i que a les 7 també juguen l'Elx i el Kaiser Chiefs de Sud-àfrica, partits que ens contarà Javi Borell amb els comentaris de Javi Subirat sota la direcció de Luis Urrutia. Però és moment ara d'anar a parlar de pilota, perquè està en marxa el novè trofeu Ciutat de Torrent, des del Trinquete, José María Beguer. I ahí està el nostre Matías Oliver. Hola, Matías, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada, Carlos. Efectivament, estem així, al Trinquete, José María Beguer de Torrent, on se decidirà els campions del novè trofeu Ciutat de Torrent. Concretament estem en el bar, perquè fa molta calor. Ahí fora estem Imagina. Esperant aquells que els jugadors encara a calfar, una final que enfrontarà a Puchol, segon Hilari, contra Francesc i Nacho, dos parelles que van superar les formacions de trios a les semifinals. Puchol, segon Hilari, que aconseguís el bitllet amb una victòria contundent, 60-35 davant José Salvador, Héctor i Carlos, i una eliminatòria que tenia un interès molt especial perquè retornava Hilari després de la final de la Lliga, que on va perdre precisament contra els que seran arribats d'avui. Això era el 15 de març. El de Beniparrell ha estat amb molèsties al muscle i després de 4 mesos apartat dels Trinquers va completar amb èxit i sa reaparició, i avui afrontarà només la seva segona partida des de la lesió. I com bé deia, estarà al seu costat Puchol segon, que enguany només ha guanyat un únic trofeu, el de Villarreal, una cosa especial quan parlem d'un nom com el de Vinalesa. A banda, ja sap el que és guanyar així a Torrent, perquè va guanyar en 2019, va repetir en 2022, i si torna a guanyar a esta esprada, arribarà a 3 títols. Una cosa semblant, que és el que passa amb Francesc, que, com dèiem abans, actuarà amb Nacho, perquè Francesc també ha sigut campió en dues ocasions així a Torrent, l'any 2018 i l'any 2023, i precisament Nacho, que és el vigent campió d'este trofeu de Torrent l'any passat, formant amb Salva Palau, després de derrotar a Alejandro Pérez i Jesús per 60-40, també havia disputat les finals de 2018 i 2022, per tant, saben molt bé el que és este trofeu, que és ja s'ha convertit en un clàssic de l'estiu de la pilota, i Francesc i Nacho, que tornen a jugar junts després d'aquesta consecució de la Lliga. O sigui que així tenim avui dos pilotaris que busquen el seu tercer títol en Torrent. Tenim un altre pilotari que volem veure quines són les sensacions que té en aquest muscle, que tenim que recuperar sí o sí per a aquesta temporada, per a la Copa, i altra parella de pilotaris, doncs, que tornen a trobar-se les cases després d'aquest èxit de la Lliga. Així que d'ací no res començarà la partida. Estan els jugadors ara mateix, estan així, no res, començaran a calfar. Ja sabeu que els temps de la pilota sempre són una miqueta diferents, no n'hi ha un horari exacte, i només comença la partida us avisarem per a cantar el pa de bo i, com sempre, que la pilota li diga el millor.
3: Que són les paraules en les que sempre es despedix en Matías Oliver. Moltíssimes gràcies, estarem pendents d'este nové trofeu de Ciutat de Torrent de pilota des del Trinquet José María Beguer. Són les 7 menys 10 minuts, estem ja en el cap, en el futbol. Recordem que a les 11 de la nit se juga en l'Anglaterra-Argentina el partit de la cara de les pomes agres entre Argentina i Anglaterra del tercer i quart lloc de Mac Belobó a partir de les 9, l'Argentina-Espanya. Però ara n'hi ha futbol en directe, així que amb el protagonisme de l'Elx, també parant a secció al Castelló, al València, es deixem amb Javi Morell i Luis Urrutia.

0: Anem? Pues anem en la transició. I estem preparats quan, quan vulgueu. Sí, pues ahí.
1: Pues así estem. Per a continuar en este punt a punt en la jornada d'avui, un quart d'hora per arribar a les 7, un quart d'hora per a que comence el partit que es juga en Piratar Arena i que va enfrontar a l'Elche davant de el conjunt sud-africà del Kaizer Chiefs. Com estàs, Javi? Què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Lluís? Molt bona vesprada, company. Com estàs? Tot preparat ja al Piratar Arena per a que doni començament aquesta primera prova del projecte de Martín Anselmi davant de la banqueta de l'Elche. Ja coneguem l'alineació del conjunt franjavert que va formar amb Dituro a la porteria amb defensa de 5 per a Herraiz, el futbolista del filial, amb Affenbrugger, Bambo Diaby, Víctor Chust i Miralles a l'altre costat, per davant doble pivot amb Gonzalo Villar i Ali Juari, i dalt un trident amb Diangana, Conaré i Cepeda. Estem pendents de conèixer l'alineació del Kaizer Chiefs. Pel moment encara no la coneixem, així que tan pront com sabem qui seran els jugadors de l'equip sud-africà que disputi aquest partit, la donarem a conèixer a tots els nostres oients.
1: Però així és la pretemporada, eh? La pretemporada és aixina. El partit es juga en Piratar Arena, es juga en la regió de Múrcia, i allí l'Elche va tractar de començar a preparar esta temporada dura, esta temporada complicada, per un equip que en el moment de la finalització de la passada temporada no esperava canviar d'entrenador. El canvi es va produir, té que començar de nou, se n'han anat jugadors clau d'aquest equip, hi ha hagut per a mi la venda més important d'aquest estiu ve de l'Elche, i a partir d'ahí a crear-ho tot, no?
2: Sí, i jo crec que serà a partir d'ara quan ja s'ha fet oficial i sa venda de la que parles d'Álvaro Rodríguez al Bournemouth per 25 milions d'euros, que és una quantia molt profitosa per a un equip com l'Elche per a poder anar al mercat. L'Elche haurà de reforçar-se. Recordem que ha eixit Aleix Febas, que per a mi sigue, opinió personal, el millor futbolista que tingué l'Elche la passada temporada, i que haurà de refer tota la davantera, perquè ha eixit, com dèiem, Álvaro Rodríguez, ha eixit també cap al Porto perquè acabava contracte André da Silva, i ha tornat de la sessió, tot i que està condemnant i pendent d'aquest recurs, Rafa Mir. L'Elche, que haurà de renovar tota aquesta davantera, veurem si pot aprofitar aquests 25 milions que van entrar en caixa després de la venda d'Álvaro Rodríguez cap al Bormo.
1: Sí, veurem, no? El conjunt de l'Elche que jo crec que tornarà a tindre com a objectiu d'esta temporada mantindre la categoria, no? Jo crec que queda clar per este Elche.
2: Sí, és un projecte que podria parecer estable, no? Sobretot pel futbol que va practicar l'equip d'Eder Sarabia la primera volta. Després es va complicar la vida, pràcticament arribant a les últimes jornades amb possibilitats de descendir, però tot ha canviat. Pareix que quan puges el primer any és l'any més complicat, perquè és on has d'assentar-te a la categoria, a la primera divisió en aquest cas, però tot ha canviat. És un projecte totalment nou, amb jugadors molt importants com els que hem repassat, com el cas d'Álvaro Rodríguez o d'Aleix Febas, que han abandonat l'Elche. Un projecte nou amb un nou entrenador que per a mi és més metòdic que una realitat. Ha passat per equips com Independiente del Valle, com el Porto, com Botafogo o com Cruz Azul. Tan sols va triomfar a Independiente del Valle. D'ahir que donara ese salt a l'altra part de l'Atlàntic, que vinguera a Europa a dirigir tot un Porto, un equip acostumat a lluitar en competicions europees, però de moment és un entrenador molt jove, molt metòdic, li agrada molt el tema del Big Data, així que veurem com es maneja també en la banqueta i en la direcció esportiva l'Elche, perquè té en este mes que queda per a donar començament a la temporada oficialment, té molt de treball per davant a les oficines franjaverdes.
1: Martín Anselmi, que és el nou entrenador d'este conjunt de l'Elche. Javier Subirat, Subi, a mi, com estàs?
3: Hola, què tal, Lluís i companys? Com esteu? Molt bé, molt bé.

0: Estic molt bé.
1: Per Alacant?
0: Molt bé, sí, sí, per Alacant. Sí, per Alacant, sí.
1: Molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí.
1: Bueno, passant calor, com tots, eh?
0: Com tots, com sí, tots, com tots. Sí. No, però estem bé, la veritat que sí, així estem bé. Molta gent ve a veranejar, però si ja estem així, pues, pues ja se quedem.
1: Sí que se veu. Bueno, l'Elx, després de tot el que va ocórrer en el final de la temporada, en el canvi d'entrenador, la sorprenent aplegada d'Anselmi, és pràcticament crear des de zero, no? Per a un equip que comença fantàstica la temporada passada, però que es va salvar de miracle perdent l'últim partit.
0: Sí, efectivament, molt de treball va, va necessitar l'Elx, que efectivament va fer una gran campanya la temporada passada i fins i tot pues, va patir, no?, en les últimes jornades, en uns partits decisius i en molts equips ahir per a eludir el descens. Ara mateix se li han anat jugadors molt importants, pràcticament els delanters se n'han anat tots, se n'han anat Rafa Mir, se n'han anat André da Silva, se n'han anat Álvaro Rodríguez i, bueno, i sobretot l'organitzador del joc que era Febas, no? Entonces, pues bueno, ja vem en l'alineació, no?, que n'hi ha algun jugador de l'any passat, però n'hi ha que, este equip, n'hi haurà que reforçar-lo. Sí que és de veres que és oportunitat per a xavals joves, per a en estos partits, a lo millor fer-se un lloc en l'equip, demostrar les seues qualitats, però vem, vem una alineació que encara, lògicament, n'hi ha que cobrir moltes, molts jocs en, per a fer un equip competitiu. Efectivament han entrat diners en caixa, pues anem a veure si, si se poden, si se poden invertir en coneixement i bueno, encara que l'Elx és un equip també que no, la Marni que està quasi sempre hasta última hora, no, fins a última hora esperant a veure els descarts, els últims moviments, sabem que això és un risc a voltes, però bueno, és la seva manera de treballar que bueno, que li està anant molt bé, des de luego, perquè l'Elx l'any passat va fer bona campanya, però anem a veure a la fi quin és tot el conjunt que pot fer l'Elx en una temporada també que serà complicada i que lògicament pues, el mantindre la categoria serà el seu objectiu.
1: Mm-hmm. Bueno, pues van ja dos setmanes de pretemporada. Això vol dir que bueno, les cames estan encara tendres, no? Però no tant com en la primera setmana, no? I en una forma de treballar diferent a la d'altres equips, no? Per exemple, el Llevant ha triat setmana a partit, l'Elx no, busca 15, com el València, no? 15 dies de treball, un mini estatge de pretemporada i a partir d'ahir a jugar estos partits amistosos de pretemporada. En quin estat de forma creus que estan els jugadors ara mateixa?
0: No sé en quin estat estaran. La veritat que pues, si porten 15 dies pues, estaran acumulant molta càrrega física, encara que ara les pretemporades encara no són com les d'abans, que eren molta càrrega física, pràcticament el valor era difícil de veure-lo. Ara tot està tot més combinat, ja des del primer moment ja entra el valor en xoc. Però bueno, són moments difícils per al jugador, perquè són molts entrenaments, les cames, com tu dius, estan molt carregades, n'hi ha que ajustar també a part de la part física, pues el que vol l'entrenador tàcticament. I, bueno, els jugadors, com sempre, molta il·lusió, també. Quan se comença la temporada, tots intentar agradar al tècnic per a guanyar-se un lloc en l'equip, però és un moment de la temporada dur a nivell físic per als jugadors i que marca, no, la seva preparació per a tota la temporada, no? I, però, bueno, a voltes passen també coses, hi ha lesions a voltes de jugadors en este període, que lògicament te talla molt, però, bueno, és un moment dur, però a la part il·lusionant, perquè tots, com diuen sempre, partixen de zero i, lògicament, tots volen guanyar-se un lloc en l'equip i, bueno, i després ja pots desitjar, no?, que ja quan comença lo serio, quan el baló comença a rodar, és quan ja comença lo serio.
1: Mm-hmm. Per exemple, en la porteria, anem a veure Dituro. Sí. En principi és l'únic porter que té ara mateix l'equip, perquè en la banqueta té Diego Iturbe. Jo crec que l'Elx té que buscar un porter, no?
0: Sí, perquè sí. Bueno, l'any passat pues, efectivament tenia un altre porter que era Iñaki Peña, no? Que lògicament pues, donava una seguretat en la

0: la porteria. Has d'estar molt segur per a donar-li a un jugador més jove i ser segon lloc en la porteria, perquè a la fi pot passar qualsevol cosa i necessites un segon porter de garanties, no? Que lògicament poden passar 40.000 coses, poden haver lesions, poden haver baixes formes, i l'Els, pues, bueno, la veritat que van alternar prou ixa posició, tant d'Ituro com Iñaki Peña, i la porteria estava coberta. Se n'ha anat Iñaki Peña, pues jo crec que, a no ser que tingués, ja dic, una gran confiança en un porter jove, pues lògicament jo crec que anirà al mercat per a buscar un porter també consolidat.
1: D'Ituro, Javi, són ja 39 anys, eh?
0: Clar.
1: Donar-li la titularitat a Matías D'Ituro, que és un home que ha demostrat, en fi, que li pot donar, però també la temporada passada mostrava alguna inseguretat amb la pilota en els peus, eh?
0: Sí. Però bueno, al final es va fer en el joc, pràcticament, no? Els últims partits quasi va ser ell el que va jugar, perquè lògicament 39 anys, clar, estem aplegant a unes dades dels jugadors, estan allargant, però lògicament per tot això, per la seva molt bona preparació, estan allargant tant les edats que, bueno, pràcticament era impensable això fa uns anys, no? Però lògicament quan ja tens més edat tens més risc també a tindre problemes, tant físics com de lesions, i que bueno, que a la fi tens que tindre un altre porter que t'ajudi en els moments complicats de la temporada.
1: En defensa col·loca dos xiques del filial, Raiz i David, sí, junt a Diaby i Víctor Chust. En principi Chust cridat a ser titularíssim en este Elx, i jo crec que Diaby també, no? Però també necessita refer una bona part de la defensa d'Elx.
0: Sí, ahí està també, no? Està fent Gruber, no?
1: Sí.
0: I Chust, que ja estava l'any passat, ja havia que ha vingut, necessitarà més homes ahí, i bueno, i després en les bandes, pues, bueno, també està Sangaré, no? que també, uh-huh, també pot jugar ahí, però sí, en les bandes jo crec que se n'anà Petrov, pues, lògicament, pues, Petrov, vull dir, i, pues, també necessitarà, no? Se n'anà Héctor Ford en la banda dreta, i sí, necessitarà, en la zona defensiva, pues, necessita un parell o tres de homes també, crec, per a reforçar l'equip i per ser un equip competitiu.
1: Sí, en el mig del camp té dos xiques del filial, Miralles i Oulari, junt a Gonzalo Villar, superjove, per a mi titularíssim també en el que queda de temporada, i este Cepeda, que l'any passat va ser molt suplent, va ser qui li va fer el gol a València,
0: sí,
1: en el Martínez Valero, i que anem a veure, no?, quina és la prestació que ens dona esta temporada.
0: Sí, l'any passat, no? Pues lògicament va tindre alguna actuació en la que va demostrar la seva qualitat en la cama esquerra, desgraciadament per al València, pues bueno, contra el València és en el que marcar, però pot ser esta la temporada de fer-se l'ànimo i de fer-se un lloc en l'equip, no? Gonzalo Villar i el Conegam, crec que ja ara mateix ja està molt més, està més magur, lògicament és un jugador que segurament apunta a ser titularíssim per enguany, però necessita a lo millor un poquet més. La baixa de Febas lògicament és una baixa important, i algun jugador de contenció, pues, a lo millor també siga necessari en aquesta posició del centre del camp.
1: I en atac, este Umaru Konaré, en principi jugador criat a jugar en el filial, és alacantí, és de Monforte del Cid, ha jugat en el Licitano, en el Barbastro, en fi, en tota esta zona, no?
0: Mm. Sí, però bueno, ahí lògicament és una oportunitat per a ell, no? Però seran anar tres sí, jugadors, sí, sí, molt consolidats, no? Com Mir, com André da Silva i com Álvaro Rodríguez, i ahí de segur que almenys dos jugadors per a eixa posició de davanter centre van a vindre i tratarà d'incorporar ells.
1: I junt a ells este Gradi Diangana, que sí, s'ha tret molt jove, este congolè, i este va ser qui marcat més talla, no?
0: També, sí, marcat més talla també en la surda, no? Crec que va obtenir un tir de fora de l'àrea. Sí.
1: Així que anem a veure el camp, que no està en massa bones condicions, però és que la tralla que li peguen a Pinatar Arena no és normal, sí. És que hi ha un partit cada quart d'hora. És impressionant. Sí, la utilització que hi ha d'este camp principal. El partit és de pagament, és a dir, les persones que acudixen per a veure ho tenen que passar per taquilla, i anem a veure quina és la prestació de l'Elx. Bueno, pues se veu, pues, com un... Ixa és la graderia del fons. En esta que hi ha on estan les càmeres és on està l'ombra, i esta sol estar quasi sempre plena. I la

0: La ganadería del Fons es la que pega la solana y, bueno, pues veis un 200, 300 personas. Encara que el millor lloc és, ahí ho veiem en la part on està la cafeteria, en el primer pis, ahí, en ese balconet, on te pegas. Ese es el lloc bo per a veure els partits en este camp principal del Pina Tararena.
1: Sí, perquè té pinta de que la solana que està caient mateix en el Pina Tararena és d'aquella manera, però, com dius, no hi ha del tot mala entrada per a ser un partit de pretemporada de l'Elx davant d'un rival que tampoc és un gran europeu, és el Kaiser Chiefs.
0: Sí, sí, i que en fi, la distància d'este estadi, d'este camp, fins a Elx, tampoc és massa gran, no? Encara canviar de província. Ja anem a veure, no?, com se li dona... Sobretot, subi conèixer quin és l'estil de Martín Anselmi, no? A què vol jugar Martín Anselmi esta temporada?
2: Sí, efectivament. Encara que el jugador, lògicament, estem comentant que lògicament van a canviar molts, perquè lògicament n'hi haurà molts canvis, n'hi ha jugadors també a la banqueta que han sigut titulars de la temporada passada i que lògicament tindran lloc en l'equip, però sí que efectivament, el que dius tu, a què vol jugar, si vol tindre la pilota, si vol fer això, pues una línia de 5, com sembla, un 5-2-3 o un 5-4-1, efectivament, això sí que se pot veure, el que és la idea inicial, ja que veure a voltes també que un entrenador, pues, bueno, té aquesta idea i després, segons els jugadors que té, pues, a lo millor pues, pot tindre altres variants també, no?, durant la temporada, no? Però sí, en aquests partits se comença a veure efectivament quin és l'estil de xoc que té l'entrenador, el nou entrenador Anselmi de l'Elx.
0: Bueno, fins a 8 equips de primera divisió disputaven els seus encontres en la jornada d'avui. No es pot donar com a partit amistós lo del València, que ja dic jo, un partit d'entrenament davant del Petro Luanda, en contra que bueno, pues no el donen com a partit de pretemporada, però en fi, pues allí estan jugant els homes de Carlos Corberán dimecres vinent, ja sí, en Paterna, Ciutat Esportiva, i allí, per suposat, estarà el punt a punt per a viure ese segon partit de la pretemporada. El Betis ja ha jugat i ha guanyat 3-0 davant el Sport Freunde Lotte, amb dos gols de Pablo García i un de Deosa de penal. Ara mateix està en el descans el Real Societat 1 Racing 0. És molt pront per a un partit entre dos equips de primera, però així no ho han trobat. Oscarsson ha marcat per a la Real Societat i ara a les 7, a més del partit de l'Elx, comencen l'Alavés Eibar. A les 7 i mitja el partit del Leioa i el filial de l'Atlètic, a les 8 el Compostela Deportivo, a les 8 també l'Olot Espanyol i a les 8 i mitja el Braga Celta. Recordem que ahir jugaren el Llevant i el Villarreal, que el Villarreal va perdre davant del Benfica per 2-0 i que el Villarreal amb un gol de Brugué va perdre també 1-2 davant de l'equip del Sheffield. Bueno, pues ja tenim damunt del terreny de joc Javi, a els jugadors d'Anselmi, a este Elx, que el que mai no perd és la franja verda.
1: Sí, no podem dir que hagi sigut molt arriscada la decisió del departament de samarretes de l'Elx, com sempre, fons blanc i sa franja verda que creua tota la samarreta. Ja s'han fet la fotografia protocolària els protagonistes pendents del sorteig de camp. Ahí s'apropa Dituro al trio arbitral per a fer ese sorteig. Dituro, que serà avui el capità de l'Elx i en breus instants donarà començament des del Pina Tararena aquest Elx Kaiser Chiefs.
0: Me sorprèn sense patrocinador principal, la camiseta de l'Elx, quan estem a, vaja, 3 setmanes de que... Una miqueta més, no? Un mes de que comença la Lliga.
1: No m'havia fixat, la veritat, però sí, sorprèn, i més en el futbol actual, en el que ens han clavat una pausa per a la hidratació per publicitat. Sorprèn, no?, que no hi hagi un patrocinador principal en un equip de la primera divisió del futbol espanyol que arrastra el veuen moltíssima gent.
0: Bueno, pues va començar el partit. Els jugadors de l'equip sud-africà que fan estrany moviment.
1: Sí, estan fent com un xicotet d'escalfament, com... una activació, però pareix molt protocolària, no? Sí, estan alçant els braços ara.
0: Sí, sí. Jo crec que esperen també l'himne, com si estiguin en el Mundial.
1: N'hi ha qui...

0: I ves a la xespa abans de es començar aquest partit entre l'Elx i el Kaiser Chiefs. Ja han pujat un vídeo abans a les seues xarxes socials ballant en el vestuari just abans del partit. Ja sabem que tots els equips africans són curiosos.
1: Sí,
0: tenen les seues curiositats.
1: Este és un dels grans d'Àfrica, El Kaiser Chiefs és un dels grans d'Àfrica.
0: Ha quedat tercer en la Lliga Sud-africana aquest any. Sí. Jugarà la pròxima temporada la CAF Confederation Cup, com si siguera així, la Europa League. Ha arrencat ja el partit al Pinatar Arena i la primera pilota que la juga l'Elx. I pel moment, Subi, pareix que amb línia de 5...
1: I Dituro fora de l'àrea,
0: Sí, i tres centrals amb Dituro pràcticament com un central més per a eixa eixida de valor.
2: Sí, això és la impressió, no?, que tenim. Anem a veure conforme, no?, se desenvolupa el partit. I, bueno, anem a veure, efectivament, sí que sembla, no?, ixe 5-4-1, vamos.
1: Però, vaja, és com si Eder Sararia continuï a la banqueta de l'Elx, Dituro fora de l'àrea, jugant-la amb el peu. És com si la vida continuara igual. Havia buscat ara un canvi d'orientació a l'equip il·licital, però no directament fora. Serà servici de meta per a l'equip de Sud-àfrica. És la pretemporada la que vivim així en el Punt a Punt de Punt Ràdio.
0: Va posar-la en moviment del Kaiser Chiefs des de la porteria. El seu porter, Petersen, que es para esperant que s'active en la pressió. L'Elx juga en curt amb Frosler. Este per dins, trobant a Miguel, la passada que no és bona. No pot arribar Vilakazi. Hi haurà treta de lateral per a l'Elx. Està preparat per a posar-la en moviment Raiz, l'home del filial, Joan l'Elx. Darrere, pel moment sense presses. Volguent tindre la pelota, mantindre la possessió. Com deia Lluís, com si fora Eder Sarabia, qui estiguera encara en la banqueta, però no, estem comptant el primer partit del projecte de Martín Anselmi, el tècnic argentí. Hi haurà treta de lateral per al conjunt sud-africà. A posar-la en moviment Monjane, jugant darrere per a Given. Este amagava amb jugar amb el seu porter, decidís buscar la pilotada llarga, a córrer, deia Encadú. I pilota que acaba quedant-se Víctor just per a l'Elx. Movent la pilota el futbolista criat a l'Acadèmia del València Club de Futbol, que se n'anà després al Real Madrid per a fer-se jugador professional i que ara està vestint la samarreta de l'Elx. Bona passada llarga, vol arribar a línia de fons. Miralles fa la centrada i se valor que no acaba d'eixir per la línia de fons. Ha rebutjat la defensa del Kaiser Chiefs. Serà treta de lateral per a l'Elx.
1: Bueno, són només 3 minuts de la pretemporada de l'Elx, però no està mal, No està mal esta idea de futbol que té el conjunt il·licità. Per cert que continua cancel·lat l'entrenament d'Espanya, en el Mundial, l'entrenament previ a la gran final de demà entre Espanya i Argentina. Les condicions climatològiques en esta zona de Nova Jersey ha provocat que les autoritats hagin tret a tota la premsa que ja estava dins del camp esperant l'entrenament i han dit que es tenen que posar a cobert, no perquè ploga, sinó perquè hi ha alguna amenaça d'una tormenta elèctrica en el cel de Nova York. Així que esperem, no?, que la selecció espanyola sí que puga entrenar-se de cara a este partido de demà, que per cert, com el veus, Javi?
2: Bueno, pues en la il·lusió de que guanyem nosaltres el partit, lògicament, no? És molt complicat també, perquè jo crec que són de les dos millors seleccions també. Jo crec que Espanya ha tingut un xoc col·lectiu millor, sobretot contra França, no?, que va fer un gran partit, i Argentina pues, ha tingut la capacitat de reaccionar en molts partits en què pràcticament estava fora, no? Això a voltes, per a guanyar un campionat és a voltes important, no? Però jo crec que hi ha molta igualtat. Per a mi jo diria que Espanya en conjunt és millor, però jo crec que Argentina té alguna individualitat i aquest caràcter que té dels seus jugadors, de ser prou pícaros, i que lògicament canxeros, que se sol dir, I que lògicament, pues, a banda, són els actuals campions del món, no? El partit va ser molt complicat, però jo penso que Espanya és, si fa un partit dintre de les seues possibilitats, que dintre de lo que està acostumbrat a jugar, pues, jo crec que té possibilitats de guanyar i de aconseguir aquesta segona estrella.
1: Sí, pues així estarem demà a partir de les 3:30 per a viure la prèvia també d'este encontre. Ja saben que...
0: Mira que ataca, perdona, Lluís, el Kaiser Chiefs. Estava tot invalidat, fora de xoc.
1: En l'atac de l'equip sud-africà, minut 5-0-0 entre l'Elche i l'equip del Kaiser Chiefs. Deia que el València està jugant un entrenament que no aplega a la condició de partit de pretemporada davant d'este Petro Luanda i que, en fi, no hi ha cap notícia de l'encontre. Algunes contradictòries, que sigui 1-0, en fi, però des dels canals oficials del club no han donat ni tan segona alineació ni res, en fi, estan siguent coherents, no? Vull dir, no donem informació del partit, pues, no, punt a punt va demanar anar a fer per la ràdio el partit, ens diuen que no, que el partit no es fa per la ràdio perquè no es considera un partit de pretemporada, es considera un entrenament més de l'equip i que per tant el partit es juga a porta tancada.
3: Jo són coses que no entenc, és que en el València que ens mereixem en aquests últims anys ja res, podria dir que res o pràcticament res em sorprèn, no?
1: Jo... Sí, però és que fixa't, alhora el Castelló està jugant contra el Sabadell i també, per suposat, demanem al Castelló anar. El partit es juga en la Coma, un espai reduït, un partit menut, el partit ni tan se vol es fa per streaming. I ara sentim que el partit s'està donant en directe per a Ràdio Sabadell. Vull dir, el Castelló no permet que a punt vagi a fer el partit per la ràdio i sé que li permet a Ràdio Sabadell anar i fer el partit. Estes són les coses
3: és una botxeria
1: que mai no comprendré de un club que es diu València, d'un departament de premsa que està per a... vaja, jo no demane més que ningú. Vull dir, el cas del València, ningú no entra, ningú no entra. El cas del Castelló, la gent del Sabadell sí entra, la gent del Castelló no entra, i el partit es juga en Castelló, en un terreny de joc del Castelló. En fi, pues, estes són estem, Javier Subirats, perdent la lògica de forma i manera. Vull dir, volen amagar tant, saps? I de veres que jo no entenc què volen amagar. Vull dir, l'Elx juga un partit de pretemporada, se'n va un equip de producció i es fa en una càmera, me té igual, però qui és seguidor de l'Elx està pendent, fa 8 setmanes que no jugava un partit l'Elx, eh? Pues els seus seguidors estan mirant el partit, els que volen, els que... Però el club els ofereix la possibilitat. Però ara, que el departament de premsa del Castelló li diga a punt, no, vostès no poden anar. I que li diguen a Ràdio Sabadell, sí, vostès sí poden anar. Per a mi és molt sorprenent, molt sorprenent. Però són les coses i així les estem contant. Vull dir, que si algun oient diu, estos que van a fer tots els partits de pretemporada, tal, no sé què, no estan fent el Castelló i el sentim per Ràdio Sabadell, bueno, pues, que sàpiguen que és una decisió que ha pres el Departament de Comunicació del Castelló. Res a veure en apunt que haguera volgut estar en la jornada d'avui i més coneguent el seguiment que des d'esta emissora, sobretot en la veu de Juan Ferroque i de José Luis Wall, tenim del Club Esportiu Castelló. Però, en fi, és el que hi ha. En quin minut estem en el partit de l'Elx, Javi?
0: Estem ja arribant al minut 9, al Pinatar Arena, pel moment sense gols, encara que l'Elx es comença a prendre-li el pols al partit, a mantindre la possessió i arribar encara sense perill sota la porteria de Petersen. Joan, té el conjunt franjavert, cercle central, obri la pilota cap a l'esquerra, és Miralles, el futbolista del filial, que ha d'endarrerir i se valor per a jugar per dins amb Gonzalo Villar, amagava amb el canvi d'orientació, vol retall, bona l'apertura, massa llarga, i serà treta del lateral per al Kaiser Chiefs.
1: Del futbol a la pilota valenciana, estem en el trinquet José María Beguer de Torrent, Matías Oliver.
4: Doncs Lluís, ha començat des de les 7.05 aquesta final del trofeu Ciutat de Torrent, vestint de roig Puchol i Lari, que van ara mateix per davant, han emportat els dos primers xocs, vestint de blau Francesc i Nacho, la reballada ha estat blava, una competició que, com sempre diguem, en l'estiu baixa el ritme de competició, la pilota i les carreres a frontons, però dona peu a altres modalitats, però sí, a Torrent sempre s'està els darrers anys, des de 2007 que es va iniciar este trofeu, es va reformar el trinquet, a excepció de 2 anys en el Covid 2020 i 2021, hi ha que dir que tal volta si no haguera hagut esta aturada Puchol tindria més, perquè va ser la seva època de plenitud, de fet guanya 2019 i 2022, i m'agradaria puntualitzar una cosa que abans no havíem dit, i és que seria l'oportunitat de que Puchol aconseguira el quart títol, perquè 2024 també va aconseguir ese títol, precisament a Milari, amb el que forma avui, i precisament també els que han començat molt bé, primer 15 està per a Hilari, primer xoc acabat amb una ferida de Guillem Palau, trinquet en galeries lliures, poden soltar el braç i ara mateix el perill està per part de Francesc, de Puchol i d'Hilari, que estan molt més fins. Nacho no està encara atinat, però això no és com comença. Nacho és un jugador que en el moment que s'agafa pot donar por. Ara mateix, en el tercer xoc, estan per davant Francesc i Nacho 30 per cap, però el marcador en global està Puchol segon 30, Francesc i Puchol i Lari, perdó, 30, Francesc i Nacho, 20.
1: Així que errotxos per davant, 30 per 20 en esta partida de pilota en el trofeu Ciutat de Torrent. Mentre en golf continuem pendents de l'actuació de John Ram, que no millora, està ja en l'hoyo 15, en la jornada d'avui està en més 1, però un total de menys 3 en la 20a posició d'este torneig, on el millor espanyol és el valencià José Luis Vallès. Ester Barrio, que avui ha conclòs amb un magnífic menys 4, és la segona millor targeta del dia, després de la de Ryan Fox, que ha fet un espectacular menys 8 i que es col·loca també amb menys 3 en la classificació general. Tornem al futbol de pretemporada, tornem a Pinatar Arena.
0: Estem a punt d'arribar al minut 12, pel moment empat sense gols entre Kaiser Chiefs i l'Elx de Martín Anselmi, volent deixar subir un equip prou reconeixible, no? Aquest Elx que li va agradar tindre la pilota i que per a defensar-se juntant molta gent.
2: Sí, sí, sí, efectivament, no? Quan perden la pilota, lògicament, estretar les línies, estretar els espais. I després, pues, bueno, el tindre la pilota, estan bueno, intentant tindre la pilota en el centre del camp entre Gonzalo Villar i Ali Ouari. M'està agradant el poquet que hem vist, no? La profunditat que pot tindre Miralles en eixa banda esquerra, i bueno, en el centre del camp lo que està ajudant també un poquet Cepeda, no? Després ve Machús, no? Que és l'home que pràcticament és l'home que mana i en la retaguardia, i bueno, la veritat no s'està veient encara molta cosa, però sí que s'està veient, pues, que Gonzalo Villar, pues, que dels que n'hi ha ara mateixa, pues, pot ser un dels jugadors importants.
0: La centrada que buscava ara precisament Gonzalo Villar la rebutja la defensa del Kaiser Chiefs, que vol contracolpejar. Atenció, que ara té metres per davant. Era Da Silva qui jugava per dins amb Bartman, d'anat a terra, diu l'àrbitre, molt prop, disacció, que n'hi ha falta, serà pilota per al conjunt sud-africà. Estem camí del minut 14, Kaiser Chiefs 0, Elx 0. I continua arribant gent així al Pinatar Arena, que és un dels jocs més elegits pels equips de la primera divisió i segona divisió del futbol espanyol per a fer aquests stages de pretemporada. Atenció, aquesta pilota dins l'àrea, caigut a terra, i Da Silva demanava un possible penalti. El davanter del Kaiser Chiefs li diu Víctor Chus que s'alce, que no hi ha res. Serà pilota per a l'Elx.
1: Donava la impressió de que no hi havia res en aquesta caiguda del davanter. Ja dic que el terreny de joc no està massa bé. El camp està molt a prop de la mar, la qual cosa suposa que hi ha moltíssima humitat en este camp. Fa molta calor. i es nota, no? En el ritme, quan acaba de caure lesionat un jugador de l'equip africà, que anem a veure si pot o no continuar en el partit. Són 14 i mig, sí.
0: Sí, perdona, Lluís, pareix que s'ha trencat Belakazi, el dorsal número 28 del

0: Kaiser Chiefs, quan tenia la pilota d'Ituro a les seues mans per reanudar el joc, s'ha tirat a terra, està sobre la xespa, sent atès pels mèdics del conjunt de Sud-àfrica, així que veurem si pot continuar l'extrem esquerre del Kaiser Chiefs.
1: Pues anem a veure, se'n va cap al costat i anem a veure, té cara jove, a veure si pot continuar o no en el partit. El jugador de l'equip africà, sí que va poder continuar, perquè només així ja se'n va cap a dins, aprofiten ja alguns jugadors per a veure...
0: Sí, i per a rebre les instruccions de Fernando da Cruz, el tècnic del conjunt sud-africà. Un conjunt sud-africà que, tot i que és un dels equips més potents de la seua lliga, tan sols ha tingut representació en el Mundial en Sud-àfrica a un jugador que no està avui sobre la xespa, a Bradley Cross. Ha sigut l'únic jugador del Kaiser Chiefs que ha estat a la convocatòria sud-africana per a la disputa del Mundial.
1: Ara mateix són 29 graus de temperatura les que fan empinatar, però és 35 de sensació tèrmica, eh?
0: Wow.
1: La que tenim en esta localitat de San Pedro, en Múrcia, per aquest atac.
0: La pilota que penjava Cepeda per a la diagonal que buscava Dian Ganà, no ha arribat el davanter congoleny. Baló novament per a l'equip sud-africà, que vol jugar des d'atrás. Són 16 de partit al Pinatar Arena, pel moment sense gols. Ha baixat el ritme també el partit i ha perdut la pilota a l'Elx.
1: Javi, subi.
2: Sí, bueno, efectivament, de moment la pilota l'està tenint més l'Elx. L'equip sud-africà, el Kaiser Chiefs, només ha arribat en un parell d'ocasions al començament del partit per banda dreta en un parell de centrades perilloses, després està del davanter centre, no?, que ha lluitat en el defensor de l'Elx, però bueno, és l'Elx el que està tenint més la pilota i el que està mostrant més coses, lògicament. Bueno, els jugadors estem a una alçada de temporada que li falta ritme, li falta encara la precisió, conèixer-se alguns dels jugadors que no han jugat junts, però bueno, poquet a poquet, no? És el que passa en aquests partits de pretemporada.
0: I hem vist ara subir en imatge a Víctor Just, que li han ficat una espècie de gorro com el dels nadadors. S'haurà fet qualsevol tipus de bretxa, no? Perquè això és el nou venatge que fiquen els mèdics als jugadors de futbol perquè puguen continuar amb el partit. Ja vegem que per a Víctor Just no hi ha partits amistosos, eh? La garra de Víctor està sempre present.
2: Serà que té algun trau o algo, perquè de debò perquè té fred no serà,
1: No.
0: Ataca l'Elx per la part esquerra, és Miralles que retalla, volia clavar-se per dins, ha de jugar amb Dian Ganà, este en horitzontal buscant Ali Juari, bona pilota per a la centrada que se'n va directament fora de raig i haurà treta de porteria per a Kaiser Chiefs.
1: Colpejat fatal en ese intent de centrada que ha fet el jugador de l'Elx des de la part dreta d'atac del conjunt il·lícit. Bueno, tiene una miqueta en falta Bore Gonzalo Villar, jo crec que està treballant molt en la pressió perquè el gasta Anselmi en la fase més avançada, però és un futbolista, a mi este Gonzalo Villar, subi, que m'agrada molt en la creació, jugant una miqueta més darrere.
2: Sí, efectivament, jo crec que és un jugador que va donar molt perquè té qualitat i té treball i ja està també en una etapa ja no és com quan va començar així en les categories inferiors del València, que lògicament ha de tindre un pes important en l'equip i que efectivament pues, té que tindre més entrada en el baló, igual que Cepeda, no?, que han comentat que és un jugador que té qualitat, pues, tant ell com Cepeda, està a l'Iguari que està intentant lògicament mostrar una bona cara, però dels que n'hi ha lògicament, Gonzalo Villar és un jugador del que esperem molt.
1: Recordem que els 4 partits que juga l'Elx en este mes de juliol, a banda del que està disputant ara mateix a minut 10, 0-0 al marcador, és divendres en la Nucía jugaran davant del Johor, dimarts 28 també en Pinatar jugaran davant del Al-Ain i el divendres 31 En Olivanova, a les 10:30 del matí, s'enfrontaran al Córdoba. Estos són els quatre partits de pretemporada que

0: ells té confirmats per este mes de juliol.
1: Quan juga precisament el conjunt franjaverd per la part esquerra, estem camí del minut 20. Pel moment sense gols, Kaiser Chiefs 0, Elche 0. Pilota llarga, buscant la profunditat de Miralles, la deixa de primeres sobre Dian Granada, de nou Miralles, pot fer la centrada, jugada rere amb Ali Houdari, este la penja buscant el segon pal, la pilota que agarra molt de vol, però no va eixir, vol fer la bona novament. Herraiz, i ha clavat els punys per a rebutjar Isevalo, el porter de Kaiser Chiefs, serà pilota per al conjunt africà, que vol contracolpejar. Pilota a l'esquerra, però un ja recuperat Belakazi. Ha de frenar-se perquè davant d'ell té un autèntic armari. Bambo Diaby, li acaben assenyalant la falta al futbolista de l'Elche. Serà pilota per al conjunt sud-àfrica.
0: Mentre l'altre equip de primera divisió que està la mateixa jugant és el Racing. Però són dos, la Real i el Racing. La Real continua guanyant 1-0. El Racing, minut 66, amb gol de Oscarsson.
1: En el Racing, Lluís, que n'hi ha un futbolista valencià que fa dos anys estava jugant a la primera regional del futbol valencià, Héctor Mejía, futbolista ex del Torrent Club de Futbol, que ha disputat aquesta campanya amb el Torrent a la segona federació. Tot i el descens, els seus números han sigut bons. És un futbolista sub-23 i l'ha signat el conjunt cantabrebé, el colpeig i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Elche. L'arribada per la part esquerra, crec que és de Ali Houdari. Arriba al vèrtice de l'àrea gran, fa la diagonal. Hi ha molta qualitat amb l'interior de la seua cama dreta. La clava al pal llarg de la porteria de Petersen. No pot fer res el porter del Kaiser Chiefs. S'avança l'Elche. Minut 22 al Pinatar Arena. Kaiser Chiefs 0, Elche 1.
0: Ah, un gran gol, eh? Un gran gol el que acaba de fer, acostant-se cap al balcó de l'àrea i creuant-la amb la cama dreta fora de l'abast del porter del Kaiser Chiefs. És un bon gol el que acaba de fer l'Elche per a començar en bon peu esta pretemporada. Ahí tenim de nou la repetició, la pèrdua de pilota i en l'eixida de valor, ahí s'acosta a l'àrea i el llançament que aconsegueix anotar el gol per a l'Elche. No sé distingir quin és el jugador que ha marcat.
1: Crec que ha sigut Ali Houdari, el futbolista del filial amb dorsal número 29.
2: Ho ha fet molt bé, eh? Ha fet, ha conduït uns metres i després en l'interior l'ha col·locat. No anava molt forta, però sí que tenia molt bona col·locació. I Alivari és un jugador que té molta qualitat, que arriba a l'àrea i efectivament pues, ha definit molt bé, tot i que estava encara al bord de l'àrea. Sí, ha sigut un gol prou bonic.
0: Sí.
1: I buscava novament l'atac, l'Elche acabava rebutjant amb una pilotada un futbolista de Kaiser Chiefs. Torna a fer-se amb la pilota el conjunt sud-africà, se la llevava de damunt Monjane, pilota que torna a ser per a l'Elche. És Bambo Diaby, Joan Perdins, amb Gonzalo Villar, este amb Víctor Just. Els 10 futbolistes de camp de l'Elche sobre la part del terreny de xoc que defen el conjunt sud-africà. Cepeda bona la maniobra individual, continua regatejant, superant rivals, vol obrir cap a la part esquerra, s'ha omplit de baló, a punt estat de perdre-la, busca el llançament que així ha rebutjat perquè ha tocat en un defensor a les mans de Petersen. Baló que xua novament Kaiser Chiefs. L'equip sud-africà que està perdent des del minut 21 davant l'Elche al Pinatar Arena, partit de pretemporada del conjunt il·licità que els estem contant al punt a punt de punt ràdio. Movent ara la pilota el conjunt africà per la part esquerra. Ese Frosler buscava la pilotada llarga, ha recuperat novament l'Elche en camp contrari. Bona la maniobra de Gonzalo Villar, amb el control havia deixat darrere al seu rival i ara es queixa d'una possible falta, diu l'àrbitre que no hi ha res, pilota per a Kaiser Chiefs.
0: Tenia pinta, de ser falta. Ahí està, que això és el jugador de l'Elche en el terreny de joc. Els africans la llancen, farà per a que siga atès

0: El jugador de l'Elx.
1: L'àrbitre també a interessar-se per l'estat de Gonzalo Villar, que continua sobre la gespa. L'ajuden ara a alçar-se al futbolista valencià, i el col·legiat que aprofita aquest paró per al refresquet, per a la pausa, per a la hidratació. És molta la temperatura per a la pràctica del futbol. Minut 25 de partit, pausa per a la hidratació en el Pinatar Arena, el Jun, Kaiser Chiefs 0.
0: I esta no és una pausa per a la publicitat, esta és una pausa per a la pilota valenciana, perquè tornem a Torrent per veure si continuen amunt en el marcador Pujol segon i Hilari Maties.
2: Doncs així també faria falta una pausa d'hidratació, eh?
0: Sí, també fa calor, eh?
2: També fa calor, eh? Sí. Tot i estar així a l'aire lliure, però de moment Pujol i Hilari conserven aquest avantatge de dos xocs. Així ara la partida ha començat a jugar-se des del Dau, els dos equips estan defensant-lo, encara que ara té oportunitat de retallar distàncies l'equip de Francesc i Nacho, perquè té val per a situar el 35-30, aniria en un xoc per darrere en cas de convertir este 15, però de moment ara mateix Nacho és l'autor d'aquest 15, Pujol no pot tornar-la, se'n va la pilota per baix de la corda, i ara mateix el marcador és de Pujol segon i Hilari 35, Francesc i Nacho 30.
0: Este és el marcador, retallant 35-30, es posen a 2 els blaus, la parella formada per Francesc i Nacho. Estava buscant les dades de Ali Ouari, l'autor del gol, és hispamarroquí, és nascut a Orihuela, és de la generació de 2005, així que
3: 21 anys.
0: Futbolista superjove, en principi, per a jugar en el filial. Va estar cedit per l'Elx en el Mirandés, i ara ha tornat, i d'esta tornada, bueno, pues, ha dit que es vol quedar a l'Elx. Estic mirant que és un estudiant de periodisme, i que, bueno, pues anem a veure si li va bé en el futbol, però en principi estos jovens són una meravella per als clubs, sempre i quan subi després l'entrenador els doni pelota, eh?
4: Sí, perquè lògicament necessiten confiança els jugadors joves, no? I aquests partits pues, venen molt bé, sobretot els jugadors que tenen qualitat, com és el cas d'aquest jugador que estem comentant, pues, bueno, necessiten treballar un poquet més en l'aspecte físic, en l'aspecte defensiu, que lògicament en les seues categories inferiors, ja que tenen aquesta qualitat, pues, lògicament van un poquet a voltes sobrats, però després tenen que treballar, agarrar el ritme del que és la primera plantilla, i lògicament pues, que un entrenador diga, escolta, pues, així estàs, no? Te vaig a ficar de titular, i bueno, lo que passa en Mendoza, no? Que al final, pues bueno, Rodrigo Mendoza va tindre la confiança, el varen posar, i mira, pues un traspàs, no? A l'Atlètic de Madrid, pues este jugador jo crec que bueno, té també eixes qualitats, i però lògicament lo que és la confiança de l'entrenador és fonamental per a que estos jugadors pues, puguen progressar.
0: Sí, sí, és imprescindible. Si no, és impossible que els puguen donar les oportunitats i les opcions. Este és un migcampista, i ja hem vist que és un migcampista amb arribada, no? Que ha plegat a la frontal de l'àrea i que ha tingut molt clar que era el que tenia que fer per a definir, i ha definit a les mil meravelles. Bueno, pues es repren el partit, minut 28 d'esta primera meitat en Pinatar Arena. Està guanyant l'Elx.
1: Que és l'equip qui buscava atacar, recuperar Kaiser Chiefs. Està atentíssim ara Delgado Altai. Se valo que crec que ha tocat l'àrbitre. I es va a reanudar novament amb pilota a terra. La posa en moviment l'àrbitre, i es queixen els jugadors del conjunt sud-africà perquè se l'ha donat a l'Elx quan pareixia que podia quedar-se-la un futbolista de Kaiser Chiefs. Juga l'Elx, encara en camp propi, és Víctor Chus, la demana oberta a la dreta, Mambo Diaby, la pilota que passa, com en totes les accions, per les botes de Gonzalo Villar. No trobava la claredat ara el futbolista ex del Granada i del València, entre d'altres, i retrasava la pilota per a que siguera Víctor Chus. Busca la passada en profunditat cap a la part esquerra, vol arribar Miralles, es fa en ixa pilota, no, diu no. L'àrbitre que se n'ha anat, serà treta de banda per a Kaiser Chiefs.
0: Mentre aprofita el Ollo 17 per a aconseguir Verdi, era un parell 5, es coloca en menys 4, John Ram.

0: 12 en el Open britànic. Encara lluny, encara a 5 gols de Herbert, que és el líder.
1: Camí de la mitja hora ja de partit. Continua la victòria momentània de l'Elx. A mi personalment m'està agradant, estic veient subir un equip amb molta personalitat.
2: Sí, sabem el que volen, pues bueno, intentant passar el baló, no? per el centre del camp, sabem que n'hi ha jugadors oberts a banda, buscar els organitzadors un poquet, els jugadors més propers a l'àrea, i bueno, quan tenen l'oportunitat, també estan variant, no?, el que és el joc curt també a voltes en desplaçaments i canvis d'orientació, i bueno, sí, efectivament, per ser un partit de pretemporada, pues, està jugant bé i s'està mostrant molt superior al Kaiser Chiefs Sud-Àfrica.
1: Quan ara ja falta precisament per comença sobre Gonzalo Villar, que està sent el millor jugador del partit. Per ell passa tot el xoc del conjunt franjaverde. Martín Anselmi, es bambo Diaby, ve per a rebre Gonzalo Villar, però Diaby decidís jugar darrere amb Dituro, este amb Delgado, Delgado per dins amb Ali Duari, atenció a la pèrdua, Duari que vol ficar a córrer a da Silva, ha estat atentíssim ara Víctor Just perquè podia plantar-se sols davant Dituro, el davanter de Kaiser Chiefs, pilota que torna a ser per a l'Elx. S'havia adormit ahir Ali Duari, que rebia la pilota d'esquenes, com mai s'ha de rebre un baló al futbol professional perquè la pressió, encara que sigui un partit de pretemporada, la pressió que proposa l'equip contrari és molt dificultosa. És Dituro qui opta ara pel desplaçament en llarg, buscant la profunditat per la part dreta, la pilota que bota i es feia amb el cap, amb Isevalo Erraiz, i ara finalment treta de banda per a l'Elx. Pareixia que Isevalo que podia anar-se'n i ha aparegut ahir el futbolista de l'Elx per a mantindre-la pràcticament sobre la línia de cal. Va ser precisament Raiz qui la fica amb Umar Este. Volia jugar cap a la frontal de l'àrea. Arribava Delgado des de molt lluny. Provava el llançament. Valor rebutjat. Continua l'atac de l'Elx. És Diangana per la part esquerra. Ha de deixar-la darrere amb Miralles. Este nou amb Diangana. Diangana que vol filtrar la pilota per a una nova arribada a l'àrea de l'Iduari. Acaba traguent la Kaiser Chiefs, que vol eixir per la part dreta. És Encobo qui volia anar-se'n en el 1 davant 1 de Miralles, i baló que recupera l'Elx.
0: Són 32 minuts. El domini és aclaparador de l'Elx. El domini és absolut davant d'un equip que dona la sensació, Javi, ser molt inferior a l'Il·licità.
2: Sí, és la impressió, no?, que està donant, no?, un Elx molt segur de com té que jugar, però que lògicament el rival tampoc és que li està posant molts aprietos, no? Jo crec que està demostrant l'Elx molta soltura també per a com està la temporada que és, per a dur només, estàvem comentant, no?, 15 dies de pretemporada, pues, no, se'ls veu bé, no? Perquè ara ja els jugadors, pues, efectivament, comencen a jugar partits molt prontes, estan quasi sempre en el baló i bueno, falta lògicament un poquet de ritme, però sí, per el que comentaves, l'Elx està mostrant-se molt superior a l'equip sud-africà.
1: Reconeixible l'estil que vol implantar, sí, sí, Martín Anselmi en estos primers 33 minuts que portem de temporada de l'Elx. Poques conclusions podem extraure, per supost, d'un partit de pretemporada, però pel moment ens està agradant la personalitat que té el conjunt franjaver, sobretot amb la pilota. És Miralles el control que se li anava llarg. Acaba recuperant la pilota Kaiser Chiefs. És Maboe qui juga per dins. Obert a la dreta està Monjane, que la demana. Continua en la conducció Maboe. Molt estàtic l'atac del conjunt d'Àfrica, pilota ara cap a l'esquerra, és Frosler qui la deixa per a Belacaz, i este de nou amb Frosler. Això fa que l'Elx doni un passet endavant en la pressió, ha de llevar-se-la de damunt Frosler, i diu l'àrbitre que n'hi ha falta d'Ali Guari, serà pilota per a Kaiser Chiefs.
0: Aprofiten per a respirar qualsevol parada en el partit dels jugadors en esta calor, 35 graus de sensació tèrmica les que hi ha en este camp principal de Pinatar Arena, Estem a 11, però al descans guanya l'Elx.
1: I ataca Kaiser Chiefs, que vol buscar l'empat abans del descans. Pel moment, molt poquet del conjunt.

0: Toc, sí, han tingut sí. ahir Dituro i crec que és Bartman, el dorsal número 11 del Kaiser Chiefs. Està el xoc parat, la pilotada llarga. I sí, Matías Dituro de l'àrea per a rebutjar i se baló amb el cap. Han xocat davanter i porter, els dos a terra, els dos sobre la xespa. Han hagut d'entrar els serveis mèdics ràpidament després d'aquest xoc, d'aquesta jugada impactant. Pareixia que arribava Dituro a rebutjar i se baló. I ara mateix els dos en terra, siguent atesos.
1: Mentre aprofitem perquè ja no gol en esta pretemporada, ha marcat l'Atlètic Club el gol de Robert Navarro, minut 6, per al Leió a 0, Atlètic 1. Recordem que en esta pretemporada tenim també en joc el Real Societat 1, Racing 1, acaba d'empatar el conjunt de Santander. El Alavés 0, Eibar 1, acaba de marcar el conjunt d'Armer. I després, en partits de segona divisió, el Burgos 2, Real Societat B 0, el Madrid de Luanco 1, Sporting 0, el Cádiz 1, Orlando Pirates 2, i per suposat el representant valencià, un dels quatre representants valencians en la primera divisió, com és este Elx, que guanya per 1-0 el gol de Honari en esta primera meitat. Bueno, pues ahí van alzándose los dos protagonistas de este choque, el porter del Elx Dituro y el jugador del Kaiser Chiefs. Veig al árbitro en una groga que no sé si finalmente la treta o no.
0: Sí, crec que sí. L'ha treta Dituro.
1: A Dituro.
0: El porter de l'Elx, que ja va cap a la seva porteria, encara mig coixejant. El colp que ha sigut prou fort, jo crec que no es veien l'un a l'altre, i això ha provocat ese xoc de trens entre el porter de l'Elx i el davanter, i l'àrbitre, que ha entès que qui tenia l'avantatge era el jugador de Kaiser Chiefs, i li ha mostrat la targeta groga a Matías Dituro. Dituro, que està ara sobre la porteria, agenollant-se, portant-se la mà al pit. Ha anat l'àrbitre a parlar amb ell. Anem a veure si pot recuperar-se el porter argentí de l'Elx, que sembla estar prou dolorit.
2: Forta, Ha estat molt forta l'entrada. Ha sigut un xoc molt, molt perillós.
0: I Anselmi, que envia ja a tota la banqueta Calfar, com sol ser habitual als partits de pretemporada, mitja part per a uns 11, una altra mitja part per als altres, per allò del repart de càrregues físiques. Així que veurem si són els últims 8 minuts més afegit que disputa aquest primer 11 que ha proposat Martín Anselmi. Quan es va reprendre el xoc, estem en el 38 de la primera part en el Pinatar Arena, Kaiser Chiefs 0, el Chun. Hi ha falta perillosa a favor del conjunt sud-africà. Està prop de la pilota en el Lobo, que pareix que és qui se l'ha demanat. Tres homes sobre la tanca, fica Dituro. Serà en Lobo, el migcampista de Kaiser Chiefs, qui va al llançament, no amaga, és amb esquerra, fa la centrada, rebutja Víctor Chus, pilota per a l'Elx, volia contracolpejar, ara s'ha precipitat ahí el futbolista de l'Elx, que tenia metres per davant, ha decidit pegar-li un patadó a esa pilota i que arribe directament als dominis del porter Petersen.
1: Pues això és la pretemporada, això és el punt a punt acompanyant els nostres equips en la pretemporada. Ahir ho vam fer amb el Villarreal, avui amb l'Elx, sempre que ens deixen estem. Dimecres estarem en Paterna per al partit del València.
0: I torna a parar-se el xoc al Pinatar Arena. Anem a veure què ha passat ara, perquè en imatge no ens mostren encara res. Veurem si és el tema de Dituro després de l'acció anterior. Sí, Dituro, que
1: pues
0: està ara...
1: Lesionat,
0: Sí, està sobre la xespa. Els gestos que són clars de dolor. Han eixit els serveis mèdics de l'Elx per atendre al porter, que està dolorint-se com si haguera xocat.
1: És un colp en el pit. I d'ahí està que... Així que, Javi, si parlàvem en la prèvia del partit de si feia falta un porter, si el lesiona Dituro fan falta dos.
2: Això t'anava a dir, ho havíem comentat, no?, en el començament del partit, i efectivament, no?, pues és que són situacions que te poden passar a lo llarg de la temporada, no? Però, bueno, de la pretemporada, de luego, és pitjor, no?, perquè és més acuciant el que puguen vindre jugadors per a, per a esta posició, no? I és que la entrada, de luego...

0: Han arriscat molt els dos jugadors i és una entrada en la que s'han pogut fer mal els dos, efectivament.
1: Sí, hi ha canvi a l'Elx, obligat per aquesta lesió de Matías Dituro. Es retira el porter argentí i crec que va aprofitar Martín Anselmi per a fer un segon canvi, donar entrada a un futbolista de camp. Estava preparat, no sé si s'ha fet finalment aquest canvi, crec que no, però sí que el veiem preparat al costat de la banqueta, preparat per a entrar al terreny de xoc. Així que, si no és ara, serà segurament ja en el temps de descans, perquè estem a 4 minuts d'arribar en este Kaiser Chiefs 0, Elx 1, que els estem contant al punt a punt de punt ràdio. Ho busca el conjunt Franchabert per la part esquerra. Joan Miralles, el futbolista del filial, per dins amb Gonzalo Villar, que és el volant d'aquest equip. Per ell passen totes les accions d'atac de l'Elx, de l'equip de Martín Anselmi. Joan l'Elx sense presses, movent la pilota d'un costat cap a un altre. Encara des de la part defensiva, cercle central, és Víctor Just. Amb cama esquerra busca la pilota profunda, clava el cap ahí per a rebutjar Frosler. Baló que torna a ser per a l'Elx. És Cepeda qui vol marxar-se, el futbolista xileny. Acaba perdent-la, però el rebuig beneficia novament a l'Elx, que torna a fer-se amb la pilota. Per la part dreta va intentar-ho ara Herraiz. Vol jugar la pilota llarga. Vinga, aquesta pot ser bona dins l'àrea, la passada darrere. Acaba traguent-la Ignacio Miguel, n'hi haurà treta de banda per a l'Elx.
2: I així entren alguns dubtes. Per exemple, en condició normal, sent un partit normal, tindríem 12-14 minuts d'afegit en esta primera part. Però en ser un partit de pretemporada, què fem, Subi?
0: Jo crec que menys, no? Menys minuts. Jo crec que no cal tampoc,
2: no?
0: Fer un allargament efectivament, de 8-9 minuts, perquè si no se fa etern. Se pot fer etern.
2: Donem un minutet d'afegit i ja està, no?
0: I ja està, efectivament. Sí.
1: Ja anem a veure si no s'ha d'afegir més, perquè n'hi ha de nou home a terra. Ara és Bartman, l'extrem del Kaiser Chiefs, qui es queixa d'un colp al pit, després de xocar amb Miralles, el futbolista de l'il·lícita. I veiem, Lluís, ara, al fons de la imatge, els jugadors de l'Elx, de la banqueta, escalfament en altre camp.
2: En el camp del costat, sí.
1: Quan juga Kaiser Chiefs, ja s'ha reprès el partit, vol eixir al contracolp, perseguit i agarrat per Ali Juari. Falta i targeta groga per al futbolista de l'Elx. Partit amistós que portem, sí, ja dues targetes grogues.
2: I les dues per a l'Elx, eh? Així que tindran que veure què està passant així.
1: Juga Kaiser Chiefs per la part esquerra. Ho intentava el conjunt sud-africà. Quan estem tornant a veure aquesta targeta groga que li han mostrat a l'autor de l'únic gol del que portem de partit, Ali Juari. El futbolista de l'Elx, ara de nou home a terra, és Bartman, l'home que es queixava fa uns minuts d'un colp al pit, demana a l'àrbitre les assistències, xoc parant novament al Pinatar Arena.
2: Hi ha més interrupcions que joc, Subi, això és...
0: Sí, en estos últims minuts, sí, efectivament. Jo crec que també les forces pues, bueno, van ben guany i al final bueno, tenen que fer faltes i això va en detriment, no?, lògicament, de l'espectacle, no? Jo crec que els dos equips ara mateix ja també pues, estan desitjant, no?, que acabi la primera part i anar als vestidors. I bueno, ja tenen 45 minuts més, algú continuarà, però ja tenen 45 minuts més a les cames i bueno, i poquet a poquet anar posant-se en forma.
2: Quan marca el Eibar davant de l'Alavés el gol de Bautista i l'Atlètic de Bilbao en 20 minuts li ha fet 4 en Leioa, eh? Els dos últims de Gorka Guruceta. Mentre aplegarem el 45 en Pinatar Arena, l'Elx guanyant 1-0. En condicions normals no donen l'afegit, no?, d'esta primera part.
1: No, de fet, no ens han indicat tampoc els canvis que ha fet sí. L'Elx. Així que...
2: Pues el que dure, no?
1: Sí, haurem d'esperar.
2: Avancen això, Subi, fins que giri l'àrbitre.
0: Exactament. Sempre es diria, quan tal...

0: Era una pregunta, no, des de...
1: Sí, què li feu a l'àrbit?
0: Quan acaba el partit, quan acaba? Pues te diem, pues quan l'àrbit diu que s'ha acabat.
1: Això és. Sí, sí, sí. Haurem d'esperar perquè ja sobrepassem el minut 45 i el xoc que continua parat. El jugador de Kaiser Chiefs que se n'ha anat directament a la banqueta, però crec que el seu entrenador ha dit... Per al que queda, anem a esperar al temps de descans i ja entrarà un altre company que hagi escalfat com es mereix. Juga l'Elx per la part esquerra, és Gonzalo Villar. Busca la jugada individual, bona la passada filtrada per a Miralles, que fa la centrada, rebutjat la defensa, n'hi haurà treta de cantó per a l'Elx.
2: És córner.
1: Mira,
2: sí.
1: Més un. Fins al 46 se n'anirem.
2: Pues, lo que parla bé. Un minut i ja està. Sí.
1: A veure, treta de cantó en la que pot ser l'última jugada de la primera meitat. Ha entrat un nou jugador en les files de Kaiser Chiefs per a defensar esta treta de cantó i anar-mos-en als vestidors. Mira, ara ho han canviat, més 5. Ve la treta de cantó buscant el segon pal, és bona la rematada i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Elx. Ja hem pogut veure subir la pissarra de Martín Anselmi. La pilota centrada des del canto per Gonzalo Villar, que té un guant, arriba al segon pal. Totalment lliure de marca Víctor Chus per a tornar a ficar-la dins. I ahí remata el futbolista del filial Umaru. Per a fer el segon del partit, estem en el 47, Kaiser Chiefs 0, Elx 2.
2: Jonari i Umaru són els golejadors per a l'Elx en este encontre. Quin bon córner, Javi. Subi.
0: Encara no, encara està...
2: Ah, encara no has vist.
0: Està traient Villar, encara.
2: Sí, sí, sí, ara ho comentaràs. Quan
0: figure, quan no, que Chus, que ha anat al segon pal.
2: Al segon pal, sí, sí.
0: Que Chus la torna a ficar dins, no?
2: Sí, això és.
0: Sí, pues bé, molt bé, molt bé l'estratègia. Sí, sí, ara ja l'ha vist, pues fenomenal, sí, sí. Ha anat molt bé la pilota al segon pal, Chus l'ha ficat dins i bueno, i Conaré ha marcat, no? No era difícil, però sí que... Tot el que és l'execució de la jugada d'estratègia ha estat molt bé perquè Chus ha pogut desfer-se del segon marcador, ha entrat a soles en el segon pal, en una pantalla, no, que li han fet els altres jugadors al defensor i després, bueno, pues molt bé. Efectivament, se van treballant totes les coses, la tàctica i també, lògicament, les jugades a valor parat.
1: Ja s'ha reprès el xoc, estem en el 47, o això ens diu el marcador, que ha tornat com a reiniciar el temps des del 45 fa ja 3 o 4 vegades. No sé la que estan fent amb el marcador, però ara mateix no sabem quin és el resultat del partit i suposadament estem en el 47 i mig, recordem, fins al 50.
2: Però saben que van 0-2, no? Saben que van 0-2.
1: Sí, sí.
2: I ho contem.
1: Sabem que està guanyant l'Elx per 0-2 gràcies als gols d'Ali Wari. És que de Umaru.
2: La calor per a la tecnologia és fatal, eh? Així que no sabem. Ens aplega la notícia, Javier Subirats, compravenda de futbolistes en la lliga anglesa. Barbaritat que ve, eh? Rogers, davanter del Aston Villa, la seva estrella, al Chelsea per 117 milions de lliures. Rogers del Aston Villa al Chelsea, 117 milions de lliures.
0: Mare meva, això euros no veig la barbaritat que és, no?
2: Sí.
0: Bueno, sí, sí, no, el futbol anglès està en una altra història, no? Això, figura't, això, n'hi ha ni... Bueno, anava a dir ni equips que no se ho gastaran.
2: Són més de 137 milions d'euros.
0: Ah, és una... Però,
2: de Rogers, eh? És que...
0: Sí, Rogers, sí, de l'Aston Villa, sí. Pues sí, me pareix una barbaritat, jo, no sé, al final els preus són els que són, però me pareix una barbaritat, no? Figura't, a més, afegeix el contracte, no?, que lògicament tindrà que fer el jugador, sí, i sí, són quantitats, són per a mi barbaritats. No n'hi ha tants jugadors que puguem valdre això.
2: Tenim descans. Sí.

0: Arribem al temps de descans al Pinatar Arena. Bona imatge la que ens ha deixat en aquests primers 45 minuts l'equip de Martín Anselmi, que se'n va cap als vestidors amb victòria momentània davant de Kaiser Chiefs. Pel moment, Kaiser Chiefs 0, Elche 2.
1: 0-2 al marcador. El partit que aplega el descans així en Pinatar Arena amb avantatge per a l'equip d'Anselmi. Mentre John Ram està a punt de concloure el seu recorregut en el obert dels Estats Units, així que en un instant anem a buscar quina és l'actualitat. Estem en una pausa i tornem de seguida així al Punt a Punt en A Punt Ràdio.
2: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
5: En Orihuela, la història cobra vida. Celebramos el 784 aniversario de la Reconquista con la gloriosa enseña del Oriol. Una tradición única. Y la emoción continúa con nuestras espectaculares entradas, encabezadas por la Armengola. Del 11 al 25 de julio siente la historia. Vive las fiestas de moros y cristianos de Orihuela.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
7: De tu a tu.
2: 100% esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
1: En 3 minuts estarem en les 8 de la vesprada. Això és el Punt a Punt a Punt Ràdio. Descans en Pinatar Arena. L'Elche que guanya per 2-0 al descans al Kaiser Chiefs. Mentre en pilota valenciana, nové trofeu del Ciutat de Torrent. Qui va per davant, Matías Oliver?
8: Dosto continua igual, perquè Puigol el segon i l'Ari mantenen aquest avantatge de un o dos xocs sempre per davant. Han sigut els que han convertit aquest primer xoc des de la zona del rest, l'únic que s'ha convertit des d'aquesta zona. A partir d'ací, la partida ha començat a defensar-se des del Dau i ara mateix el marcador és de Puigol segon i l'Ari 45, Francesc i Nacho 35. Ara mateix estan Francesc i Nacho en el Dau, estan per davant amb Bali 30, tenien un Bali net, o sigui que no poden despistar-se, perquè en el moment que Puigol i l'Ari convertisquen un segon xoc al res, ja la diferència podria ampliar-se a 3-4 xocs i ja podria ser definitiva. Així que amb tot això, nové xoc ara mateix. Recordem, Puigol segon i l'Ari 45, Francesc i Nacho 35.
1: Així que continua en els dos jocs de distància entre un i altre. Tenim descans també en el partit del Club Esportiu Castelló, que juga davant del Sabadell i que està guanyant per 2-0. Álvaro García i Miguelón han estat els autors dels gols per a l'equip castellonenc. Ara va pegar un repàs a totes les notícies que han anat produint-se al llarg de la jornada d'avui, començant pel Mundial a les 11, partit per el tercer i quart lloc. Demà a les 9 de la nit, la gran final en Nova Jersey entre Espanya i l'Argentina, si és que l'horatge ho permet, perquè en el dia d'avui ha estat suspès l'entrenament de la selecció espanyola perquè hi havia una amenaça, i sí que els jugadors han tingut que treballar a cobert, que era el que permetien les autoritats en la jornada d'avui. Dia d'amistosos de pretemporada. Dos partits ja han finalitzat. El Sportfront de Lotte 0, Betis 3. 2 gols de Pablo García, un de Deosa de penal. i Racing Santander 1, Real Societat 1, per a la Real Oscarsson, per a el Racing Gavi Jiménez. El partit s'ha jugat en Zubieta. Estem en el descans, en l'Alavés 0, Eibar 1, en el Leioa 0, Atlètic de Bilbao 4, i en el Elx 2, Kaiser Chiefs 0, amb els gols de Onari i de Umaru. A les 8, ara mateix, comencen el partit del Depor davant del Compostela, el partit del Espanyol a Olot, i en mitja hora el Celta jugarà davant del Braga. Recorden que en la jornada d'ahir el Villarreal va caure davant del Benfica per 2-0 i que el Llevant també va perdre 1-2 davant del Sheffield. Brugué va fer el gol del conjunt llevantinista. En el Tour de França hem viscut la 14a etapa amb victòria i exhibició per a Pogacar, que ha aconseguit la victòria d'etapa per davant de Del Toro i Seixas, que han aplegat junts a 38 segons. Quarta plaça per a Vingegaard, a 50 segons. Ha aplegat Remco Evenepoel al costat de l'alacantí Juan Ayuso i de Lipevic. Carapaz, que ha estat el gran protagonista de la jornada, ha sigut vuitè en la línia d'arribada a 1 minut i 17 segons del líder, el intractable Pogacar. En el món del golf, estem en el British Open. Ha conclòs la seva actuació John Ram, que es col·loca com a millor espanyol, lloc 12 en la classificació general, amb menys 4, això sí, una miqueta lluny, només queda la jornada de demà. Està a 5 golfs de Barnes i Hebert, que encapçalen amb menys 9. Fox està amb menys 8. Kim, Gerard i Suber amb menys 7, ja dic, lloc 12 per a John Ram amb menys 4, igualat en una bona quantitat de golfistes, encara que el nom valencià de la jornada és el de José Luis Ballester Barrio, que ha fet avui una jornada de menys 4 per a una general de menys 3. Es col·loca en el lloc 22 de la classificació general. Espectacular el que està fent el golfista valencià en este torneig. En pàdel tenim final femenina ja decidida en Màlaga, en Premier Pàdel Màlaga. Triay i Brea han guanyat el seu encontre i disputaran la final davant de Paula José María y Bea González, que juga a casa la malagueña. Son caps de serie 1 y 2. En el cuadre masculí, la victoria per a Coello y Tapia. Han guanyat 6-4, 6-3 a Paquito Navarro i Dinero. Ara mateix s'està jugant un super emocionant encontre entre Lebron i Augsburger davant de Galán i Chingoto. El primer set l'han guanyat Galán i Chingoto 6-2, el segon Lebron i Augsburger 6-3, en este estan 6-5 amunt. Este és el resum, el més destacat del que està ocorregent en la jornada amb esta Copa del Món, amb este Mundial com a gran protagonista del cap de setmana. Les 8 de la vesprada i 3 minuts tornem a viure amb la nostra pretemporada que està corregent en este camp principal del Pinatar Arena, on està jugant l'Elx el primer dels seus encontres de pretemporada, Javi Morell.
0: Doncs sembla que va ser pràcticament un nou 11 el que proposa Martín Anselmi en aquesta segona meitat, perquè estan tots els futbolistes que han jugat la primera part fent esos ja típics sprints que solen fer al acabar els partits els jugadors que menys minuts han pogut disputar. Així que pendents de quin és el 11 que trau el conjunt de Franja Verd, el tècnic argentí, de cara a aquesta segona meitat. Recordem, temps de descans al Pinatar Arena, partit entre Kaiser Chiefs i Elx, guanya 0-2 el conjunt il·licità.
1: Que és l'habitual, no, Javi Subirats, que tinguem jugadors nous i que, en fi, que puguen disfrutar. El pitjor d'esta primera part és la lesió del porter, no?
9: Sí, com a nota negativa aquesta lesió. En quant al xoc, bueno, ha estat molt superior a l'Elx, per a l'alçada de temporada l'han vist prou bé, i efectivament el que dius és normal que en aquests començaments de partits, pues els 45 siguents minuts pues, siguin per altres jugadors, perquè a la fi el que són els partits és complement, no?, a la preparació física que s'està fent durant tots aquests dies, i poquet a poquet, pues, van agafant, no?, el ritme de partit i és normal, no?, que se faci un equip en la primera part i un altre equip en la segona part i ja conforme ja avança la temporada.

0: ja ho anirem vent, doncs ja els jugadors que normalment vaja, per acoplar l'equip, doncs ja van tenint més minuts, ja els van donant 70, 75 minuts, i poquet a poquet, doncs, bueno, doncs fins a que aguanten els 90 minuts reglamentaris.
1: Perquè les càrregues de treball en esta pretemporada són molt altes, eh? I ho sabem, i millor... És que si no, saps, tu bé ho saps, venen les sobrecàrregues, tens que parar d'entrenar, de treballar, en fi... hi ha que anar amb molta cura, eh? Amb aquests esforços, sobretot quan vens de 6 setmanes, anava a dir sense fer res, no és sense fer res, però sí sense entrenar.
0: Sí, efectivament, no sense fer res, perquè ja te donen unes pautes per a que tu facis individualment abans d'anar a la pretemporada, i bueno, i com en tot, n'hi ha qui sí que ho fa, n'hi ha qui no ho fa. Normalment jo crec que cada volta més tots els jugadors ja fan aquestes pautes i ja arriben prou bé als entrenaments, però lògicament quan les càrregues són altes el muscle ho nota, no? I lògicament n'hi ha voltes, jo me'n recordo que els partits pues, pràcticament estaves molt carregat del treball que havies fet per el matí, i que les cames pues, no van igual que quan tens aquests moments de recuperació, que quan tens que jugar els partits pues, pràcticament tens un dia 24 hores per a recuperar el treball muscular.
1: De la primera meitat del mes destacat, més enllà de l'eficàcia de l'Elx, no ha tingut moltes oportunitats de gol i les ha transformades, és l'estil. Jo crec que puc reconèixer perfectament, és com si hi haguera una continuïtat, no? De Sarabia a Anselmi, que efectivament des de la propietat, des de la direcció esportiva de l'Elx, s'haguera buscat un entrenador que poguera continuar amb el mateix estil, no? Com si a la propietat li agradara que l'equip jugara així.
0: Sí, a mi també me dona eixa impressió, no? Un entrenador que continuara la llavor de Sarabia, un Sarabia que tenia eix estil de xoc tan clar i tan pronunciat, que va dur que l'Elx pues, moltes partits pues, disfrutaren, no? els seus aficionats, i efectivament pues, quan a voltes pues, ja tens les plantilles més o menys pues, ja acostumbrades a jugar així, pues, lo millor és un entrenador, si t'ha anat bé, no? Un entrenador que continue, no? en eixe estil. Jo crec que és pitjor, no? A voltes que se fan d'una manera de treballar que té un entrenador de toc, a lo millor a un entrenador d'un xoc més directe, no? I efectivament, jo crec que ell s'ha buscat això, ha donat eixa impressió en aquests primers 45 minuts que han vist, i bueno, ja han vist el que han comentat, no? Abans, pues, jugadors joves que a lo millor poden tindre aquesta oportunitat. Han vist a l'Uari que ha fet un bon gol, ha tingut una bona actuació, el Gonzalo Villar... Bueno, han vist, efectivament, pues, jugadors que se volen guanyar el puesto, i altres que lògicament volen mostrar-se també a l'entrenador, però l'estil, que era el que diem que podíem veure, molt similar al que havíem vist en el Elx de Sarabia de la temporada anterior.
1: Bueno, pues va començar la segona meitat en uns segons, perquè ja veiem els auxiliars de l'equip africà acudint cap a la zona central del terreny de joc. Estic veient que l'Elx ha triat a equips estrangers, no? Fins que jugui davant del Córdoba, per aquests tres primers partits de la pretemporada. Equips que venen a Europa per a treure una miqueta de diners, no? Per a oferir-se per a jugar partits amistosos de pretemporada, i ho fan de forma i manera constant, no? Ahí en Campoamor, en Algorfa, en Pinatar, i tenen una oportunitat, no? La seva pretemporada la fan així, la fan quasi de baix, més que de baix, perquè els equips de la Lliga Espanyola pues, els interessa, no? També enfrontar-se a ells.
0: Sí, efectivament. Són equips que estan, fan la pretemporada per així, i efectivament pues, bueno, tenen aquest tipus de partits que a voltes diguem bolos, no? Però que són partits que serveixen als equips que estan per la zona per a poder jugar amb ells. I des de luego, pues lo que has dit tu, Campo Amor, Pinatar, són jocs, mateix Oliva, no? Són jocs on molts equips venen, molts equips estrangers, fan el seu estat i efectivament, pues ja que estan així, pues ho aprofiten els equips espanyols per a fer aquests partits que serveixen d'acoplament tant físic com tàctic per a la temporada i bueno, efectivament, i escolta, hi ha alguns jugadors a voltes en aquest tipus de...
1: S'han quedat,
0: efectivament. No tant a lo millor ara en l'estiu, però els que venen quan venen en l'hivern, sí que alguns equips que venen, alguns jugadors d'equips nòrdics, pues alguns jugadors s'han quedat, efectivament. Els ojeadors dels clubs espanyols pues van a veure els seus entrenaments, que també fan partits, i escolta, algun pot ser una bona oportunitat, algun jugador pot ser una bona oportunitat per a equips de primera i de segona divisió.
1: Efectivament. Bueno, si comparem un equip en l'altre en el que hem vist en esta primera meitat, Javi Morell, molta diferència entre l'Elx i els sud-africans, no?
2: Sí, moltíssima. Un Elx molt reconeixible, amb un estil propi que vol implantar Martín Anselmi, que és un tipus d'entrenador molt metòdic, que fa... li agrada molt tot el tema de l'anàlisi, dels datos i vol implantar un Elx que siga reconeixible amb la pilota. Veurem després sense valor, perquè avui en aquests primers 45 minuts doncs no ha estat exigit. És cert que el Kaiser Chief ha pogut eixir al contracolp un parell de vegades i sí que li ha trobat l'esquena, no? en dos carreres, una d'elles i aquest xoc que ha sofrit Matías Dituro, que ha hagut d'abandonar el terreny de xoc per lesió. Bé, jo crec que hem vist un equip molt superior, que s'ha fet amb la pilota, que ha tingut el pols del partit i que les dues que ha tingut, perquè n'ha tingut dues, ha sabut aprofitar-les, que això també és molt important.
1: No, i tant. Tindré jugadors amb aquesta capacitat, més enllà de la versatilitat, amb aquesta capacitat de definició per part dels jugadors de l'Elx. Bueno, però ja deixen des del túnel de vestidors els jugadors del Chief Keefe i de l'Elx per a començar esta segona meitat i, com dius, Javi Borell, 11 absolutament diametralment diferent de descans per als que han jugat els primers 45 minuts i damunt del terreny de joc els futbolistes que van a jugar este segon temps en un planter de l'Elx que tinc la sensació de que encara té que renovar-se a muntó en el que queda d'estiu. Jo crec que a este Elx encara ens falten.
2: Sí, ho repassàvem al principi de la retransmissió, abans del partit, sobretot a la part davantera, han eixit tres homes molt consolidats en el futbol d'elit, que t'asseguraven gols, com eren André da Silva, Álvaro Rodríguez i Rafa Mir, i no ha entrat cap. Encara és cert que la venda d'Álvaro farà que l'Elx vagi amb més possibilitats al mercat.
1: En butxaca plena, que són 25,
2: Que parlàvem abans dels 110 que han pagat per Rodgers, però a mi me pareix una barbaritat també per Álvaro pagar 25 milions d'euros.
1: Sí, és una xifra fora de mercat, no? Que entre cometes que no val, no?
2: Sí.
1: Però... T'ha pegat un equip i ho paga. Bueno, acaba de començar la segona meitat en este Pinatar Arena, 2-0 al marcador, i al final el que diguem de tot, les coses costen el que algú està disposat a pagar-ne.
2: Sí, clar, per supost.
1: I si te ve un equip en 25 milions d'euros per un futbolista, pues en fi, això és el que val. Sí. Tens la sensació de que no, però la realitat és que sí. Subi.
0: Sí, sí, efectivament. Al final no és el que tu creus que val, sinó el que quan vols vendre te paguen. Efectivament, si te paguen això, doncs escolta, ho agarres, encara que crec que té que compartir, no?, un tant per cent,
1: sí,
0: no?
1: Té sí.
0: que compartir, però bueno, és una molt bona quantitat, efectivament, sí, sí.
1: Bueno, pues acaba de començar la segona meitat en Pinatar Arena, l'Elx que guanya 2-0, i en pilota valenciana, com continua el trofeu Ciutat de Torrent, Matías?
3: Doncs així ha pegat una volta increïble la partida, perquè han tingut oportunitat Francesc i Nacho de retallar distàncies, de recuperar aquest xoc al dau perdut en el primer xoc. Han tingut un 15 i val a favor per a poder tancar-lo. No ha sigut així i a continuació ha sigut Puchol i Larias que han convertit el seu xoc des del rest i se situen a només un xoc per a guanyar la partida i a més el xoc serà des del Dau. Així que ara mateix el marcador és Puigol-Hilari 55, Francesc i Nacho 40. Si Puigol-Hilari convertís en aquest xoc, seran campions com en l'edició del 2024 i Puigol sumaria el quart títol i l'Ari sumaria el seu segon títol a Torrent. Així que ara mateix, xoc

0: més que clau per a decidir la partida i decidir la final d'este trofeu Ciutat de Torrent.
1: Quin és el marcador ara mateixa?
0: Puchol, segon, 50, Puchol i Lari, 55, Francesc i Nacho, 40.
1: 55 a 40, l'avantatge és clar, de tres jocs per a els rojos, per a Puchol segon i per a Hilari. Tornem a Pinatar Arena, tornem al futbol de pretemporada, tornem a la victòria del Elx, Javi Morell.
2: Joan, el conxunfran Javert, que com dèiem ha canviat pràcticament als 11. No han sigut els 11 perquè el porter havia hagut d'entrar a la primera part per la lesió de Matías Dituro. Però un nou equip totalment el que presenta ara Martín Anselmi, ataca l'Els, ve la centrada des de la part esquerra, la trau el Kaiser Chiefs i sa pilotada llarguíssima que torna a ser per a l'Els. Ha entrat Fernando Redondo, subi per a ubicar-se com a pràcticament un central més en esa línia de 5.
3: Com a lliure, efectivament, sí, sí, el dels tres centrals el que està... En el mig, pues, així, estem veient també, no?, Germán Valera, no?, que ja el veiem així per la banda esquerra també, com a carriler, i, bueno, anem a veure a poc a poc quins són tots els canvis. Neto també veiem que ha eixit, suposo que Aguado també haurà eixit, o sigui que tot un equip pràcticament renovat en tots els jugadors.
2: Pilota que juga precisament l'Elx, està també a la retaguarda Matías Barcic, l'exfutbolista de la Cultural i Deportiva Leonesa, que ens va deixar una molt bona impressió, exfutbolista de l'Atlético de Madrid. Juga l'Elx per la part dreta, està ara defensant-se amb el 11 sobre la seva pròpia part del terreny de joc. El Kaiser Chiefs li va costar a l'Elx trobar els espais perquè ha llevat a Gonzalo Villar, que estava sent el guia del conjunt franjavert durant tota la primera meitat, i ara li costa més la fluidesa a l'Elx. Mira que l'ha trobat ara per dins, ese Aguado en la frontal li pot pegar el seu remat, baix, atrapa Petersen.
1: Bon xut des de la frontal de l'àrea, ras, buscant el pal dret sense massa força, però després d'una gran conducció.
2: I pilota que torna a recuperar l'Elx, la passada endarrerida per a Iturbe. És Joan també el peu, el porter de l'Elx. En aquesta segona meitat ataca el conjunt franjavert. Està renunciant moltíssim a la pilota el Kaiser Chiefs. Sí. Que si tinguérem dades de possessió d'aquest partit seria...
1: molt baixes.
2: Un autèntic abús el que està fent l'Elx sobre el conjunt sud-africà. Pilota que juga l'Elx és Martín Neto. Joan per dins amb Aguado. Este obri cap a la part esquerra. Amb el 31, Àlex Sánchez, el futbolista del filial. La deixa per a Valera. Tirava la paret. Acaba fent-se amb la pilota novament. El futbolista de l'Elx és Joan Mut. Joan de darrere amb Martín Neto, este amb el 16. Joan per la part esquerra, la diagonal, la passada dins l'àrea és bona. Valera al remat, s'ha trobat amb bona el porter parada. Al primer pal i serà treta de cantó per a l'Elx.
1: Bona parada, eh? En el llançament al primer pal de Germán Valera.
2: I molt bona també la jugada, passant-se la pilota als jugadors de l'Elx fins que han trobat l'espai per a fer... aquesta filtrada, la passada, crec que era de Tete Morente, per a la carrera de Germán Valera. Ve la treta de cantó, la centrada busca el primer pal i se való que votava, acaba rebutjant la Kaiser Chiefs, pilota que queda a la frontal, la vol l'Elx, és defensa Kaiser Chiefs, se la queda finalment l'Elx per atacar per la part dreta. Este Tete Morente vol trencar el ritme per a marxar-se de Frosler, fa la centrada buscant el primer pal, la rebutja Kaiser Chiefs i la pilota que torna a ser per a l'Elx, lluitant per ixe való en la frontal, acaba rebutjant-la novament el conjunt sud-africà, se la queda Tete Morente i està embotellant l'Elx al conjunt sud-africà. Bona ara la...
3: Seguís la tònica, no? Que seguís la tònica, no?, del primer partit. Un Elx molt superior, a banda ara està combinant també molt bé els seus jugadors i l'equip sud-africà només pot que defensar-se, vamos, no pot ni creuar la línia de centre.
2: Volia contracolpejar ara amb velocitat. Atenció, ara que ha estat a punt de pedre i sa pilota.

0: Pilota, crec que era Àlex Sánchez, i va ser baló per a l'Elche, entreta de banda. Serà Padilla l'encarregat de posar-la en moviment. La deixa per a Matías Barcic. Este amb Iturbe, com sabem, Martín Anselmi, que col·loca al porter com a un central més per a esa eixida de pilota. És Barcic el que juga per dins amb Redondo, el futbolista argentí, deixant-la cap a la dreta. De nou en Redondo. Redondo amb Iturbe, este amb Barcic. Ui, bo, quina entrada ara de Da Silva sobre Barcic. Ha arribat tardíssim, es queixen els futbolistes del l'Elche al col·legiat. Anava molt passat de revolucions. El davanter del Kaiser Chiefs li demana perdó, li dona la mà. Pilota per a l'Elche. Quan estem camí del minut 53, continua guanyant l'equip de Martín Anselmi.
1: 2-0 al marcador, està guanyant l'Elche. Tornem per conèixer si els rojos han finalment guanyat la partida de pilota, Matías.
2: Doncs ben ràpidet han conclòs la partida. Balinet en aquest últim xoc. Marcador final de Puchol, segon Hilari, 60. Francesc Ignacio, 40. Han aprofitat aquests dos xocs en el rest, els únics que s'han convertit al llarg de la partida, el primer, i ja en estos, a les acaballes d'aquesta partida. I com dèiem, és el quart títol de Puchol, segon Sia Torrent. I el segon títol de Hilari també, que ambdós repeteixen el que és el trofeu que van guanyar en l'any 2024. Recordem, Puchol, segon Hilari, 60. Francesc i Nacho, 40.
1: 60-40 el resultat. Gràcies, Matías Oliver, des de Torrent. El nou trofeu Ciutat de Torrent és per a Puchol segon i Hilari, que han guanyat 60-40 a Francesc i Nacho. Després tornarem per a sentir la veu dels protagonistes. 8 de la vesprada, 22 minuts. Quin festival està pegant-se l'Atlètic, al descans, 0-7 davant del Leioa. Sol ser habitual, també en estos primers partits de pretemporada davant d'equips tan d'una categoria tan baixa. Mentre en Pinatar Arena es queixen els africans, per què?
0: Sí, perquè eixien al contracol per la banda esquerra, podia plantar-se pràcticament sol, és el davanter del Kaiser Chiefs i l'assistent que havia alçat el banderí i anava fora de xoc. Pilota que era per a l'Elx, mira que torna a la càrrega Kaiser Chiefs i novament fora de xoc. Es queixa Aida Silva. Diu l'àrbitre que estava clarament avançat. Ui, les queixes de... Mira, li fa el xes del bar.
1: Sí.
0: Les queixes dels futbolistes del Kaiser Chiefs, que són com si s'estigueren jugant un títol en aquest partit i és el primer de pretemporada. Ui, quina rascada ara. Baix de Frosler sobre Tete Morente. Estan calfant-se, els jugadors surafricans. Estan deixant recadets que jo crec que en un partit com el d'avui podrien obviar-se, perquè és un partit en el que no es juguen res cap dels dos equips.
3: Fora de xoc era molt clar. No poden queixar-se de res perquè era quasi d'un metre. Vamos.
0: Claríssim, Subi.
3: Sí.
0: M'ha agradat que li ha fet el xest del bar.
1: Sí, fantàstic, eh? Així, empinatant l'arena.
0: Pilota que juga precisament qui es queixava, qui feia els gestos del bar, Chislet. En darrerinti se baló amb Given, este amb Petersen, el seu porter. L'eixida de pilota compromesa per part del Kaiser Chiefs, que per a ser un dels millors equips del país sud-africà està mostrant un nivell prou baix en comparació amb l'actuació de l'Elche. Quan hi haurà treta de banda per al conjunt visitant, l'equip sud-africà dirigit per Fernando da Cruz. Arriben ara els homes de l'Elche, que han disputat la primera part, i sin ja dels vestidors, arribant a la banqueta, ja han passat per la dutxa, ja van tots en les seues xancles per a descansar després d'una molt bona actuació. No estem veient, és una pena, que en aquest tipus de partit no estem veient com està vivint el partit Martín Anselmi en el seu debut.
1: Sí, és que està en este mateix tir de càmera, no? Està per davall i
4: i la producció, pues, en fi, és la que és, no? Per a estos partits de pretemporada.

0: I de veres que no el veiem, i si estaria bé, no?, saber si és un tio molt viu, o és més tranquil·let.
1: Per anar coneguent a qui va estar a la banqueta del Martínez Valero la propera temporada. Pilota que va quedar-se ara l'Elx des de la part defensiva. Joan Perdins amb Fernando Redondo. Este alça el cap l'exjugador de l'Inter de Miami. Fa una passada precisa per a jugar amb Valera, que es queixa d'un gol, però ha aconseguit endarrerir amb Padilla. Este de nou amb Fernando Redondo. Cercle central, juga l'Elx. Es defensa Kaiser Chiefs en bloque baix, com dirien ara. És precisament Fernando Redondo per a fer l'eixida des de darrere. Joan amb Matías Barsic, el futbolista serbi, de nou amb Redondo. Pilotada llarga, és bona, buscant l'esquena de la defensa de Kaiser Chiefs, que es refà bé, però és bona la pressió que proposa l'Elx. Pilota que queda en la frontal. Demanava la falta i Àlex Sánchez, diu el col·legiat, que no hi ha res. S'ha quedat sobre la xespa el futbolista de l'Elx. Vol eixir al contracolp. Ara Xislet, n'hi ha home a terra, diu l'àrbitre del partit, que serà falta, pilota per al conjunt sud-africà.
0: Bueno, acaba de marcar el Deportivo de la Coruña en el seu partit de pretemporada. El gol l'ha fet Teun Gieselhardt, que és un jugador holandès que han fitxat de Graafschap, de la segona divisió holandesa, per Big Data. Han mirat els números des del Deportivo, des de la direcció deportiva, han trobat que en la segona divisió holandesa hi havia un jugador que cridava l'atenció pels números que feia en cada partit, i vaja, en 20 minuts del primer partit de la pretemporada per a marcar...
1: Gol del Kaiser Chiefs.
0: Què ha passat?
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Kaiser Chiefs. Ha furtat la pilota en una errada defensiva en la eixida de l'Elx. I se való que es plantava soles davant el porter, i ha estat molt generosa i el davanter del Kaiser Chiefs per a fer la passada, perquè arribava per l'altre costat Bela Kazi, el seu company, que tan sols havia d'empuixar-la. Retalla distàncies el conjunt sud-africà. Quina errada en eixida de l'Elx, que li passa factura. Kaiser Chiefs 1, Elx 2.
0: I quina bona recuperació de pilota, Javi? Com ha anat avant el jugador, amb quina potència. Ho ha fet, una del Belda,
2: Sí, espera, que encara no...
0: Que encara no l'has vist.
2: Sí, ara l'ha recuperat, però no, l'ha fet fantàstic. Sí, molt bé. Arrela molt bé, després ha vist molt bé el seu company per la banda esquerra. Però sí, s'han adormit un poquet, en aquesta eixida de pilota els jugadors de l'Elx, i efectivament s'ha avançat efectivament canviant el ritme, s'ha avançat i després ha tingut molta qualitat per a donar-la al seu company de la banda esquerra. Pues bueno, pot passar això, està clar que tampoc són centrals específics, no? El que està jugant Redondo no l'havien vist moltes voltes de central, no? I efectivament ara està jugant, encara que no ha sigut ell, no? El que ha perdut la pilota, però ha sigut, hi havia massa espai, un joc massa, era massa fàcil. No sé si la jugada també podia ser fora de xoc, a lo millor, però bueno, a la fi han acabat bé, i bueno, pues tindrà que espavilar l'Elx per a que no li s'empaten el partit, i bueno, i poder, encara que ja sabem que els resultats no importen molt, però sempre està bé començar en una victòria.
0: Sobretot per allò de l'afició, no?
2: Que
0: veja que les coses van bé, que el treball va bé, i que ja plegarà l'inici de la temporada. I ja vendran els partits seriosos, els partits en punts en joc, però està bé començar en bones sensacions.
2: Sí, sempre se diu que no importa, no?, el resultat en pretemporada, però bueno, sempre és millor guanyar. A més, això sempre ho diu, normalment ho diu el que perd, no? No, el resultat no importa, la pretemporada, la preparació, però bueno, si vas guanyant, lògicament te vas carregant de confiança i d'optimisme, i sempre és millor guanyar. De tota manera ho estava fent bé l'Elx, era el que estava tenint també el control de partit en esta segona part, però bueno, una errada en l'eixida de valor pues te penalitza, i bueno, ja ha vingut el gol de l'equip sud-africà, del Kaiser Chiefs.

0: Que servisca aquest esglai per a aprendre, que això és pretemporada, és un rival prou inferior, però que servisca per a que els jugadors de l'Elx vegin que no poden permetre's aquest tipus d'errors. Mira la centrada ara de Valera, acaba rebutjant la defensa de Kaiser Chiefs. Serà treta de banda per a l'Elx. Camí del minut és 62, ja el complim. Kaiser Chiefs 1, Elx 2.
1: Està jugant l'Alavés de Quique i de José Luis Oltra. També partit de pretemporada contra l'Eibar. Acaba d'empatar el partit en gol de Mariano. Mariano marca per a l'Alavés. Alavés 1, Eibar 1. És la pretemporada de primera divisió.
0: ¿Es recuperará alguna vegada, Mariano?
1: Pues entonces, a ver. La errada que tenga en Mestalla.
2: Buah. Buah, ya va a ser...
1: Per a fer, no sé si era el 0-2 o el 1-3.
0: Sí, era el 0-2 sí. I després remunta el València en 10 minuts.
1: Sí.
0: Era per a matar el partit.
1: Jo crec que era el 1-3, perquè el partit del Guanya va ser 3-2, no?
0: Pot ser, sí, té raó.
1: Jo crec que era per al 1-3 i s'ha jugada de Mariano. Aquí no el torna a posar, aquí, que ja en tot el que restava temporada.
2: En tota la lliga, no?
1: I ara, primer partit de pretemporada, el posa pop gol.
0: Mariano, que podria escriure un llibre, eh? Com ser futbolista professional una sola temporada.
1: Sí. I a partir d'ahí, trincar-li tots els puestos.
2: I traure-li profit, eh?
1: No, i tant.
0: Hi haurà treta de cantó a favor de l'Elx. De nou, una arribada per la part esquerra, que és per a... on està trobant el forat, el conjunt il·licità. Anem a veure si des del cantó pot fer el tercer, el conjunt franjavert. Des del cantó també ha arribat el segon, obra de Umar Ube. La centrada buscant el segon pal, buscava novament la pissarra cap a la rematada al segon pal. Pilota que trau Kaiser Chiefs, se la torna a quedar l'Elx, buscava la centrada ahí. Crec que era Padilla i se va lo rebutjat a les mans de Petersen. I comentaves abans, Luis, lo del fitxatge del Depor per Big Data.
1: Sí.
0: Això està molt acostumat el Castelló, així que el coneguem, el seu projecte molt centrat en el Big Data. I Martín Anselmi, el tècnic de l'Elx, després si ho trobe et passaré un tall de quan era entrenador del Porto. En una roda de premsa li preguntaven sobre els fitxatges i ell responia argumentant en les dades, en els números que donaven els jugadors.
1: Estava llegint esta setmana alguna declaració d'algun membre de la direcció deportiva del Deportivo de la Coruña. Diu que hi ha un departament, no?, de Big Data, que cada setmana els dona entre 2 i 3 noms de jugadors absolutament desconeguts, no?, per a jugadors com el Depor, que no tenen la possibilitat d'anar amb diners al mercat i que, bueno, a partir d'ahir ells comencen a mirar i a avaluar a veure si és un jugador en capacitats per a jugar en el Depor, i més ara en primera divisió, no? És que 2-3 noms cada setmana són una barbaritat d'opcions que t'ofereix. I a partir d'ahir ja pues, cal buscar els vídeos, una volta comença a estar convençut, ja viatjar, veure com juga, veure quin és... A partir d'ahir, indagar en la seva vida, saber si és... Pues, totes aquestes coses, i tot comença ahir, en les dades crues, objectives, de... Existeix un departament, ahir o d'ahir, crec que és ahir, i que té el Deportivo de la Coruña i que sobre això... És que tu imagina't, Javier, que hi haguera una maquineta que te diguera 2-3 noms cada setmana.
2: Sí, efectivament. Bueno, això te diuen 2 o 3 jugadors dels que destaquen. Ara se diu, ja, antes era el departament de documentació, però que sí, que efectivament se van posar... N'hi ha moltes dades, lògicament pues, n'hi ha molta selecció de dades, i que, però n'hi ha que veure, com tu dius, efectivament, te donen 2 o 3 noms, però tens que veure-los, tens que veure contra quins equips s'estan enfrontant, perquè estem parlant, vale? Pues, n'hi ha que veure quan ha fet aquests gols, quan ha fet... Bueno, n'hi ha moltes coses que analitzar, però que, lògicament, pues, és un departament de documentació que cada volta, lògicament, ara en tot el tema d'internet i tot i lo de la IA, pues, lògicament, té més possibilitats, i bueno, i això va bé per al club, però després n'hi ha que prendre la decisió de si realment

0: en ese tipo de jugador, pues te interesa o no te interesa.
1: Mira,
0: ¿no?
1: Perdona, pero, Subi, porque están calfant-se ara el partit. Ahí sí, inclús el cos tècnic de l'Elche a parar una xicoteta picabaralla després d'una entrada. Crec que era sobre Padilla, el futbolista del filial, el dorsal número 30 de l'Elche. Feia només un minut. Li havien tret targeta groga a Given, el central de Kaiser Chiefs, per deixar-li un recadet a un futbolista de l'Elche i no baixa les revolucions el conjunt sud-africà. Ja s'ha cansat ahí Padilla, que ha rebut un colp i s'ha alçat com una exhalació a buscar el jugador sud-africà. I anem a veure, perquè està ara l'àrbitre parlant amb Fernando da Cruz, amb el tècnic de Kaiser Chiefs, dins del camp.
2: És que l'entrada ha sigut molt lleja, eh? Per darrere, en fi, realment innecessària per un partit de pretemporada, però com bé deies, Javi, estaven calfant-se ja els africans des de quasi l'inici de la segona part.
1: I tornen a calfar-se ara, no sé si és Martín Anselmi o és un dels seus ajudants, crec que és un membre del cos tècnic, sí. El qui tornava a buscar al jugador de Kaiser Chiefs. El moment...
0: Ha sigut dos entrades molt, molt consecutives, sí. contra el mateix jugador, molt semblants, a més, les dues entrades per darrere, que lògicament pues, bueno, no se deurien de passa, perquè passa en estos tornejos veraniegos, ja han vist també que han acabat sempre a bofetades, a voltes, que, pues, bueno, brasileños i uruguayans quan venen i tal, i, però bueno, que passa moltes voltes en estos tipus de partits, perquè a voltes pues, això, que consideres que no és necessària aquest tipus d'entrada, que te pot tallar una progressió de lo que estàs fent, que és la pretemporada, i que no sé, que a lo millor s'entén un poquet més quan hi ha una competició per al mig, quan hi ha punts, però en uns partits amistosos no s'entén tant, però és una cosa que ha ocorrit sempre i segurament continuarà ocorrent.
2: Hi hagué una època en la que el trofeu taronja era un triangular, que jugava en tres dies consecutius. Normalment es convidava a dos equips estrangers, el València jugava el primer i el tercer dia, i el dia del mig era el dia en el que jugaven els dos equips convidats, ja dic habitualment dos equips estrangers, i era el dia en el que acabaven en Tangana tots els partits. Ja, tenia igual aquí convidades que saps que acabaven a patades, en bolics, constantment, eh? Cada any era la mateixa història. I sempre xulava un àrbitre valencià. I sempre li tocava el marró del partit del mig, eh?
0: Sí.
1: Jo recorde, no sé si va ser l'any passat o l'anterior, però no fa tant, crec que sigui el Betis en pretemporada també.
2: Sí.
1: Però
2: sí, en Màlaga,
1: en batalla campal acaba allò. Aquests partits no es juguen res, però
2: sí.
1: Han de saber medir tant el que dona, que ha de saber medir i no anar tan passat de revolucions com el que les rep. Que ha de saber que és un partit en el que no t'estàs jugant res i no guanyes res alçant-te i plantant-li cara a qui t'ha fet l'entrada.
2: Bé,
1: estem ja a camí del minut 70.
2: Pausa.
1: I ara pausa per a la hidratació. Poc de futbol, eh? Subi en aquesta segona meitat. Pel moment, Kaiser Chiefs 1, Elche 2.
0: Sí, molt poquet. Havia començat molt bé l'Elche. El gol este dels sud-africans ha posat un poquet més en la intranquil·litat en els jugadors de l'Elche, i per altra banda pues, li s'ha donat un poquet d'aire a ells, que ells també en aquest tipus d'entrades com a que a lo millor pues, poden igualar el partit, però efectivament sí, està baixant el futbol. Anem a veure quart ja, no? Que això apareix ja el bàsquet també, no de la pausa de hidratació, el quart, doncs anem a veure si l'Elx pot marcar un golet més i deixar un bon sabor de boca.
2: Bueno, pues repassem com estan els marcadors de la pretemporada dels equips de la primera divisió. Ja han conclòs el Sport Freund de Lotte 0, Betis 3, el Real Societat 1, Racing 1, està a punt d'acabar el Alavés 1, Eibar 1, en marxa en el inici de la segona part, a veure si ha començat ja la segona part, sí, ho ha fet, el Leioa 0, Atlètic de Bilbao 7, acaben de començar el Compostela 0, Deportivo de la Coruña 1, l'Olot 0, Espanyol 1, i fa ben poc que ha començat també el partit del Braga i el Celta. Està en el minut 3, Braga 0, Celta de Vigo 0. Ahir el Llevant va perdre 1-2 davant del Sheffield, amb

amb un gol de Brugui, i el Villarreal va perdre per 2-0 davant del Benfica. Pues són els partits de la pretemporada.

0: en el Petrol Luanda, però en fi, són informacions no confirmades i que pues, ho donem com a rumor, m'encanta donar un resultat final d'un partit com a rumor, però és el que ens deixen ara mateix. Bueno, pues la pausa per a la hidratació que ja conclou, ara ja s'està millor en Pinatar, ja sense sol, ja amb, bueno, pues una miqueta menys de temperatura. Pues estem a 20 minuts de que conclou este primer test de pretemporada per a l'Elx. Fins ara amb victòria, 2-1. Hombre, se aplica el tercer, no?
1: De moment, qui ataca és Kaiser Chiefs. Joan de darrere, des de la línia defensiva, era Ignacio Miguel, qui retrasava per a Petersen. El porter sud-africà i xoc parat de nou. N'hi ha més parons que futbol, Subi.
2: Sí. A la fi, això que han canviat molt, l'equip sud-africà pot ser que no hagi canviat tant, però ell sí que ha canviat. I bueno, pues el tema físic pues, també es va notant, els jugadors no arriben a temps, i a banda de les entrades aquestes que han hagut, un poquet fora de lloc, entrades del central, del jugador sud-africà contra Padilla, i que lògicament pues, bueno, pues fan que no n'hi hagi ritme, i bueno, les segones parts normalment en els partits de pretemporada sempre són normalment més fluixes que les primeres.
1: Anem a veure si es pot reprendre el partit. Ara sí, ho fa amb una pilotada llarga de Petersen, i com si estiguérem al pati del col·legi, de porteria a porteria, pilota que torna a ser per a l'Elx. I està faltant aquesta fluidesa que donava Gonzalo Villar en la primera meitat a l'Elx, Subi.
2: Sí, efectivament. No, ell i el Guari també li està donant. I bueno, i ara això que té ara, bueno, pues té jugadors com Aguado, no? Que lògicament va ser titular pràcticament tots els partits en el Elx, i està també Neto, però a Neto se li nota un poquet, no? més fora de forma, li costa. Hi ha jugadors que li costa més l'agarrar la forma en pretemporada, no? Normalment els jugadors tipus Neto, que són més grans, pues, més alts, més, un poquet més pesats, li costa un poquet més que els jugadors que són més lleugers, no? I, bueno, però sí, el centre del camp, encara que quasi sempre té la pilota, l'Elx, però no està tenint la mateixa fluidesa que tenien en la primera part.
1: Pilota que juga Kaiser Chiefs des de darrere. Busca mantindre ara una possessió llarga l'equip sud-africà. La passada buscant a l'esquerra ha estat molt atenta i Tete Morente per a recuperar aquesta pilota per a l'Elx. Juga John. Este endarrerís la pilota sobre Redondo amb Barcic. Avançant metres en conducció, el central serbi a punt de clavar-se en un embolí que aconseguís repescar-la i jugar de nou des de darrere el conjunt franjavert. És John qui obre cap a la part dreta, rep Tete Morente. Morente per a John. John en conducció, en horitzontal, la demana per dins Martín Neto, però decidís jugar amb Redondo, este que obre per a Barcic. Barcic per a Martín Neto, la deixa per dins per a Guado. Vinga, aquesta pot ser bona per a l'Elx, que han triangulat molt bé, ho intenta el conjunt franjavert. És Padilla, este per a Valera, de nou Padilla, vol arribar a la línia de fons, continua Padilla a la lateral de l'àrea, la deixa rere, la pilota per a Valera, i acabat fent-se amb ixe baló l'exfutbolista del València. Ataca l'Elx per la part dreta, John. Este per a Tete Morente, poc de protagonisme per a el carriler de l'Elx en el que portem de partit. Joan Aguado busca l'acció individual, canvia l'orientació del xoc i sa pilota que la fa bona Padilla, arriba a línia de fons, pot ficar-la dins l'àrea, la passada rere, el control no és bo, la llunya Kaiser Chiefs, però torna a recuperar l'Elx.
0: Està completament tancat l'equip sud-africà. En principi, l'Elx devia de ser capaç de fer el tercer.
1: Ho intenta precisament, és Padilla per la part esquerra, li la demana per darrere, Àlex Sánchez farà centrada i amb sang freda la cedeix amb el pit per a que l'agarri Petersen, pilota que es queda al porter de Kaiser Chiefs. Estem ja al 77, Kaiser Chiefs 1, Elx 2, pel moment de victòria en aquest primer partit de la pretemporada de l'equip Franja Verd. Un equip que, com ja hem repassat, va haver de anar al mercat i reforçar-se si vol.

0: no sofrir en excés per mantindre la categoria. No sé si haveu vist, Luis Subi, el vídeo de Josan l'altre dia. Josan, futbolista de l'Elx, que ha acabat contracte, que ha quedat lliure i estava dinant amb la família en un restaurant.
1: Ah,
0: i s'ha ficat tot el restaurant en peu a cantar-li Josan, quédate.
2: No digues.
1: Sí, l'ha vist el vídeo este, sí.
0: Es moria de la vergonya, el futbolista, l'exfutbolista de l'Elx.
1: Però ja és definitiu, no? Que no el renoven, entonces, no? ¿O qué?
0: Sí, acabava contracte el 30 de juny.
1: És definitiu, no?
0: Pel moment no l'han renovat. Sí, a les dates que estem no l'han renovat, jo ja ho donaria així per...
2: Sí, està lliure.
1: Sí.
0: Joan Kaiser-Jeffs, des de darrere.
2: Perquè és de Crevillent, no? I és del costat d'ell, sí.
1: Sí,
0: crec que sí. Pilota que juga el conjunt sud-africà, és Petersen, el guardameta. Amb la pilota als peus, la pilota rasejada per a trobar per dins a Charlit. Home, a terra, falta pilota per a Kaiser-Jeffs. Este Charlit que ho demana tot a l'àrbitre. Abans li ha demanat el VAR i ara li ha demanat una targeta per una falta que no tenia tampoc més res. Juga l'equip sud-africà des de darrere, encara en camp propi. La pressió que proposa l'Elx, que no és molt agressiva, però sí molt avançada, obligant a endarrerir i se baló per a Petersen. Més Jarlit, qui dona la volta sobre si mateix, obri per a Frosler, este per dins. Joan amb Enlobu. Enlobu per a Monjane. Monjane cap a la dreta. Bona la maniobra ara d'Encadú. Pilota llarga, no va arribar da Silva. I se baló que torna a recuperar l'Elx.
2: Quin físic, que des de 50 dels Chiefs.
0: Sí, pareix que està... Que ha fet hores en el gimnàs,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Com el migcampista del València, no?
0: Com a Liu Dieng.
2: Com Dieng. Vas veure la foto subida de Dieng en l'aeroport?
1: Vas veure els braços, està fortíssim. Oh, mare meva, Liu, no sé... O la talla de la camisa era molt això, però bueno, dic, mare meva, des de luego, era un fil, des de luego el físic és imponent, no? Imponent. Anem a veure després...
2: Si saps jugar a futbol.
1: La seua qualitat futbolística, clar. Sí, anem a veure, que bueno, quan l'han firmat suposem que sí. Anem a veure.
0: Pilota que juga l'Elx, des de la part dreta, este Té Morente, hem entrat ja en l'últim tram de partit, superem el 80, pilota llarga, per a la carrera, crec que era de Bastida, i serà treta de banda per a l'Elx, molt propera al banderí de la treta de Cantó. La posa en moviment Té Morente, endarrerint-la per a John, que juga amb Fernando Redondo, este per a Matías Barsic, rasejant l'esfèric per dins amb Aguado, este de nou amb Redondo. El triangle que fan ahir els jugadors de l'Elx, el control que no és bo, però el rebuig que beneficia novament a un futbolista de l'Elx, Chua Aguado, conduint la pilota, portant-la cap a la dreta, la deixa per a Martín Neto, este que obri per a Té Morente, bona la maniobra, és Nadim, fa la centrada, el primer pal la trau Kaiser-Jeffs, i se baló que torna a ser per a l'Elx, que ara sí, encara sense ocasions clares, però està... manant en el partit i apropant-se a la porteria de Petersen.
2: Està dominant amb claredat, està buscant el tercer gol l'equip d'Anselmi.
0: Bona que... la apertura ara cap a la cama esquerra. Bé, Valera, l'acció individual, continua Valera. Jo crec que s'ha quedat demanant la falta.
2: Sí.
0: Jo crec que s'ha quedat com mirant a l'àrbitre dient, si és un partit oficial, me tira i me la xiules. Buscava ara l'acció individual... tornant-li la paret Àlex Sánchez a Aguado, la pilota que se n'ha anat per la línia de fons, serà treta de porteria per a Kaiser-Jeffs.
2: Se li ha vist molt cansat a Aguado, molt cansat al migcampista de l'Elx, i això que ha eixit en el descans.
1: Sí, efectivament, sí, n'hi ha alguns jugadors que se'ls veu molt cansats, i tot i que acaben d'eixir, que no porten ni 45 minuts, no? Però bueno, ja t'he dit que a voltes hi ha alguns jugadors que acusen més el que és el treball físic i jugar, i te costa un poquet més l'estar al teu nivell habitual, no? Però bueno, per això estan les pretemporades. Però l'Elx està sent dominador, clar, del partit.

0: partit, i si no fa una errada com la que ha fet en el gol, pues,
1: penal. Pues, home, no, a terra, no, penalt. Penalt a favor de l'Elx. La jugada individual crec que era de Nordin. Ell es beneficia de la pressió que ell mateix havia proposat. Li furtava la pilota a Endlovu. I després, en la jugada individual, quan volia guanyar la línia de fons, anava a terra, penalt a favor de l'Elx.
2: Penalt claríssim, eh? Sense dubtes, encara que els sud-africans protesten i protesten, però el penal és ben clar a favor de l'Elx i és el mateix jugador el que va a buscar transformar-lo dorsal 33 de l'Elx.
1: Sí, amb molta personalitat, eh? Ha anat a terra, l'àrbitre ho ha xiulat i s'ha alçat corregent per anar a per la pilota.
2: Bueno, continua amb la pilota de baix del braç, però normalment el que la té no el tira, no?
1: Això és la... Sí, és una moda.
0: Ara no.
2: Això és la moda. Encara que sembla que este sí, eh?
1: Sí, és ell qui la planta al punt de penalt, qui agarra la carrereta, baix d'espals Petersen, 11 metres, i l'Elx que vol fer el tercer i tancar aquest primer partit de la pretemporada. És Nordin, el futbolista del filial, qui va amb la cama dreta, l'ha parat Petersen, el rebuig, vol fer-la l'Elx, el balón al segon pal, la trau Kaiser Kiev, se la queda novament l'Elx, és John Kichua per dins, San Fernando Redondo, li fica pausa ara el futbolista de l'Elx, este amb Tete Morente, Morente que vol anar canviant el ritme, continua Tete Morente, ha de frenar-se novament a medir-se en el 1 davant 1. Li ha guanyat la partida Frosler, n'hi haurà treta del lateral per a l'Elx, que acaba d'errar un penal per a ficar el 1-3.
2: Conclou el partit de la pretemporada. Club Deportiu Castelló 2, Sabadell 0. Álvaro García i Miguelón han fet els dos gols de la victòria albinegra. Quan veiem la repetició del llançament de penal, l'ha xutat fatal, rasi pel centre i amb els peus l'ha pogut rebutjar el porter de l'equip africà. Bueno, pues ja sabem qui no llançarà el següent penal, eh?
0: Sí. No, la tira, la veritat que la tira molt, molt malament, no? La veritat, la tira fluixeta, a més, sense... No ha enganyat el porter i a banda no anava ni gens escorat, o sigui que no ha sigut el millor llançament que haurà fet Nordin, des de luego.
1: I fa de nou un canvi Kaiser Chiefs i dona entrada a Mtetwa, que este ha de ser company en el gimnàs de Igodaro, el davanter, perquè els dos estan més forts que un pistatxo tancat. Serà falta ara favorable a Kaiser Chiefs.
2: Es confirma la victòria del València per un gol a 3. Els gols han estat de Rioja, de Sato i de Mario Domínguez, i Pepe lo ha errat un penal.
1: Parlen molt bé de Sato.
2: El Gangnam Style el fa bé, no?
0: El què?
2: El ball este del Gangnam Style.
0: Ah, sí?
2: Sí, el feren fer la novatada, no? De la primera pretemporada i tal. És que té gràcia, eh?
0: Sí. No, té que ser hàbil i tal, perquè és menudet, eh?
2: Sí.
0: Jo l'he vist personalment i és molt, molt menudet, però bueno, està clar que tindrà habilitat i tindrà regat i tot això.
1: Ve la falta a favor de Kaiser Chiefs, estem en el 86, es defensa l'Elx, vol fer el gol de l'empat, el conjunt sud-africà en el Pinatar Arena. Els estem contant en el punt a punt ràdio, el primer partit de la pretemporada de l'Elx, la centrada a les mans d'Iturbe. Quin placatge li ha fet ara este davanter grandot a Iturbe quan volia eixir en velocitat per a muntar el contracolp. L'ha frenat el número 50 de Kaiser Chiefs,
2: que és un armari,
1: i que el nom se les trau, eh? Igodaro. Igodaro, pronunciar-lo en valencià.
2: Clar. Que no sé. Saber en realitat això com he dit.
1: Pilota que xuga Kaiser Chiefs, s'ha complicat novament l'eixida de valor, l'Elx, pilota bona, cap a l'esquerra, alça el banderí, l'assistent fora de xoc, s'havia tornat a plantar soles el jugador de Kaiser Chiefs. No m'està agradant res la versió que estem veient de l'Elx en aquesta segona part, Subi.
0: Sí, bueno, ya, ya, ya.

0: veuen el partit guanyat, encara que no està guanyat el 2-1, en el penal, doncs, al final ha sigut una pena que no s'ha pogut marcar, però bueno, tampoc han patit moltes situacions, però sí que en defensa sí que estan mostrant a voltes certa debilitat, que lògicament tindran que tallar-ho, però en un partit ja lògicament en el que se juga algo, no? Se juguen més coses, no? Però on té un rival que no està demostrant molta cosa, pues que no sé, que tingués algun eslai, pues n'hi ha que intentar evitar-ho.
1: I estem veient ara que ha donat un passet endavant l'Elx en la pressió, i això està fent que cometa errors el Kaiser Chiefs des de darrere. Joel Elx, és Fernando Redondo, este per a Padilla, la deixa passar, Valera vol arribar a la línia de fons, ui, quina entrada, novament baix, ha anat dura i el futbolista de Kaiser Chiefs es queixa a Germán Valera, però serà córner a favor de l'Elx.
2: En este 1-2 que reflecteix el marcador de Pinatar Arena. De penal no ha pogut fer el 1-3 l'Elx. A veure si de córner, des d'ací ha plegat l'1-2.
1: Anem a veure si des de la treta de Cantó, novament des de la pissarra de Martín Anselmi, pot fer el tercer gol del partit i tancar l'encontre l'Elx. Està preparat per a posar-la en moviment Germán Valera, l'alça buscant el primer pal, la trau Kaiser Kiev, la pilota que queda novament per a l'Elx, que busca la càrrega per la part esquerra. És Valera, pilota profunda per a Fernando Redondo, que estava actuant com a central i ara apareix en posició d'extrem esquerre. Este la deixa per a Valera, la demana per dins Padilla, decidís jugar en darrere se valor per a Matías Barcic, i que siga tornar a començar per a l'Elx. És Martín Neto, alça el cap el futbolista portuguès, obrint la pilota cap a la dreta, on rep Tete Morente. Este la deixa arrere per Aguado. Aguado per a Nordín, l'home que ha errat el penalti del 3-1. Való per a Aguado. Aguado amb Fernando Redondo. I l'Elx que pot estar passant-se la pilota fins que acabi el partit, perquè estem a 20 segons d'arribar al 90. Torna la càrrega al conjunt de Martín Anselmi. Amagava amb la passada en la dreta Valera, la deixa amb esquerra per a Redondo. Redondo Aguado.
2: Bueno, això s'acaba ja.
1: Aguado trobant per dins a Padilla. Bona pilota filtrada per a Valera. Valera que retalla, busca la jugada individual. Podia haver creat perill ahí Germán Valera amb una centrada, però ha decidit endarrerir la pilota i tornar a començar des de darrere. Joan Lelch per dins, Martín Neto la demana obert. Valera, la pilota que va per dins per Aguado, este per a Redondo. Redondo avançant metres, embotellant ara com si fora un partit d'handbol l'Elx al Kaiser Kiev. Bona la maniobra de Nordín, la deixa per a Tete Morente, este endarrerís el baló per a que faci la centrada. Redondo ha clavat ahí el cap Montjane, i el baló que és novament per a Kaiser Kiev. Estem ja superant el 90 i pendents de saber quant ha fechit l'àrbitre de l'encontre. Està mirant-se el rellonge l'àrbitre, aixina que intuïm que no n'haurà fechit molt aquests 91 minuts que portem de partit. Primer partit de l'Elx de la pretemporada que els estem contant al punt a punt. Ve Germán Valera per la part esquerra. Es frena ara l'exjugador del València, Joan Verdins, amb Àlex González. Este endarrerís per a Fernando Redondo. Aguado en el cercle central com a home més retrasat ara de la defensa de l'Elx, amb cama esquerra, amagava amb la passada llarga, la deixa per a Redondo que juga per dins, trobant a un company, este obri, fa la passada filtrada, no li l'ha llegit Germán Valera i se'n va directament fora. Serà treta de porteria per a Kaiser Kiev.
2: Bueno, pues anem a anar ja resumint un partit de pretemporada en el que, bueno, pues treball físic, ordre, que els jugadors vagin més o menys a la seua, i poca cosa més que destacar, no, Javi?
0: Sí, efectivament. Bueno, l'únic que, no sé, la lesió, a lo millor, no, que s'ha pogut tindre el porter en la nota negativa, lo de Dituro. Però, a més, ens ha agradat més la primera part que la segona, perquè a la fi, pues, bueno, en esta segona el que ha vingut és el gol dels sud-africans, però també has pogut

0: marcar de penal. La primera part ha hagut, suposo, un poquet més de, jo crec, més de ritme i més de construcció en el centre del camp. I, bueno, però a la fi, el que comentàvem, no? Són carregar un poquet més físicament els jugadors i que poquet a poquet pues, vagin agarrant la forma. Al final acabes guanyant un rival que tampoc han vist molt fort, però bueno, han tingut minuts tots els jugadors i sempre és bo començar en una victòria.
1: Pues sí, molt bé. Pues, el partit acaba de concloure, la victòria de l'Elx per 2-1 i... pues complet, ¿no? Javi, Javi Morell, este primer tràmit de la pretemporada de l'Illa.
2: Sí, s'acaba el partit al Pinatar Arena, guanya l'Elx, millor versió la dels homes que han disputat els primers 45 minuts en aquest primer partit del projecte de Martín Anselmi. Hem vist que és un equip que vol la pilota, que és pràcticament una transició del que proposava Eder Sarabia, però que haurà de reforçar-se, com veníem dient, al llarg de la retransmissió, si no vol sofrir en la primera divisió.
1: Un abraç, Javi Morell, moltes gràcies.
2: Un abraç, companys.
1: Un abraç, Javier Subiràs, cuida't molt.
0: Un abraç.
1: Un abraç, Javi, gràcies. Les 9 de la nit i 2 minuts, l'Elx guanya 2-1, el punt a punt continua.
3: Punt a punt.
4: Xica, no vas molt fresca?
5: Clar, perquè me'n vaig a Fresca, el festival d'arts escèniques que organitza l'Institut València de Cultura a Casa Mediterrània, a Alacant.
4: A l'antiga estació de Menalua?
5: Sí, del 13 al 25 de juliol hi ha teatre, dansa, flamenc, circ i el millor ambient en la terracita de Fresca. Entra en festivalfresca.es i t'enteres de tot. Generalitat Valenciana.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Front a una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents. Temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència.
8: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
9: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
10: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
9: No pintem les coses de color de rosa.
10: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
9: I parlem l'idioma de l'esport.
11: Los 11 que salgan a morder como perros.
12: Tornarem al 4-4-2
13: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
14: Al mando.
15: Tu li has donat les claus.
14: Por algun lado saldrà la rata.
9: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
16: Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing.
3: Punt a punt.
1: En Apunt Ràdio, és a dir, així, a les 9 i 4 minuts de la nit, encara tenim moltes coses que contar-los. Encara vostès, si volen, tenen moltes coses que escoltar. La següent finestra que obrim és per al futbol més nostre i els seus protagonistes. Avui, Incango. Què és això? Pues molt senzill. El nostre Carlos Gallardo ha visitat la seu de la Societat Cultural i Esportiva Incango d'Elx, un club amb 51 anys de vida situat al costat del reconegut Palmeral d'Elx. I en ell han crescut generacions de jugadors, entre els que destaquen Saúl Ñíguez, jugador ara al Flamengo de Brasil. Carlos ha parlat amb el seu president, Andreu Muñoz, amb el seu president honorífic, José Manuel Mas, pare, que porta més de 30 anys d'entrenador en el club, i amb José Manuel Mas, fill, que va créixer en aquest equip i s'ha consolidat com a entrenador en la nostra tercera valenciana. De fet, esta pròxima temporada dirigirà al Crevillente Deportivo. Repassem.

0: Así continuem en directe en el Punt a Punt, en A Punt Ràdio, 9:47 minuts de la nit, és a dir, les 10 menys 12 minuts i mig. Encara tenim moltes coses que contar-los, anem a parlar de pilota, però abans recorden que ja hem tingut esta vesprada amistosos en futbol dels equips valencians. L'Elx li ha guanyat 2-1 al Kaizer Chiefs de Sud-àfrica. El Castelló li ha guanyat 2-0 al Sabadell, amb gols d'Álvaro García i de Miguelón, mentre que per al València, el primer amistós de la pretemporada, que s'ha conceptual, s'ha anomenat un entrenament davant del Petro de Luanda d'Angola, pues ha perdut el València per 1-3. Ha marcat Umar Sadiq per al conjunt de Carlos Corberán. De tot això parlarem en els últims 90 minuts a partir de les 11 de la nit, l'hora en què comença el penúltim partit del Mundial, l'Anglaterra-França, el partit pel tercer i quart lloc. Però abans anem a obrir finestra de pilota valenciana. Esta vesprada s'ha disputat el 9è Trofeu Ciutat de Torrent al Trinquet José María Beguer i han guanyat Puigot segon, han guanyat Puigol segon i Hilari per 60-40 al duo francès i Nacho. El nostre company Matías Oliver ha parlat amb Puigol segon, campió per quarta vegada, el campió Xavi Puigol de Vinalesa, que ha passat pels micròfons del Punt a Punt i del nostre company Matías Oliver.
1: Punt a Punt amb Puigol segon. Puigol, se te dona bé Torrent, ja és el quart títol, i revisant el palmarès, eres el que més ha guanyat així.
2: Ai, pues, mira, no ho sabia. Sí, sí que és un trofeu que bueno, és un trofeu clàssic ja d'estiu. Vinc molt a gust així, a este Trinquet. És una època de l'any que estem un poc entre mitges, no?, de partides de festes, acabem partides de campionats, i bueno... Bé, molt content de guanyar este trofeu, junta Hilari, un grandíssim company, després de la lesió l'ha vist molt bé per a jugar, i bueno, diguem que el més dur ha sigut la climatologia, que la temperatura és molt, molt alta i estàs, n'hi ha molta humitat i estàs jugant moltíssim, però bueno, després també teníem enfront, estava Nacho i estava Francesc, que és una grandíssima parella. Bueno, crec que hem jugat correcte, hem jugat molt bé, tècnicament bé, alguns fallos que se poden polir, però en línies generals molt content per la partida i per la victòria i en portar-se el campionat.
1: En la partida tot és pilota, però que important és el primer xoc que heu guanyat el res, perquè el seu mantingut allà a ratlla i després se us ha hagut defendre d'ells 15 i val en contra i a rematar des del res vosaltres.
2: Sí, a veure, normalment en els trinquets, en estres, siguent galeries semillibres, te diria que el xoc bo és el rest, però bueno, crec que ha hagut un po' de tot, crec que al principi han tret el xoc del rest i després s'han tret els xocs del dau, no? Aixina que de vegades confies en que se te va donar bé el xoc del rest i després és tot el contrari, no? Però bé, sí, a mi sí que bé, un poc, m'he vint un poc les forces per el tema de la temperatura, que anava a anar un poc a espai, a veure si no fer un esforç al principi molt fort per no desgastar-se molt, i bueno, jo crec que hem aguantat el ritme.
1: I ja, ràpidament, com bé deies, és estiu, és moment d'eixir al carrer, d'eixir als frontons. Sabem que vas a jugar aquest trofeu de frontó, perquè ens ho van confirmar des de Federació. Com te trobes per a d'això?
2: Bé, pues la veritat és que fa temps que no jugo una partida a frontó. Ja sabem que durant l'any nosaltres sols juguem a escala i corda. I bueno, ja fa unes quantes temporades que no jugo el Diputació de frontó. Així que, bueno, un any tinc il·lusió. Espero que no faci molta, molta calor en el frontó si se puga estar relativament bé per a jugar les partides. I bueno, jugo en Àlex Alandes, que ha fet un trofeu junta Pasqual,
1: que sí, aquest... finalista i l'any passat campió d'aquest
2: trofeu. Campió, que bueno, que jo crec que és un xaval jove que té molta pega, i sinó que bueno, jo crec que podem donar garra.
1: Doncs te dice ja que te'n vagis a dutxar-te, que has suat de valent, hem suat nosaltres i no m'imagino tu. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
0: L'entrevista de Matías Oliver a Xavier Puigol, segon campió per quarta vegada el campió de Vinalesa del Noveu Trofeu Ciutat de Torrent. Tanquem repassant en pilota els resultats de la setmana i les pròximes cites de la pilota professional. Comencem a Massamagrell, on esta vesprada el trio format per Júlia, Marina i Marta Muedra han derrotat Clara i Mireia Badia per 25-10 en la primera jornada del trofeu Festes Fundacionals. La programació en pilota continuarà demà diumenge al trinquet municipal Tio Pena. A partir de les 6:30, José Salvador, Salva i Muedra segon s'enfrontaran a Mario, Javi i Morret en una partida d'escala i corda. Amb aquestes cites, acomiadem el repàs a l'actualitat de la pilota. 10 menys 7 minuts en directe en el Punt a Punt, en A Punt Ràdio. I ara comencem una sèrie de 4 minicapítols que l'hem anomenat La cau del Puma. Anem a parlar amb un dels pioners de la representació dels agents de futbolistes de València i d'Espanya. José Luis Rodríguez, que com se diu igual que el Puma, el seu mal nom és el Puma, i ens va parlar de moltes, moltíssimes coses, així que no es perguen, perquè així comença La cau del Puma.

0: Punt a punt amb José Luis Rodríguez. Molts de vostès diran, José Luis Rodríguez com el Puma. Pues sí, com el Puma, però no és el Puma. Però li diuen el Puma, vull dir, també és el Puma. José Luis Rodríguez és, diguem-ne, un d'aixòs personatges imprescindibles per entendre la història del futbol valencià en els últims, anaven a dir 200 anys, però quasi no, però en les últimes 3-4 dècades sí que és així, perquè ell va jugar a futbol, va entrenar, però sobretot es va fer popular, conegut i famós per la seva tasca, sobretot en els anys 80, 90 i 2000 com a representant de futbolistes. I amb ell, en el punt a punt, a fer una minissèrie com les de Netflix, de 4 capítols, parlant del camí fins a arribar a l'elit, dels futbolistes, dels vestidors, del lideratge, de la vessant de la vida pública dels jugadors, de les direccions esportives i de l'escouting dels ulladors, de com se construeix de veres un equip i també de els entrenadors, que potser siguin uns treballs de la societat occidental més vigilats, més observats i amb més lupa del món. José Luis Rodríguez, amic meu, bona vesprada, com estàs?
1: Hola, buenas tardes, Carlos, i bueno, gracias por haberme invitado a hacer estos programas. La verdad que me halaga mucho. Y ya cuando uno se vuelve sentimental con la edad, y la verdad es que cuando me llamasteis para hacer esto, este proyecto, pues la verdad es que me halagó y me elevó la moral. Y estoy muy a gusto, la verdad, aquí.
0: Es que es veritat, quan se

0: Mira que sin
1: bueno,
0: sí.
1: Lo que pasa es que ahora, bien, es verdad que ahora pues el fútbol es mucho más global, es decir, ves futbolistas españoles que han ido a jugar por todo el mundo, con lo cual, digamos, el espectro posible de encontrar puesto de trabajo es mayor, ¿no?
0: Y ni a los españoles que suelen la selección de Marruecos y de Francia,
1: sí, sí,
0: y de Argentina,
1: sí, sí,
0: español,
1: está
0: que
1: mucho más
0: así, es diferente.
1: Eso sí, no tiene que ver. Y antes era difícil encontrar un jugador normal, de un nivel normal, que jugase en el extranjero.
0: ¿Se divertían más esos jugadores antes o ahora, José Luis?
1: Hombre, divertirse, no sé, pero que antes había más pasión, yo creo que sí. Yo creo que ahora los futbolistas se toman más a la ligera, a la ligera, entre comillas.
0: Sí, sí, sí, también que voy.
1: El fútbol, ellos les dan una camiseta, juegan un partido, ganan, pierden, y bueno, luego pues acaba el partido, se van a casa y es otra forma de vida. Yo recuerdo hace 30 o 40 años jugadores que... Vamos, iba a poner mi ejemplo, claro, pero mi ejemplo no vale porque yo no he sido profesional de esto, ¿no? Pero bueno, para los efectos de comparar esto, sí, vale. Yo perdía y me iba a casa encabronado. O sea, y estaba jodido.
0: Ya nos perden.
1: Y ahora
0: igual,
1: pues,
0: es
1: que salen hasta del campo ya, dándose abrazos con el contrario, medio riéndose. O sea, no le veo esa pasión que tiene que tener, esa dedicación que tiene que tener. Sí, sí. Porque al fin y al cabo, todo el que juega al fútbol le gusta ganar. No creo que a nadie le guste ir a jugar, divertirse y perder. No creo, vamos. Quiero creer que no.
0: Ni ha habido imatges, por ejemplo, en este Mundial, que a mí me han impactado. Puede ser, hablando de eso, la que más, cuando Neymar, perdent Brasil a punt de caure eliminada, li toca xutar el penal i comença a riure i a vacilar el porter. Però sí, tros de suro, si la teua selecció, que és Brasil, està a punt de caure, què fas tu vacilant-li?
1: Però per això...
0: Per favor.
1: Però això tiene que ver un poco también con la... Con la egolatría del jugador actual. Es decir, el Neymar siempre ha sido. No sé, lo leí esta mañana o ayer, que decía que Brasil ahora no es un equipo, es una sucesión de egos. Y es verdad. Los equipos grandes, de hecho, los entrenadores de equipos grandes, su máxima labor y su máximo mérito es administrar bien y gestionar bien los egos que hay en todos los equipos grandes. Y es cierto que eso es así. De hecho, en Brasil yo creo que una de las cosas por las cuales han contratado a Ancelotti es porque Ancelotti es un maestro en eso.
0: Sí, en la gestión de los egos.
1: Efectivamente. Entonces, no le ha ido bien, porque está claro que, en fin, a las pruebas me remito, que no, en fin, que pierdan contra Noruega por muy bueno que sea, Haaland, no tiene sentido. O sea, no, para mí es un fracaso. Pero bueno, el objetivo era ese.
0: Ahora, Dios, dime.
1: No, y eso es lo que pasa en casi todos los equipos de élite.
0: Digo a Haaland. Haaland sembla un robot.
1: Sí.
0: Que siga físicamente perfecto. ¿Qué importancia tiene avui la alimentación, el descanso y la preparación física comparado con antes?
1: Para mí, más que antes. Bastante más que antes, y lo justifico. Es decir, el ritmo al que se juega es superior. Da igual en la categoría que juegues, da lo mismo. El número de partidos que se juegan ahora, entre selecciones, Champions, cada vez, como manda el dinero, pues resulta que cada vez hay más competiciones, cada vez, sobre todo los futbolistas de equipos grandes, juegan más partidos. Entonces, como no tengas un reposo como toca, una alimentación como toca, una preparación física como toca, al final te rompes. Y aún así te rompes, porque si tú ves ahora la cantidad de lesiones que hay, sobre todo de índole muscular, es que hay bastantes más que antes.
0: Porque van al límite.
1: Claro, efectivamente, el organismo al final dice, hasta aquí hemos llegado.
0: Sí.
1: Por el exceso de trabajo y el exceso de esfuerzo al cual le somete el fútbol de hoy.
0: Una pregunta más, en este primer capítulo. Si yo ahora tinguera 15 años fuera el teu nebot, i el meu somni fora ser professional i només me pogués donar un, no 10 ni 100, un consell, què me donaries? Què me diries?
1: Pues simplemente te diría que si ese es tu sueño de ser futbolista, que renuncies, que estés dispuesto a renunciar a muchas cosas en tu vida para poder llegar a alcanzar ese sueño.
0: Pues en això me quede, José Luis. M'ha encantat, m'ha agradat molt este primer capítol. Faré, ja dic, la minissèrie del punt a punt de 4. La segona, el segon capítol serà Futbolistes, vestidor, lideratge i vida pública. Aixina que ens veurem la setmana que ve. Gràcies, José Luis, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: José Luis Rodríguez.
1: Ha sido un placer, la verdad.
0: I per a vosaltres també. Així, en el punt a punt, en A Punt Ràdio. Pues esta ha sigut la conversa amb José Luis Rodríguez, el Puma, un dels pioners en el món dels agents de futbolistes. En la representació, espero que els hagi agradat sentir-la tant com així en la redacció del punt a punt, preparar-la i portar-la a cap. Però tenim més coses que contar-los a les 10 i 27 minuts de la nit. Espanya juga demà a la final del Mundial davant d'Argentina. Per ser avui, han cancel·lat l'entrenament d'Espanya per avís meteorològic de supertormenta, que al final no s'ha produït. Han retrasat tres quarts d'hora el d'Argentina, que al final sí que han pogut entrenar-se. Però bé, llevem-li importància. Importància pot tindre, però com si comença més o menys, el partit que en poc més de mitja hora comença entre Anglaterra i França, tercer i quart lloc. I alerta que tenim ja les alineacions d'este partit en el que per França és titular Mbappé, és titular Olise, és titular Rabiot, però no és titular, per exemple, Koundé, no és titular tampoc Tchouaméni, no és titular Barcola, ni tampoc Dembélé. A mi m'hauria agradat, perquè li tinc molta estima, que haguera N'Golo Kanté pogut jugar, però tampoc. No li dona ni bola ni Didier Deschamps. I alerta amb l'11 de Tuchel. El porter, Pickball, per l'aire. Juga Henderson. Dels cracs, poquets. Home, Declan Rice, S, Marcus Rashford, però suplents, Jude Bellingham, suplent també Harry Kane, aixina que Stones també, i Ollie Watkins. Serà un bon partit, perquè això és segur, serà un bon partit, però sense les figures que de normal sempre serien titulars. A veure quin és el plantejament, a veure quina és l'alineació de Luis de la Fuente de Matasí, un poquet sentirem de la Fuente. Farem la prèvia de la final del Mundial que juga i que ojalà guanyi Espanya demà davant de l'Argentina. Però ara parlem dels amistosos de avui. El València no ha guanyat, ha perdut davant del Petro Luanda, 1-3. L'Elx ha guanyat 2-1 al Kaiser Chiefs de Sud-àfrica i el Castelló li ha guanyat 2-0 al Sabadell. Parlant del València, tenim que sentir una entrevista amb Pepelu, el nostre company José Sánchez, de la redacció de A Punt Televisió, desplaçat a la concentració de Girona, que conclou després demà dilluns, ha parlat amb Pepelu, un dels capitans, un dels veterans del València. Aquestes són les seues reflexions.
2: Moltes gràcies per atendre els micròfons d'A Punt.
3: Igualment, per a mi un plaer, ja és un any més que tenim aquesta entrevista i bueno, això és bona senyal que continuen fent-les.
2: És ja la teua quarta temporada en el València. Com afrontes este any que ha de ser especial perquè és l'última Mestalla?
3: Bé, la veritat que bé, amb molta il·lusió, com sempre dic. Com tu dius, al final va ser una temporada molt especial, l'última Mestalla, per tot el que pot significar per a la gent, per a l'afició, per a l'equip. I com te dic, en il·lusió de que isquen les coses com volem i siga un any especial.
2: I com està anat estos dies així a Olot, a Girona, ja el tercer dia? Molta calor, imagino que també molt de treball físic i molt de conèixer els nous i de fer pinya.
3: Sí, la veritat que la calor apreta, però bueno, eixir de València també mos ve bé per a estar concentrats, per a estar més units, per a fer més grup i com dius, al final agarrar conceptes, acumular càrrega, sobretot que la gent nova s'adapte el més ràpid possible i entrenar, que és el principal en pretemporada.
2: Comptant 6 a gent nova de la que parlaves, com has vist en aquests primers dies

0: a The Has, a Dieng i a Sato.
1: Bé, la veritat que els tres han vingut amb molta il·lusió, amb moltes ganes d'aprendre, d'estar en el grup, de com estar molt unit a nosaltres. Són molt bona gent, ja des del primer dia, a pesar de que no parlen espanyol, però s'estan adaptant bé, perquè bueno, intentem entre tots ajudar-los i el principal és que el més ràpid possible s'integren a l'equip, perquè segur que aquest any ens van ajudar.
0: T'anava a dir això, el futbol és un idioma universal, però en el dia a dia imagina que ningú parla ni neerlandès ni japonès, el francès sí que n'hi ha algun futbolista de l'equip, però no serà fàcil, no?
1: Bueno, al final jo penso que tots sabem un poquet d'anglès i al final això ajuda molt perquè és l'idioma un poc que al principi més li va ajudar, però ells també volen aprendre espanyol, que segur que dins del camp ens ve millor a tots i com tu dius, al final la pilota és l'idioma universal i és el que anem a utilitzar.
0: Has parlat també de fer pinya, que aquestes pretemporades serveixen per a fer pinya, entreneu pel matí, entreneu per la vesprada, què feu la resta del dia? Com se porta una concentració de 5 dies, 6 dies fora de casa, 24 hores amb la mateixa gent?
1: Bueno, pues encara que pareix que no, fem coses. Al final, quan ens alcem venim a entrenar, després tenim recuperació, després estem a la piscina jugant a ping-pong, sempre estem intentant pues, estar junts, perquè al final d'això es tracta, de fer pinya, d'estar junts, d'estar concentrats i passem molt de temps junts i tenim que ser el que som, un bon grup que disfrute tant dins del camp com fora.
0: A nit en concret, veient a Espanya, com vau viure aquest partit?
1: Jo crec que va ser un moment especial, no? Pel partit que va ser, per com va ser, i damunt n'hi ha algun francès per ahí que el van poder picar, jo crec que ja ho haveu vist, i al final un partit especial, perquè gaudir de la selecció, de com va ser, de com va jugar, pues per a nosaltres que ho vivim a Xina i sabem el que és el futbol i l'elit, pues, va ser molt especial.
0: L'any passat començaràs jugant molt, n'hi ha una part de la temporada que jugaràs menys, acabaràs jugant molt, també fora de posició, vas jugar de central, vas jugar fins i tot uns minuts de porter. Com qualificaries la temporada passada teua i de l'equip?
1: Bueno, jo crec que al final va ser una temporada en la que van passar moltes coses, perquè sí que és veritat que la primera volta no va ser una primera volta gens positiva, però després l'equip jo crec que va donar un colp sobre la taula, jo crec que se va donar compte de les coses que que estaven fent bé i al final de temporada pues, té que marcar el camí de lo que té que ser esta temporada, un equip que és ambiciós, que vol i que sap lo que té que fer i que mira objectius ambiciosos.
0: A nivell particular, en este mercat d'estiu podem dir que el València ha fitxat a dos jugadors que podrien jugar en la teua posició, que podrien ser la teua competència, com són Guido, com són Dieng. Com veus, com valores tu aquesta competència?
1: Jo crec que això és molt positiu, perquè al final el que té que ser guanyant és el València com a club. Quan millors jugadors tinguem en la plantilla, millor equip serem. Jo crec que és el que té que ser sempre en la meva posició i en totes, perquè al final tenim que ser un bon equip, un equip competitiu, i per a que un equip pugui estar dalt que tindre bons jugadors.
0: Quan veus a Guido, tu què veus?
1: Pues un jugador en una experiència, en una personalitat, un jugador molt fet, que ha tingut una carrera brillant i en la que n'hi ha que mirar-se per aprendre moltes coses, tant dins del camp com fora, perquè al final jo crec que tots els jugadors tenen que saber el poso que té i el que dona.
0: I quan veus a Dieng?
1: Diuen que està molt fort, però la veritat que l'he vist amb molta il·lusió els primers dies, amb ganes d'aprendre, però és un perfil que jo penso que no teníem per lo que ens pot donar com a jugador, i la veritat que segur que li va molt bé, perquè se li veu els primers dies amb moltes ganes i amb molta il·lusió.
0: Vas dir fa uns dies en la presentació de la camiseta de la selecció valenciana que molt pront sabríem els aficionats, l'entorn, la premsa. Quin seria l'objectiu del València? És una pregunta recurrent perquè el club encara oficialment no ens ho ha dit. En vosaltres ja han parlat, Corberan, Ron Gurley i algun directiu. Vos han dit ja què esperen de vosaltres per a esta temporada?
1: Bueno, jo crec que al final el primer dia en la renovació del míster també el club un poc també va dir el que volia d'esta temporada. Jo crec que devem ser ambiciosos com a equip. Com ja t'he dit, al final de la temporada passada m'ho van donar compte i he de marcar el camí i hem de lluitar per objectius ambiciosos perquè la camiseta del València així s'ho mereix.
0: Com has vist el míster en aquests primers dies de pretemporada?
1: Bé, la veritat que molt bé, amb molta il·lusió. Al final l'estiu sempre ve bé per a tots, per a descansar, per a desconnectar, per a carregar piles i la veritat que el míster, com sempre, la seva energia, la seva forma de ser dins del camp, pues lo que ens aporta és això, l'energia i saber que tenim que donar un passe més perquè així tenim que fer-ho.
0: Com a valencià, què suposa ser un dels capitans del València en l'últim any a Mestalla?
1: Pues és una responsabilitat molt bonica, perquè al final estem representant a molta gent, amb un club que és enorme i damunt l'últim any en Mestalla, que sobretot per a l'afició del València, per als valencians, és algo molt important, però jo crec que també és un per al futbol en general. Acomiadar Mestalla va ser algo únic i nosaltres tenim la sort de poder fer algo gran i que siga un bon acomiadament.
0: Això per la part que vos toca a vosaltres. I de cara a l'afició, sempre diu que vosaltres no podeu demanar res a l'afició, però què espereu de l'afició també en este últim any a Mestalla?
1: La veritat és que, com tu dius, al final l'afició sempre està ahí, sempre ens ha donat tot, sempre dona tot. Jo crec que va ser molt especial per a ells, perquè al final molta gent du en el mateix asiento pràcticament tota la vida. I esperem donar-li aquesta última alegria i que ells també puguen participar en aquest any tan especial.
0: A tu te queda encara un any més de contracte, tu finalitzes en 2028, tu en teoria estrenaràs també el nou Mestalla, això és un al·licient també per a la gent de l'equip de dir, jo vull jugar en aquest camp.
1: Pues clar que sí, al final és una motivació. Sempre jugar en la camiseta del València és un motiu extra de motivació i a més, si afegeixes que l'any que ve podem estrenar el nou Mestalla, pues ho fa més diferent, més especial i tant de bo siga lluitant per coses més importants.
0: Quan passes per ahí per Corts Valencianes i cada volta veus això més avançat, que se te desperta en el cor?
1: Bueno, pues dona ahí ja tens algo que per dins, perquè al final jo passe molt que visc propet i ja veus com avança l'obra, com està a prop i ja sabem que anem a jugar ahí en uns mesos, pues sempre tens les ganes, no?, de jugar en un estadi nou, que damunt com va ser. Jo crec que al final per dins va ser una barbaritat, és molt gran i, pues bueno, com te dic, tant de bo siga per lluitar per coses molt importants.
0: I renovem capitania enguany també.
1: Hombre, espero que sí, per mi sempre ho dic. Al final és molt especial dur el braçalet del València, però bueno, al final el que compta és ajudar l'equip, siga on siga, i això és el més important.
0: Parlant de capitania de València, l'altre dia te vas banyar, vas dir que per a quan un partit de la selecció valenciana, te faria il·lusió que esta temporada també n'hi haguera un partit de la selecció valenciana?
1: Per a mi sí, és que me reafirme lo de l'altre dia. Jo crec que com a valencià representar a la teua comunitat és algo molt especial, em sentiria molt orgullós. I ja no sols parlo per mi, sinó per els valencians que volen representar la seva comunitat i dur la senyera.
0: Ja per acabar, un desig per a esta temporada?
1: Que el València torni on deu estar sempre.
2: Este diumenge tens una cita amb la història al punt a punt. Segona final del Mundial en la història del futbol espanyol. Des de les 9 de la nit viu l'única narració en valencià d'un dels partits més importants de la història. Este diumenge, des de les 12 del migdia, Espanya busca la segona estrella al punt a punt.
3: Les 11:20, punt a punt, a punt ràdio. Demà, a estes hores, estarem vivint ja la final del Mundial entre España y Argentina. Estaré pues ahí en la segunda mitad. Ojalá que España guañe amb la autoritat i amb la claretat que tots desitgem davant de la temible Argentina. Temible no pel nivell.

pell de joc que han demostrat, sí, per la bravura, per collons, i per ixe punt taliban, caníbal, salvatge,

0: aquí no se lesionan y en el semana a semana el Ligasi. Es algo que me tiene, de verdad, pues, bastante intrigado.
1: Es la motivación. Bueno,
0: es muscular.
2: Te puedo romper la estadística con Nico Williams, por ejemplo, que Nico se está lesionando y ha llegado.
3: Se recupera en un temps récord, pero a las alturas de temporada que les
2: estén. Sí, pero
0: es muy raro todo.
4: A lo mejor son las rutinas, porque allí están enfocados solo en lo que es el Mundial, están muy concentrados. Y en sus clubes sí que pueden tener algo más de vida fuera del fútbol, y quizás sea por eso, ¿eh? No soy yo aquí un médico.
3: Caballas, que anem fregant ja les 12:30, hora de plegar trastos. Demà Espanya juga la final del Mundial a partir de les 9 davant d'Anglaterra. Demà el punt a punt en A Punt Ràdio comença a les 12 del migdia. Comencem ja amb la prèvia del Espanya-Argentina. Que guanyi Espanya, que és el que desitgem. I donar-li les gràcies als nostres convidats d'avui, d'esta nit. Jaime March, COPE, Ràdio Intereconomia.
4: Gràcies a tu, Carlos.
3: Que guanyi Espanya.
4: Ojalá, sí, 3-1.
3: Vicent Fuster, amic meu.
2: Un abrazo.
3: Gràcies. Pablo Oliva, tienen que quedar a chuar a gol ahora esta semana que ve.
0: Me paga un paquete, pero bueno, un placer como siempre. Un abrazo.
3: A punt d'arribar a les 12:30, 12:29. Des de les 12 hem començat este dissabte, que ja és diumenge, 18 de juliol, que ja és 19 de juliol. Està guanyant 4-2 França-Anglaterra, 4-3 acaba de tornar a marcar Mbappé. Quina botxeria, 7 gols. I vosaltres ens despedim. El que volem és que demà Espanya siga campiona del món. Si volen sentir com Espanya és campiona del món en valencià, així estem per a tots vostès en A Punt Ràdio i en el punt a punt. Gràcies a tots i bona nit.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
2: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes un cap de setmana més ací a Fem Banda. El 18 de juliol és una data que coincideix amb diverses commemoracions d'àmbit internacional i amb efemèrides de gran importància històrica. A escala internacional se celebra el Dia Internacional de Nelson Mandela, instaurat per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2009 per a retre homenatge al líder sud-africà en el dia del seu naixement. Aquesta jornada pretén fomentar els valors de la pau, la justícia, els drets humans i el compromís amb la comunitat. També es commemora el Dia Internacional de la Vaqueta Marina, una iniciativa destinada a conscienciar sobre la necessitat de protegir aquest cetaci, considerat el més amenaçat del món a causa del risc imminent d'extinció. A Espanya, el 18 de juliol té un significat històric molt destacat, ja que el 18 de juliol de 1936 es va iniciar l'alçament militar contra la Segona República, fet que va donar pas a la Guerra Civil Espanyola. Durant la dictadura franquista, esta data es commemorava oficialment amb el nom d'Alçament Nacional i constituïa una festivitat del règim. Amb l'arribada de la democràcia, esta celebració va deixar de formar part del calendari oficial a partir de l'any 1977. D'altra banda, a l'Uruguai, el 18 de juliol és una de les festivitats nacionals més importants. En aquesta data es commemora l'aniversari de la Jura de la Constitució de 1830, un esdeveniment fonamental en el país, en la història del país, de l'Uruguai, ja que simbolitza el naixement constitucional de l'estat uruguaià i és motiu de celebracions de caràcter cívic arreu del territori. Per tant, el 18 de juliol és una jornada que reuneix commemoracions molt diverses, des de la promoció dels drets humans i la conservació del medi ambient fins al record d'esdeveniments històrics que han marcat profundament la trajectòria de diferents països. Bé, fet una vegada este repàs de les efemèrides del dia, encetem el programa amb un breu sumari dels continguts que vos hem preparat per avui. Com sempre, començarem escoltant el concert d'avui des de la secció Arxiu Sonor. Després, continuarem amb la secció Avui amb qui parlem i tindrem el gust d'entrevistar al director i professor José Alcácer, que ha escrit un llibre sobre la direcció d'orquestra que du per nom No solo sirve mover los brazos. A continuació, estrenarem una nova secció, Temps de festes, un espai dedicat a descobrir algunes de les festes més destacades que se celebren cada estiu a la Comunitat Valenciana. Ja després de les notícies de les 9, seguirem amb la secció El rebost de la banda i parlarem un ratet amb membres de la Unió Musical Santa Maria del Puig. I acabarem amb l'agenda musical. Així que ara sí, comencem Fent Banda amb la música Mai Para. En el concert d'avui anem a escoltar quatre obres interpretades o dirigides pels protagonistes del programa d'avui. Començarem escoltant un pas doble del mestre Roque Baños, molt interpretat per les bandes, titulat A mi madre. A mi madre és un pas doble de concert compost l'any 1994 per una de les figures més destacades de la música espanyola actual i reconegut internacionalment per les seues bandes sonores cinematogràfiques, guardonades amb diversos premis Goya. L'obra va ser estrenada aquell mateix any al Teatre Vico de Jumilla durant el concert de Santa Cecília. Tal com indica el seu títol, el pasdoble està dedicat a la mare del compositor, Es tracta d'un pas doble de gran força expressiva que combina l'elegància del pas doble de concert amb un marcat virtuosisme instrumental. Després d'una introducció solemne, apareix un tema principal enèrgic que dona pas a diferents desenvolupaments melòdics, fins a arribar a un trio d'estil marcadament murcià, en què els clarinets imiten el so de les castanyoles. La composició culmina amb un final brillant i emotiu que ha convertit esta peça en una de les més interpretades per les bandes de música. Anem a escoltar ja el pas doble A mi madre, interpretat per la Unió Musical Santa Maria del Puig, dirigit pel mestre Manuel Járrega.

Gran Pas Doble. La qualitat musical de A mi madre ha fet que siga interpretat en nombrosos certàmens i concerts de bandes, entre ells el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, on ha format part del repertori de diverses societats musicals al llarg dels anys. I seguim ara escoltant una obra titulada El regalo de Gea, del compositor José Suñer. El regalo de Gea és un poema sinfònic per a banda compost l'any 2020. L'obra té una duració aproximada de 12 minuts i constitueix una adaptació més accessible de dos de les seues grans composicions inspirades en la mitologia grega, el Jardín de les Hespèrides i el Jardín d'Hera. El títol fa referència a Gea, la deessa grega de la Terra. Segons la mitologia, Gea va regalar a Hera, a motiu del seu casament amb Zeus, un arbre meravellós que produïa pomes d'or, símbol de la joventut eterna. Este arbre va ser plantat al llegendari Jardí de les Hespèrides i custodiat tant per les nimfes com pel temible drac Ladó. Este relat mitològic serveix d'inspiració per a una música plena de contrastos, colors orquestrals i una gran força narrativa. Musicalment, l'obra combina moments de gran intensitat i heroïsme amb passatges més lírics i evocadors. La riquesa tímbrica, el protagonisme de les diferents famílies instrumentals i l'escriptura brillant fan del regalo de Gea una composició molt apreciada tant pels músics com per al públic. Doncs anem a escoltar-la per l'Orquestra Municipal de Sopros de l'Ensos Paulistas Maestro Agustino Duarte, dirigit pel mestre

Esta obra és una de les més interpretades del repertori musical del mestre José Sunyer. Acabem d'escoltar El regalo de Gea. I ara seguim en una obra del compositor Gautier de Purty, titulada Stratospheic Metaphorical Winds on Planet Earth. És a dir, visions stratoscape, visions metafòriques del planeta Terra. Doncs Stratoscape Metaphorical Winds on Planet Earth és una obra per a banda sinfònica publicada l'any 2023, amb una duració aproximada de 13 minuts i mig. Aquesta composició convida el públic a emprendre un viatge musical fins a l'estratosfera per contemplar la Terra des d'una perspectiva completament nova. L'obra està estructurada en 5 seccions. Ignio, que representa l'enlairament. Brownness and the Big Blue, dedicada a la immensitat dels paisatges terrestres i dels oceans. Star Singing from Down to Above, una evocació de la bellesa del planeta il·luminat durant la nit. Destructive Force, que reflecteix l'impacte de l'activitat humana sobre el medi ambient. I finalment, One and Only Home, un moviment que transmet un missatge d'esperança i recordo que la Terra és l'única llar que compartim. Musicalment, Stratoscape destaca per la seva gran riquesa tímbrica, els intensos contrastos dinàmics i una escriptura molt descriptiva, capaç de transportar l'oient des de la majestuositat de l'espai fins a la fragilitat del nostre planeta. Aleshores, anem a escoltar ja esta peça, Stratoscape Metaphorical Winds on Planet Earth, per la banda sinfònica del Conservatori Professional de Música Ciutat de Montcada, dirigits pel mestre José Alcácer.

En esta obra que acabem d'escoltar, la banda del Conservatori de Montcada va guanyar el segon premi en la primera categoria del certamen italià Flicorno d'Or. Enhorabona a tots. I acabem el concert escoltant una altra obra del mestre José Sunyer, interpretada per la seva banda, la Unió Musical Santa Maria del Puig. L'obra que anem a escoltar és Jardín d'Era. El Jardí d'Era és un poema sinfònic per a banda compost l'any 2015. L'obra naix com una versió més breu i accessible al Jardí de les Hespèrides, escrita aquell mateix any per encàrrec de la Societat Instructiva Musical Santa Cecília de Cullera. Tot i reduït la seva duració i la plantilla instrumental, conserva tota la força narrativa i la riquesa musical de l'obra original. L'obra s'estructura en quatre seccions, sense interrupció: la recerca, que descriu el viatge d'Heracles; l'adó, dedicada al combat amb el drac dels cent caps; les nimfes, un passatge més líric que expressa el dolor i la traïció; i fugida i retorn, un final brillant que recupera els principals temes de l'obra i culmina amb una coda de gran espectacularitat. Per la seva qualitat artística i la seva exigència tècnica, el Jardí d'Era s'ha convertit en una obra de referència del repertori bandístic contemporani i ha estat interpretada en nombrosos certàmens i concerts. Doncs, anem a escoltar-la ja, el Jardí d'Era.

0: Gran obra del mestre Sunyer i molt ben interpretada per la Unió Musical Santa Cecília del Puig. Acabem d'escoltar El Jardín d'Hera. I fins així el concert d'avui. Espero que vos hagi agradat. I ara, com sempre, farem una breu pausa, però tornem de seguida, no se'n vagin.
1: Som la veu de tots. Som Apo.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
4: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
5: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé, amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.
6: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punt a punt. L'esport ben contat, punt a punt.
9: Quan els nostres esportistes se la juguen,

0: Estem ací, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
1: Si hi ha partit, tens una cita amb Luis Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: Apunt Ràdio.
4: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
5: Vols dir?
4: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
6: No m'esperava això.
4: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli o cim i pels complements, que són la tac i la coda.
5: Clar que sí.
4: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
7: Missatge rebut.
4: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
6: Que susto.
4: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
6: Vale o no vale?
7: Ah, vale.
4: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
7: Efectivament.
4: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
8: Això què vol dir?
4: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
9: Ah, ara ho he entès.
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: Apunt Ràdio.
2: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu. En Apunt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. Apunt Ràdio.
10: I tornem a estar ací. Molt bon dia a tota la gent que a partir d'ara s'incorpora al programa Fem Banda. Com he dit abans, avui és 18 de juliol, una data que coincideix amb diverses commemoracions d'àmbit internacional i amb efemèrides de gran importància històrica. A escala internacional, avui se celebra el Dia Internacional de Nelson Mandela, instaurat per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2009 per a retre homenatge al líder sud-africà en el dia del seu naixement. Esta jornada pretén fomentar els valors de la pau, la justícia, els drets humans i el compromís amb la comunitat. També es commemora el Dia Internacional de la Vaqueta Marina, una iniciativa destinada a conscienciar sobre la necessitat de protegir aquest cetaci, considerat el més amenaçat del món a causa del risc imminent d'extinció. A Espanya, el 18 de juliol té un significat històric molt destacat, ja que el 18 de juliol de 1936 es va iniciar l'alçament militar contra la Segona República, fet que va donar pas a la Guerra Civil Espanyola. Durant la dictadura franquista, esta data es commemorava oficialment amb el nom d'Alçament Nacional i constituïa una festivitat del règim. Però, amb l'arribada de la democràcia, esta celebració va deixar de formar part del calendari oficial a partir de l'any 1977. D'una altra banda, l'Uruguai, el 18 de juliol, és una de les festivitats nacionals més importants. En esta data es commemora l'aniversari de la Jura de la Constitució de 1830, un esdeveniment fonamental en la història del país, ja que simbolitza el naixement constitucional de l'estat uruguaià. Bé, fetes aquestes cites commemoratives, o, si no són commemoratives, almenys recordades, ¿vale?, comencem fent banda. I, com sabeu, acabem d'escoltar el concert d'avui. I ara seguim en la secció Avui amb qui parlem. I ja tinc ací el director i professor José Alcácer, que ha escrit un llibre sobre la direcció d'orquestra que du per nom No solo sirve mover los brazos. Després estrenarem una nova secció, Temps de festes, un espai

dedicat a descobrir algunes de les festes més destacades que se celebren cada estiu a la Comunitat Valenciana. Ja després de les notícies de les 9, seguirem en la secció El rebost de la banda i parlarem un ratet amb membres de la Unió Musical Santa Maria del Puig. I acabarem amb l'agenda musical. Així que seguim així en Fent Banda, el teu programa de música.

0: És un honor donar la benvinguda a José Alcácer Durà, músic, director d'orquestra i de banda, pedagog i investigador, amb una sòlida trajectòria artística i docent tant en l'àmbit nacional com internacional. Natural de Riba-roja del Túria. José Alcácer és titular superior en clarinet, màster en investigació musical i ha completat la seva formació amb alguns dels directors i pedagogs més prestigiosos del panorama internacional. Al llarg de la seva carrera ha dirigit nombroses bandes i orquestres a Espanya, Itàlia, Àustria, el Brasil i els Estats Units. I ha participat com a director convidat i membre de jurats en concursos internacionals i nacionals. Actualment és director del Conservatori Professional de Música Ciutat de Montcada, on també exerceix la docència, i dirigeix la Unió Musical de l'Eliana, a més de mantindre una intensa activitat artística i pedagògica. La seva experiència li ha permès conèixer de primera mà la realitat de les bandes i orquestres, especialment en l'àmbit amateur, on el factor humà és tan determinat com el musical. Fruit d'esta reflexió naix el seu llibre No sol serveix moure els braços. La psicologia del director en formacions amateurs, una obra que convida a mirar la direcció musical des d'una perspectiva diferent, posant l'accent en el lideratge, la comunicació, la motivació i la gestió de les relacions humanes dins d'una agrupació. Jo el tinc així a la meva dreta, al meu costat. Bon dia, José.
1: Bon dia.
0: I ha vingut molt ben acompanyat de la seva filla, Neus. Bon dia, Neus.
2: Bon dia.
0: Bueno, encantat que esteu els dos així.
1: Sí.
0: I mira, tinc el llibre, vaig a dir a tots els oients, que tinc el llibre així davant, davant de mi, i sols obris el segon, hi ha dos fulls, la tapa i el primer full. Fica una frase que a mi m'encanta, perquè jo això ho he dit moltes vegades, i diu: soy ante todo padre.
1: Claro. Això és la gran feina que tinc jo en esta vida. Això és el gran treball, no?
0: És a dir, tenim un llibre de direcció, però el que m'ha cridat l'atenció és aquesta importància que jo moltes vegades es posen a dir currículums, i en un moment de la vida el més important que té una persona és ser pare o ser mare.
1: Sí, la veritat és que moltes vegades bueno, tots els èxits o tots els concerts que pots fer o les sales on pots dirigir, bueno, no deixa de ser algo anecdòtic, però això de ser pare, jo sempre diria que recorde, ara que la tinc així davant, he passat molts dies amb ella i passem molts dies en ella, no? Però jo sempre diria que la meva gran feina per els matins era fer-li la cua, la coleta, uf, a la meva filla de matí.
0: Tu tenies molta traça, perquè ara ja és majoreta, però
1: sí,
0: tenies traça, jo
1: bueno,
0: no.
1: Vaig aprendre.
0: Jo era un desastre.
1: Molts tutorials. Jo, ja que jo no podia fer-me les coletes, però les feia a ella. I la veritat és que ixe moment, no, és que m'ha regalat la vida, ha sigut estar amb ella, no? Que també t'he de confessar que a ella no li ha agradat gens la meva professió, perquè està relacionada sempre en viatjar, en no estar en casa, no?
0: Sí.
1: Entonces ella sempre ha estat un poc enfadada, no? Sempre me diu: ui, avui tens ensaio, avui tens que viatjar, ara tinc que viatjar d'ací poquet,
0: sí,
1: i ara tens que anar altra vegada.
0: No t'has anat mai amb ton pare, Neus?
2: A veure, alguna vegada, però no sempre.
1: No, però bueno.
0: Final... Estudies música o no?
2: No.
1: No.
0: Ja coincidim en dos coses, saps?
1: Ella té més coneixement, que és un pare.
0: Bueno, no ho sé, en això no sé.
1: Bueno,
0: a mi m'ha ben agradat, dic la veritat.
1: Bueno, al final tenen que elegir ells.
0: Correcte, així és. Bé, per començar, d'on naix esta idea de

0: escriure un llibre?
1: Mira,
0: és a dir, era alguna experiència que tu, per exemple, concreta, que vas passar i dius...
1: És algo que me demanava molta gent. Mm-hmm.

0: algo tan important com són les relacions humanes. Al final nosaltres, com bé tu saps, depenem dels que tenim davant.
1: Sí.
0: I cada un que tenim davant necessita tindre el seu moment, ser importants, necessita moltes vegades vindre a l'assaig i trobar el seu lloc de tranquil·litat, de pau, no? Perquè possiblement han tingut un dia molt atxetreat, un dia que per a ells ha sigut un desastre,
1: sí,
0: no? I venen a l'ensaio, no? Pues buscant ixa tranquil·litat, ixa pau. I bueno, això te du a començar a investigar. La sort que tinc és que viatjar molt, fer molts concerts i poder-te relacionar amb molta gent te fa experimentar. I bueno, pues d'una petició i de que en l'últim període he estat moltes hores a l'hospital amb ma mare, sí, pues me fa el dir, bueno, i per què no? Tenim que escriure. Sí. I al final això és 10 anys d'investigació, un treball de màster i molta i molta investigació que al final ho ha plasmat en un llibre.
1: Partís d'un treball de màster.
0: Sí, sí.
1: El títol és molt suggeridor, saps?
0: I polèmic, a vegades. Sí, sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Però sí. També... A veure, polèmic, si ara indaguem des d'ell, no és tan polèmic. Per a mi és un bon títol.
0: Sí.
1: Per a mi. Perquè no sols servís merejar el bracet.
0: Saps què passa? Que depèn del... Per exemple, també està tret en Itàlia. També ha sigut traduït a l'italià perquè, bueno, per sort, allí treballa moltíssim. I ells no ho entenen tan bé, això. No solo serve mover el braccio, no? Le mani. Ells paeix altra cosa. Però, bueno, dins de tot, al final, lo fundamental ha sigut això, el trobar les ferramentes o donar les ferramentes, perquè això no és... No té altra finalitat que és la de compartir, no? La de mira, si tens, com bé ha arribat, no? Si tens el llibre, si pots llegir-lo i pots aplicar algo de lo que hi ha ahí, pues fenomenal. Que no te servís res, pues fenomenal. És que també no té ninguna pretensió.
1: Jo ja dic que sí que serveix, perquè jo ja he estat ahí llegint i puc dir als oients que serveix. Fiques el focus, no el fiques en la tècnica. Està també, tu n'hi ha recursos que dius, però, però no el fiques més en la tècnica, perquè la tècnica és el que comencem a fer un curs, comencem sempre quasi tota la gent experimentant en un curs d'estiu o de qualsevol moment de l'any, no? I està molt centrat a la tècnica, no? A la tècnica de com donar les entrades, de com moure els braços. Tu fiques el focus en la psicologia. I en canvi, en la psicologia, al llarg dels anys, ara ja puguem dir, però tu saps molt bé que mai, inclusive, jo no sé tu, però jo tinc directors valents de valents, que dir-li a uno tonto o dir-li no serveixes o allà al mig de tot i es musis callats. Com hem aguantat això?
0: Andes ha sigut... Bueno, no dur... Lo primer, que la banda la tenim que durar el 2026. Això és lo primer. A nivell organitzatiu, a nivell de treball, moltes coses tu les tens que portar ja el 2026. Els jovens d'avui en dia no érem els jovens d'aquella època, no? Després tenies la figura del director com a... Per primer, en respecte. Jo penso que sempre teníem molt de respecte. No vol dir que ara no entenen, però tenies eixa figura dictatorial...
1: El que passa és que estava... mesclat i se respecten moltes vegades
0: en por. Sí, això sí. Aleshores, ja t'he dit que com bé dius tu, la tècnica és fonamental. Sense ella no podem fer res. Però sí que és de veres que pues molts cursos, els estudis al conservatori i demés, te fan veure que sí, que parlaven de tècnica, parlaven d'anàlisis, parlaven de versions d'esta versió, de l'altra versió. Però és que jo veia als directors... Jo veia el que feien, com gestionaven, i dia, ostres, que això no ho ensenyen, això no t'ho diuen. Que possiblement no sabien ensenyar-ho, o ells mateixa no sabien com el que estaven fent, no?
1: Sí.
0: A partir d'ahí, jo tinc, en circumstàncies de la vida, conec a gent que se dedica al món del neurocoach, i comença a dir-los, bueno, jo faig això, bueno, pues això té este nom. Jo, pues mira, en vez de fer això, podria fer aquesta cosa. I comencen a despertar aquesta curiositat i poder donar nom a tot allò que fem. No deixa de que nosaltres, per sort, hem pogut experimentar. Pues jo comencé en la banda jove del meu poble,

0: que veig a veure aquells pobres xiquets el que patirien, no?
1: Tu a que vegades no penses enrere, una mirada enrere, que quan acabem, siguem joves i tinguem marcat ixe caràcter, diguem, més manaurem, no?
0: Sí.
1: I com vas veient que estaven equivocats?
0: Jo molt, molt. Tu saps el que hauran patit. Jo crec que m'hi han patit prou. Però al final te fa lo que tu has viscut. És que som al final som producte de lo que han viscut. I si tu veies que el director de la banda parlava aixina, doncs tu pensaves que era... Doncs tenia que parlar aixina.
1: Sí, sí.
0: Què passa? Per els anys, també ho veig relacionat amb la maduresa, no? També les circumstàncies de vida, val? Avui en dia també jo crec que n'hi ha molt de jove que veu en la direcció de banda un sobresueldo o un mode de vida. I jo crec que per posar-te davant de la banda tens que primer tindre una gran formació i després un gran respecte a la banda. I jo crec que moltes vegades això no s'està tenint. I bueno, al final, pues, entre les juntes directives, entre els directors, pues, no estem ajudant a durar bandes, a fer banda, com bé
1: sí, diu el títol. Jo crec, José, igual estic equivocada, tots no servim per a dirigir.
0: No.
1: En canvi, és com trobar una eixida... Perquè sempre comencem volent ser instrumentistes, no?
0: Clar.
1: La gran majoria. Tots no, però la gran majoria volent ser instrumentistes. Tu, clarinetista, jo, flautista, tots. I arriba un punt que va passar en la vida i comences a descobrir altres coses, no? I t'atrauen eixes coses. Però realment, tots, encara que n'hi hagi moltes societats musicals, moltes bandes, moltes orquestres, així, perquè visquem en una terra rica, molt rica musicalment, però tots no servim.
0: És que per a dirigir tens que tenir una gran formació, això és el principal. Però al final el director té que tindre un lideratge, té que tindre sobretot empatia.
1: Sí.
0: I això és algo que a vegades s'olvida. I l'empatia se té o no se té. No és que este director és molt simpàtic, molt bé, però és que no volem que sigui simpàtic. Volem que sigui empàtic. I jo crec que és un dels problemes greus que tenim. Però que, bueno, que al final, ja te dic, són circumstàncies de vida i perquè aquell que estudia música vol viure també de la música.
1: Correcte, és així. És
0: però això. No, tenim que pensar molt.
1: I ara anem a ficar més el dit en la llaga. Parles de comunicació verbal i no verbal.
0: Uh-huh.
1: Actualment hi ha molts directors i directores que parlen molt. Parlen molt en els assajos.
0: Massa. Jo penso que...
1: Què penses ahir? És a dir, és que no. Parli molt.
0: Tu, quan menys parles, millor. I és igual que...
1: El que passa que si... Jo, no sé, a vegades jo m'ha calfat el cap ahir, no? Si no parles molt, no sé si els músics s'avorreixen, no volen que contem... Perquè estem parlant d'agrupacions amateurs, no?
0: Sí, però quan tu parles, tens que saber de què estàs parlant. Mm. Tens que saber què dir, no? N'hi ha moltes vegades que jo als alumnes de direcció se ho dic. Se paren i comencen... No, si te pares és perquè saps què vas a dir.
1: Clar.
0: I quina finalitat té allò que tu vas a dir. Mm-hmm. Això és el principal. El que tu no pots és parar i contar la teua vida i què bo eres i què guapo estic. No, és que al músic no li interessa la teua vida. Al músic li interessa... O el músic ve a l'ensaio a tocar, no a sentir-te parlar. Mm-hmm. Val? Aleshores, bueno, pues, també parle de programació neurolingüística, el què dir, com dir i per què dir... Són moltes circumstàncies en les quals quan tu te poses davant de la banda tens que controlar. I sobretot una cosa que mos falta als directors, que és algo que te dic, que jo he experimentat, és el ser sincer en els teus músics. Què me passa? Jo arribo a l'ensaio també, jo arribo igual que ells, moltes vegades, després d'un dia en el conservatori, que t'han vingut, que els alumnes han fet això, que els pares... Que... Tu arribes cansat, i pot ser que arribes cabrejat, i no està mai de més dir-los als músics, ja mireu, jo avui he tingut un mal dia i compartir-ho amb ells. I no eres més roïn com a director, ni mucho menos, al contrari, formes part d'ells, formes part de la família.
1: Estem així parlant amb José Alcácer, que acaba de llançar un llibre titulat No sol serveix moure els braços, i són recursos per als directors de bandes i orquestes, d'agrupacions, i anem a fer una parada i a escoltar un pas doble dirigit per ell, per la Unió Musical, i està interpretat per la Unió Musical Eliana, Begoña Jiménez.

0: Estem escoltant un pasdoble anomenat Begoña Jiménez, del mestre Saúl Gómez, interpretat per la Unió Musical de l'Eliana, on estàs com a director. Fa 4 o 5 anys.
1: Fa 5 anys.
0: Fa 5 anys. Estem parlant del llibre, estem parlant de la funció que té el director o la directora davant d'una agrupació musical, com és el cas de les agrupacions amateurs, que n'hi ha tantes, no? N'hi ha que tindre, tractes moltes qüestions que estem parlant de comunicació, d'empatia, de motivació. En un assaig, perquè jo no sé si tot ha passat, a mi m'ha passat que tu arribes i tens l'assaig plantejat d'una manera i pam, i no saps ni per què la cosa eixe dia no funciona així.
1: Clar, perquè...
0: per el que siga, perquè tu estàs mal, perquè és músic i estàs mal. Aleshores, eixa situació que es crea, no? Així en el llibre tractes eixe tema.
1: Sí, al final, mira, tot és treball. I com prepara el treball? Jo sempre, per exemple, a ells, però en totes les agrupacions que dirigisc, ells tots els dies que tenen assaig sobre les 5 o les 6 del vespre, arriba un pla d'assaig. Ells saben a cada minut, en cada moment, el que van a treballar. Això és la primera.
0: Tu això ho passes?
1: Sí, sí. Mm. Tenen un grup de WhatsApp en el qual jo s'ho envie. Sí. O, per exemple, ara me'n vaig a Itàlia a dirigir i els 3 dies que jo vaig a treballar, que treballen ells, abans del concert,
0: sí,
1: ells ja tenen un planning, l'organització.
0: Superinteressant.
1: Tenen un planning en el qual, per primera, les obres estan catalogades per dificultat, quan li tinc que dedicar a esta obra, l'altra, etcètera. I, entonces, cada moment tenen en quina obra van a treballar. El primer que faig jo, perquè tot partís de que a mi me'n posava mal quan dies anem a treballar esta obra, mestre, jo no la tinc, mestre, no sé què, mestre, no sé menys, i lo que vols és que quan arribes ja tinguin tots les obretes ordenades.
0: I ho aconsegueixes?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Inclús, si recurs és bo, eh?
1: Inclús me rinyen.
0: Sí.
1: Si jo he programat unes obres per treballar i potser pues m'he anat de temps, escolta, tu havies dit que tenien que treballar esta també. O, per exemple, així la Liana, pues tenim a Pau, que toca el piano, i potser fins a la tercera obra no té que tocar el piano. Pues apareix, has dit que a les 10 anava l'obra a estar en piano i encara no estàs. No, que al final te crees també problemes a tu. Però sí, és l'única forma de treballar i d'optimitzar el temps. Uh-huh. Jo en el llibre ho dic i en la vida ho aplique. Uh-huh. Jo, lo que no podem és anar a perdre el temps. A la banda no se va a perdre el temps.
0: Correcte.
1: I lo que tenim que fer és optimitzar. Perquè jo lo que no puc és que el dia del concert que no mos pot passar de girar-se a la gent i dir, mireu, esta no la aneu a escoltar millor perquè és que el tuba no ha pogut vindre a ensenyar, l'altre ha tingut aquest problema i aquest dia no tenien papers. No, al públic no li interessa aquests problemes.
0: El públic va a disfrutar.
1: A gaudir de lo que va a escoltar. I tu per això, pues, has d'optimitzar el temps. I bueno, pues, bueno, això du molt de treball i dirigir la banda du molt de treball. Jo quan t'explico als meus alumnes tot el que faig, me diuen, home, José, però és que me paguen soles en 50 euros. Entonces es dir, pues bueno, no dirigisques. Así tens que invertir i la inversió està en el treball.
0: Correcte.
1: I a partir d'ahí, el respecte al músic, que és fonamental.
0: Sí, sí, sí, sí, sí,
1: i després te dic, tindràs dies bons, tindràs dies menys bons, hi haurà dies que faràs pitjor cara, però al final el treball està. I ja te dic, jo tots els dies que tenim ensayo, a les 5, a les 6 de la vespre, i si te s'han fet les 7 i no s'has enviat el paperet,
0: sí,
1: com a mestre, avui que ensallem, saps que ells mateixa ha creat aquest hàbit. Això te diu que si en músic veu que tens respecte per ell, que valorisses el que ells fan,
0: sí,
1: això te va tornar, això te ho torna. I a partir d'ahí, pues, comença tot el treball dia a dia, el anar mirant a cada un, el mirar als ulls, a les persones, als músics, amb sinceritat, i sobretot perquè quan estàs dirigint, t'has de tindre aquesta complicitat en ell, en el clarinet tercer. Mm. El primer sempre la vas a tindre, però en el tercer, en el trompeta tercera, quan tu us mires, li guinyes un ull, li fas un gest d'aprovació, ahí està en el llenguatge no verbal.
0: Sí.
1: I aquest xiquet, quan se'n va a casa, diu, el mestre m'ha mirat, m'ha dit que ho he fet bé.
0: Sap el meu nom.
1: I sap el meu nom.
0: Tu saps quan, aquesta frase...
1: Una de les primeres coses...
0: Pensava que no sabies el meu nom.
1: Una de les primeres coses en la banda de la Liana que se quedaren fascinats era perquè me'n vaig aprendre el nom de tots. I, claro, és que és un director que ha vingut nou i sap el nostre nom. I dic, home, que menys? No te puc estar dient de tu. Això sí, no té sentit. Sí. I aleshores, pues, bueno, entra tot dins del nostre treball i de valoritzar a que realment fan la música, que són ells.
0: Sí, sí. Estem parlant de formacions amateurs, però ixe planning que tu fas, si vas a una formació professional, també l'envies? És a dir, trates igual una formació professional que una amateur?
1: N'hi ha coses que no pots fer, o n'hi ha coses que no pots dir. Però jo també t'ho ensenya l'haver treballat en formacions professionals i sobretot l'haver tendut algun coscorró. No, per favor, percussió, vostè pot tocar en una baqueta més dura i dir-te el percussionista davant de tot, no, perdona, dime quin so vols i jo buscaré les baquetes, no? Entonces, pues a vegades pues també la joventut, no, que tens quan vas a aquestes formacions, un poc que penses que pots dir-ho tot i ja te dic, per els anys, pues has après a què no dir i sobretot, no sé si te passarà, que quan menys dirigixes, millor sona la banda.
0: Sí.
1: Que a mi me passa molt.
0: Sí.
1: I bé, lo que sí que jo...
0: Vulguem moltes vegades, la gran part de directors i directores, demostrar tot el que m'ha present tècnica, i volem demostrar amb les mans i la veritat que moltes vegades tu quan assages ja estàs fent ahir, ja estàs, però després les coses funcionen.
1: No, i perquè se creguem tan importants,
0: sí,
1: que ho tenim que dirigir tot, ho tenim que controlar
0: que
1: tot, monopolitzar tot, que si el clarinet està fent un solo, tu tens que estar dirigint l'eixer, deixa el clarinet tranquil, que toque. Jo sempre ho dic, quan faig cursos i demés i me ve que algun alumne dirigint i fa, xico, tu creus que podries estar tocant un solo en un tio davant pegant braç i ja és? Xe, deixa-lo tocar. I aleshores, un poquet és això. Per què? Perquè sentim que si no dirigim no servim per a res. No, no, que tu servixes, que la teua feina és una altra. En el concert la teua feina va ser una altra. És la de controlar, la de gestionar i sobretot la de gaudir, tu també. Aleshores, ja t'he dit que fa falta moltes vegades ser conscients de la posició que ocupem i on estem, que n'hi ha molts directors que no saben on estan. I per a poder fer-te un treball amb la banda, tens que saber què tens davant, quina matèria prima tens. I molta gent se pensa que està dirigint Berlín, i no, està dirigint la banda al poble.
0: Correcte.
1: I a partir d'ahí, escolta, si pots fer-los millorar, doncs fantàstic.
0: És molt interessant tot el que estàs dient, però ara anem a seguir escoltant. Este és el Centre Artístic Musical de Montcada, crec que tu vas estar de director. No sé si va ser la primera formació que vas dirigir.
1: No.
0: Escoltem un poquetet. Esta peça de Johan de May, Strem My Cover.

0: José, ja han passat algun anyet d'esta gravació a ara. Durant tots estos anys, la teua manera de dirigir, d'estar davant davant de la banda, no? En el podi, que es diu el podi. I este llibre suposa que t'haurà servit per a canviar la manera teua de la direcció.
1: Moltíssim.
0: I d'entendre-la, sobretot d'entendre-la.
1: Moltíssim, moltíssim. Jo, la veritat és que després també te dic les circumstàncies personals i les vivències, no? Les vivències que tens al llarg de la vida t'ajuden a millorar com a persona i sobretot a veure els problemes d'una altra manera, no? El tindre una seguretat laboral te du a que jo, a la banda de la Liana, jo vaig perquè m'ho passe bé.
0: Sí.
1: El dia que no m'ho passe bé, no vaig. Però perquè avui en dia